0: patates i la ceba dins una altra paella, bat els ous i faig la truita de patata.
1: Molt bé, sí. Que bona. Sí. I un tàper que podem fer per estar per de demà?
0: Estar per de demà? Bueno, te pots quedar un trosset de truita, sí, sí, i la poses dins la nevera i després demà la pots acompanyar amb un poquet d'ensaladeta, de tuga i tomàtica, un pot de ceba, quatre olives, o després, si no, també podem fer un poquet de tombet. Mm-hmm. Oregínia, pebre i ceba.
1: Sí,
0: i la
1: sí.
0: pots acompanyar, la truita.
1: I de...
0: Però, bueno, de
1: bona idea.
0: Jo havia pensat una altra cosa.
1: Què havies pensat?
0: Pomes al forn.
1: Ah, pomes al forn.
0: Pomes
1: al forn. Aquesta no m'ho havien dit, a veure com
0: sí.
1: ho fas.
0: Ses pomes al forn. Vinga, poma de Menorca. Sí. L'illet pescar, ses pipidetes, l'illet, vale, li posa una miqueta de sucre i canyella i els de pos dins el forn. Mitjoreta, molt foc, no, suau. Mm-hmm. I després tu els atreus, vas... Te pots menjar acabades de fer tabetes o, si no, dins el tàper per demà.
1: Mm, que bones.
0: T'ho posant després dins la nevera. I el que són molt bones, quan te les tens pelades, que tens un poquet de sucre i canyella que ja s'ha caramelitzat una miqueta, i pots posar una curadeta de rop, que és molt bo.
1: Mm, ah, molt bé.
0: La pometa, sí, una curadeta de rop i sí. Les que queden superbones.
1: Quina bona idea, mira, tenim postres i tot. Que bones, Lupe. I de, escolta, no te'n vais, que mos queden un minutet i Naina Marc i en Juny t'han de fer res, tres o quatre preguntetes breus.
0: Vinga.
2: Lupe, per al programa d'avui hem triat la paraula polisèmica pena. Però no passis pena, que són preguntes fàcils i de resposta curta que trobes.
0: Vinga, de vale, ja veurem que m'ho xuta, eh? Estàs molt improvisat.
2: No passis pena, ja t'ho dic, no te preocupis. Vinga, la primera. Quin producte de temporada te fa pena perdre ara que deixant l'estiu enrere?
0: Els melons de tot l'any. Perquè, clar, ja per novembre, desembre, ja no en tindrem més. I ja fa pena que després, dins de gener i febrer, no puguem tenir melons. No.
3: Sí, sí, una gran pèrdua. I ja que xerram aquestes receptes de cuina menorquina que tantes vegades aconselles, quin plat d'aquesta cuina, de la cuina menorquina, val la pena no perdre's?
0: Sol i aigua. No podem perdre... Sol i aigua, és un plat molt típic d'aquí, acompanyat amb les figues, o si no tens figues el pots acompanyar també amb patates frites, també, però jo amb les figues és el millor. Sol i aigua, i és superbo de fer, vull dir, és superbo de fer.
2: I Lupe, tu ets una de les persones que solen passar molta pena.
0: Sí, moltíssima. Sóc molt sofridora, molt. Fas pena per tot, sí, sí, sí. Sí.
3: I ja acabant, hi ha algun plat o aliment que a penes t'agradi, que t'acosti, això que dius, uf, me'l puc menjar, però ix, preferiria no fer-ho?
0: Jo és que esbé no m'agrada. Esbé no, fu, esbé no m'agrada.
1: És curiós,
0: ni, ni costelles, ni esforç, vull dir, no. Mira que de petita, quan estàvem al camp, sempre teníem vents, i allò que matàvem els vents, i ho he vist a casa sempre, però vull dir, o fèiem formatjades... És que no hi ha manera, no m'agrada, no m'agrada. L'únic, l'únic m'agrada tot.
1: Idò, mira, avui hem tingut unes confessions d'en Lupe. Escolta, Lupe Pons, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, ha estat un plaer, gràcies i molts anys en el Camp de Menorca, gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Molt bé, moltes gràcies.
1: Bona nit.

0: Moderna, no, no estic gens d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan exactament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o no són tan joves?
0: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Betres Ràdio. Entre avui i demà, Araceli Bosch. Kiss me hard before you go.
5: Summertime sadness. I Aina Marc, que és encarregada de passar pel prisma la paraula d'avui, que és pena.
6: Exacte. Avui tenim una paraula molt interessant que pot donar molt de joc en un programa. Bé, com totes.

Primer de tot, aquesta paraula suggereix un sentiment, una emoció. Però, primer de tot, ho diec, mos diu que la pena és un càstig imposat per la llei o per una autoritat qui comet una falta o un delicte. És un preu que se paga per rompre les normes. D'aquí ve la pena de mort, la pena capital o la pena de presó. Aquestes penes s'apliquen com aquest càstig en el que incompleixen això i que incompleixen les normes de la religió, se diuen en aquest cas les penes canòniques. I amb aquest mateix punt de vista, una pena és també la reparació que un culpable ha de complir per compensar un mal que ha fet. I'm feeling electric tonight. Però si sortim d'uns jutjats i feim una mirada interior, la paraula se transforma en el que hem comentat abans, un sentiment i una emoció humana. És un sentiment dolorós causat per una pèrdua o per una decepció. És la tristor, és el dol o allò que mos encoajuca. Deien que qualcú se mor de pena, que una notícia fa molta pena o que una persona ofega les penes per intentar oblidar. D'aquesta mateixa definició neix també la compassió, és a dir, fer pena és despertar pietat i empatia davant la desgràcia d'un altre.

0: I en les creences populars i la literatura, una ànima en pena és l'esperit d'un difunt que vaga per un món pagant les culpes que li quedaven abans d'anar a Nocel. I així com ahir comentàvem que vol serveix per mesurar el temps, la paraula d'avui, pena, mesura el cansament, la dificultat i el valor de les coses. Una pena és una feina difícil, una molèstia. És una tasca que mos costa molt fer. Per això, d'incontínuament, que una cosa no val la pena quan no compensa l'esforç o deien que una tasca ha costat molta pena. I si qualcú fa una acció jufregant el límit, deien que ho ha fet a dures penes. El càstig d'un jutge, el dolor del cor, la compassió per us altres, una ànima difunta o esforç que val la pena assumir. Una paraula carregada de significats i imprescindible per entendre'ns a nosaltres mateixos.
1: Entre avui i demà amb Araceli Bosch, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, IB3 Ràdio.

0: 8 i 41 minuts, Miquel Àngel Riera, president de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de les Illes Balears. Pujam en estren.
1: Sí, és el quart pic que tinc la felicitat de poder venir a la vostra convidada i avui és un dia especial perquè xerrem d'un tema especial.
0: Ara anirem, però avui hem triat la paraula pena.
1: Bueno, la paraula pena té molts significats, però jo en centraria en tres. Primer, la tristesa per la pèrdua del patrimoni ferroviari, per pèrdua de les vies, per pèrdua màquines, per pèrdua tota una vida humana que se'n va revoltellar, això. La segona, el càstig que haurien de donar als que varen fer que això se perdigués. Crec que és una pena, és a dir, que és gent de fer. I, finalment, un tema que per nosaltres és molt important, que és el concepte de l'esforç, de la dificultat, de passar pena per aconseguir una cosa. Això també crec que són elements que ens ajuden a definir aquesta paraula tan ben triada, per cert.
0: Sí, però jo som optimista, com Naina Marc, i crec que val la pena que després, o malgrat tot això que has dit, hi hagi una entitat com l'Associació d'Amics del Ferrocarril de les Illes Balears. Han de ser positius.
1: Sí.
0: I saps què pens, Miquel Àngel? Que no han fet les presentacions formals. Que t'apareixi avui precisament xerrant de l'Associació d'Amics del Ferrocarril i, com dirien a les pel·lícules, compta-m'ho tot, des del principi no te guardis ni un detall.
2: ¿Quién ha dicho que no hay madera en este tren?
3: ¡Oh, sí, está lleno!
2: ¡Hay suficiente!
3: ¡Pondremos el tren en marcha!
2: ¡Hay cajas, hay baúles, hay maletas!
4: ¡Es la guerra!

0: Vinga, més madera.
1: I van començament, són els bons mans, van començament.
0: I de xerrat de començaments, quan neix aquesta associació?
1: Sí, el 31 de maig de 1989, és a dir, ja fa pràcticament 37 anys, és a dir, unes persones molt importants en aquell moment, perquè eren el gerent de Ferrocarrils de Mallorca d'aquell temps, els tècnics superiors que controlava també els Ferrocarrils de Soia i altres persones varen decidir fer una associació. Tomàs Morell, el senyor Sierra, que sempre l'hem dit així, de Soia, pues, i a partir d'aquell moment va arrencar. Clar, les persones tenien 35, 40, 50 anys, han anat, diríem, creant una llavor que nosaltres hem anat continuant. Nosaltres puc dir que actualment el darrer soci del llibre de socis és el 314. El que passa és que hi ha hagut, òbviament, al llarg de la vida, pues, gent que no s'ha deixat, gent que per motius determinats pues, ha decidit no seguir la nostra entitat, però bé, el grup, diríem, actual és un grup variat, perquè és un grup jove, és un grup adult, és un grup molt responsable i tenim, com diríem, en la nostra llengua, una persona per cada cosa. I això és el més important. La veritat és que aquesta entitat ha passat diversos moments. Jo crec que ha tingut dues èpoques on els presidents han aguantat molt d'anys. I això no es permet que l'any passat el Consell de Mallorca ens va donar una distinció que per nosaltres és la màxima que a nivell de Mallorca podien tenir, que és la medalla d'honor i reconeixement a tota una tasca, que jo vaig tenir la sort de recollir, i enguany pues, ens han donat un premi Ramon Llull, que també, diríem, a nivell de premis, a nivell d'Òscars, diríem, ja no poden tenir més. És a dir, que amb això, jo, com president, estic molt, molt orgullós d'aquest tema.
0: I deies, Miquel Àngel, que vos ajuntàveu molta gent diferent. Hi ha moltes sensibilitats aquí dins. Hi ha treballadors, hi ha aficionats, hi ha historiadors. Vull dir, sumau moltes sensibilitats dins el sector ferroviari.
1: Sí, és a dir, l'afició, el concepte de mig de ferrocarril és, afortunadament, molt ample, inclús molt ample en pensament. És a dir, no tothom tenim una idea fixa de com ha de ser, sinó hi ha un debat sempre molt respectuós des de cada una de les idees, i a lo llarg d'aquests anys pues, s'han anat creant, diríem, impulsat per nosaltres, diverses, els dèiem, els cosinats, els cosins, és a dir, s'han anat sortint d'una branca s'ha fet gran i s'ha tornat un arbre. Jo, a més, sé que puc detallar més per la importància que tindrà al llarg d'aquests anys, va ser quan tot el material que tenia la nostra associació, recollits pels primers socis, Tomàs Morell, que va dir, aquests cotxes, aquests vagons que ens anem a cremar, sap que un parell agafeu l'os i si teniu pues, tots guardau, pues, tot el que es va poder guardar, que no va ser molt, se va aportar la Fundació Ferrocaip. La Fundació Ferrocaip va triar un president, que n'hi havia en febrer, de Manacor, i a partir d'aquest moment la Fundació ha anat cresquent i ha tingut la possibilitat amb l'Ajuntament de Sant Llorenç de ser la columna vertebral del Museu de Ferrocarril, que enguany farà, ara d'aquí dos mesos farà un any, i que sempre, en totes les seves necessitats de fer més coses, és un punt de referència. Que estem molt contents d'això, i després tenim pues, la gent que vol anar a excursió, vol fer maquetes, hi ha molta varietat.
0: I una altra cosa és el Club Ferroviari, no?
1: Sí, el Club Ferroviari és una sortida d'unes persones que exclusivament se volien centrar en el tema de lo que se diu el tren tripulat. És a dir, aquest tren on nosaltres tenim, diríem, la llicència per poder fer-ho a pobles, però hi tenen una estructura fixa. És el mateix, són unes màquines amb una sèrie de vagons on les mamàs i els papàs i molt de baldes els han fet colcar i ells ens van tenir la gran sort, que jo estic molt feliç, perquè a través de l'Ajuntament de Marratxí van aconseguir una sessió d'un espai i, com dèiem, els ferroviaris, gota a gota, via a via, peça a peça, estan fent, i han fet ara faran 25 anys, una estructura molt agradable i que jo convido a totes les persones, sobretot que tinguin el lats, que hi passin. Està de bar Bauhaus i és recomanable. És a dir, Museu de Ferrocarril, Bauhaus, i ara nosaltres, que ja estem a l'Espont d'Inca, l'estació antiga d'Espont d'Inca, pues, també és una altra referència.
0: I vos poden visitar un pic a la setmana, no dos pics a la setmana.
1: Sí, nosaltres, per la trajectòria que teníem, hem estat durant 10 anys a l'estació intermodal. Era molt còmode, molt pràctic, però les necessitats, diríem, de l'estructura de TIP han necessitat aquell espai. Vam haver de fer un trasllat complet. Hem anat a un lloc molt més ferroviari, però no tan a prop. És a dir, ja has d'anar en tren, per anar en tren, en cotxe, i els dijous de 5 a 7 i mitja, 8, tenim una maqueta en construcció, i després també a la Vileta tenim un local propi que obrim els divendres. També aquí en el local d'Espondinca, el dissabte, que és quan ve més gent, podem oferir-ho com una il·lusió per a les persones.
0: Molt bé. I hem de recordar que vos podem venir a veure i donar bona conversa en el vostre magatzem de l'estació del tren d'Espondinca i també a la Vileta.

0: Vinga, avui fent les presentacions formals amb en Miquel Àngel Riera, que és president de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de les Illes Balears. Anant viatjant en aquest tren, en quines àrees feis feina, Miquel Àngel?
1: Jo penso que en totes les que descobrim, practicam i les que vendran. En aquests moments tenim una ubicació física concreta, on tenim un arxiu raonable, on tot l'antic ho han donat a servei ferroviari, servei ferroviari té un arxiu ja com toca, i tots els documents antics que per motiu que siguin un soci tenia, no es van arribar, varen fer l'any passat una donació, i perquè és el lloc que avui ja hi ha un arxiu com toca. Allà també tenim una biblioteca bastant important, és a dir, no només de trens de Mallorca, de trens d'Espanya, de trens d'Europa, i per tant és una cosa que se pot oferir. I sobretot el que tenim és una conversa damunt del que estem fent, molt maca. La gent que ve, s'interessa, demana una cosa, i també l'emplean per fer petites conferències, petits temes, i això és, per nosaltres és bastant positiu. També, òbviament, com el modelisme és una pràctica important dins els nostres socis, i tenim diverses maquetes que diríem on representen, doncs, des d'una estació de muntanya, una estació d'esplà, on hi ha un pont, un túnel, i sobretot mostram a la gent com fer-ho com això.
0: És una afició que necessita espai, aquesta. Has de tenir sí, una, sí, un bon corral sí, a una casa. Sí.
1: No tant, perquè, clar, tot va evolucionant, i és quan la gent... Jo va fa 20 anys que va començar. La tecnologia era la que era. No eren trens de donar corda, però eren trens relativament grans. Avui hi ha trens amb una escala que es diu escala N, que és una 160 part, i un tren, una màquina té 4 dits de llarga. I això s'ha fet sobretot perquè la gent jove d'ara té maquetes petites, que pot tenir inclús davall el llit, sí, que clar, és el típic, tenir allà, i allà pot fer molt més del que nosaltres podíem fer. Nosaltres podíem fer un rotllo i no podíem fer res més. Avui se pot fer molt coses.
0: Molt bé, anem a xerrar de projectes, perquè també en teniu en marxa i d'alguns que hi eren i que voleu reprendre. Per on començar?
1: Començant per el que enyoram més, és a dir, però també som conscients de que ja no està barat com antes el viatjar. És a dir, els amics de ferrocarril no s'agrada el nostre tren, el tenim, no vull dir molt vist, perquè sempre descobrim coses, però poder anar a Espanya, o sobretot anar a Europa a veure trens, en la mateixa il·lusió que molta gent d'aquest país els ve a veure el tren de Sonia. És a dir, jo tenc la sort que per aquests motius he pogut viatjar un poc més especialitzat que altres persones, i vull veure quantes produeix la gent. Hem fet bons viatges, és a dir, hi ha a Espanya un museu molt important, el Museu d'Azpeitia, el País Basc, un museu tal vegada més operatiu i més interessant. Hi ha les vines de Rio Tinto, allà serà un dia un poc de... està programat, serà un dia més de viatges, però després també el que ens fa moltes ganes és la divulgació, és a dir, explicar aquest món del ferrocarril no és només els trens que veiem al nostre a Inca, a Manacor. Hi ha molt més darrere. I especialment, jo, un dels aspectes que vull treballar més i que estem fent feina, és com ahir la conferència d'ahir, és el nostre passat ferroviari. Això, quan tu m'has demanat la paraula pena, dir una illa que als anys 30 tenia la concentració quilòmetre superfície més gran d'Europa. Més gran d'Europa.
0: Com seríem avui, eh?
1: Avui pues, hi hauria la meitat de cotxes, sí, i la gent usaria i s'hauria desenvolupat un tren per no anar com anàvem en aquests moments, que anàvem estrets, hi ha unes hores determinades, anàvem estrets, amb una potenciació d'estren de sempre, tindríem una xarxa, bueno, idíl·lica, sí, sincerament. Sí.
0: Teniu la nova maqueta, no? Que...
1: Sí, aquesta maqueta és molt... Era molt maca quan la teníem allargada, era una estació de banda, a l'intermodal la van tenir que tear per la meitat, i hem aprofitat per fer una U. Vale. I aquesta U ens donarà moltes possibilitats, perquè el que li agrada és el sector de maquetistes, que és un sector molt, molt interessant, perquè se caracteritza per compartir. Ja. El maquetista comparteix, no vol fer una maqueta que seva, vol estar en dos o tres, ara com faríem aquest pontet, o com faríem aquest túnel d'aquesta muntanya, i aquesta muntanya que hi posam garrovers, o hi posam pins, i és un diàleg molt agradable. Pensa que tenim joves maquetistes en 16 anys, I estan, quan han de fer determinades feines que s'han d'embrutar les mans, són els primers que se van a jàssics. Amb aquesta és un cas important. I després, una activitat que varen fer molt d'anys, però se nos va morir en Biel Solà, és a dir, que ha estat una gran persona, quan xerren dels personatges d'estrenes, xerren de pocs de mig, però en Biel en xerrar d'ell, perquè hi era la iniciativa de cada dilluns, primer dilluns de cada mes, anàvem a l'estació de Son Sardina, fèiem una petita conferència d'un tema variadíssim, és a dir, de 15 a 20 minuts, 25 com màxim, i després hi duia una coca. I fèiem allà de fora, vegem passar el tren de Solla tres vegades. Era ideal, era una cosa que la volem reenganxar, però estruï que ara duim en son... en la moguda del canvi de local i tot això no s'impideix, però ja un dels objectius que per 2025, que sí o sí, tornar a fer aquest coc que s'hi havia que va ser tan interessant.
0: Que bé. I després teniu també activitats per als infants, no? Per als joves.
1: Sí, el que comentava abans, els infants, els agrada veure un tren, però colcar un tren... Ja, un moment deia el bateig té una connotació molt determinada, però la seva innocència de pujar un tren, i amb això hem aconseguit que tenim un circuit, la paraula seria mòbil, on el duim a Sant Sebastià Petit, a la fira del Moto Inca, ara fa dos anys ja el duim a Santa Maria, també el duim a la setmana de modelisme, on ja tenim dues màquines, tenim sis vagons, i bueno, 1.200, 1.500 nins per de matí, sempre és el que tenim. I nos agrada molt. És una cosa que veus, aquell nos tenen una cosa molt maca, que és la seva innocència, la seva cara de sorpresa. I això, de veres, que per nosaltres també és una gran satisfacció, perquè diu, val la pena haver-te aixecat a les 6, recollir material, agafar cotxes o la furgoneta, anar allà, muntar-ho, comprovar-ho, i a les 10, quan s'obri, venen salvotades. I això és molt satisfactori. Molt.
0: Mira quina hora és. Saps que no és que passi, no és que jo conduesqui un ave, és que els temps mos passa volant, Miquel Àngel. Això és un tren de vapor, crec, segons documentació. Fa 150 anys se va construir un tren en el port de Palma, que des del moll vell duia mercaderies a tot Mallorca. Avui dia encara hi ha elements d'aquest traçat, com també del túnel urbà, que molts han passat caminant, que se va inaugurar l'any 31 i que va estar operatiu fins l'any 65. Ahir ho vas contar a una conferència. Ets capaç de fer 5 cèntims en 2 minuts i mig?
1: Sí. Sí, sí, sí. Vaig estar una hora i 20 minuts xerrant seguit, i la gent, crec, és que tenim més confiança en jo, dius, Miquel Àngel, per què t'has aturat? Si això va bé. Dic, bé, sí, és veritat que és un orgull fer aquesta conferència, preparar aquesta conferència, que avui qualsevol persona pugueu entrar a la pàgina web, no tant de YouTube, i a YouTube cercar serveis ferroviaris i la trobareu, i a part que no me veureu jo xerrar, veureu imatges de lo que tu acabes de comentar, de la problemàtica que va haver per tu les mercaderies exclusivament des de on havien fet l'estació, que era Fort Morades, a l'esport, que era a l'altra banda de la Morada. Aleshores, la primera solució era molt fàcil, anar donant voltes per les Morades, però els militars van dir que les Morades eren per si venien els dolents. La segona solució va ser entrar per la porta de Jesús, i a partir de la porta de Jesús baixar per Barón de Pinopar, si coneixeu els carrers, continuar per la Rambla, fer la volta per la plaça del Mercat, continuar a l'Esborn i pegar-se. Això va anar molt bé quan anaven les mules. Les mules estiraven els vagons per amunt i per avall. Era més fàcil perquè els vagons plens solien anar per avall i els que pujaven relativament pesaven menys. Però, clar, quan això va anar funcionant i el tren se va anar desenvolupant, les mules ja no varen poder. I varen començar a posar les locomotores. I, clar, les locomotores de vapor fan fum, fan renou, fan una escandalera que encara que només passar 5-4 pits per amunt i per avall, això va distorsionar un poc a la gent que sortia a prendre el sol a l'Esborn, però, sobretot, quan van venir els cotxes, va crear un conflicte. a partir d'aquí se va, l'any 31 se va decidir forrar. Però una de les coses que jo vàrem aportar en aquell moment és que aquest forat, sobretot, era per dur les mercaderies i començar el tren cap a Andratx, cosa que se va aturar perquè es va veure que no hi havia d'on veig. Però sí, va estar molt interessant i crec que se van aportar moltes coses novedoses i us aconsell que aquests cicles de conferències que fan els tèrminus, no només els nostres, sinó els que van fer, tenen el seu punt d'interès.
0: Jo crec que ara els oients s'estaran demanant això com va acabar, se pot recuperar, quines propostes teniu des de l'associació, això mos ho pots contar una altra
1: sí,
0: dia.
1: Molt ràpidament ho contarem. És molt difícil recuperar un ús ferroviari, però sí que és un monument que tenim dins la nostra ciutat i nosaltres hem fet una proposta que aquest túnel se converteix en part de centre d'interpretació de la ciutat de Palma. I així ho hem demanat a Esbalda i ho seguirem demanant.
0: Fantàstic. Miquel Àngel Riera, gràcies.

TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre. TV3 Ràdio.

Hola, som en Xema. La nostra postal sonora d'avui està dedicada a la paraula pena. Per il·lustrar aquesta paraula de múltiples significats, al·ludim a la seva vessant emocional. La pena provoca un lament. I això ens serveix per compartir una escolta amb vosaltres d'un dels músics més importants, probablement, del segle XX, un dels meus saxofonistes predilectes. Es tracta de John Coltrane, amb el seu quartet clàssic, un enregistrament de l'any 64, del seu àlbum Crescent. Es tracta de la peça Lonnie's Lament, el lament de Lonnie.

0: una película muy buena de James Cagney, Ángeles con caras sucias, en donde un héroe popular acaba siendo condenado a la pena de muerte, y James Cagney, en el último momento, con un sacerdote que le dice: mira las caras de esos niños que te están viendo en el pasillo de la muerte, van a querer ser como tú. Y entonces piénsalo por última vez y haz algo moralmente honesto. Y entonces James Cagney se desparrama por el suelo, finge estar aterrorizado, se humilla para dar un contraejemplo a esos jóvenes que van a volver a la calle ya aleccionados en que eso no se debe hacer. Si él llega a morir heroicamente, muy probablemente hubiesen continuado su estela.
1: Arturo, cadenes Bastems, jo sé que mos has deixat finestres obertes, jo crec que un altre dia hauràs de tornar.
0: Encantado.
1: Però podríem acabar amb alguna reflexió final que vulguis compartir en relació a la pena de mort. Tu has dit diverses vegades, som abolicionistes. ¿Alguna reflexió final?
0: Sí. Nosotros debemos darnos cuenta de una cosa sin hipocresías. Si se muere Bernardo Montoya en la cárcel porque se cae por la escalera, yo me alegro. Si se explota la bomba de un delincuente que quiere poner la bomba al alcalde de Palma, yo me alegro. Pero una cosa es eso y otra cosa es sujetar a una persona, atarla a una silla con toda sangre fría y matarla otros seres humanos. Si la persona ha renunciado a su dignidad, me parece horriblemente mal y es un monstruo social que no merece vivir con seres humanos. Pero nosotros no debemos renunciar a la dignidad. Por eso no le matamos. Esa es la clave.
1: Molt interessant i efectivament queden moltes finestres obertes. Arturo Cadenes, que és professor doctor en filosofia del dret, ètica de la comunicació i dret de la informació, actualment en el CSAC. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
0: Ha sigut un plaer. Gràcies.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és diversió. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
3: Dissabte, a les 2:30, segueix amb Esport 3 en joc el futbol de segona divisió des de l'estadi d'Ipurua, Eibar. Reial Mallorca.
4: Dani Toni.
5: Tot un partidàs que viurem en la màxima emoció. I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
6: Però hem de veure aquest puntet de claridad més, d'aquest ritme més.
3: I en acabar, serà el torn de la primera federació amb el partit Àguiles Udeivissa. Fins a les 9 del vespre, el millor futbol a IB3 Ràdio.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: José María Moreno, director de la Capella Mallorquina, benvingut entre avui i demà, com va?
1: Hola, què tal? Moltes gràcies.
0: Que bé donar-te la benvinguda amb aquesta cançó a la nuit de la pel·lícula Els Chicos del Cor, Los Chicos del Cor, o Els Chiquets del Cor, que la podrem
1: Exacte.
0: Escoltar, a més, interpretada per la Capella Mallorquina, demà mateix, que és dia 15, si mos escoltau en directe, a l'església de Sant Felip Neri de Palma. Què tal? La Capella, estan emocionats, ja preparats per aquest concert?
1: Molt contents, molt emocionats, perquè és un repertori realment preciós. Ens agrada moltíssim interpretar-lo. Hi ha molta expectació creada, també, perquè en el públic també estic seguríssim que els agradarà moltíssim. Mm. Així que, doncs això, molt il·lusionats, molt contents i molt expectants, amb moltes ganes.
0: Que bé. I fareu un recorregut per alguns dels grans clàssics de cinema, bandes sonores, també del teatre musical, en grans, grans, grans,

0: com Bernstein, com Lloyd Webber, com Mancini, tots els grans i, a més, molt reconeixibles per gaudir de la gent que vos vendrà a veure.
1: És així, és un repertori molt conegut, preciós, realment, diríem que dins lo que és la música de bandes sonores del segle XX són peces molt, molt, molt, molt famoses. No sé, fragments com el Moon River del Desayuno con Diamantes de Henry Mancini, no?
0: Sí.
1: Fragments de Sonrisas y Lágrimas, de Los Miserables, El Jorobado de Notre Dame. És a dir, són realment obres molt, molt, molt conegudes que formen part, jo diria, de la cultura musical, de la cultura popular de diverses generacions i, per tant, un repertori que, a més, cantat per un cor com la Capella Mallorquina, estic segur que serà un concert preciós i que agradarà moltíssim.

0: aquest Don't Cry For Me Argentina del musical Evita, també la cantareu demà. José María, tens una relació personal en les cançons que heu seleccionat en aquest recull?
1: Són peces molt especials i de qualque manera sí, realment me sent molt unit a aquestes peces, peces que he sentit des de petit o en la meva adolescència, peces que han cantat, no? Qui no ha cantat aquest repertori? Qui no ha cantat doncs, aquesta mateixa de Don't Cry For Me Argentina? O peces dels Miserables, o del West Side Story, de Leonard Bernstein, o de Sonrises i Làgrimes, no? Són peces molt, molt... Jo crec que, el que deia, són molt populars en sentit... I hem vist moltíssimes vegades aquestes pel·lícules, formen part de com deia abans, de la cultura fílmica, no? De tothom, i a mi personalment són peces que m'apareixen molt, molt inspirades. La majoria d'aquests compositors són compositors que han guanyat Oscars per la seva música, o premis Tommy, o premis Grammys. Són realment grans compositors de bandes sonores que varen ser capaços de crear obres magnífiques, obres mestres realment de la música del segle XX. I per això jo crec que fer un homenatge a través d'aquest concert amb aquestes... peces tan precioses, crec que és molt merescut i crec que el públic ho agrairà moltíssim. I dreamed a dream in time gone by, when hope was high and life worth living.
0: I dreamed that love would never die. I ara que xerraven dels Miserables, aquest I Dream the Dream també forma part del repertori. Jo volia demanar-te també, com que avui estem tractant la paraula pena, com se treballa des del cor transmetre les emocions d'una peça musical?
1: És una de les grans preguntes, no? Perquè realment és una de les grans emocions, una de les més importants a transmetre quan fas música. De manera que és vital ser capaç de... Precisament ahir, a l'ensai general que feien la capella mallorquina, i quan estàvem treballant aquesta peça, vaig aturar l'assaig i vaig parlar precisament d'aquest tema, de l'importància de transmetre emocions, no? I en aquest sentit, evidentment, amb aquesta peça, de transmetre l'emoció de la tristor, de la pena profunda. En aquest moment, la protagonista està totalment destruïda. De fet, en aquesta peça, que hem de recordar que estem sentint Anne Hathaway interpretant aquesta cançó, només per la interpretació d'aquests 3-4 minuts que dura aquesta peça, ella va rebre l'Òscar. S'Òscar com a actriu secundària, perquè realment la seva aparició en Els Miserables és molt curta, però ella és capaç de transmetre l'emoció de la tristesa més profunda, de la pena més profunda, perquè ella està absolutament devastada, i és extraordinari com és capaç d'ella, en sa veu, en sa expressió, en sa mirada, de transmetre tota aquesta emoció. I jo ahir a l'ensai ho deia, que és molt important no només cantar notes. No basta en cantar ses notes molt ben cantades, molt guapes, amb uns sons guapos. Hem de transmetre emocions. I treballar això és complicat, perquè és necessari arribar en el cor de sa gent. Arribar al cor de sa gent i des d'allà transmetre aquestes emocions. De manera que és molt interessant, molt guapo, i això és el que fan els grans músics, no? Aconseguir transmetre emocions, perquè canten o toquen els seus instruments des de l'autenticitat, no? I des de les emocions més profundes.
2: Que bé. I de totes aquestes emocions estem seguríssims que les podrà transmetre i les rebràs públic de la capella mallorquina demà a l'església de Sant Felip Neri. Això és a Palma, a les 7:30, amb un donatiu, a més d'entrada, de 10 euros, que se destinaran al projecte de formació professional per a joves de zones rurals de Goro, a Etiòpia. Per comprar l'entrada, José María, com s'ha de fer? No sé si directament des de la web de la capella.
1: Exactament, se pot
2: Perfecte.
1: aconseguir a través de la web de la capella, també a través de Web Mallorca, a la web de Web Mallorca, tenen les entrades disponibles, i si no, directament a l'Iglesi de Sant Felip Neri, començant a les 7:30, a partir de les 6:30 estirant les taquilles obertes, i això també és molt important, no? A través de la música, ajudant els altres, i en aquest cas, ajudar a joves d'aquesta regió d'Etiòpia, i crec que és molt important fer també... Doncs això, ajudant els altres i fer projectes socials i benèfics a través de la música, doncs això crec que ens fa millors també com a societat.
2: Perfecte. Idò, avui ho volíem també contar per als oients d'entre avui i demà. José María Moreno, que és el director de la Capella Mallorquina, entre altres moltes coses. Moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Bona nit.
1: Bona nit.

0: nou fascicle de dies de ràdio. Pep Díaz, productor d'IV3 Ràdio, benvingut a que teva, com estàs?
1: Hola, molt bé, gràcies.
0: Avui hem de relacionar la ràdio amb la paraula pena, que és la paraula polisèmica que han triat per al programa d'avui. Encara que jo diria que la ràdio allunya les penes.
1: Sí, seria una forma de definir-nos, per això no vol dir que no es vagi bé la pena com una forma de generar continguts per dissenyar la graella de programació, com, per exemple, radionovel·les, consultoris sentimentals o espais dedicats a judicis.
0: Ai, per on vols començar, Pep Díaz?
1: Jo ho faria per la pregunta setmanal. Com ja vos he dit, la paraula pena podem incloure els consultoris sentimentals. I un dels més famosos és...
0: Elena Francis, s'intueix allà. Elena Francis, sí,
1: exacte. D'aquí una estona donarem més detalls d'aquest consultori, però de moment la pregunta que vos faig és quina relació hi ha entre el consultori d'en Elena Francis amb el món de la tauromàquia?
0: Ui, ui, ui, no ho diràs per la quantitat de banyes que t'hauria en compte.
1: Sí, per les banyes dels bous, no per muntar un pel·lícula sense necessitat.
0: Val, d'acord, idò, d'aquí una estona sabrem quina relació hi ha entre el món de la tauromàquia i el consultori de la famosíssima Elena Francis. Això vol dir que ara centrem l'atenció en un altre aspecte relacionat amb la paraula pena.
1: I un lloc on es reparteixen penes és un jutjat, una vegada que finalitza un judici.
0: Sí, però la llei no permet l'emissió en directe de judicis.
1: Això és ben vera. Però en el cas que ens ocupa és una emissora molt especial que du per nom ràdio del judici. Del judici final.
0: A veure què és això que escoltem, Pep.
1: Això és una emissora UV-B76, més coneguda com The Buzzer, pulsador, sí, o Ràdio del Judici Final. És una misteriosa estació de ràdio russa d'ona curta que emet des de la dècada dels 70. És un brunzit, com una espècie de cufen mecànic i monòton, uns 25 per minut les 24 hores del dia.
0: Wow.
1: Esporàdicament s'atura el brunzit i una veu en rus llegeix missatges xifrats en noms de persones, paraules claus i seqüències de números.
0: Ah, això és una fantasia i tot això amb quina finalitat?
1: No està gens clar. Se pensen que poden ser comunicacions militars, com una xarxa de comandament i control de l'exèrcit rus. Altres teories la relacionen amb un sistema automàtic de represàlia nuclear si se detectés que la cúpula militar és destruïda. I, òbviament, no se descarta que siguin ordres encobertes a agents d'intel·ligència i espies.
0: Així, de primera, és una miqueta inquietant, sí que sona, això.
1: Mm, i per a derronar-vos, basta dir que hi ha una aplicació per mòbil que recrea aquesta emissora i que te permet jugar a enviar missatges com si fos una emissió en directe.
0: Val, millor canviant de tema, que això no me tranquil·litza gens.
1: Mm-hmm. I de si vols, podem explicar algunes històries de les que fan passar pena. A veure si els oients reconeixen a quina radionovel·la pertany aquest fragment.
2: Però què les passa? ¿Por qué no me creen? Yo maté a ese hombre. Yo le maté para robarle los pagarés. ¡Puedo jurarlo! Lo que ocurre es que soy vieja y estoy enferma. Por eso no puedo recordar los detalles. ¡Pero soy culpable! ¡Yo le maté! ¡Tienen que creerme! ¿Por qué se empeñan en no comprender?
3: Mira esta cruz que llevo en el pecho desde pequeño. Júralo por tu hijo muerto al nacer. Besa la cruz y júralo si te atreves.
0: M'encanta aquesta dona, quin patiment, no?
1: Saps que em va passar de pena en Rosa Alcázar. Ella va quedar viuda molt jove i tenia problemes econòmics. Després de parir, se pensa que morirà imminentment, així que decideix lliurar l'infant a sa família Riba, que ha tingut un fill mort en el mateix hospital. Però Rosa sobreviu i aconsegueix entrar a fer feina a Cals Riba, fent de dida dels fills d'en Riba, però que és el seu fill propi, en realitat, i ha de mantenir el secret de la seva identitat i criar en el seu fill sense que ningú sàpiga que és el seu fill.
0: Ai, això amb una passió desbordant, quin serial.
1: I d'una radionovel·la en tota, de l'any 1959, escrita per Guillermo Sautier Casaseca, amb Juana Hinfe com a protagonista.
0: I les respostes?
1: Si se nom Rosa i es Dida, que en castellà seria nodriza o ama...
0: Ama Rosa.
1: Ama Rosa.
4: Ama Rosa. con la gran compañía de actores de Radio Madrid y la reaparición en España del popular actor hispanoamericano Doroteo Martí.
0: Clar, en Doroteo era l'home que li donava la rèplica, no?
1: Anar
0: a Marrosa, molt bé. Venga, més, que això a mi me comença a agradar.
1: I d'una altra història, però també protagonitzada per una atleta jove, és Si a Marrosa, de l'any 1959. Aquesta és de l'any 1971. Se va emetre fins l'any 1974. En total, 501 episodis. Va ser una adaptació d'una obra de Celia Alcántara per Pert de Guillermo Sautier Casaseca, és guionista de serials per excel·lència. Maria és una jove de províncies que arriba a ciutat. És una mare fredina, se'n surt de ses adversitats i aconsegueix convertir-se en una gran modista.

0: Cap Díaz, no podríem tenir una banda sonora així per la radionovel·la d'entre avui i demà, el Palau del Vent.
1: Li poden demanar en Jairo, que és el cantant que escoltau. Simplemente, Maria, que Espanya va protagonitzar Maria Salerno, però que a Mèxic també se va adaptar. A Espanya era una hora diària i arreplegava 2 milions d'oients que escoltaven les emissores de Cadena Azul de Radiodifusió, Cadena d'Emissores Sindicales i Red d'Emissores del Movimiento, i que més tard s'unificarien amb el nom de Radiocadena Espanyola. I a Mèxic poden recuperar un fragment gràcies a la Fonoteca Nacional de Mèxic.
2: Carlos, sí. Quiero que vea a Tony, por eso lo llamé. Pienso que tenemos que hacer algo.
3: ¿Cómo está él?
2: Pasa las horas inmóvil, sin hablar. Está perdido en su mundo, como si no le importara nada de lo que pasa a su alrededor.
3: Lo mismo que Inés.
2: Si le hablo, contesta mecánicamente.
3: Sí.
0: Parece simplemente dispuesto... María, versión mexicana, ¿no?
1: Exacto. Por cierto, que es fines finales de familia.
0: A ver, me he ido ya, me quedé muy tranquila. Vinga, finals dels anys 70, no sé si varen de caure una micona aquestes radionovel·les, les dones començaven a incorporar-se en el món laboral.
1: Sí, varen començar a caure, però encara n'hi va haver de serials. Però d'això en xerrarem en una altra ocasió, perquè avui ens volen centrar en serials de passar pena, com per exemple el serial amb Divetres Ràdio, Manacor Complot.
4: Quiero que sepas que te quiero pedir el divorcio. Me siento vacía.
5: ¿Vacía? No, y con este ruedo que llevas, lo dudo.
4: ¿Qué has dicho? ¡Te soy oído!
5: Francisca María, somos de Manacor, mi amor. Tenemos mucho dinero. La fábrica de perlas...
0: Per favor, compta'n qui xerra aquest Manacor en ca complot.
1: És un serial molt nostrat. En Joan Bausà, que s'emetia dins del programa La Bàmbola.
0: Molt bé, podem passar una micona més de pena?
1: En poden passar més amb els consultoris sentimentals.
0: I aquí torna Elena Francis, que no pot fallar.
1: No, un consultori que va estar en ventana des de 1947 fins l'any 1984. Se va emetre per Ràdio Barcelona i llavors a Ràdio Peninsular i Ràdio Intercontinental. I a Mallorca la podíem escoltar per Ràdio Cadena. Ses veus d'Elena Francis varen ser Maria Garriga, Maruja Fernández durant 22 anys i Rosario Caballé, encara que sa seva ànima va ser sa de Juan Soto Viñolo.
0: Val, és que aquesta senyora realment era un senyor, no? Uh-huh. Elena Francis.
1: Sí.
0: I no existia.
1: No.
0: Era un home, no?, que escrivia els guions.
1: Va ser un home. L'idea original la va tenir na Francisca Elena Bes Calvet, una de ses propietaris de l'Institut Francis. Elena Francisca.
0: Val.
1: Francisca Elena, vull dir, Elena Francis. Te sona. Sí. Se resta ja és història.
6: Con mucho gusto e interés paso a responder a tu carta y te diré que hay una gran diferencia entre el noviazgo y el matrimonio. El primero constituye una época feliz, romántica y soñadora, y el segundo, un tiempo de realidades inequívocas, de tocar el suelo con los pies...
0: Ay, cuán de mal va fent Elena Francis i aquest senyor que escrivia els guions. Però bé, hi ha hagut més consultors a la ràdio on precisament consultar les penes competents.
1: I tant, a Ràdio Reloj de Ràdio Espanya, que va començar un consultori 12 anys abans des de l'Elena Francis. Me refereix en el consultori de Montserrat Fortuny.
7: Consultorio femenino y de belleza, Eupartol, a cargo de doña Montserrat Fortuny, de Laboratorios Eupartol, Chifré 48, Barcelona 26.
1: A l'any 1935 comença Ràdio Barcelona, però quan se fa l'excisió a Ràdio Barcelona i una part passa a Unió Ràdio i l'altra funda Ràdio Associació de Catalunya, el consultori se queda a Ràdio Associació, que acabada la guerra va passar-se a Ràdio Espanya. La veu de na Montserrat Fortuny va ser la de Mercedes Laspra fins l'any 1981, que va ser substituïda per Carmen Nubiola.
0: Que bo. I també se centrava a contestar cartes?
1: Efectivament.
8: Distinguida senyora, le ruego ante todo que no me juzgue mal, sobre todo porque no he hecho nada de lo que pueda arrepentirme o avergonzarme. Pero necesito que alguien me haga reaccionar y tiene que ser forzosamente una persona que reúna las condiciones que usted posee. Portarse como una buena amiga y en cambio ser desconocida. Señora, me siento profundamente atraída por el suegro de mi hija. No puedo remediarlo y se ha convertido para mí en una obsesión. jamás me havia...
0: Oh, my God, clar. I no ho contava ningú, però ho demanava a la ràdio, a veure si podien ajudar.
1: Sí, però ella firmava, en aquest cas, firmava com, crec que era Aquario.
0: Val, bé.
1: No deia... No deia
0: no. Deuria esperar la resposta, no sé. Les cartes en penes, però no sempre han estat escrites.
1: No, també han arribat a les xarxes socials, i així en el consultori d'IV3 Ràdio del doctor Amó, les penes se posaven per escrit o per notes de veu.
9: El consultori del doctor Amó.
10: Molt bon dia, canaris lliures, que aneu a la recerca d'aquell escalfor a qui els poetes han batejat com a felicitat. El vostre patir té les hores comptades perquè invocam aquí i ara l'esperit de l'amor.
11: Hola, som de Santa Margalida, tinc 38 anys i fa 3 mesos vaig conèixer per xat un jove de Croàcia. M'ha convidat a anar a casa seva i com ens coneguem i estic tan nerviosa, crec que ets home de la meva vida.
10: Ja t'ho ha dit Doris Day, que serà, serà. Però, estimada oient de Santa Margarida, no m'agradaria ser una xafa guitarres ni tirar-te sobre un gerro.
0: M'encanta, és que no podia fer d'altre. Xisco Nadal, hereu d'Helena Francis i de Montserrat Fortuny, que posava seu granet d'arena de sorra per conhortar el cor dels oients.
1: Mira, jo no ho hagués dit millor.
0: I des una pena, Pep Díaz, però és que no tenim més temps. Però abans hem de dir quina és la relació del consultori en Helena Francis, que no se m'ha oblidat la pregunteta en la tauromàquia.
1: I de la relació és amb Juan Soto Viñolo, el que va ser el guionista, l'ànima d'Helena Francis. Era crític taurí.

Gran Pep Díaz, productor d'IV3 Ràdio, cada 15 dies en aquesta hora, dies de ràdio que ja comença a tenir fans. Aina Marc, han de canviar de música, que mos han de demanar, i de maca.

0: Idò, demà és dijous, per tant, toca fer feina. Faràs demà?
1: Demà a treballar, de xapista.
0: Tens bons horaris.
1: Sí.
0: Ja va bé, idò.
1: Sí, sí, sí.
2: Fer feina, també, en l'aeroport de transportista.
0: I seguim amb més gent que demà anirà a fer feina. Què faràs demà?
3: Demà faré feina, igual que avui.
0: De què fas feina?
3: Soc funcionari.
0: Tenim bons horaris.
3: Tenim bons horaris, sí, sí, sí, però me tenc que aixecar prest. És una pena.
0: Avui és un d'aquests dies complets, que ja han sentit que fan feina, i ara escoltam un al·lot que demà feina no, però escola sí. Què faràs demà?
4: Pues bueno, yo mañana iré al colegio y por la tarde quedaré con mis amigos, por ejemplo.
0: I acabam amb que demà tenen un dia per ells.
5: Relajarme con él y a lo mejor preparar el ordenador, que lo llevo posponiendo demasiado.
0: Perquè has de preparar un ordenador, te dediques a algo relacionat amb això.
5: Sí, quiero empezar a ponerme a estudiar mejor programación informática, así que toca pues renovar un poco el ordenador.
6: Demà toca descansar.
0: Tens lliure?
6: Sí, sí, lliure. Una setmana de vacances i ja era hora.
0: Ah, veus? De què fas feina o estudies?
6: Jo sóc cambrer ara mateix.
0: Toca acabar la temporada, idò.
6: Sí, sí, sí, ja feia falta un descanset que hem nascut.
0: I do molt d'ànims a tots que els hi queda poc per acabar la temporada. I fins demà.
7: A punt d'acabar. Entre avui i demà, baixam la barrera.
8: I avui ens ajuda Antoni Cifra, que és terapeuta, que és part de l'equip directiu de l'Associació de Familiars i Amics de Malalts d'Alzheimer, AFAMA. Toni, benvingut Entre avui i demà. Com estàs?
9: Hola, bones. Molt bé, moltes gràcies.
8: A vosaltres i a tu per ajudar-nos avui a baixar la barrera del programa. Avui en triar la paraula pena, que se pot mirar des de molts de punts de vista. Si a tu te dic pena, que te venes cap primer de tot?
9: Bueno, coses que... És una, com bé dius, és una paraula que pot tenir moltes connotacions, però bueno, no podem enfocar cap a la part positiva, que és coses que valen la pena, no? Coses que s'han de fer i que passes gust de fer-les.
8: I tant. Segurament vos han dit més d'una vegada i decent des de l'any 1997 que val la pena que existeixi una entitat com a AFAMA, no?
9: Sí. La veritat és que amb això sí que tenim bastant d'agraïment per part de tota la gent que envolta l'associació, perquè al final bé, tota la gent que recorre a ella, perquè bueno, al final es veu que hi ha pocs recursos a nivell social destinats a l'Alzheimer, precisament aquí a Mallorca, i bueno, sempre disposats a donar una ajuda, i la gent això pues, ho valora i ho agraeix.
8: I per què neix aquesta entitat l'any 97, que ja fa temps, ja fa anys, i precisament a Pollença?
9: Bueno, la veritat és que com que passa com una cosa molt pionera dins Mallorca, perquè no, a nivell associatiu no hi havia cap recurs, i bueno, sorgeix en el final d'un grup de familiars que tenien que estaven afectats per un familiar malalt d'Alzheimer, i bueno, amb la disposició de cercar ajudes i crear recursos per facilitar la convivència i la malaltia i poder atendre en aquestes persones que també la pateixen, no? I es veu que són iniciatives que al final de cada dia costa més trobar, perquè al final la part associativa requereix un esforç que la veritat és que abans hi havia més gent predisposada a donar la seva part, i ara de cada vegada costa més. i bueno, va sorgir un pollet espontani i el veritat que no hi ha molt de casos tampoc tant a Mallorca com a la resta de les illes, però bueno, va sortir un pollet d'aquesta necessitat social.
8: Ja, necessitat, perquè l'Alzheimer és una malaltia dura, és una malaltia degenerativa. Segurament, no ho sé, no ha canviat molt la situació en tots aquests anys. Se coneix cada vegada més la malaltia, però bé, sabem que és una malaltia dura en si mateixa. Què és el que més sol necessitar, sobretot l'entorn d'un pacient d'Alzheimer, Toni?
9: Depèn molt dels casos, però bueno, el que al final estem trobant és una necessitat de... és a dir, per una part hi ha la persona que pateix l'Alzheimer, que al final el que necessita és una estimulació des de tots els àmbits per poder alentir el que és l'evolució de la sintomatologia. I després hi ha la part familiar, que moltes vegades el que se necessita pues, són o bé recursos de suport psicològic, suport social, i després molt assessorament, no final, amb gestions de el que comporta la malaltia en el seu dia a dia.
8: I com podeu ajudar en general? Donar tallers, com deies, tota la part administrativa, quin tipus de serveis podeu estar donant des de Fama?
9: Bueno, nosaltres gestionem un centre de dia i un centre d'estimulació, que és la part d'atenció directa. És veritat que hem anat creixent en serveis, perquè de cada vegada ho intentem enfocar més a el que és la prevenció, no? Però en el final el que fem és una estimulació a l'usuari, intentant tocar pues, tota l'àrea funcional a nivell d'activitats de la vida diària, les funcions cognitives, la funció física i la funció social també, que és molt important que a determinades edats pues, també queda molt aïllada. No? I això és el que intentem tractar amb els usuaris. I després... hi ha la part d'atenció a les famílies, que el que intentem és donar aquest suport psicològic tant a nivell individual com a nivell grupal, i intentar donar aquesta xarxa de suport a les famílies perquè puguin conviure de la millor manera en la malaltia. I això, de cada vegada ho anem enfocant més a la part de prevenció, perquè, bueno, en el final si ja es veurem que ens estem trobant de cada vegada més casos que manifesten alguns símptomes més prest, i bueno, se tracta d'anar de llefar-ho tot amb temps i sí. Bueno,
8: Sí, perquè no sé, ara t'he sentit un poquet malament. Jo crec que un altre dia hem de tornar a xerrar de voltros i de tota la feina que feis, d'anar acabant. Preguntes obligades en aquesta secció. Tens algun costum, Toni Cifra, abans d'anar a dormir, que mos ajudi a dormir millor?
9: La veritat és que costum no ho tens. És a dir, jo xap de sopar amb arrelats tranquil·lament. I així és com mos preparant per anar a dormir.
8: Acabes el dia. I nosaltres necessitem una cançó per compartir amb els oients i acabar de baixar barrera fins demà, que mos proposes?
9: Bueno, la cançó que tens en ment és el missatge esclar de Nellats, sí. Que, bueno, en el final l'objectiu d'aquesta cançó és algo que també aprenen nosaltres en la nostra feina. I és que ens hem d'apropar a les persones majors per conservar aquesta part d'identitat nostra, aquestes arrels.
8: Idò, amb aquesta cançó baixarem programa, capítol, barrera, i amb el nostre agraïment a en Toni Cifra des de l'Associació de Familiars i Amics de Malalts d'Alzheimer, AFAMA. Toni, moltíssimes gràcies i bona nit.
9: Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.

0: Entre avui i demà, Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Notícies d'última hora.
3: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
8: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
7: Som una ràdio.
8: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
9: Aquest programa de ràdio legendari.
10: És un factor.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com esteu avui a l'Aviador parlant de jazz i de moltes propostes escèniques? Benvingut tothom.

0: I és que demà comença la 7a edició del Jazz Point d'Eivissa. Parlarem amb dos dels músics que tocaran aquest dia, el trompetista eivissenc Pere Navarro i també el saxofonista cubà Michael Vistel. Divendres comença també una nova edició del Festival de la Paraula. Hem assistit a la presentació i hem pogut conversar amb la majoria de protagonistes d'aquesta trobada anual amb la dramatúrgia contemporània. I per acabar tindrem encara més propostes de actualitat escènica amb el productor Javier Matesanz.
1: I tot això passarà des d'ara mateix i fins les 11 amb Lluís Fortesa, el control tècnic.

0: Així sona Michael Bistell, que serà un dels artistes que trobareu aquest cap de setmana. Comença demà dijous, trobareu concerts a les 2:30 i a les 9 del vespre en aquest hotel Standard d'Eivissa. Allà també hi haurà, a part d'en Michael, en Pere Navarro i tants d'altres músics, els quals esperen que s'ho passin tots molt bé.
1: I de moltes gràcies, Pere, per atendre-nos una vegada més.
2: Moltes gràcies a vosaltres, bona nit a tothom i ens veiem en cap
1: i bon
2: cap
1: festival.
2: Setmana.
1: Michael, gràcies. Buen festival, que disfrutes mucho.
3: Gràcies, muchas gracias.
1: I que...
3: Gràcies per llamar-me.
1: Gràcies a ti. Mucho gusto. Vinga. Idò, acabam amb la música d'en Pere Navarro, aquest bloc de la vida.

0: TV3 Radio es cultura.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni cavallers, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien el caleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i V3 Ràdio. Comença el dia amb la informació més completa.
2: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
2: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
2: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
2: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí i V3 Ràdio. Serveis informatius. L'aviador. Amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
3: A Xena, amb Javier Matesans.
4: En Javier, que avui ve acompanyat de dues convidades que ens agrada sempre rebre en aquest programa. Javier, com estàs?
5: Molt bé, i tu?
4: Molt bé. Després parlarem també del Festival de la Paraula, que es va presentar ahir. Varen estar ja en tots els creadors i creadores, tots no, però una bona representació d'allò que serà aquesta edició. Però abans volem parlar d'un muntatge, un muntatge que, per cert, arriba de València, se continua mostrant aquí a les Illes, i vull repassar aquestes funcions també, que són a tocar. Mm-hmm.
5: Efectivament, amb un títol xulíssim. La veritat és que jo vaig tenir la sort de ser jurat del Bòtil. Ara ho parlava amb les protagonistes, que si vols les presentam.
4: Vinga, Núria Esbert, com estàs?
5: Núria Esbert,
4: protagonista. Hola. De la Sal de la Ferida. N'he fet un tatuatge.

0: personatge.
1: Quina Marfiol, la directora. Doncs fa...
0: Com estàs, Marc? Deixa que xerri, no?
1: ara parlàvem amb la Núria que fa un any, més o menys, a l'anterior Bòtil, perquè ja n'hi ha en marxa una altra edició, vareu presentar amb en Manel Serrano, autor d'aquesta peça, un work in progress, que molt va agradar, que va tirar endavant i s'ha convertit en això. I ja llavors tenia aquest títol, de la sal de la ferida n'he fet un tatuatge. I realment ens va seduir ja el títol, que no és precisament breu, ni bo de recordar, si no l'interioritzes així poèticament. Perquè es basa en La crostera, de Cati Coll.
0: Un poemari. Imaginem que és un vers, sí. del poemari, no?
2: De la sal de la crostera n'he fet un tatuatge, és una versió molt lliure del poemari. Però crec que sí que veu molt, justament, aquesta peça de té parts molt poètiques. Algunes són literals de la crostera i algunes són una mescla que ha fet en Manel.
1: I digue'ns què passa damunt l'escenari amb aquesta... Perquè és un monòleg, ets tu, el monòleg poètic, ets tu, sí, l'única que puja a l'escenari. I, per exemple, Marc, què has fet en la nostra Núria?
0: Que no és la primera vegada que la dirigeix.
3: No, ets la segona. Per tant, clar, és interessant perquè hi ha una cosa que ella ja sap com faig feina, jo ja sé també com ella fa feina i crec que el punt de partida ja era un poc més avançat i està molt positiu perquè ho hem fet en poc temps. O sigui que sí, que ens ha ajudat això, que no es fot la primera vegada.
1: Deu ser un muntatge apassionat, no sé, o feridor, perquè la crostera, la sal de la ferida, no sé, aquí, com a mínim, amb l'amor patim, com va la cosa? Per aquí deu anar... Havia un coixinet que era un cor. Te'n recordaré, el nen, sí. Això no li agrada que ho recordi.
2: És que no me'n recordava gens.
1: No te'n recordaves tu, eh? No. T'he tret jo la foto. Què passa damunt l'escenari?
3: Jo aquesta pregunta la trobo interessant perquè és una cosa que hem parlat amb la Núria. O sigui, jo ara aquest projecte vaig arribar una mica més tard que l'autor i l'actriu. I clar, és vera que, així com ha dit la Núria, és una versió lliure. Per jo, la crostera hi ha com un tema principal que ho vertebra, que té a veure amb l'amor, que tu deies, però que no forma part a la nostra peça. És a dir, com que també hi ha altres subtemes, el que se transita té a veure amb la solitud, aquesta cosa de no acceptació d'una mateixa, una part com a vulnerable, i tot el procés, tot el viatge, com per anar acceptant qui som, i com en les ferides al llarg de la nostra vida en poden fer, bueno, un tatuatge vell, no?
1: Vols una marca... O que mos deixa una empremta.
0: Clar, es deixa davant d'un drama, no?
2: Ara pensava que, ara fent referència a el coixí, que podríem ser un coixí del sofà, que forma part de l'escenografia, on veu passar dia rere dia un adolescent. Que un adolescent que després se fa gran, no? I pensava, justament, el públic, crec que pot ser és un moller en aquest sentit.
1: I és dolorós, aquest procés.
2: Té llums i ombres com l'adolescència mateixa i la post-adolescència. I crec que el que... anem a fer molta feina de que a vegades pensant que l'adolescència només té ombres, però també entra allà molt en les llums.
1: I a mi m'ha cridat molt l'atenció de que... Jo tinc a les mans el programa de les sales municipals de Palma, que es va presentar tant, i aquí encara no surt una mar, no? A direcció i guió en Manel Serrano i na Núria. Sí. Però hi ha un moment en què en Manel diu, aquí falta què? Una direcció que porti... però li estic demanant a la Núria, eh? Mar, li demana a la Núria.
3: No, si jo la resposta no la tenc. Jo vaig rebre una telefonada.
0: Però qui dirigia al principi?
2: Ell, en Manel. Vale.
1: I per això, però és decisió d'en Manel cridar en Amar. Per què? Què aporta en Amar en aquest muntatge, a part de tot el que ja heu comentat?
2: Sí, per jo, i per Manel també, perquè no han xerrat molt, ha enriquit moltíssim la mirada d'en Amar. De cop, amb en Manel estem una mica estancades també. Penso que és molt difícil escriure i dirigir una peça.
0: I d'on fa practicant tothom. Ja. Jo no, eh? Però... Jo no dirigeix ni que m'amati.
2: Però també, ell no sé si ha dirigit molt o no. Sí. I clar, i era com... Sí, estàvem estancades, trobàvem que hi havia d'haver una direcció així potent, forta, perquè s'apostava molt per aquesta peça.
1: Com... Una mirada externa, potser, que ni hagi escrit ni interpreti, no? Que te vegi i pugui aportar coses des de fora.
2: Clar, i jo, Namà, ja amb Cul de Sac ja havíem estat juntes i jo trobava que era un perfil increïble. I ja està... No sé, és que per això ha estat increïble.
1: I Mar, des d'on ho enfoques? Poesia, feminitat, aquesta visió, o potser recordant també, transportant vosaltres mateixes en aquesta adolescència vostra, portant biografia, no sé...
3: Clar, hi ha una cosa important, que és que hi ha un text escrit que jo he de respectar. Bé, he de respectar. Això ho dic a mitges, perquè he fet qualque proposta, evidentment, per afavorir el muntatge, que ho he consultat amb en Manel, de poder girar, intercanviar escenes o passar unes rèpliques abans d'unes altres, perquè sí, a nivell de muntatge i de coherència, en la meva nova proposta trobava que tenia més sentit. O sigui, quan me demanaves si era una cosa molt poètica, és vera que hi ha un espai com a més poètic, però a mi m'ha interessat més aterrar-ho bastant i que fos una cosa més quotidiana i propera, també per si ve públic adolescent i juvenil, que se puguin sentir interpel·lats.
0: Javier, que hi ha una peculiaritat, que normalment el director o la directora s'incorpora al principi del procés, per tant, sí que pot intervenir en els textos, depèn també del dramaturg en qüestió, de la dramaturga, però normalment intervé, proposa, i al final s'arriben a consensos. Aquí te trobes ja amb el tren en marxa i t'has de pujar i has de fer canvis sobre una cosa... que Manel va dirigir ja pensant en una estrena. Vull dir que ja havia una proposta de direcció quan tu arribes en el projecte, sí. O encara no estava madura.
3: Quan m'ho va proposar, clar, era un tema, i em van xerrar obertament. Jo li vaig dir que si ho havia de dirigir necessitava tenir com una certa llibertat com per no saber què havia passat abans i poder-ho fer des d'un lloc nou si m'havia d'incorporar. Perquè si no crec que hagués estat més... més complicat, no ho sé, és una altra manera de fer feina, però sí que hagués requerit un altre temps.
1: Escapa de la lectura poètica o també hi haurà part de la lectura poètica o l'heu convertit en teatre per molt que tingui un rerefons de poesia d'un poemari?
3: Què trobes?
1: Recites poemes a l'escenari?
2: Sí. Sense jo ser una recitadora de poemes.
0: Tu fas de tot i ho fas bé. Has de dir ara que no és recitadora de poemes.
2: No, perquè pensava...
0: Per tant, ara jo te dic, pots llegir el menú del restaurant que va en Javi d'aquí una estona i ho fas?
2: Sí.
3: Llegir menú.
0: Cuidado.
1: Això ho van fer a televisió en Lola Flores amb una llista de la compra del supermercat.
3: Ideal.
2: I havia una cançó?
1: A recitar, així com feia ella allò. I començava, una lletuga, tres tomàtiques.
0: Però en castellà.
1: En castellà. Per
0: repetir-ho, però en
1: castellà. I va començar a llegir-ho i a fer cops damunt la taula així amb el seu temperament.
0: Javier té dos habilitats, ara aprofit per dir-ho. Dos imitacions que les broda. Gorbachev, que vosaltres no havia nascut encara quan Gorbachev feia perestroika, i després en Lola Flores, que tampoc havia nascut, però la coneixia una
2: vegada.
0: Ell imita molt bé, m'ho heu comprovat.
2: Se m'ha fet
1: molt, eh? Som l'ataca d'en Gorbachev, ara. Bé, continuem. Ja, no sé per on anava. Ja ho has aconseguit.
2: La poesia.
1: Escapant de la lectura poètica per fer teatre, o està tot...
2: Està tot integrat, sí. Sí.
3: Sí que recites uns versos, el percentatge és menor.
2: Sí.
3: Això també és així.
0: La veritat és que estem parlant de la sal de la ferida, n'he fet un tatuatge i està molt bé parlar-ne, però, per favor, aneu a veure-la, si encara no ho heu fet.
2: Sí.
0: Venen de València, ara us explicareu l'experiència, però dia 16 de 7 i de 8 és a Palma, imagino que el Maruja Alfaro Mar i Terra. Després el 29, estem parlant d'octubre, òbviament, a Inca, i ja mos anem al desembre, que aneu a Manacó dins d'aquesta nova temporada, 20 de desembre, Manacó.
1: I veniu de València, que ja l'heu mostrada.
2: Sí.
1: Com reacciona el públic? Què li mostreu? És que... No, no, no.
2: Que sí, també, també vàrem anar a Móra d'Ebre. Clar, el seu Premi d'Esbòtil vàrem estrenar la Fiat l'any passat.
4: Sí.
2: I després hem anat a Formentera, hem anat bueno, un parell d'instis d'aquí, i ara fa res, érem a València. I molt guai, perquè aquí ja vaig poder començar a fer un Frankenstein en coses que havia començat a anar a mà. Jo allà estava com en, mesclant dues informacions diferents, perquè hi havia com a dos recorreguts, i era i de cop ja començava a integrar-se d'anar a mà. Però va ser molt guai perquè ho fèiem a un públic adolescent, varen connectar moltíssim, els hi va agradar molt, i varen comentar coses de la proposta d'anar a mà. En plan, que bé que quan
4: que,
2: dius
4: que
2: això...
4: Que havia col·loqui després.
2: Sí, sí, quan ho fèiem amb adolescents...
0: No,
2: perquè no, és bona.
0: Perquè ja és molt humil.
4: És que és molt estrany.
3: Estic malumíssima i tinc una calorada.
4: Aquest muntatge que estem parlant avui és molt estrany, perquè, clar, vas estrenar a la Fiat de l'any després del Bòtil, un espectacle que no era d'anar a mà.
2: No.
4: Que no havia dirigit... O sigui, tu has fet dos espectacles amb el mateix, amb els mateixos ingredients. Sí. I me dius que a València quasi era la mesca del Frankenstein, li has dit, de tots dos. O sigui, ja van tres, ja van tres.
2: Amb una escenografia nova que provava en aquell moment.
4: Oh, ja. És multidisciplinar i multifacètic. Aquest espectacle no acabarà mai, clar, perquè no. L'any que ve el tornem a veure...
2: L'allargarem, de fet, perquè ara és breu.
0: Que estigui viu és
2: però...
0: una cosa molt estimulant, que l'espectacle estigui viu.
2: Sí, sí. I això... I no, Móra va ser... Ai, Móra d'Ebre també va anar molt bé. Però connecta molt guai amb els adolescents, perquè crec que, bueno, els hi xerran de tu a tu, com ho xerram les adultes, i crec que això que és cara beníssim.
0: Se'ns va el temps volant.
2: Ai, sempre molt.
4: Sempre passa.
0: Tenim una hora de programa.
4: Si li dones 5 minuts,
0: la setmana que ve. Efectivament, com que la setmana que ve ja l'espectacle ha canviat, podem parlar de versió 3.0 de la Sal de la Ferida.
2: No, per favor, jo tinc ganes ja que no canviï.
0: Que no canviï més, no? De fer-te teu ja de manera definitiva.
4: Jo vindré diumenge.
2: Jo
4: vindré diumenge. O sigui, haureu fet ja dos de diferents, el 7 i el 17.
2: Efectivament, en realitat ja m'invem.
0: Però parlant ja de ja, clar.
2: Quin dia vendrà, Rafa?
0: És que, clar, ho he d'encaixar, perquè saps que tinc amics i amigues que estrenen coses.
2: Hi ha moltes coses cada setmana.
0: Jo crec que hauré d'anar a Inca ja.
2: Bueno, està bé.
0: Sí, perquè s'estrenen també...
4: Que veuràs,
0: la Rosa Marcilli, que fa lo del cabaret, amb l'equip de Literal, que ara xerrarem també, vull dir que...
2: Però I a Slam, també.
4: Jo dissabte...
0: No puc anar,
4: jo dissabte vaig a Lateral, aquí,
0: Literal.
4: Literal.
0: Què dic?
2: Lateral.
4: Lateral.
0: Pensamiento Lateral és el que tu tienes.
4: Me sé que el Lateral de la...
2: Ells també fan diferents espectacles.
3: Jo t'he de dir una cosa, divendres que s'estrena, jo no hi som, perquè som a Sant Jordi, amb el Teatre de Barra.
4: Amb el Teatre de Barra, és bona. Per això...
0: Un programa que no sortia al Teatre de Barra i l'has tret tu.
4: És vera que jo no puc anar divendres perquè estem a Sant Jordi fent Teatre de Barra. Quina feina!
2: Quina feinada!
3: Tant de bo n'hi hagi sempre.
0: Marc Fiol, moltes gràcies per venir. Núria Esbert, desitjant veure't damunt l'escenari. De la Sal de la Ferida n'he fet un tatuatge que pinta molt bé, i en Manel, si mos està escoltant, també enhorabona i gràcies per escriure textos tan guapos. Molta merda.
2: Gràcies, moltes gràcies.
0: Javier, quedes a parlar una estoneta del Festival de la Paraula?
4: Va, quin remei.
0: Vinga, parlant del Festival de la Paraula.

0: Idò, parlant d'una cita ja imprescindible a la temporada d'Arts Escèniques, un esdeveniment dedicat a la dramatúrgia contemporània que durant els pròxims 6 mesos es convertirà també en aparador de projectes teatrals, creadors i creadores de les illes, també contenidor de lectures dramatitzades i del torneig de dramatúrgia, també espai de trobada per parlar de l'ofici d'escriure i més concretament d'escriure teatre. Un any més arriba el Festival de la Paraula, varen estar acompanyant els protagonistes, va fer la presentació ahir al Teatre del Mar, i Cristina Bugallo, que és membre de la Produccions de Ferro, la companyia que organitza tot aquest esdeveniment, ens posava un poquet en situació del que vorem enguany.
1: Bé, com a punts a destacar d'enguany, sempre cercam quins elements podem destacar de cada edició, i com a punts a destacar d'enguany en triaríem 3 de principals, que són, oferim 3 estrenes teatrals absolutes, la incorporació de nous espais en el festival, com és el cas del Teatre de Manacor, que s'assumen ja col·laboradors habituals, com són el Teatre del Mar, el Teatre Principal d'Inca i el Teatre Maruja Alfaro, i també, sobretot, la voluntat d'ampliar els temps d'exhibició dels espectacles, amb l'objectiu de... És un objectiu doble, donar oportunitat en el públic, més oportunitats per veure espectacles de qualitat, perquè no se'ls pugui perdre, però també, per altra banda, donar més oportunitats a les companyies i als creadors i creadores a rendibilitzar els seus esforços artístics i econòmics.
0: I dona Cristina, que parla d'un festival que posa en valor, evidentment, la dramatúrgia d'aquí, que hi ha molta i molt de talent, Javi, però també creadors de fora. Escolta, perquè venen espectacles també que venen precedits d'una trajectòria important.
1: Bé, en el Festival de la Paraula, el principal objectiu, evidentment, és donar visibilitat i suport a produccions fetes a les Illes Balears, però també ens agrada cada any obrir una miqueta una finestra a produccions que ens fan fora de les illes. En aquest cas, però, enguany, es dona la circumstància que aquestes dues produccions que hem triat són d'autors i autores balears, o amb molta relació amb les Illes Balears, com és el cas d'en Joan Yago, flamant guanyador del Premi Nacional de Literatura Dramàtica, que enguany durà el seu espectacle I Say Potato, que és una producció de la Sala Trono, arribarà dia 11 d'abril en el Teatre Principal d'Inca, i estem molt contents perquè és un espectacle que ha tingut molt d'èxit, es va estrenar fa poquíssim, i tenim la sort de tenir-lo també dins el festival. I després un altre espectacle que es titula La Protagonista, que l'autora del qual és una autora menorquina que ens feia moltes ganes descobrir, és la Melanie Werder, que ha desenvolupat la major part de la seva carrera a Madrid, però és menorquina, i ens feia també moltíssimes ganes descobrir el seu teatre. Aquest text va ser Premi Lope de Vega l'any 2023, ara fa no res ha participat a la darrera muestra de teatre espanyol d'autores contemporanis, i res, i vindrà aquí en el Teatre del Mar del 12 al 14 de febrer. I també dins aquest intent d'acostar també els pensaments, les obres de no només autors i autores de les Balears, sinó també de fora de les illes, organitzam com cada any les trobades dramàtiques, que és una activitat amb la qual participam amb l'Associació de Dramaturgues i Dramaturgs de les Illes Balears, i enguany també les organitzarem, en aquest cas com a novetat ho farem en el Teatre del Mar de Palma, en el bar, i són aquestes trobades que fèiem al voltant d'un vermut a les 12 del migdia, i en el qual enguany participaran na Caral Riera, en Marc Rosich, en Jordi Oriol i també la companyia valenciana El Pont Flotant. Aprofitarem que són aquí en el Teatre del Mar participant a la seva temporada de tardor i els hi hem proposat també que participin a una d'aquestes trobades dramàtiques i han dit que sí, o sigui que també els atendrem aquí.
0: I precisament el Festival de la Paraula, Javi, comença divendres de mateix amb Literal, em feia referència, m'ha dit que vas el mateix divendres.
2: No, dissabte. No, perquè divendres, com ha dit la mare, estem a Sant Jordi fent teatre de barra.
0: Molt bé, doncs test de Xavier Uriz, que és vera que no és molt
2: prolífic,
0: molt prolífic, però allò que fa és, ho fa molt.
2: Sí, i és un guanyador de premis.
0: Sí, com tu dius,
2: escriu de tant en tant, i bé que fa, si no escriu al seu ritme i sense compromisos, però normalment no passa desapercebut. Els seus textos, quan els enllesteix, els presenta, guanyen, se representen, s'estrenen i funcionen. No? És una persona molt interessant i que escapa bastant d'estereotips i de teatre, si més convencional. I clar, en mans d'en Sergi Baos, també un dels habituals de l'escena tant com dirigint com interpretant, a Marga López per allà, bueno, en fi...
0: Marga López i Laura Morones són estes intèrprets perquè en Sergi, a part de dirigir, també interpreta.
2: Efectivament, molt interessant, evidentment, i...
0: Idò, vols saber de què va? Si no ho saps ja, els oients per Ventura no, en Xavi ens ho conta.
3: Pues, literal, mos explica la història d'un professor de filosofia anomenat Max Roig, que el problema que té, bàsicament, és que ningú li fa cas, els seus alumnes no li fan cas, la seva família pues, també és una mica insignificant, i com que és una persona que la seva premissa còmica com a personatge és que és una mica narcisista, pues, no ho pot sofrir, i res, pues, simplement està dispost a fer gairebé qualsevol cosa per pues, recuperar l'atenció, el valor, la importància que en qualque moment a lo millor va tenir.
0: En Sergi Baos, que ha dirigit, com dèiem, la peça, li demanaven per el procés, no? per això de tenir també l'autoviu molt a prop, i també un poquet com havia estat l'experiència, tenint en compte que tots dos són docents. La cosa també va de... diguem que l'ambientació, l'atmosfera i l'univers és el món de l'educació, i tant en Sergi Baos com en Xavi Uriz són docents, i això ens deia en Sergi.
4: Bé, aquesta obra té una sèrie de semblances amb, o sigui, jo també com som professor i som amic d'en Xavi Uriz des de fa infinitat d'anys, era fàcil el diàleg entre l'autor i el director, no? De vegades massa i tot. I bueno, la meva tasca ha estat bàsicament posar en marxa això. Sí que ha estat, tenia com una petita dificultat o repte, que era el fet que jo també interpret a la vegada que estic dirigint, tot i que tinc la Sara Palomo, que és ajudant de direcció, que està fent com a sa mirada externa, però sí que ha estat com aquest repte de dir bueno, com se fa això, no? La portada en escena passava per... És a dir, una de les coses curioses que té aquest text és que d'alguna manera tot està dins el cap de Max Roig, no? D'aquest personatge principal. I bueno, intentàvem com crear aquest univers profund del seu cervell, no? Bàsicament ha estat això. I després, evidentment, hi ha tant la Marga López com la Laura Morones fan fan més d'un personatge, i aquest era també com el repte, no?, d'aconseguir, perquè clar, aconseguir que na Marga López, que té 53 anys, faci d'un adolescent, sempre és divertit. Bàsicament, bueno, també com la meva experiència docent també m'ha servit com per intentar crear aquesta humanitat d'aquests personatges adolescents. No només fan adolescents, na Marga fa de na Joana, que és la dona d'en Max, na Laura fa de na Gemma, que és la filla d'en Max. Vull dir que na Laura i na Marga fan infinitat de personatges, no? Mentre que jo me mantenc en un sol personatge, que és en Max. I també això m'ajudava, me facilitava la feina a l'hora de dirigir.
0: I Javier, un amic comú, en David Mataró, que està d'enhorabona acabant el projecte de Res non verba, que estarà dirigit per Albert Boronat, sobre un test d'en David, acaba de guanyar el Quim Masó. Això implica anar-se'n a la temporada alta, el grec, i és un obra que s'estrenarà en el decurs del Festival de la Paraula, també.
2: Efectivament, en David també... bueno, de temps enrere, perquè ell era molt cinematogràfic i
0: sí,
2: televisiu,
0: guionista,
2: i va fer la passa cap a la dramatúrgia, i amb bons resultats, no? I, bueno, tenim ja ganes de veure el resultat final d'aquesta peça i donar-li l'enhorabona pels premis.
0: El mes de febrer s'estrenarà. En el marc del Festival de la Paraula, també coproducció del Principal de Palma, escoltant David Mataró parlant de Res non verba.
5: Doncs el Premi Quim Masó és una empenta extraordinària per la peça. És a dir, ja el fet d'aconseguir la coproducció del Principal ja va ser una molt bona empenta, però clar, això ha sigut una sorpresa perquè és un premi molt top. I clar, això, a part de l'ajuda econòmica i de l'impuls que ens dona, jo diria que el que destacaria més és que anem al grec i anem a temporada alta. És a dir, clar, que de cop i volta volíem fer temporada a Barcelona, però amb aquesta presentació al grec i a temporada alta ja ens dona pues, l'empenta que faltava. Ara només queda escriure-la.
0: I aquest Festival de la Paraula, que té un monogràfic o diguem una dedicació especial a Xesca Vedell. Ella ha escrit Solc i Perla i també interpreta, i ens contava això dels dos projectes.
6: Idò, aquestes dues propostes, quan me varen proposar ajuntar-les, vaig trobar que tenien certa coherència, perquè en el fons parlaven d'aquestes dones obreres, tant sigui de la indústria de les fàbriques de les perles com del camp de Mallorca. A mi m'agrada molt la soralitat, la seva gestualitat, la seva manera de ser, i els he recollides, i una ha estat una obra, i l'altra ha esdevingut Perla, i l'altra ha esdevingut Solc. Perla, parlant més de tot el món d'objectes, hi ha la companyia Les Pinyes, de teatre visual, i fem una dramatúrgia on barrejam la paraula i l'objecte. Hi ha projeccions en directe dels objectes i de les manipulacions de les actrius, i és un espectacle que ja vàrem estrenar en el Teatre de Manacor i que l'han rodat, han fet unes 60 representacions. I Solc està en construcció. També parla d'aquestes dones, en aquest cas del sector primari, que també els he replegat amb àudios el seu testimoni, més de 30 entrevistes, que m'ha fet molt feliç escoltar-les i conèixer-les, i ara estan en format de lectura dramatitzada, i Solc reuneix aquesta culpa que ells senten, que és que jo no soc ningú, jo no sé de lletra, i jo he volgut investigar qui hi havia darrere d'això, i m'he trobat la figura de l'educació, com pot ser de determinant en seguir perpetuant certs privilegis d'unes persones envers unes altres, i part de l'educació a partir del rei Alfons XIII, en endavant, passant per la reforma de l'educació de la república, amb mètodes com el mètode Freinet, que va ser superrevolucionari, i va venir a les escoles mallorquines, o també part de la revolta de les dones de l'Oliva a Calvià. I amb això arribam als nostres dies i perpetuam aquesta pregunta de que és tan important la nostra educació i com es marca i com es pot travessar.
0: I cita també ineludible d'aquest festival de paraula el torneig de dramatúrgia, que no sé ara quina edició és, però que prou 12, no?
2: Són unes quantes ja, sí, molt interessant. I és una altra pedrera importantíssima, perquè ara no la recordaríem, però són molts i molts els que han guanyat o no han convertit el seu projecte del combat en un obres, finalment, que s'han estrenades. O sigui que és una llavor important pels participants, pels dramaturgs que participen, per tirar endavant projectes, aprofitar per provar, per tastar-los, no? I que la gent opini de lo que veuen aquell dia allà damunt l'escenari, però també per animar-se després a convertir-los en textos ja sencers i poder-los estrenar.
0: Efectivament, i els participants d'enguany, que són Héctor Seoanen, Melanie Werder, Sebastián Moreno i Rosa Marcellí, escoltam en Héctor i na Rosa parlant del torneig.
7: Bé, i del procés d'escriptura està sent un tema, perquè, clar, hi ha unes bases molt, molt clares, molt fixes, i t'has de fer amb elles, i bé, duc tot l'estiu amb un atac de nervis de... no va de total de quins nervis amb que faig. I bé, crec que més o manco ja està la cosa, està muntada ja, més o manco.
8: Això d'escriure sense acotacions, que és una de les bases, és una cosa que habitualment faig, no? No pens massa en acotacions, sinó només amb el text dramàtic, i pens que som de la corrent de gent que pensa que l'acotació és... ve a ser una direcció en definitiva, no? I això ja és feina del director, o sigui, ja s'apanyarà, no? Nosaltres hem d'escriure i ja s'arreglarà el director. Per tant, això no és una cosa que m'hagi vengut de nou, però sí que els plaços, que mos queda molt poquet, està sent la part més complicada, no? Aquesta carrera de fondo que tenim, que hem d'entregar d'aquí no res. Jo encara estic donant moltes voltes, encara no he agafat un camí definitiu, però bueno, estic a poc a poc encaminant l'obra.
0: I de tot això i més coses en el Festival de la Paraula, Javi, què t'assembla?
2: Bueno, pues com sempre,
0: que
2: realment és difícil absorbir tanta proposta, tant de material. És un dels grans impulsors de l'escena d'aquí, ho mou a tots els nivells, i amb propostes molt diferents i clar, doncs és un gust que hi hagi, que hi hagi un motor així a les illes i que doni oportunitats a tots, eh? I a tot el ventall de creadors i artistes de les arts escèniques.
0: Idò, anem comentant totes aquestes propostes al llarg de les setmanes i concretament el dimecres aquí a Escena. Gràcies, Javier. Fins la setmana que ve.
2: A vosaltres.
0: Vinga, i acabam avui amb una recomanació perquè torna al cinema Canvi Vot, el cicle de cinema, recorda el passat del Palau, al centre de Palma, una casa senyoral que acull la projecció de 4 pel·lícules rodades precisament a les seves estances. Comptaran la presència d'Antoni Eloi, de Marga Amelià, de Jaime Chavarri, entre d'altres. Escoltam-ne Sol Montaner, una de les responsables del cicle.
9: Hola a tots els oients de l'Aviador. Som Na Sol Montaner, de l'associació Canvi Vot. Aquesta tardor us convidam a viure una experiència molt especial, on el cinema i la història es troben. Un cicle en què projectarem 4 pel·lícules que han rodat part de les seves escenes dins del Palau Canvi Vot. Els dies 16, 17, 19 i 20 d'octubre, a les 7 del vespre, podreu veure cada pel·lícula en el mateix escenari on es va rodar. I, després, gaudir d'un col·loqui amb professionals del món del cinema, entre ells directors de les pròpies pel·lícules. A més, hi haurà una exposició fotogràfica dels rodatges i acabarem compartint un còctel entre assistents i convidats. Les entrades ja són a la venda a Ticketiver. Vos esperam a Canvi Vot.
0: I amb aquesta recomanació cinematogràfica i cinèfila també, i un poquet de música que vam per avui, per a Navarro, hem parlat amb ell, és un dels protagonistes del Jazz Point, l'edició d'enguany, amb bona música en jazz, acabant l'aviada d'avui. Demà més, a partir de les 10, ja sabeu.

0: He demanat que digui que Xiu Xiu té els millors presentadors del món.
1: Xiu Xiu wa ano sekai ichi saikō na ano reporter ano shaberu hito tachi ga imasu.
0: Wow!
2: Thank you, thank you. Arigato.
0: Thank you. Arigato.

0: Ja som aquí, ja hem arribat. Xavi Oliver, com estàs?
1: Molt bé, molt bé. I tu? Ben tornada.
0: Moltes gràcies. Jordi Suárez, com anem?
2: Molt bé, molt bé.
0: Com heu dormit de nit passada?
3: Bé, bé.
2: Bastant normal.
0: Escoltau aquest temacle. Aquesta Olivia, aquesta nova cançó, és l'avançament del disc d'en Kiko Veneno, que se titula Precisamente. I en aquesta cançó li canten en Olivia i diuen Olivia... Com és?
1: Me haces volar...
0: Uau, Xavi, quina
2: però...
0: veu que tens.
2: Què passarà en Olivia? Què passarà en Olivia amb en Kiko Veneno? No ho cap d'entendre.
1: I no ho diries mai, Jordi, escolta'm, però... És una veu tan coneguda com desconeguda en aquesta cançó, que fas coses en francès.
0: Eh? A veure, si
1: per aquí fan que sí. Mem, escolta-ho, escolta-ho, menys diu qui és.
4: Baisse la vitre que l'air me décoiffe.
5: Baisse la vitre que l'air me décoiffe.
4: En arrière, tous mes cheveux.
5: En arrière, tous mes cheveux.
4: Je te comprends, mais je...
1: Jordi, saps qui és aquesta veu?
2: Clar que no.
0: No l'has conegut?
2: No, no, no. No conec molt de francesos. Ja.
1: Marca xifres, contra el tenint, sap qui és de qui és aquesta veu, de qui li pertoca.
0: Kiko Veneno, en col·laboració amb una persona que mos pega a prop a tots nosaltres. En Miquel Barceló, el pintor felanitxer, s'ha colat en el darrer projecte musical de Kiko Veneno, no només a través de sa veu, sinó que també ha creat sa portada i fa els coros d'aquesta cançó, Olivia.
2: Ja, està molt bé, però vos he de dir que jo ja tenia una Olivia preferida.
1: Què vols dir?
2: Home, per favor.

0: sigui, dues cançons que se titulen Olivia, sí, però completament diferents, generacional, estilísticament.
1: Bé, realment, una és Olivia i l'altra és Olivia, no?
2: És vera. Bé,
1: aquí
2: no sé.
1: Aquí ja s'hi
2: diferenci. S'ha neutralitzament.
0: Sí, bé,
2: jo crec, que hi ha espai per les dues Olivies, vulguis o no.
0: Sí.
1: Jo no ho tinc.
0: És un nom que està de moda, Olivia.
2: Sí, sí, de fet, molt, sí. Mm-hmm. És veritat, això. Bueno, Olivia de Kiko Veneno o Olivia de Miquel Barceló amb Kiko Veneno o la de Tietz.
0: Quina vos agrada més?
2: Jo és de Miquel Barceló.
0: Sí?
2: Sempre per davant, sí.
1: Home, jo la de Tietz, Tietz, per favor.
2: Clar. Quines?
0: No he escoltat suficientment la d'en Kiko Veneno.
2: Ja ho veurem.
0: Sí. Jo és que la de Tietz la tenia molt escoltada ja, perquè és d'un disc de l'any 23, si no vaig malament. Bé, en definitiva, si voleu triar entre les dues Olívies, escriviu-mos @xiuxiu.tv3, que ja sabeu que sempre mos agrada sentir-vos a prop. Avui tenim Nana Gallardo a la producció i na Marga Cifra en el control tècnic.

0: que així, així, mos encanta que mos vengueu a veure.
1: Efectivament, i de fet, hem de dir que cada vegada que mos telefonau, sempre mos convidem a venir, sí, a conèixer les instal·lacions.
2: No? És que vos adonim una vegada i una altra que telefonant, el telèfon que ja sabeu de memòria, té premi.
0: Nosaltres repetim un número de telèfon una i una altra vegada. Quin número sé?
1: Quin és? I deu ser 971-1399-00. 971-1399-00.
0: El telèfon de l'E3. No el deim mai.
1: Man, jo l'he dit un pit mai.
0: Una vegada en el dia el deim i ja està.
1: Me telefoneu sempre que vulgueu.
0: Sí. Qüestió que quan mos telefoneu estem encantats, tan contents que vos convidam a venir. I l'altre dia, quan xerràvem de Tardeo d'Autònoms, que ha organitzat en Parísio, varen rebre una telefonada.
3: Bones, molt bona hora baixa.
0: Amb qui parlam?
3: Rafael Ticornell.
0: Molt bé, Rafael, de Porreres, a veure, mem. Sap quina pel·lícula és de moment? Si no, en Jordi té més pistes preparades, eh?
3: Primer, no me demaneu si som autònom.
0: Idò, si en Rafael va telefonar per endevinar també una pel·lícula que jugam precisament des dimecres a final d'hora. Qüestió que mos ha vengut a veure Rafael Ticornell. Benvingut a Xiu Xiu.
4: Bones.
0: Com estàs?
4: Bé, bé.
0: Havies estat a la ràdio?
4: Havia estat un parell de vegades a programes diferents. Fa estona, Però bueno.
0: T'agrada Xiu Xiu?
4: Molt. M'encanta i M3 sempre d'escoltar-me.
0: És que nosaltres t'hem fet venir perquè diguis això, que escoltes Xiu Xiu.
4: Escolta Xiu Xiu cada dia.
0: Molt bé.
4: A la xic.
0: Molt bé. I ja està. Perfecte. No, ara, seriosament, Rafael...
4: Sobretot quan vaig dins el cotxe, sempre.
0: Això te volia demanar. Mos vares telefonant quan xerràvem amb en Parísio sobre el seu Tardeo d'Autònoms, que se celebrarà dia 24 d'octubre a Sineu. Tu mos vares dir, no me demaneu si som autònom. I van dir, sí, ho ets autònom,
4: sí,
0: o no?
4: Sí, fa molt d'anys.
0: Aniràs en el Tardeo d'en París,
4: no,
0: si
4: no ho sé, no ho sé.
0: Quan fa que ets autònom?
4: Jo som la tercera generació de fusters, ara ja som artesà, i del que duim la nostra empresa en seu germà del 2007. Uh-huh. I autònom deu fer 30 anys, o alguna cosa així.
0: Mare meva, idò, hi pots anar, jo crec que te regalaran qualque cosa, tant menys que fa. A què te dediques exactament? A què vos dedicau?
4: És, t'he dit, la tercera generació de fusteria artesana, feim de tot, persianes, portes, vidrieres, armaris, cuines, tot un estil un poc nostre. Tipo de Porreres. I molt bé, molt bé.
0: I sobretot gandules mallorquines.
4: Bueno, les gandules va ser una cosa que llavors jo me vaig treure i un altre estre que els autònoms no molt basta.
1: Bueno, gandules mallorquines la gent posa en compra. N'hi ha. I sap com un pot de moda, ara no?
4: Sí, hi ha vegades que sí, sobretot quan comença l'estiu. Estem en contacte amb els tres telers de Teles de Llengos i sí, és una cosa que... Però vaja, faig més feina de fusteria que no de ser gandules,
1: i
4: evidentment.
1: Com sabem, Rafael, si una gandula és mallorquina o és estrangera?
4: No poden xerrar amb ella. Però bueno, les teles que duen tenen el segell dels tres telers mallorquins, teixits Bujosa, teixits Vicenç i teixits Riera. I sempre té el segell.
0: Molt bé. I aguanten espès bé, aquestes gandules?
4: Comprovar fins a 105 quilos.
1: 105?
0: Ah, perfecte.
1: Jo vendria just, idò.
0: Bé, però és que tu no hi cats una gandula, Xavi.
1: Bé, segur que em podríem fer una aposta a mida
4: sí,
1: per jo.
4: Sí que hi cats, és grossa.
0: Ja. I d'on surten les gandules? Quina història tenen? Perquè jo he sentit a dir que venien d'un vaixell, o una cosa així... No.
4: Les primeres gandules que hi va haver... La gandula ve a ser la cadira aquesta batible, sí, que quan s'obri t'aquesta estirada i la tela te fa la forma de l'esquena.
0: Exacte.
4: Aquestes crec que varen néixer a la coberta del Titanic, crec. El que passa que llavors se varen posar de moda per les plages, antes de que hi hagués aquesta massificació d'aquestes hamaques blaves, horroroses.
0: Aquestes sí que les identificant
4: sí.
0: Bé.
4: I ara és el meu moment. I jo vaig fer aquest producte un canvi radical perquè les gandules antes era la tela doblegada damunt la mateixa barra i en tatxes. I sempre la gandula estava fixa. Quan tu la deixaves final de setembre i l'anaves a cercar a principis d'abril, tenia aquella taca negra d'humitat, també no la podies fer neta mai. Sí.
0: Tothom si la té en el cap, aquesta taca.
4: Es nina amb la Coca-Cola, o el cubata, no ho sé. I nosaltres havent patatat i havent inventat que la tela de llengua te fas forat, la barra queda encaixada sense... Queda encaixada en forma... Ara no explicarem tot el procés, en forma d'U, i te queda travada. Se pot rentar un programa fred i te queda perfecte.
1: Molta gent, clar, per aventura, el pensament generalitzat, que seguiran superfícies i que altres, evidentment, han fet mal, però és a dir, moltíssima gent encara compra i encara valora la feina feta a mà. M'equivoc.
4: Això ha fet mal, bueno, totes aquestes marques que no em porta a dir que són, això m'haurà fet bastanta mal. El que passa que és... Bé, normal que s'han juntat dues coses que han coincidit que és una cosa barata i cutre, perquè si hagués estat barata i bona, però no pot ser. S'has dit que ja una vegada em varen fer unes que quan te tombaves i suaves un poc t'endues el dibuix a l'esquena.
0: Això és una demostració més que han de comprar poc, bo i local, sobretot. Perquè les gandules, jo tens imatges que sortien en les postals, Rafael. Les postals típiques de
4: sí,
0: la platja.
4: Sí, però ara aquestes postals que surten de Mallorca en la gandula, aquesta és la meva, eh?
0: Ah, veus? Aquesta és l'autèntica.
4: No és autèntica, no, sí.
0: Sí,
4: feta meva,
0: sí, exacte.
4: La que tenen aquestes puntes, tot això està tela de llengos.
0: I heu tingut clients il·lustres, o no? Vos ve gent a comprar així un pa famosa. Perquè com que estan tan de moda, les revistes de disseny d'interiors surten les gandules, eh?
4: Qualcun... Sí, sí.
1: Se crea professional.
4: Sí, sí.
1: No
4: sí,
1: ho poden
4: sí.
1: dir, això. És que, clar, Nina sempre intenta treure el bessó
0: home,
1: de xiu-xiu,
0: clar.
1: I estira, però, bueno...
4: Mos va venir una modelo de... De que se diu Victoria's Secret, ho dic bé.
0: Sí.
4: Un àngel d'aquells.
0: Sí. Un àngel de Victoria's Secret.
4: Que va entrar a la fusteria, jo dic... Algo dusa, aquesta dona.
1: I va dir...
0: Era espectacular.
1: Muy bonitas estas gandules.
4: Bueno, era brasileña.
1: Idò, com seria? No escarnirem ningú.
4: I Samo la va dur, van anar allà. No, aquesta gent ho cerquen, eh? Els agrada lo cosa, lo peculiar i lo estrany.
1: Home, se valora la feina feta a mà, l'artesania, sobretot el producte local.
0: Sí, sí. I tot això tu fas viatges durant tot el dia, perquè tu m'has dit, els qui feien feina vos escoltam durant l'hora baixa. Clar, tu te mous molt, vull dir, utilitzes molt el cotxe i és quan mos escoltes.
4: Bueno, jo tens empresa porreres i clar, m'he de moure i llavors es fent feina, més o manco sí. No sé, procurant, o jo almenys... Som molt feliç perquè muntant les feines llavors anem a muntar, perquè si has d'estar sempre tipo assegut a una taula d'un bany comptant tot bé.
0: Ho heu sentit en Rafael que ha dit som molt feliç.
4: Sí, això sí.
0: Que bé, Rafael. I de una ferrada a tots els que mos estàveu escoltant i sou autònoms, utilitzeu el cotxe per fer feina que vos moveu tant. No estàveu tots sols, en Rafael és un d'ells i nosaltres que vos feim companyia. Rafael, tu quan vas venir te varen dir, si mos telefones, quan vas telefonar, te varen dir, te farem un tour per Ivetra Ràdio.
4: Sí.
0: Ha arribat el moment. I a més el farem per tothom, perquè ja te'n pots anar amb en Xavi Oliver, que te faràs tour en directe.
4: D'acord.
0: Ves.
4: Ok.
1: Ara estan acoplant, feu una acoplació radiofònica.
0: Si surts, anirà bé, Xavi.
1: Sí, però m'agrada jo, però amb poca intenció, ara això, els tècnics, ara me barrejaran. No, ja sortim.
0: A més,
1: Rafael, acompanyem. Bé, molt bé, ara sortim d'estudi. Rafael, m'ajudes a narrar aquesta visita? Vine.
4: Sí.
1: Ara veiem, això és la peixera, nana. Què te pareix aquesta peixera?
4: Aquí els renaus un poc raros que els presentadors no poden fer.
1: Exactament. Bueno, vine, Rafael. Ara entram en el control tècnic.
4: Molt bé.
1: Men, què veus per aquí? Veus una...
4: Veig molt...
1: Bé, saludant.
4: Molts quadros
2: moltes
4: i molt, tot molt bé.
1: Moltes coses.
0: Botons, venim molt de botons, allà.
1: Rafael, aquest passadís és el passadís on s'ha produït la màgia d'aquesta casa.
4: Sí.
1: Perquè aquí hi ha l'estudi 3. Bé, vine, per les. Aquí estan gravant, fent gravacions.
4: Ah! És un estudi que se fa antes de que surti.
1: Més o manco. Però, bueno, en aquest passadís aquí hi ha la producció musical d'aquesta casa.
4: Vale.
1: Què te pareix, de moment? Bé?
4: Molt guapo. Pareix que heu fet tot reformes.
0: No, és que... Home,
1: coses...
0: Mirau. Luxe.
2: Darrere
1: ara,
2: tecnologia.
1: Aquí sempre. Tenim una eminència d'aquesta ràdio. Aquest és en Tito Fuster. Tito.
5: Com anem? Què tal? Com estàu?
1: Molt bé. En Rafael, en Tito Fuster, Òrbita 3.
4: Sí, me sona. El que és vespre i...
6: Cap de setmana, dissabte i diumenge, hora baixa.
1: Què te pareix,
6: tio?
4: Bueno, a coses pitjors.
1: No.
6: Estàs en òrbita, està en òrbita.
4: Sí.
6: Bona feina.
1: Molt bé, i d'aquí s'ha produït la màgia d'en Tito Fuster, gràcies, Tito.
0: Un gran oient d'Ivetra Ràdio. en Rafael?
1: Salut, diu salut. Men, Rafael, com ho veus?
4: Per què feim... No ho sé, m'encanta.
1: Rafael, mira, si has d'anar excusat, aquí tenim un excusat, naturalment, per homes i per dones.
0: No importa on treus excusat, ja, ja, ja. Eh?
1: No, no, tranquil. Ara passam els passadís. Endavant, Rafael, per favor. Endavant. I ara venim el que vendria a ser...
7: Un,
1: efectivament. I tenim aquí ja dos col·laboradors preparats. Ben col·laborador, en Marc Escafí.
8: Hola, com va?
1: Molt bé, te presenten, Rafael.
7: Com va això?
1: Molt bé. Estic fent un house tour, un radio tour. Bé, i n'Aleix?
9: Hola, perdó.
1: Ara bevia. Perdona?
4: Bé, surto més tard, llavors...
1: Sí, ara ja estan esperant. I en Miquel també, de la porta. Bé, Miquel de la porta, que és el...
0: Clar, això són les bambalines de la ràdio.
1: Bé, de moment estic fent, presentant tothom.
4: Sí, sí, sí.
1: I ara entram
4: en a la zona d'edició, no?
1: Efectivament. Bé, primer la cuina. Vol conèixer...
2: Important, la cuina.
4: Bueno, està buida, però...
1: Sí, bueno. Vine, però... Podem obrir la gilera, també.
4: No.
1: Bé, mireu, això és la redacció. Rafael, què t'assembla?
0: El lloc important, on creàvem la màgia davant de veres.
4: S'assembla bastant a la tele, però bueno.
1: Exactament. Sí. Bueno, aquí hi ha programes, entre avui i demà, preparen el programa, secció lingüistes... Després per allà l'informatiu vespre. Endavant. I, bueno, aquí és on preparen tots l'informatiu per després.
4: Estàs per fer un programa, una edició, un dia, no?
1: Per fer un informatiu?
4: No, un informatiu no, per preparar un programa un dia per l'altre, no?
1: Home, nosaltres arribem de matí, per exemple, tot el dia... Mira, podem demanar entre avui i demà. Vine, Rafael. En Rafael... No. En Rafael té una pregunta. Demana quan tens vostre orbau a preparar un programa.
4: Com vas un dia antes de fer el programa?
10: Depèn. Normalment, la producció la tenim tancada abans, però el que és escriure, el que és tancar detalls de l'entrevista...
4: Tot això, no?
10: Maquetació no...
4: Sí, sí, però escriure... Sí. Prepararò.
10: Sí, això sí que ho feim en el període abans de començar el programa de la nostra jornada laboral. Sí que és veritat que normalment venim amb producció tancada, o sigui que això ja mos estalvia de temps.
4: Ja. Bé. Sou molt, veig.
1: Sí, som molt, i fem una feinada relativa.
0: Un equipàs.
1: Bueno, exacte. Rafael, què t'assembla? Tornem.
4: Molt bé.
1: T'ha agradat la redacció?
4: Sí.
1: Anem a sort, si vols, cabines...
0: Li han mostrat la gelera, Xavi? O no importa?
1: Em diu que no la vol veure.
0: Millor.
4: Hombre.
1: La gelera, dic. Ah! Tant mateix.
0: Ei, té gelera a la fusteria o no?
1: Me demana si tens gelera a la fusteria.
4: Sí, petita, però.
1: Petita.
0: Molt bé.
1: Bueno, beníssim.
4: De producte local.
1: De producte local, aquí anem. Això no és bessó, això és el que m'ho interessa. Bueno, Rafael, mira, ja poden tornar aquí a l'estudi.
0: Sí.
1: I ara tancarem...
0: Tornau.
1: Tancarem el micròfon i la visita queda oficialment clausurada. Molt bé.
0: Molt bé. Ja, Rafael, t'ha agradat?
4: Sí.
0: Què has trobat d'aquesta visita? Què has trobat, Rafael?
4: Molt bé, sou tres que són molts.
0: Sí,
4: eh? Aquest matí de veig-se més, no?
0: El de matí encara més, imagina't, perquè els companys informatius, altres programes...
4: Una visita en
0: directe. Ara detén tot ja en partit. Molt bé. Idò, Rafael, moltes gràcies per haver vengut.
4: No ha de què. Vos el mereixeu per la feina que feis.
1: Que bé.
0: Gràcies.
1: No, i tu també, Rafael, la feinada que fas.
0: Les gandules mallorquines. Gràcies.
4: Perfecte.
0: Molt bé. Torna'm a volar. A veure-vos.
4: Vinga, gràcies.
1: Moltes gràcies. Adéu.
11: Com una Shakira.
12: Ah, yo no canto como Shakira, yo soy andaluza.
13: Xiu Xiu, el programa que t'acompanya per amunt i per avall, amb Inés Mateu, Xavi Oliver i Jordi Suárez.

0: A les dues darreres temporades, al fons permetrien mantenir els entrenaments, l'equip tècnic i també les competicions.
1: La federació fa una crida a empreses i particulars amb aportacions a partir de 750 euros, patrocinis i col·laboracions en espècies per evitar que l'error afecti el futur dels joves judoques.
2: Patinada!

0: IB3 Ràdio és formació.
1: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
2: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
3: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
2: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
3: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
2: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
1: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
4: Companys, començant temporada, què podem fer?
5: No sé, per exemple, farmejar aura.
4: Què?
6: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
5: No, jo no soc la moderna és ella.
7: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
4: Però què fan exactament?
5: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
4: Però ho fan els joves o els no tan joves?
7: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
6: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
1: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio. Xiu, xiu.
8: Hola, hola. Idò, per tot el que ha fet per mi aquests últims mesos i ajudar-me a aconseguir els meus somnis, crec que aquesta cançó la dedicaré a Ana Maria Garalbe i a la cançó de Burn, de Sir Heinz. També perquè sempre és un bon moment per escoltar aquest grup i sempre és un bon moment també per moure un poc l'esquelet en el ritme d'aquestes guitarres. Res, que les gaudiu. Una forta abraçada.

0: Moltes gràcies per utilitzar-nos de fil conductor per dedicar les cançons a aquelles persones que estimau. Ja sabeu que mos podeu enviar un àudio en el 646-93-45-01 i fer feliç a qualcú. A dedicar-vos una cançó a vosaltres mateixos, també.
1: Mm-hmm. O un concepte.
0: Com per exemple... A la gandula mallorquina d'en Rafel.
1: Sí, no ho sé, a qualsevol concepte és que te puguis inventar.
2: Li vull dedicar una cançó de soledat.
1: Per exemple. Així no, així, aquí podem inventar el que vulguem.
0: Mireu, jo li dedicaria una cançó als companys d'informatius, perquè, atenció, han fet una patinada. No ens hi volem aquí ara, no ens volen fer quedar malament, però, companys d'informatius, heu de saber que vos ha escapat una exclusiva, una informació institucional de les Balears molt important, perquè aquí des de Xiu-Xiu tenim una notícia exclusiva de màxima importància per les Balears. Una notícia que, com dèiem, se'ls ha escapat en els companys informatius.
1: Així és. A Xiu-Xiu, per damunt de tot, ho sabeu, som periodistes i per això avui venim a informar, com dèiem, d'una notícia fonamental, diríem la notícia de l'any 2026. Per primera vegada a la història de les Balears, Cabrera ha tret el seu propi Consell Insular.
2: Història, fita completament històrica.
1: Ni més ni manco.
2: I és que ja era ben hora que els ciutadans de

0: Cabrera, tinguessin un pot de representació.
1: Triomf ben important amb un consell que ha començat ben fort perquè fa dues setmanes que se va crear i ja ha aplicat les següents mesures. Jordi Suárez, ah no, Xavi Oliver.
2: Efectivament, s'ha frenat l'ampliació de l'aeroport de Cabrera, ni més ni manco, ja heu sentit. S'ha aprovat la construcció d'un tren submarí fins a la colònia de Sant Jordi, han cercat el punt més proper, i s'ha distingit, ni més ni manco, a King Africa, fill predilecte de l'illa, i tot això en tal sols dues setmanes. Mireu si poden fer coses.
0: És que han fet moltes coses i tot això ho podeu trobar a un Instagram oficial que ja han obert, que és Consell de Cabrera.
3: Això se viu molt bé, això és una cosa històrica que tothom espera aquest moment.
1: Ja era hora que Cabrera tingués representació política i institucional.
2: Clar. Home, però jo tinc molt de dubtes pel que fa als temes de les competències. Fins a quin punt tenen competències en segons què?
1: Idò, mira, ho poden demanar, perquè avui a Xiu-Xiu també farem història i entrevistarem en el president del Consell de Cabrera. Benvingut a Xiu-Xiu.
4: Bona tarda.
1: Bones tardes, com anem?
4: Molt bé. Moltes gràcies. Estic molt content de xerrar amb vosaltres.
1: Estem molt contents, nosaltres, de parlar amb vostre, senyor president. Per començar, president, enhorabona per aquesta fita històrica. Com se viu en la responsabilitat de governar una illa que fins ara no tenia representació?
4: Clar, és una cosa complicada, però... res, és... venim en intenció, no?, de fer a Cabrera el que a Mallorca ja no se pot fer i bueno, amb molta esperança de començar una nova etapa dins història de les Illes Balears.
2: Que bé, fantàstica, president. És un honor el primer programa d'aquesta ràdio que vos entrevista al Manco en directe. Heu demanat mantenir l'anonimat. No sé si podeu explicar per què heu pres aquesta decisió, president.
4: És una mesura, no, de protecció, figura política tan important que res.
1: Ho entenem.
4: No, atemptats terroristes o...
1: Clar, ho entenem.
4: S'ha d'anar bé.
1: Molt bé, ho entenem, president. Hem de dir que ara ja davant de veres, Xiu-Xiu, també... Mordinant la veritat, això del Consell de Cabrera, la nova conta d'humor i memes, @Consell de Cabrera. I nosaltres tenim aquí el creador de compte, que de moment, ho deia, vol mantenir l'anonimat, però també li demanarem com li ve en el cap crear una conta com aquesta, sobretot també dedicada una mica a Cabrera.
4: No ho sé, jo tenia idees dins el cap i vaig dir... per aventurar qualcú que vol veure les meves idees. I això fa un poc més de dues setmanes vaig posar això de l'aeroport i un parell de likes, qualque cosa més, i ara no és que tingui molt de seguidors, però de cada dia veig que n'hi ha un parell més i res, això.
0: Clar, entenem que està sent bona la resposta del públic, perquè és veritat que és un humor que funciona molt bé, no?, aquest humor nostrat.
4: Sí, jo m'he centrat en públic de Mallorca, ha estat una cosa així un poc crítica, però dins humor, i jo no dic que siguin memes, jo dic que són dois, perquè
1: si
4: hi ha una paraula en mallorquí per dir-ho, no fa falta anar-se'n més enfora.
1: També és vera. Les competències del Consell de Cabrera, quines són? Carretera, aeroport...
4: Per ara, no ho sé, ja ho he dit que estan començant, però no sé, Posidònia.
1: Posidònia, també.
2: Turisme, podries fer un hotel submarí, una muntanya russa.
4: Un hotel submarí, muntanya
2: exemple,
4: russa.
2: Són propostes ciutadanes.
4: Ja pensàvem de fer un casino dins la Cova Blava.
2: També, home, en les tintoreres.
1: Un casino dins la Cova Blava, que clar, no m'anirà. Clar.
4: És el pròxim projecte. Per ara només tenim cap de premsa, que també són jo, i anem fent.
2: Bé,
4: només fent notícies, no fent res més.
2: Heu de professionalitzar la institució i heu de... Clar, i després, clar, els votants de Cabrera, qui són els residents?
4: Clar, com que són jo tot sol, sempre guanyaré les eleccions. El bo de fer.
2: Molt bé.
1: També nosaltres vàrem entrevistar en Pep Roig, que és un marger de Pedra en Sec, que va viure a Cabrera durant unes setmanes.
2: La Dragonera,
1: m'he confós, perdó.
4: La Dragonera, bé.
1: Ja està, idò, no he dit res.
2: Bé, però més o manco.
1: No, m'he confós. M'he confós d'illa, clarament. No me sé ja ni les Balears. Bé, i d'això, que res, que va estar tot sol, president.
4: Per ara sí, si qualcú vol venir, està més que convidat.
2: Ja ben bé.
0: Jo no sé si t'inspires amb qualque altre conte d'humor, perquè ara n'estan sortint moltes, no? No sé si també ve un poc de tot aquest boom de contes d'humor balears.
4: Jo crec que ara és molt bo de fer, si tens dues idees, és molt bo de fer publicar coses, però, no sé, hi ha grans contes molt de seguidors que, vull dir, sempre... Ja fa anys que són allà i que sempre m'han fet molta de gràcia. Per exemple, Mallorca Starter Pass. Que serveixen d'inspiració i de motivació de arribar a semblar-se en això. Perquè...
2: Sa president, però clar, això és un humor molt de l'absurd, és un humor molt nostrat, que entrem entre nosaltres, i de la mateixa manera, Starter Pack, aquest Consell de Cabrera, jo no sé què té aquest humor que tant mos encisa. Quins són els elements d'aquest humor, les característiques?
4: Clar, perquè és un humor nostre, sabem que no arribarà més enfora de Mallorca o de les Balears, i això el fa especial, al final, si està en la nostra llengua, si xerra del que nosaltres veiem el dia a dia... mos agafarà més que un que estigui fet a un altre lloc. Jo penso així.
1: Molt bé, i del senyor president, no de feia així, estem en vostre.
4: Gràcies.
1: Moltes gràcies per aquesta telefonada, estem en contacte ara ja, som al seu programa Estrella, la primera entrevista institucional serà aquí, no?
2: Exacte,
4: sí, sempre ho recordarem, això.
2: La pròxima exclusiva que tinguis president, endavant en Sasatxa, xiu-xiu el seu programa.
4: Exacte. Bueno, i ja podeu seguir @consell de Cabrera. Tothom convidat.
1: Molt bé, això ho farem. Moltes gràcies, president, que vagi molt bé.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, visca Cabrera.
4: Visca!

0: TV3 Radio es cultura.
1: Dissabte, a les 2:30, segueix amb Esport 3 en joc el futbol de segona divisió des de l'estadi d'Ipurua, Eibar, Reial Mallorca.
2: Dani, Toni!
3: Tot un partidàs que viurem en la màxima emoció.
4: Xutaré, xutaré, xutaré! Oh!
3: I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
5: Però hem de veure aquest puntet de qualitat més, d'aquest ritme més.
1: I en acabar, serà el torn de la primera federació amb el partit Àguiles Uda Eivissa. Fins a les 9 del vespre, el millor futbol a IB3 Ràdio.
0: Xiu, xiu.

0: Continuem a Xiu Xiu i com cada setmana us ha vengut a contar la seva historieta personal amb Marc Escafí. Marc, com has dormit la nit passada?
1: Idò, he dormit poquet perquè estic traumatitzat.
2: Ui, ja comença així.
1: És que... És que avui vos venc a contar una experiència traumàtica.
0: Mm-hmm. Estàs avançant la nit de les ànimes?
1: És que ho he patit quasi igual perquè... Jo vos he de confessar que a mi les pel·lícules de por me fan molta por.
0: És que les pel·lícules de por no són bona idea per ningú.
1: No les disfrut, jo les patesc. Val? Entenc que pugui ser igual l'objectiu, no?, de la pel·lícula, però jo crec que també l'experiència t'ha de compensar de qualque forma, no? A mi no. Jo les escolt, val? És com si fos un podcast, perquè com que estic així tapat tot el rato, no veig res, només procés el que se sent.
0: Te tapes amb el coixí.
1: Sí, perquè no sóc capaç. A mi ja el lleó de la Metro-Goldwyn-Mayer ja me fa por. Ja és una cosa... Jo quan era petit no vaig poder veure Casper perquè ja seria que fos un fantasma i a més... que ell anava que era un fantasma simpàtic, això me feia encara més por, perquè algo amagava. Sí, sóc poruc.
0: I mos contes això perquè aquesta setmana has mirat una pel·lícula de por.
1: És que aquesta setmana m'ha passat una cosa.
0: Sempre diu, m'ha passat una cosa.
1: Jo, aquesta setmana, volia anar, com tothom, corrent-se al cine, a veure La Bola Negra, no? Perquè no l'he vist encara i... Sí, em deia que, bueno, que una passada i que tal... Bé, no, i que me feia ganes, no? Així que vaig quadrar amb un amic, perquè com sabeu, a mi m'han de dur per tot. Vaig quadrar amb un amic, que ell també la volia veure. Perfecte, no? Jo ja me visualitzava, perquè, clar, jo volia aquest moment com a de cultura... Jo ja me visualitzava emocionat, no? Fent reflexions sobre el que me donava la pel·lícula. Jo volia sortir ja dient aquests comentaris de... És que quina fotografia, no? O sigui, com a, jo volia aquest moment.
0: Sí, tu, i a més anaves disposat. Estaves obert a l'experiència completa.
1: I de... Res d'això. Per què? Perquè, com sempre, per culpa meva... Vàrem arribar tard, no? És a dir...
0: Fins i tot en el cinema.
1: Me varen venir a cercar, me posen els missatges, som a baix, jo estic entrant dins la dutxa, no? I a part, després jo ja, ara, sabeu que estic visquent una realitat pel roja i ja no és aixugar-me els cabells, sinó sellar el color, clar, no vaig baixar en 5 minuts. I...
0: Però tu, si t'havien dit tal hora, per què no estaves preparat a tal hora?
1: És que aquí... Qui té la culpa? Jo, que sempre faig tard, o la persona que m'ha ve cercar, que ja sap que jo faré tard i no gestiona tot el viatge, tenint en compte els 30 o 40 minuts de marge que jo necessito?
2: La persona, perquè t'hauria de citar, jo en aquest cas seria l'altra persona. I jo ja ho dic, a mi meu en concret, que sempre baixa tard, jo quan surt de casa nostra dic 3 minuts. I vol dir que en 15. I allà, més o manco, ja començava a coincidir.
0: Jo això no ho sé, perquè com que no sé dir mentides, no ho sé fer.
3: Clar. També diré que arribar tard en el cine és mal de fer. Sí. Perquè te posen els anuncis, els tràilers...
0: És la meva part preferida, els tràilers.
1: I de... Lògicament, quan vàrem arribar... Ja havia començat La Bola Negra.
0: I que... Mira, arriba tard amic... a La Bola Negra, Marc.
2: El teu amic devia estar content, ara.
1: El meu amic, ja tot el camí cap al cine, ja me va...
0: També t'he dit La Bola Negra i qualsevol pel·lícula.
1: No, però... sí, està clar, a qualsevol pla. Però és vera que... Bueno, concretament aquesta havia de començar a una hora concreta.
0: Tot Espanya, pendent d'aquesta pel·lícula, puntual en el cinema, que si no l'has vist, per ahí que no és ningú... Jo encara no l'he vista, etcètera, etcètera. I en Marc arriba tard a la cita de l'any, pràcticament.
3: Però més val no entrar ja, perquè quan ha començat, entres allà, portes la llanterna, ai, perdona, perdona, clar. I fas allà, això tampoc és lo seu.
1: Exacte, jo no volia molestar la gent, no? És lo seu, i ja, quan vàrem arribar allà, que ja havia començat, però encara no érem ni en el cinema, i ja estava la pel·lícula en marxa, ja vàrem dir, bé, anem a veure les propostes, a menys que hi ha, que mos encaixi per ara. No?
0: I de vares descartar La bola negra.
1: Sí, vàrem dir, bé, serà una altra experiència, un altre moment, no? I vàrem dir, que comença d'aquí 10-15 minuts. I només hi havia una opció, que era Resident Evil. Val? Jo he de dir... O sigui, va ser com quan tu vas a demanar el menú del dia, que te dona un poc igual, no? Va ser un poc així. Què hi ha? Aquesta. Venga modificant, que si no enredant, tal, no sé quantos. Val. Bueno, he de dir que si qualcú no l'ha vist, no passi pena, que no donaré informació, que no surti en el tràiler.
0: Jo no sé ni quina pel·lícula parles.
1: Jo tampoc. Perquè no sabia res de l'univers Resident Evil, que és un univers de videojocs i d'una saga de pel·lícules i de no sé quines històries.
0: Aquí hi ha en Jordi, que és el graduat, que segur que ho sap.
3: Sí, és una saga de videojocs. Que
1: tenen després les seves pel·lícules, no?
3: Sí, de zombis, que han tret ara la primera pel·lícula.
2: Ah, zombis!
3: Zombis, que està agradant moltíssim. De fet, en Marta Grau, companya de Ivetra Ràdio, comentava que li havia encantat aquesta pel·lícula.
2: Ah, que bé.
3: Vull dir que...
1: Està bé que hi hagi opinions diferents, perquè... Amem. Resident Evil no entes de lo que va, val? És a dir, jo me vaig... embestir tot el primer, ja vaig dir Resident, Residència, aquí, no sé, m'esperava...
2: Claro, descompte Resident.
3: Gent dolenta en la residència. No?
1: M'esperava com algo rollo El Orfanato de Belén Rueda, no? Una cosa així. No. Per lo que jo vaig entendre de sa pel·lícula, va de com unes bolles de carn que són com si fossin pilotes que tenen braços, cames, ulls i dents, però són informes... I, pues, tu has d'escapar d'aquesta gent,
0: ai,
1: no?
0: Ai, per favor. Bé.
1: I els protagonistes, un repartidor que ha de dur una cosa a un puesto, no?
2: Bé, no facis més spoiler.
1: No, tot això surt en el tràiler. Ha de dur un paquet, un hospital. Això surt en el tràiler, que ja...
0: Però el repartidor no és una pilota.
1: No, el repartidor és una persona normal, aparentment.
0: Parlant de pilota de menjar, entenc.
1: Sí, o sigui, de pilotes, de mandonguilles,
0: sí,
1: no?
0: Sí, ser de Miquel Montoro.
1: Exacte. Val, jo...
2: Bé, què els hi passen, aquestes pilotes?
1: No, sí,
2: ara no
1: poden
2: dir, no poden dir.
1: Si tampoc... Me vaig enterar. Què passa? Que comences la pel·lícula. Comences la pel·lícula. I jo ja... O sigui, tensió. Jo ja no estic ni assegut. Estic com una sentadilla eterna, no? Estic així...
0: Com quan no t'acabes de seure, que és que estàs incòmode, perquè estàs en tensió.
1: Una hora d'abdominals, no? Estic allò ja... Estic com un croissant però de benzinero. És una cosa que he anat en afició. Vaig anar després i em va dir, Marc, tens esquena... Com un zombi, no? Perquè tens rígida, gris i amb gana de mossegar, pràcticament. Però, jo primer vull saber, abans de comentar la meva experiència de pel·lis de por, jo vull saber si vosaltres sou de pel·lis de por, si vosaltres ho passeu malament, o sigui, un poquet de quina és la vostra realitat en les pel·lícules de por.
2: Jo m'agraden molt les pel·lícules de por. I m'han dit que la gent que li agraden les pel·lícules de por són, en realitat, els porucs.
1: Eporuc.
2: Pot ser.
3: No m'acaba
0: de
3: quadrar.
0: Diuen des de la peixera que sí, que es
2: veurà. Sí.
3: A mi és que m'agrada tot tipus de cine.
0: Ah, ja ho he dit. Cas, que és el graduat.
3: No, sí. M'agrada veure un poc
2: de tot. Jordi, com dona aquesta resposta?
4: El graduat.
3: M'agrada un poc de tot.
0: No. Hauries
2: de pensar que
3: són bones i...
2: Que la pel·lícula que més li agrada a en Jordi és en Charles Chaplin. Bé, és a dir, que és supergraduat.
1: Sí.
3: Però això ja ho havien superat, Xavi.
2: Perdona,
3: no tornem aquí.
1: Però està bé, si t'agrada tot el cine, sí. Quedes ben tothom.
0: Sí. Jo tinc la resposta molt clara i és absolutament diferent a la del meu company. La resposta és no m'agraden les pel·lícules de por, no les miro, no em miro una des de fa més de 15 anys de quan era adolescent, afortunadament, i molt, molt, molt contenta de que sigui una decisió voluntària i clara.
1: Molt alerta, començar una pel·lícula i que de sobte és de por.
0: No. És que no. Jo, quan començo una pel·lícula, més o menys sé de què anirà.
1: Però un thriller així...
0: No,
1: res.
0: No m'arrisc.
1: Només animació
0: de Pixar.
1: Ha de
0: posar, com a molt, drama.
1: Val.
0: Ja està.
1: Molt bé. I de recer que en tu no hauria... O sigui, és que hauria d'haver anat en tu al cine, així
0: no
1: haguéssim, així no
0: haguéssim
1: acabat aquí.
0: No, no, ja t'ho puc ben assegurar.
1: Perquè duiem 3 minuts de pel·lícula i ja és aquesta por de susto, no? Perquè hi ha com a dos tipus de cine de por. Aquest cine que... com que te fa por, com en general, no?
0: Clar, que és més psicològic, sí, no? I aquest ha, encara el puc tolerar.
1: Clar, i després hi ha Resident Evil, que és... saps? I, pues, literalment...
0: És que és absurd, és absurd.
1: Això és el que va passar en els 3 minuts de pel·lícula i jo tenia un bol de crispetes i vaig fer una contracció molt forta, molt profunda en les crispetes i nevava per tot.
0: Per tot.
1: Nevava per la persona de davant, nevava el meu amic que m'acompanyava, la l'altre de darrere... Va ser com a... Jo vaig fer com... Jo vaig repartir, no? És a dir, jo m'havia gastat el meu 8 euros en les crispetes i vaig fer de Robin Hood, no? Vaig repartir un poc per tothom. Així ningú se pot queixar de l'espectacle que estava donant. Perquè... És que aquí vull demanar perdó a la gent que estava en jo a la sala. Hi havia poca gent, eh? També t'ho dic.
0: És que Resident Evil.
1: És que Resident Evil. Però he de demanar perdó perquè els hi vaig donar una experiència. Jo crec que els hi va agradar, en
0: està
1: realitat.
0: Està bé.
1: No?
0: És a dir, perquè, quan perquè, vas a una pel·lícula d'aquestes, ho has de saber que hi haurà gent així.
1: És que jo estava a la meva cadira, jo l'agafava amb una força que movia tota la fila i era com aquests cines 4D que és com una atracció.
2: Que volen
1: crispetes.
2: No?
1: Exacte,
2: sí.
1: Clar, jo, les crispetes, el moviment de la cadira, els crits, ara es venda que... Clar, jo me tapava així. Clar.
0: Era el túnel del terror del RAM en vez de la sala de cine.
1: Exacte. Jo crec que hi ha gent que va dir, bé, la pel·lícula normaleta, l'experiència increïble, no? Gràcies a jo. Però he de confessar que me va passar una cosa que odi. I que supos que vosaltres també odiareu. Soc d'aquestes persones... que se li va oblidar posar el telèfon en silenci i me va sonar una telefonada a mig de la pel·lícula. També t'he dit, clar, és que jo entre la confusió, l'adrenalina, me va sonar el telèfon, vaig veure que era ma mare i és que li vaig contestar, en lloc de penjar, li vaig contestar i li vaig dir ara no puc, que m'estan matant, saps? I jo crec que això va... Se va sumar a l'harmonia de...
0: Ningú te va criar l'atenció, Marc.
1: A menys, jo crec que en els 3 primers minuts sí que ja... O sigui, jo notava ressentiment, mirades i tal, però després ja se van veure abrumats per la meva experiència i ja varen dir, mira, l'espectacle no està a la pantalla, l'espectacle està aquí. Així que bé, se varen entretenir i jo no els hi vaig cobrar res, no? És a dir, en el final... Però bé, és a dir, el que vos deia, no sé de què va la pel·lícula perquè la vaig veure tapat, la vaig veure en ses mans davant, pareixia com a través d'una persiana.
2: Sí, fes-te amb pantalleta, que li diuen.
1: Exacte.
0: Que vaig ja me diràs, no té cap tipus de sentit tapar-se.
1: A mi, és que jo no volia estar allà.
0: És que és això, una vegada, quan la darrera pel·lícula que vaig veure de poc, ja a lo millor tenia 15 anys, i vaig sortir del cine, perquè la frase era, no vull ser aquí.
2: Ben fet, no sé si jo conscient, quina pel·lícula era?
0: Vaig sortir Hostel. Hostel, no sé quina. Sí. Sortien tortures. Ho vaig passar fatal, encara l'estem dins.
1: Però això és com a més gore, no? Es gore forma part del terror.
0: Encara assumir, jo, 15 anys més tard.
2: Pobreta.
0: Sí.
2: Ai, assumís encara?
0: A vegades me venen al cap aquella imatge. Ara fa estona que no la recordava.
1: I ara, gràcies a nosaltres, avui vespre...
0: Espero que no.
3: Somiarà amb bolles de cas.
1: Somiarà sense les bolles de can que feien cucabeles, les pilotes. Res, i doncs això, en el final, vos ha passat qualque vegada que a Instagram hi ha aquesta gent que no entén per què, que se dedica a dividir pel·lícules en vídeos de 30 segons i tu pots veure una pel·lícula de 2 hores i mitja enllaçant vídeos de 30 segons. I d'això va ser exactament el que jo feia, perquè clar, jo mirava 30 segons, després me tornava a tapar, tornava a mirar, sí que, bé, no sé si igual el que jo li vaig aportar a l'experiència de pel·lícula, a la pel·lícula va fer que m'agradàs més, no? Perquè igual... No ho sé, aquí...
0: Tu vas passar bé a tot això? Vull dir, aquesta experiència fa que tu t'ho passis bé?
1: No.
0: Passant-ho malament, perquè molta
1: no,
0: gent...
1: No, gràcies.
0: No sé, Xavi, tu...
2: Això m'agrada.
0: Això m'ha generat... Estall, no?
2: Sí, jo crec que t'estimula, de qualque manera, i... És una sensació...
0: O sigui, t'ho passes bé passant-ho malament.
2: Sí, no sé com explicar.
3: I després surts, quan surts amb una adrenalina,
2: sí,
3: no?
2: Sí, exacte, és aquesta adrenalina. I te poses com a... No ho sé què dir-te. Jo m'ha passat una cosa molt curiosa.
0: Uf,
2: i és que és desagradable, però... I és que quan estic en tensió o m'assusta qualque cosa, som ric. És a dir, en lloc de... És a dir,
1: no pot, tu estàs allà mirant Resident Evil, no, no, sí, gires, sí. I el veus ser... Sí.
2: Me fa com a gràcia.
1: Disfrut. És que...
2: En situacions tenses, la vida m'ha passat...
1: En que...
2: No ric, però no ric molt, però per sa cor de sa boca trec un somriure. I és curiós...
0: És molt estrany, això, Xavi.
2: Sí, com seria sa categoria...
0: Una cosa és riure perquè estàs nerviós, estètica. I l'altra és somriure, que és el teu cas.
1: Sí. Ja. Pot de... Desdolent de sa pel·lícula.
2: Sí, sí.
3: Hauríem d'encendre junts a sa sala de cop, com deixen en Xavi.
2: Però és una reacció del meu cos, és a dir, emocional, cap a una situació que me desagrada, que no m'agrada, que me pugui ser d'adrenalina, que me fa por.
1: Però a tu t'agrada perquè tu te predisposes a que en aquell...
2: Sí,
1: clar,
2: i no
1: ho
2: parles malament.
1: Clar. No, jo me va sorprendre també que hi havia gent que reia, jo, de que reia.
2: Ah, però reien fort.
1: Sí, clar, perquè eren aquests sustos de... no? Ah, que te menys, que te mossec, sóc un zombi. Hi havia gent que reia. I no ho entenia, no podia...
0: És que a vegades és tan absurd que te fa gràcia. Perquè què és això de que una bolla de carn te mossegui?
1: És que, per favor, ara, si la gent que mos escolta, si no l'heu vista, ara només l'heu de veure per a men com interpretar vosaltres aquestes bolles de carn. I
0: vosaltres
1: tres també, és que l'heu de veure perquè... No vull insultar en els seguidors de Resident Evil, en l'univers dels videojocs, però si els videojocs van d'aquestes bolles de carn, no sé jo. Però res, l'únic que és això, jo ara estic traumatitzat, cada vegada que ets a hielera, me vaig poder descongelar un paquet de carn picada i ho tinc allà, que no sé què faré. Ja m'han dit que no volen tornar al cine en jo.
2: O que vagis en bus i quedeu allà, o a peu.
1: Clar. Ja està, només és això. Un altre fracàs, és la meva setmana. No puc veure La Bola Negra. He vist una pel·lícula que no volia. M'he enduit el trauma a casa. I ja està.
0: I
1: ja
0: tot
1: està.
0: Això, dues setmanes o una i pico de... No, dues setmanes, 15 dies abans, de La Nit de les Ànimes. Que parlarem molt de totes aquestes qüestions, de pel·lícules de por, de... No, aquestes coses que mos diuen allò que ara s'anomena Halloween. En Marc ja s'ha tenyit els cabells de pèl roig, un poc per l'ocasió, i ara va voler anar a veure una pel·lícula de por.
1: M'he enterat
0: sense
1: que...
0: Sense valoró, en realitat.
1: No sé si exactament el dia de Halloween o un dia abans o un dia després, fan... De 8 hores de cinema de terror seguits.
0: Jordi
2: ha anat. Jordi anirà.
0: Ho va contar moltes vegades.
3: Jo hi vaig anar l'any passat. Hi vaig anar. És la pitjor experiència de la meva vida, probablement.
1: Sí, però jo crec que el de menys és les pel·lícules de por,
3: ja,
1: no?
3: El que feia por no va fer por la pel·lícula, va fer por kebab que se varen obrir de vora jo. Feia un olor... Bé, un desastre, no vull tornar.
1: També per aguantar de 8 hores allà has d'anar preparat, sí. No pots anar
0: amb unes
3: crispetes... Sí, van pijames, coixins, compren menjar i s'enduen, o sigui, tota la gent...
1: També
3: va,
1: has de decidir... És com acampar un poc, no?
0: Deu quedar a sala, que deu fer por. Jo sí que deu fer por.
1: Clar, i jo, amb una pel·lícula de 3 hores, l'aguant sense anar al banyo. Però una pel·lícula... Bé, o sigui, una sèrie de pel·lícules que duren de 8 hores, hi ha un moment que tu has de decidir perdre't un tros de pel·lícula.
0: Clar.
1: Perquè no pots anar justament de com passant tot a cada descans. Perquè funciona com a descans.
3: Sí, tens 15 minuts de descans per anar a plorar. I després tornes i tu mateix.
0: Entre pel·lícula i pel·lícula,
3: entre pel·lícules,
0: no?
3: 15 minutets.
0: Mare meva, quines idees.
3: Però quan comences la quarta pel·lícula, tu veus coses. No veus una pel·lícula, no t'enteres. No saps què està passant.
1: Sí, no?
0: Tu quantes hores
1: la tortura aquesta de la naranja mecànica, que no saps imatges, no?
3: Era això, la naranja mecànica, talment. Jo vaig entrar a les 8 i vaig partir d'allà a les 6 de matí. I encara em posaven a darrere. Jo no la vaig... Ja
1: i no vares dormir.
3: Sí, clar que vaig dormir. Clar. Que jo vaig veure 3 pel·lícules aquell dia de 6. L'altre vaig dormir. No, és impossible.
0: Jo encara me demano com vares acceptar aquesta proposta.
3: Jo tampoc.
2: Bé. Experiències.
1: Experiències. Bé, vos asseguro que aquesta no serà una de les experiències que vos vendré a contar.
0: Estarem pendents la setmana que ve, ara, menys que mos durs, Marc.
1: Molt bé, moltes gràcies. Gràcies.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, nova jornada de cel variable, sol al matí i núvols a partir del migdia amb possibilitat d'alguna brusca, temperatures sense canvis respecte d'ahir, amb màximes que poden arribar als 28 graus. La mà arrissada i fins i tot plana a tot l'arxipèlag. Només un 8% dels joves de les Balears es varen poder emancipar l'any passat. És la pitjor dada històrica i representa una caiguda de 8 punts en un sol any, ja que el 2024 la taxa d'emancipació dels joves es va situar en el 16%. Les dades també mostren que l'any passat hi havia un 15,5% dels joves d'entre 25 i 29 anys en risc de pobresa. El president del Consell de la Joventut de les Balears, Pau Emili Muñoz, ha demanat solucions als polítics.
2: A totes les forces polítiques que ara que tenen por de decisió amb aquest tema, estiguin en el govern o no estiguin en el govern, per favor, perquè és un percentatge tan petit de gent jove emancipada que els propis fills de les persones que tenen a les mans el poder de poder canviar això se volen afectats. És que és impossible que no ho siguin estadísticament. O els amics dels seus fills.
1: La Policia Nacional investiga com a intencionat l'incendi que aquest dimecres a migdia ha calcinat una caravana i n'ha afectat a dues més a l'aparcament de Son Hugo a Palma. De moment es contemplen totes les hipòtesis i una de les que agafa més força és la possibilitat que el responsable del foc sigui l'exparella de la propietària del vehicle. Els testimonis expliquen com ho han viscut.
3: Jo estava dentro de la caravana, escuché un golpe, un algo, no sé qué era. Miro por la ventana y veo a alguien correr.
4: Llorando la chica, llorando porque dijo que se le había quemado los papeles, el pasaporte. Estaba sentada ya en la sillita llorando.
1: I el govern continua avui amb la ronda de reunions amb els agents socials i econòmics. És el torn del sector primari. Així expliquen com esperen que sigui aquesta trobada el conseller d'Agricultura i Pesca, Joan Simonet, i Rafael Figuera, soci fundador d'Agromart i productor.
5: Analitzarem quina és la situació actual, les previsions que poden tenir de futur i no descartant treure noves actuacions en aquest sentit. Veurem menys, si després se converteixen en coses estructurals, sí que pensem que la Unió Europea ha d'actuar.
6: Nosaltres desitjam i demanem que això no s'allargui molt al llarg del temps, perquè pensam que, i és un fet contrastat en tots els meus amics pagesos, que si això s'allarga molt amb el temps, ho passarem malament, és que hi produïm aquí silla.
1: La presidenta del govern, Marga Proens, ha demanat a la Comissió Europea que se suspengui o que el manco es flexibilitzi la regla comunitària de mínims perquè les empreses de les illes puguin competir en igualtat de condicions amb les del continent.
7: No se tracta de demanar privilegis, sinó que les nostres empreses, que els nostres sectors econòmics, que tenen aquesta capacitat de competir, que tenen un producte diferenciat, que tenen el talent i que tenen el valor, puguin competir en les mateixes condicions en la resta d'empreses del territori continental.
1: I ha conclòs el viatge històric de Felip VI i Letícia a Ceuta i Melilla. Els monarques varen visitar i Melilla en la segona i darrera etapa de la primera visita oficial a les ciutats autònomes. El rei ha fet una crida a la unitat institucional i ha puntualitzat que la frontera de Melilla és la d'Espanya i, per tant, la Unió Europea i ha exigit al Marroc una relació de bon veïnat.
8: España y Marruecos debemos velar siempre por construir y preservar una relación de buena vecindad que mire por un futuro de provecho mutuo a través de la paz, la seguridad, la estabilidad y la cooperación.
1: I amb aquestes paraules de Felip VI arribam a les 6 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a partir de les 7 a l'informatiu matí. Avui amb Vincent López.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: 7 segona hora de Xiu Xiu amb en Toni Cardell en el control tècnic. I avui, com cada dimecres, toca conèixer...
1: Gent que fa coses.
0: I avui, qui fa coses és...
2: Toni Amé, el pescador de Pokémons.
3: Buah, gelanto.
4: Doble. Començant ben prest, a banda que ha sortit sol, són les 7 del matí. Estem aquí amb en Miquel Àngel, un professional del sector. Veterà, almenys.
5: Bueno, un molt d'anys pegant-me amb aquesta tècnica. A lo millor no ets més productiva, però sí que és molt satisfactori.
4: I divertida.
5: I divertim a provar almenys quotes sí. Per tard a primera hora, i després, segurament, més tard, qualque verderol, qualque verdureta.

0: Benvingut a Xiu Xiu, Toni Amé, com anam?
1: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me. Estic encantat d'estar aquí.
0: Com has dormit de nit passada?
1: No, molt bé.
0: No, ho demanam perquè ho demanam a tothom que passa per aquí, eh?
1: He dormit bé. Estava nerviós a nit passada, no, però avui ja van de venir, sí.
2: Per venir aquí?
1: Sí, hi havia nerviós. Ah,
2: però és que no s'ha de posar nerviós.
1: No, però venguent a la ràdio de Vetres...
0: És important, no direm que no.
1: És important, sí.
0: Toni, què ets, pescador o entrenador de Pokémon?
1: Intent de pescador. Entrenador
0: de Pokémon.
1: Encara... Sí, de Pokémon. De Pokémon.
0: Això m'ho haurà d'explicar.
2: Exactament. Internet, ho sabeu, s'ha convertit en un espai en què la gent fa i desfa. Alguns amb més mà destra que d'altres. A les Balears, per exemple, ho sabem. Toni Rac, Toni Iscafré, Rabassó, El Cromas, entre molts altres. El Cromas no és menorquí?
1: Menorquí.
0: Sí, és menorquí.
2: Bueno, aquesta setmana s'ha florit un nou creador de contingut que ha generat molta expectativa, sobretot entre els amants de la pesca i també, ho direm, entre els del món Pokémon. Aquest nou influencer, si encara o ja li poden considerar, ha creat, atenció, una Pokédex, que és com una agenda en què guardaríem els Pokémons que capturan. Però en aquest cas ho ha fet dels peixos de la Mediterrània i no aturarà fins a omplir-la sencera.
0: A veure, Toni, clar, jo m'he d'ubicar, perquè si no manejam el món dels Pokémons, tampoc... És a dir, en Xavi ho ha explicat molt bé. Una Pokédex és una graella dels Pokémons que vas caçant. I tu ho fas amb els peixos. Però tu t'has marcat els tipus de peixos que vols arribar a pescar?
1: Mira, de moment, bé, com tu has dit, la Pokédex està tret de joc o la sèrie. És una, com hi ha el joc i la sèrie, que és una llista, pues aquí ho estic fent versió peixos de les Balears. Com vaig dir al principi, no només serà peixos, és potser un dia me poso a bussejar i trec un eriçó, trec una estrella de mà i ets a mostre.
0: Molt bé.
1: Però bé, l'objectiu, vaig dir que era una sèrie pràcticament infinita perquè no tinc un nombre d'espècies marcat, de moment. A lo millor sí que ho faig, perquè, evidentment, hi ha espècies que no són realistes o són molt complicades, però la gràcia de que n'hi hagi tantes és que puc fer vídeo rere vídeo, puc anar amb molta gent, puc fer diferents modalitats de pesca, i que pot ser una sèrie que pot durar moltíssim.
2: Clar.
1: Per tant, ara mateix no hi ha aquest nombre definit, per això mateix, que poden fer que la sèrie sigui bastant llarga.
2: És una sèrie, ho dèiem amb Antònia Mé, que funciona a xarxes socials, te poden veure a Instagram, te poden veure a TikTok també.
1: Sí, clar, exacte.
2: I poden seguir tots aquests capítols que fas en què vas omplint aquesta Pokédex, que vendria a ser com a Sextel de Nash Ketchup.
1: Sí, sí, sí, bàsicament.
3: Ketchum, sí, però...
2: Ketchum
3: és la salsa.
2: Però... Perdoneu, no ho sabia ja, és que m'ha...
0: Jo ja m'he perdut.
2: Bé, és igual. En qualsevol cas, el que fas tu és cercar gent perquè t'acompanyi a pescar i pescar peixos i anar omplint. De moment, quant de visió has fet, quines experiències has tingudes, quina gent t'has conegut...
0: Quin peixos tens?
1: De moment, he fet 3 vídeos, un tercer que penjaré, encara l'he editat i tot, però segurament a final de setmana o dilluns qui ve jo crec que el tindré. I res, de moment, el primer vídeo hi vaig anar... Bé, el primer i el segon he anat amb amics. I el tercer vaig anar amb en Rabassó, que també és un amic, que el, ja el veureu. Bàsicament, ell mos coneixent de com m'ha convidat per la ràdio, evidentment, de xarxes socials he vist molt. I arrel d'això m'ha convidat per anar amb barca i no vaig poder dir que no. És una persona que he conegut per xarxes, però ja puc considerar un amic. I espero que ens ho tens en els capítols, a més de sortir més amics, també vagin sortint més cares conegudes de xarxes socials, que m'oferia molta il·lusió fer vídeos amb ells.
2: I des d'aquí fent la crida, per exemple, ho hem dit abans, Toni Iscafré, t'encantaria fer un vídeo amb ell, podríeu anar a pescar.
0: Però anant de sabre de pescar...
1: També és un pel segraci d'anar aprenguent.
0: D'acord.
1: Ho dic en el primer
0: perquè
1: episodi.
0: En Xavi perquè en Xavi pesca molt bé, no sé si ho saps.
2: No. Sí. Jo no som bon pescador, m'agrada molt pescar, però no som un gran pescador.
0: Bé, però tu, guarda-me'n des de petit.
2: Sí, això sí.
1: Si experiència compta molt.
3: Un vídeo somiat amb en Xavi Oliver.
2: Si vol venir jo a pescar, t'ho convido formalment a venir a pescar qualque
1: dia. Jo estic encantat de que fes un vídeo.
0: No és a tothom que convida en Xavi.
1: I dos uno, no?
2: Home, no. Escolta, Toni, quin peixos has pescat ja?
1: Ja he pescat, bé, he pescat un parell de peixos roquers, per mi que han estat esparrai, variada, vaca, tort i un fadrí. I després, en el segon vídeo, ja vaig pescar peixos més grossos, per sort, que varen ser un espet i verderols.
2: Ah, molt bé, així
1: ja
2: mateix.
1: Ja són captures més, de més bon tamany.
0: Són els fàcils, aquests?
2: Home, una ses torts, ses variades, ses esparrai, tot això són relativament fàcils, el roquer, però s'espet, t'he de dir que aquí és un bon peix, eh? S'espet sí, ja comença a ser un legendari, que diria Nash.
1: Se podria dir.
3: Exacte, això anava a dir, perquè quin és el peix somiat dins aquesta sèrie? No sé si n'hi ha un.
0: Quin és en Pikachu?
2: Legendari. En el món Pokémon hi havia una sèrie de
1: legendaris.
2: Articuno, qui més?
3: No, a mi no m'agrada.
0: Jo m'agradava en Charmander.
2: Per mi és un esparrall. En Charmander seria com un esparrallet.
1: Sí, és un comú. No, man, jo ara mateix de legendaris no sabria què dir-te. Evidentment, podrien somiar molt i tirar molt en fora, perquè són molt grossos.
2: Tonyina,
1: evidentment. Però sempre faig la broma de la dorada legendari, mm-hmm. perquè una dorada que tingui un tamany molt gros.
2: Entesos?
1: Sempre faig aquesta broma perquè la dorada és molt bona, m'agrada molt, i m'encantaria un dia pescar una dorada que tingui un tamany bastant gros. Això seria un legendari per jo, una dorada molt grossa.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Jo crec que hauries d'establir com a, és a dir, per aquesta sèrie, una sèrie de legendaris que podrien ser, per exemple, un Carroig, un Gall de Sant Pere... I una altra. Una llampuga, per exemple.
1: Estic d'acord.
2: Podrien ser com a tres bons peixos.
1: Estic d'acord. De fet, l'idea d'això... Estava pensant i vaig dir... I si fes una sèrie com a pescant... Perquè feia la broma de s'adorar el llegendari. Mm-hmm. I vaig pensar... I si fes una sèrie pescant peixos llegendaris? I d'aquí va passar... No fem només això, sinó que anem a completar una llista sencera de tots els peixos. I estaria bé ficar una secció d'això, dels llegendaris, d'uns que siguin com unes captures més apreciades.
2: Clar.
1: Que pugui... agafar i concedir això, no? Per això, llegendaris, captures que estiguin més orgullós, jo.
2: Clar, això sí, espectacular.
0: Tu fas, Toni, en consciència de captura, amb el sentit de que pots anar, en cuis un, en pesques un, no? I després
1: sí.
0: pots ser tal vegada i te'l quedes.
1: Evidentment, si jo procuro que si es peix no fa la talla, si no fa la mida mínima...
0: Clar.
1: Bé, que hi ha peixos que sí, hi ha peixos que no en tenen, però molts en tenen, mollen-lo dins aigua, bàsicament. Jo trobo que és algo bàsic, en el final... sí, evidentment, els avui capturar per menjar més, perquè n'hi ha que són molt bons, però no trobo la gràcia de pescar un peix que sigui més petit de lo que toca. Per voler més i més, trobo que no val la pena.
2: Home, evidentment, i s'ha de respectar la llei en aquest cas. Els verderols, hi ha un vídeo que pescau verderols i n'ha de fer 35, no els fa la mida i els tirau tots.
1: Sí, de fet, això, en el segon vídeo, em vaig pescar 3 i 3 que vaig mullar, perquè no feien la mida.
2: I paciència, fiat, escolta. Sí.
1: Saps que és així, és paciència, en molts sentits.
0: Toni, quina és la teva història?
1: Fins a arribar aquí?
0: Sí.
1: Val, doncs jo començo... Però no tirar massa enrere, tampoc.
2: Mai néixer, tant.
1: Sí, no. Bé, d'estudis puc dir que he fet un grau mitjà de forestal, un grau superior d'esports, i d'aquí, en el grau superior, va sorgir la idea de partir a un altre país i en el mateix temps de crear contingut. Jo crear contingut des de petit sempre ho he somiat molt, perquè sempre veig youtubers de petit, etc. I he fet intents en el passat, ja de més nin i tot això. I com que en el grau superior va sortir la idea de partir... Vaig dir, mira, com que tant partiré, no fa vergonya, perquè ja no veuré la gent. Si a qualcú no li agrada, no ho podré veure. Per tant, partesc, aprofit per començar a fer vídeos i així me llep dues coses que m'ha fet molta il·lusió.
0: On vas anar?
1: A Nova Zelanda.
0: Uh-huh. Quant de temps vas estar allà?
1: A Nova Zelanda he estat uns 6 mesos. I bé, 6 mesos i mig, després hem passat...
0: I què has fet per allà?
1: Per allà molta feina. Per allà hem fet molta feina, sí. L'objectiu d'anar a Nova Zelanda, a més de... fer feina, que en el final hem de viure d'alguna, no podem estar 6 mesos i mig de turisme, era haver d'aprendre, de viure tot sol, de partir a altres bandes del món, de que no tingués ningú que me pogués ajudar, que me vegés a un entorn que estava completament fora de la meva zona de confort, i allà haver de ser una persona completament adulta i fer-me càrrec de problemes de si és cotxe o quan em comprar un cotxe, de lloguers, de feines, etc. Després d'això, sí que vàrem anar ja cap a Tailàndia i Vietnam, que va ser turisme total, evidentment. Ja, després d'aquest mes fem feina, que hem fet molta feina, feines de llargues jornades, de molts dies seguits, etc. Vàrem fer turisme i després d'això, pues, tornem aquí.
0: Molt bé. I aquí, i ara, aquest objectiu? Perquè tu havies pescat quan eres petit?
1: Jo havia pescat.
0: Pescat... Te l'ha ensenyat qualcú?
1: Sí, o sigui, jo he pescat en ocasions. A vegades li ficava creu a ma mare, pobreta, i m'havia de dur a pescar. No pescaven res perquè no en tenien ni idea. Després d'anar a qualque pica amb els meus tios, que en barca, que m'han ensenyat això, a pescar peixos mitjançant plom amb bams i calamar, etc. Ara, spinning. Que el que estic fent ara, que és bàsicament tirar un peixet de plàstic en fora i anar recuint per enganar el peix, sí que és algo completament nou per jo, és algo que m'interessa molt, però estic aprenent de zero. Per tant, podríem dir que sí que sé un poc, sé nocions molt bàsiques de la pesca, si vull tirar un poc de la canya, etc. però n'estic aprenent.
0: Spinning no era ja les bicicletes?
2: També.
1: També.
2: També, suposo que són sinònims.
1: Sí.
2: Crec que podria guanyar molt, és a dir, guanyar en sentit de... Bé, de sentit que vulguis, però... Aquells patrocinadors que te patrocinin, perquè en el món de la pesca hi ha molta gent que estic convençut que estaria interessadíssima a donar-te material a canvi de fer una petita promoció, perquè imagino que els creadors de continguts també cercau un poc això. Tu, per exemple, estaries obert a fer una col·laboració?
1: Evidentment, estaria obert en això. Encara sent que me queda molt per créixer, molt per donar-me a conèixer, que la gent me vegi més. No sé si ara mateix amb una col·laboració me sentiria bé a nivell de sentir que estic donant abastament per... estic retornant bastament per el que me donen, però sí que, evidentment, de cara a futur, no només faig vídeos per gust, sinó que també passaria molt de gust. També m'agradaria molt que, haver de col·laborar i me donessin material, és algo que jo crec que seria difícil de rechaçar.
2: Molt bé, has cuinat ja qualque peix que hagis pescat?
1: He de dir que l'ha cuinat mo ara.
2: Bé, pas, no us entenem.
1: Seré sincer. Però sí, he cuinat tant s'espet com els verderols i han estat boníssims.
2: Com els vareu fer?
1: S'espet el varen fer en tombet, varen fer un tombet de peix, bàsicament, i va ser molt, molt gustós. I els verderol, per l'estil, varen fer patates, varen fer, crec que, en llimona, per mi. Se fan un tall, se posa llimona, all, etc. I els dos peixos molt gustosos. He de dir que els millors peixos que he provat o dels millors, perquè fresc, recent pescat, se nota molt la qualitat del producte.
2: I a més és que els has pescat tu. Que també és una
1: sí,
2: història.
1: No? És tot el procés.
0: Molt satisfactori.
1: Sí, anar a pescar, recollir i dur-lo a casa teva i cuinar-lo.
0: Perquè abans de sortir a pescar estudies quina espècie vols trobar o vas... un poc improvisat.
1: A meva mare, sí. No és que faci un estudi així exacte de cada espècie que vull pescar, però sí que segons els tipus de pesca que faci, cerques tens un peix als objectius. I sobretot ara, a l'època de l'any, són això, són verderols, són servioles. Aquest peixos que hi ha certes èpoques de l'any amb més abundància, i doncs, ara anem en això, en aquests.
0: Molt bé, Toni, tu jugues amb els peixos i nosaltres ara jugarem amb tu, però també amb els peixos.
1: Vinga.
2: I amb els pokémons. Molt bé, Toni, i d'avui hem vingut com a pescador de Pokémons, t'hem presentat d'aquesta manera, hem conegut també un poc la teva història, però ara comprovarem si domines més la mà o més el món Pokémon.
1: Vinga.
2: Te direm un nom i tu has de respondre el poder que tindria. D'acord? Són peixos, nostrats. Un raó. Quin poder Pokémon tindria, un raó?
1: Un raó, jo crec que tindria el poder de multiplicar-se. Com que en surten tants, si tu el vas atacar, el vas agafar, raó comença a multiplicar-se, a treure'n d'altres, falsos, evidentment, i ja no saps a quin has d'agafar.
2: Molt bé.
1: S'escapa.
2: Sabies que raons tenen personalitat?
1: Sí?
2: Sí, l'altre dia vàrem entrevistar... Bé, vàrem fer un estudi de...
0: Un investigador,
2: fent un estudi de UIB, en què varen concloure que, efectivament, els raons tenien personalitat. N'hi havia qualcuns que eren més curiosos que d'altres, i, de fet, els més curiosos eren els quals pescaven, per tant, els de feien sa pell.
1: Ja.
0: N'hi havia que era més introvertit i que se salvaven una mica de...

0: Però escolta, Toni, tu eres molt fan de Pokémon? És a dir, eres d'aquella gent que tenia la Game Boy tot el dia en la maquineta per munt i per avall?
1: Jo no et diré que sigui el major fan. Hi ha molta gent que li agradarà molt més que jo. Uh-huh. Sí que he de dir que tinc el gust de... Com, tinc un germà gran que tenia la Game Boy antiga i he pogut jugar a les primeres generacions a les màquines antigues com si hagués nascut a l'època i m'agradava molt. Me'n recordo sobretot de la Game Boy Advance, que jugaven el Pokémon Zafiro, per mi, uh-huh. que crec que és tercera generació o algo així. Aquí sí que estava molt enganxat i passava molt de gust. A més, el meu germà tenia la partida acabada, tenia Pokémon molt bons i m'encantava jugar amb Pokémon bons. Sí.
0: Molt bé, Mem, un cap roig.
1: Un cap roig s'amaga entre les pedres i quan passes t'ataca. S'amaga i ataca, com una emboscada.
0: Entesos? Un cabotet, un cabot?
1: Un cabot, són aquests petitonets
0: sí.
1: allargats, no?
0: Exactament.
1: En veig dues, en veig una d'escapada i... Bé, com que és tan petitona i fi, se pot amagar entre les pedres molt fàcil, per tant, si el vols agafar, se te'n va tot d'una. O, si vol que no pot escapar, s'aferra ben fort a la pedra i ja no hi ha qui el tregui de...
2: Camuflatge.
0: I d'escolta, sí. M'agradaria molt que aquests Pokémons els fessin. Seria molt interessant.
1: Seria molt bé, eh?
3: Tenim un Pokémon de les illes.
0: Quin?
3: Bé, no hi havia això, és que aquesta compte d'Instagram sí. que fa una versió de Pokémon. Sí,
0: Idò.
1: De fet, podríem fer peixos,
0: podríeu col·laborar. Mira,
2: tenim el nostre propi món aquí. Toni, amé, moltes gràcies per haver vengut a Xiu-Xiu. A la teva compte, per a qui te vulgui seguir, és...
1: Bé, Toni Amé tot junt, doble I, doble E, s'escriu
2: així. Molt bé, idò, el trobareu, Toni Amé, si el cercau. Sí. Veurem si completa aquesta Pokédex de peixos de les Balears. Nosaltres estarem ben pendents. Gràcies, Toni, per haver vengut.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies.
2: Ara tot d'una, tornant per abans, Plana Internacional.
4: Plana Internacional.

0: Un home de Michigan ha descobert que la roca que ha utilitzat durant 30 anys per aguantar la porta del cobert és, en realitat, un meteorit valorat en 100.000 dòlars.
1: La història de la pedra es remunta als anys 30, quan va caure del cel dins una finca rural. Un pagès i son pare la varen trobar l'endemà, encara que lenta, i dècades després va acabar en mans del nou propietari, que la va conservar sense saber molt bé què era.
2: El 2018, després que un meteorit travessàs el cel de Michigan, el propietari va decidir consultar especialistes. Les anàlisis varen confirmar que la roca era un meteorit autèntic.
1: Escoltam les declaracions del propietari després del descobriment.
3: Jo el que vaig veure és una parada com un microbús.
0: Spider-Man ja té un carrer amb el seu nom a Nova York. El superheroi ha estat homenatjat al districte de Queens, on han inaugurat un rètol amb el nom de Spider-Man Way.
1: La ubicació no és casualitat. El carrer és la intersecció d'Ingram Street i Ashland Avenue, perquè en un còmic de l'any 1989 s'explicava que Peter Parker vivia precisament en aquesta zona.
2: La proposta la va presentar una regidora de la ciutat per reconèixer la importància del personatge per a la comunitat de Queens.
1: L'Home Aranya ja té un carrer propi. A les Balears encara esperàvem el carrer d'en Guai.

0: Més notícies. A la ciutat de Doha, a Qatar, centenars de col·leccionistes s'han reunit en una convenció dedicada als jocs de cartes col·leccionables com Pokémon i One Piece.
1: El mercat creix impulsat per la nostàlgia, les xarxes socials i l'interès dels inversors. Algunes cartes poden arribar a valer milers d'euros, especialment si són rares o tenen un valor especial pels col·leccionistes.
2: El que abans era una afició per intercanviar cartes, ara és un negoci multimilionari. Les cartes ja s'han convertit en autèntics objectes d'inversió.
1: Una vegada més, l'especulació llevant-li tota la gràcia a l'assumpte.
3: Fa mal estar avui aquí. Tu veig el món no haver vengut.

0: Xiu Xiu, el programa que t'acompanya per amunt i per avall amb Inés Mateu, Xavi Oliver i Jordi Suárez.
1: TV3 Ràdio és entreteniment. Comença el dia amb la informació més completa.
2: Són les 7.
1: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
2: Bon dia, matí complicat a les Balears.
1: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
2: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
1: Amb totes les veus i les reaccions.
2: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
1: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: Continuem així, així, i ara és moment de donar la benvinguda a la gran col·laboradora estrella d'aquesta ràdio, perquè sí, ella és la més xula de la ràdio i per això se'n recorda de tots aquells moments de la memòria col·lectiva amb el seu...
1: Aquell gran moment.
0: Ella és la Mònica Borràs, però de moment encara no ha arribat a l'estudi.
2: Exactament. Mònica, si me'n sents de la ràdio, si que estan posades a la redacció. Sí. Ara ja recaba d'entrar amb Mònica Borràs, ve corrents pel passadís, a obrir la porta, Mònica. Ja ha arribat Jordi Sabaia darrere.
0: Ella, això és camp boom. Ella mai falla la seva cita. Així, així. Mònica Borràs, com...
2: In extremis, eh?
0: Com has dormit la nit passada?
3: Molt bé, in extremis no.
2: Bé, no, però... In extremis no. No, tens raó.
3: Però bé, molt bé, molt bé. Voltros?
2: Bé, així mateix. Bastant bé.
0: Moltes gràcies per demanar. Perquè molt poca gent mos demani voltros.
2: Com?
0: Que no quan demanem, com has dormit la nit passada, molt poca gent mos demana
2: vera,
0: a nosaltres. La Mònica sí, perquè és una gran companya. Mm.
3: I vosaltres bé, per m'heu de contestar.
4: Sí, molt bé.
0: Què hem de dir?
3: Sí.
0: Ara no t'ho direm malament.
3: No, bé, se pot dir si no s'ha dormit bé.
0: Jo he dormit bastant bé, perquè ahir me'n vaig anar a dormir llegint un llibre per relaxar-me una mica, i en vez d'estar amb el mòbil.
2: Clar, important.
0: I m'està agradant el llibre.
2: Sí?
0: Que...
2: Sí. De què va?
0: Bé, és de gran, vull ser una casa de Naina Fullana.
3: Ah,
0: de
3: jo també l'estic llegint.
0: Ah, sí, que bé, ja compartir en ressenya. Bueno,
3: bé,
0: una ferrada,
3: mira,
0: Naina, que és companya nostra.
3: Naina. I molt bé, Borduc, dos temes. Com estàu? Bé, animats o no?
0: Vinga, quins temes triam avui, Mònica?
3: Idò, vinga, avui tenim dos. La primera pista dels primers temes, aquesta.

0: Pot sonar o no?
1: Home, jo crec que sona inconfusible, no?
0: Sí, a mi m'assonaria molt. Però això vol dir que és?
2: Sí.
0: Ah, molt bé. Tu també, Jordi?
3: Jo m'assona.
0: Bueno, molt bé, molt bé.
3: Fins aquí puc dir.
0: Idò, bé, és una sèrie de la qual podríem parlar avui, una icona dels anys 80, l'Equipo A, que tenia aquests quatre fugitius, una furgoneta, i si recordeu, tenien allò de... El 1972. Bé, de fet, ho tenim. Tenim aquest fragment, també, si el voleu escoltar, per...
1: jo què sé,
0: per ambientar-vos, per ambientar-vos un poc.
4: En 1972, cuatro de los mejores hombres del ejército americano que formaban un comando fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en la que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y si los encuentra, quizá pueda contratarlos.
0: Soldados de fortuna serien com a mercenaris, no? És a dir, que estan fora de sa llei.
1: Jo crec que han desbloquejat algun record, avui, oi?
0: Sí, bé, és una sèrie que se va fer en els anys 80, realment només hi ha 5 temporades, però amb molt d'episodis, pràcticament un centenar, i en podríem parlar un poc d'algunes curiositats d'aquesta sèrie, però... També hi ha un músic, bé, que la veritat, tal vegada, no sé si a vosaltres el nom vos sonarà molt, però heu escoltat algunes, com a mínim, cançons seves, i és que avui, 14 d'octubre, en Cliff Richard fa 86 anys, va néixer l'any 40 i té cançons mítiques, com aquesta, The Young Ones.

0: Idò, aquesta cançó, que bé, era de joves, d'enamorats, així típica dels anys 60, la varen fer servir per una sèrie de la qual un dia n'hem de parlar també, que és aquesta dels joves, que feia servir també aquesta cançó com a sintonia. Curiós, perquè en Cliff Richard és una icona també de Gran Bretanya, però també va néixer a l'Índia, com altres personatges, i també bé, va tenir grans èxits. També recordem Apache, que és un dels temes que va fer amb la seva banda, The Shadows, aquesta versió no és original, perquè no la teníem, aquesta versió que feien Los Pequeñiques, però bé, aquesta versió d'Apache. Què vos agrada més? Què voleu, un pop de Cliff Richard, o voleu entrar en aquesta cosa pop dels 80 de l'Equipo A? L'Equipo A té gràcia, té un pop de gràcia, la veritat.
1: Sí, jo m'agraden els dos temes, però si no sabria què dir, també, Jordi, decideix, tu?
2: Jo, però és que justament són dos temes que jo no controlo.
3: Ai, per favor.
2: Avui li toca decidir a la jefa del programa.
0: Ai, Inés, quina responsabilitat, sempre.
3: Com que som molt pop, triaré l'Equipo A.
0: Molt bé, l'Equipo A. Jo quan dinava...
3: Jo crec que és més nostra... memòria col·lectiva, no?
0: Sí, pot ser més...
3: No ho faig per jo, ho faig per la col·lectivitat.
0: Sí, la gent li agrada. La gent li agrada recordar,
3: sobretot...
0: No, però
3: jo crec que avui hem desbloquejat algun record i crec que la gent li agradarà no recordar l'Equipo A, perquè és una sèrie que va marcar tota una generació i crec que connectam... molts en aquesta sèrie.
0: Jo record que la posaven, supos que quan va arribar a Espanya, en els finals dels 80 o els 90, la posaven a l'hora de dinar, quan venia de l'escola, i estava posada a la tele i jo ho trobava horrorós. Però és vera que de fons sempre hi era, i ara, clar, si te poses a mirar els episodis, té la seva gràcia, no? Perquè... té una miqueta de tot. De fet, per aquells que no vos ubicau, són quatre fugitius que van amb una furgoneta, hi ha 50.000 explosions a cada episodi, bombes, trets, de tot, però ningú mor. Tothom, com a mínim, com a molt, un s'ha ferit un poc en el braç o una cama, però morts cap ni un. Llavors, també en aquestes sèries no era com ara, que per seguir una sèrie has d'haver vist els primers capítols i poder entrar en tota aquesta dinàmica. Aquí no, perquè cada principi de capítol en la sintonia te deia això. En 1972, quatre soldats, quatre de los mejores hombres de l'ejército. Clar, aquesta gent viu com a una realitat paral·lela, és a dir, una il·legalitat o una cosa, i realment van ajudar. Aquests homes havien estat empresonats, bé, com diu, justament a aquesta locució que acabam d'escoltar, però si estaves en necessitat, els podies contractar i llavors apareixien. Era una sèrie narrada i també creada amb música de Mike Post i de Pete Carpenter, i que realment va mesclar diferents elements. En els anys 80, recordem que als Estats Units governava Ronald Reagan, era l'època d'aquesta ostentació, no? Dels anys 80, al principi dels gimnasos, en aquell temps només anaven en el gimnàs esculturistes, realment. No era una cosa que estava molt ben vista. Més en aquell temps se deia que si eres així molt, molt musculat o musculós, que no tenien molt de cervell. Mm-hmm. Clar, avui en dia ja no. Avui ja se segueixen aquestes altres normes o aquests altres postulats de ment sana, incorpore sano, no? I vos cultivau un poc per tot, vosaltres.
3: Tu també, Mònica.
0: Ja, bé, de tant en quant. I de, res de 6 temporades per saber qui eres dolent. Aquí, realment, a cada episodi, tot se planteja i s'acaba. Des del principi ja sabem qui són els dolents, que fan alguna barbaritat, i 40 minuts després ja acaba amb aquest cotxe cap per avall, que era un clàssic també de cada capítol. Sempre hi havia un cotxe que pujava per una rampa i caia a l'inrevés. Però bé, era una manera de fer televisió, de grans meravelles, una sèrie plena de metralletes, com he dit, explosions, persecucions, granades, cotxes que es tallen, i així tot, com vos he dit, tampoc ningú moria. Aquesta sèrie se va estrenar al gener del 83 al canal NBC dels Estats Units. Va tenir només 5 temporades i va durar fins al març del 87. Els creadors van ser Stephen Canell i Frank Lupo, i a més, com vos dic, en aquell moment hi havia en Sylvester Stallone, en Rambo, en Schwarzenegger, vull dir, tots aquests personatges tan cridaners.
3: Clar, que abans en Rafael, que ha vengut, mos ha dit que... Que un dels personatges...
1: Sí, que no mia, aquell que era tan fort, en Murdoch.
3: Que després va ser el company... Mr. T. Va ser el company de Rocky.
1: No, company no, justament era el que s'aparellava amb en Rocky.
0: Era rival.
3: Sí, sí. Quina això... frase de, perdona?
1: Uf, ai, no me'n recordo.
3: M'encanta que los planes...
0: Sí, això ho sentirem, però això no era ell, això ho deia un altre.
3: Perdona,
0: no,
3: Mònica.
0: No, és que és vera que abans hem parlat un poc. De fet... Això que dèiem ara d'en Rambo i el que heu contat també de Rocky va ser abans de la sèrie. Va ser, clar, en aquesta època en Mr. T, que és d'aquest senyor negre tan fort, amb aquesta cresta que sempre du moltes cadenes d'or, carregat d'or. De fet, era així perquè era un senyor que feia feina a una de porter de discoteca, però va entrar realment en Stallone, el va veure i el va convidar a participar a la seva pel·lícula per lluitar contra elles. Això va ser l'any 82 i aquí va ser ja és un personatge molt reconeixible, no? Però aquí tot era una fórmula un poc diferent, perquè mesclaven aquesta acció militar amb humor pràcticament de dibuixos animats, no? Que ningú mor, que moltes explosions. Aquests veterans del Vietnam, ja sabeu que va deixar ferides molt profundes als Estats Units, però no surten com homes derrotats, sinó que són superherois, perquè realment ajuden a qui pateix injustícies, pagesos amenaçats, petits comerciants, famílies que realment estan extorsionades o pateixen per qualque grup de persones dolentes. Així, aquesta gent, l'equip A, que els criden, no sabem com, però els poden cridar, els ajuden a defensar-se dels criminals, d'empresaris corruptes, de bandes violentes, i clar, ho feien cobrant perquè eren mercenaris, no? Soldats de fortuna, viuen realment un poc d'això. Hannibal, o Aníbal, que era aquest senyor, el cervell, diguéssim, el senyor dels cabells blancs, era en George Peppard, que és un actor que de jove va ser un galant. Va actuar a Desayuno con Diamantes, en Audrey Hepburn, i en moltes altres pel·lícules. Realment era un senyor molt atractiu. I clar, aquí ja és un senyor més gran, molta gent tal vegada no ho relacionava, però és el cap dels grups, sempre va amb un puro, i és un poc el que té les coses clares, una confiança extraordinària, encara que els plans siguin una xapussa, però ell sempre confia que...
3: Era un poc el líder, o no?
0: Sí, era el cap d'aquesta sèrie. Llavors, aquí sí que tenim aquesta frase, que és la que ell diu, perquè fan uns plans que no s'aguanten pel lloc, però al final surt bé, i quan surt bé ell diu aquesta frase que tu veus.
4: Me encanta que los planes salgan bien.
0: Però tenim també en versió original, si la voleu sentir.
5: I love it when a plan comes together.
0: I love it when the plan comes together.
2: Sona més elegant. És veritat que el doblatge sona un poc més. Me encanta.
0: M'encanta. Sí, és molt un poc 80.
3: Tu ho notes perquè ets el graduat.
6: El graduat.
2: Au.
1: Ja rebut.
0: Clar, que això ho deia justament quan havien destrossat o havia explotat una benzinera, un magatzem, explosions, i ell deia, m'encanta que surtin bé els plats, no? Però bé, canviava molt de registre, era un tipus clar ficat en aquesta sèrie d'acció. Però és curiós perquè dins la sèrie aquest senyor, en Aníbal, té un altre personatge, feia feina d'actor de pel·lícules de monstres de baix pressupost, interpretava un personatge anomenat Aquamaniac, un aquamaniaco, que realment d'aquesta manera s'amagava de les autoritats, que era justament sortint a una pel·lícula. Clar, disfressat, no? Però era com la seva tapadera. Ja hi havia un altre personatge, que era en Templeton Peck, li deien Face, sa cara, als Estats Units, però aquí se va traduir com a Fènix. Era el guapo, l'interpretava en Dirk Benedict, era elegant i era el que ho aconseguia tot. Vehicles, uniformes, cames, documentació, habitacions d'hotel, qualsevol cosa, sense res, simplement com que era guapo, no tenien dos bes, però ell ho trobava a la seva manera.
3: S'encarregava de la producció, no?
0: Sí, un poc de exactament, de la producció. És curiós perquè ell, aquest actor, ja havia fet un personatge Battlestar Galactica, una d'aquestes sèries de ciència-ficció, i és curiós perquè a la capçalera, quan sortien els personatges, quan ell sortia, sortia un robot enemic del seu personatge en aquesta altra sèrie de ciència-ficció. I ella el mirava com que deia això, i clar, era una broma per la gent que el reconeixia.
3: M'encanta quan passa això.
0: Ah, que sí, és molt mono, és molt graciós.
3: Això té un nom tècnic, segurament.
2: No ho sé, no m'ho mireu.
1: Què? Com és això?
3: Que quan un personatge fa un gag a un personatge que té una altra sèrie o pel·lícula, això ho tenia un nom.
1: Sí, no ho sé. No... Un cameo, no?
3: No, això és quan un famós intervé.
0: No
3: ho
0: sé. No sé
3: en qualsevol cas, és divertit, no? Perquè tothom entén la referència.
0: Mm-hmm. Sí, és una broma simpàtica. Sí. Llavors hi havia un altre personatge, que era Murdoch, Howling Mad, en anglès, però que era una persona que estava... És que té coses molt fortes, la sèrie, que avui en dia no sé si les podríem aguantar.
3: Com aquest personatge, racistes?
0: No, aquest personatge està ingressat a un hospital psiquiàtric, perquè no està bé. Però Herbera, que llavors és una persona capaç de conduir o de ser pilot de qualsevol tipus d'avió, helicòpter, el que sigui. Ell ho pot fer volar i en el final és qui els salva a tots. Però sempre que el necessiten l'han de treure d'aquest hospital psiquiàtric. Ah. Llavors ell està com a un altre món, però quan s'ha de centrar i manar l'helicòpter o el que sigui, se concentra, ho fa beníssim. És que està més centrat de tots en el final, no? Llavors, aquesta cosa curiosa. És veure que ell parla amb objectes, inventa personatges, llavors està un poc així al marge, però realment llavors soluciona el que ha de fer. Llavors, Mr. T, que em feia referència al principi, aquí li varen dir M.A., que eren les inicials del seu personatge en anglès. Com vos he dit, feia feina en aquesta discoteca, en Sylvester Stallone el va agafar i llavors ja va començar a sortir a més pel·lícules. Però ell anava així, en les cadenes. De fet, deia que les cadenes, moltes eren de clients de les discoteques on havia fet feina, que se les havien deixades o perdudes.
3: Era
0: la seva estètica real. I la cresta se la va fer també en homenatge a unes tribus africanes que varen veure. Avui cercant algun episodi he vist, perquè també hi ha una altra curiositat, i és que Mr. T és superfort, supervalent, tot, però li fa por volar. I en aquesta sèrie, cada vegada que han de volar, què fan? Com que jo no vull volar, i li donen qualque droga sense consentiment. Mm-hmm.
3: Ostres,
0: perquè
3: sí que
0: s'adormi.
3: Sí que avui en dia estaria una mica...
0: Clar, avui en dia això és fort, però en aquell moment era, mira, ja l'han dormit. I ell diu, jo no vull volar, però realment ja li donen alguna cosa per veure o el punxen o el que sigui, i ja salta, diu, 4, 3, 2, 1, i aquell, claca, cau rodó.
3: Perquè, Mònica, aquesta sèrie, qui anava dirigida?
0: Jo suposo que homos, bàsicament.
3: Adults, no?
0: Homos adults, joves...
3: Però no era per més jovenets.
0: No sé què dir-te, podria ser també per joves, però jo el que he vist és que en el públic masculí tothom ha quedat impressionat per aquesta sèrie. De fet, tenim qualque company enamoradíssim que m'ha fet una explicació molt completa, que és en Lluís, i en Lluís Fortesa. Però és veure que a nines no n'he sentit cap que me digui uau, que bona l'equip o... És veure que ara... En la perspectiva dels temps, dic, bueno, a lo millor podria veure un episodi.
3: Tu no t'agradava, l'equip?
0: Jo no, ho trobava un rotllo, sincerament.
2: Però sí, hi havia granades i dispars i bombes i explosions. Com és bo?
0: No m'agradava. I a més, clar, jo no li veia sa gràcia, perquè tal vegada me pensava que era una sèrie que anava en sèrio, que era seriosa i tal, però no, tot era realment un poc de broma. Tenim per escoltar, si voleu, una d'aquestes, un fragment d'un episodi qualsevol, en el qual diuen, vinga, anem a volar, i ell diu, M.A., no, tal, bueno, i és quan diu, però li hauríeu d'haver donat alguna cosa? Bé, sentiu-ho.
3: Per favor.
7: No voy.
8: M.A., no seas así. Iremos como un rayo. ¡Flap!
7: Es un vuelo de 6 horas, tío.
8: Una vez arriba no es nada. El despegue es lo peor, y cuando la gasolina se empieza a derramar por las alas, salen chispas de los motores y todo hace ¡boom! Pero tú no te enteras.
7: M.A.
8: Tenías que haberle dormido.
7: 4, 3, 2, 1.
8: Menuda pildorita.
0: Aquí borrador.
1: Menuda pildorita.
0: I dius, que fort, no? Perquè...
3: Sí, no era molt per infants, no?
0: Clar, no. Però bé, naturalment feia gràcia. I clar, lo millor és com lo dels pallassos que te peguen amb un martell en el cap i ai, ai, però
3: era
0: no
3: més
0: fa mal.
3: Comedi.
0: Sí, perquè no moria ningú. Era un pot blanca, la sèrie en el final, no?
1: Clar.
0: És curiós perquè també hi ha un dels episodis que no hi diu gens, o ja ho trobo, però va sortir en Boy George, que no sé si el recordareu, que era el cantant de Culture Club, que tenien cançons molt conegudes com aquest Karma Chameleon, que se va fer molt conegut. Ell va sortir com a personatge a un episodi que ho he trobat molt interessant i va ser el 86. Sembla que en aquest episodi el que passava bé, sempre hi havia gent amb problemes que els cridaven, ells venien, intentaven, pensaven que havien de fer, tenien un moment d'èxit, llavors un moment de fracàs, que els tal vegada els tancaven a un magatzem o qualsevol banda, però sempre hi havia coses útils per poder escapar. Hi havia, jo què sé, eines o un tractor...
3: Una escala,
0: o no sé
3: què,
0: una escala, i fent com un punk amb MacGyver, que amb allò, pam, han fet un tanc, i ara, sortim, i llavors tot explota, no?
3: És molt divertit.
0: És molt divertit. I doncs, aquest episodi, on va sortir en Boy George, sembla que un local havia contractat un grup superconegut, però al seu lloc va arribar en Boy George. I clar, van dir, nosaltres en aquest no el volem. I ell va dir, jo aquí no m'han dit per tocar en aquest cutre bar perquè m'han dit per tocar un estadi. Bé, hi ha un pont de rotllo, però curiosament surten cantant dues cançons amb la seva banda i és un fet que, clar, no t'esperes, és super 80 total, no? Perquè també en Mr. T diu, aquest tio amb tanta purpurina i tanta cosa, no? Arbara. Però bé, és una sèrie, com vos deia, havien quedat en aquest moment en què M.A. no vol volar, però Arbara, que entre els personatges, com que és una sèrie així blanca i tal, però no seduïen del tot bé.
3: Ah, no eren amics?
0: Sembla que en George Peppard, que clar, que era un senyor...
3: A la vida real, dius.
0: Sí, a la vida real, no s'odien bé, sí. En George Peppard, clar, tenia molta classe, molta elegància, i quan anaven a qualque banda, sembla que en Mr. T s'hi anava loc amb aquest senyor. I ell se posava un poc gelós.
3: Qüestió d'egos,
0: sí,
3: sempre passa.
0: Exactament, era qüestió d'egos. I, clar, tenien aquestes coses. Però, a veure que la furgoneta que tenien, que era una furgoneta tampoc massa nova, una GMC Bandura, no me diu res a mi, vol dir res aquest model?
3: No, és veritat, és que no. I doncs, so de l'Equipo A.
0: Era negra i gris fosca, tenia una franja vermella i llandes vermelles, i realment és un cotxe, una furgoneta icònica d'aquesta sèrie, com va ser també en Kit, el cotxe fantàstic de Michael Knight, o com ho va ser el DeLorean, de Regreso al Futuro, o d'altres sèries, no? Aquest cotxe aguantava molt d'accidents, sempre aguantava, no se rompia, sempre continuava funcionant, se xocava, pujava, baixava, però sempre continuava funcionant. I també es veurà que un dels rituals de la sèrie era això, que sempre, quan quedaven tancats, hi havia un soldador, hi havia una planxa de ferro, un tub...
1: Sempre
0: alguna
1: cosa... L'enginyaven.
0: Exactament. I és com si fos un bricomania. Ai, un dia podríem fer bricomania. Que bo, ho
1: heu vist? Attack.
3: Jo era els meus diumenges a casa nostra amb mon pare, i amb mon mare i el meu germà eren bricomania.
1: Jo era més d'Art Attack.
0: És que mira,
3: bricomania
0: avui...
3: era per adults.
0: Que fort, avui és...
3: Jo me'n recordo que sortíem els diumenges i havíem de ser a tal hora perquè començava bricomania.
0: Sí, i avui, justament, n'Art Attack, aquest jove,
1: Jordi
0: Cruz, fa 50 anys.
3: Molt d'anys, Jordi Cruz.
0: Que és un altre tema que havia
3: una
0: pensat per
3: també,
0: fer.
3: Una també generacional. Per cert, en Jeroni, un oient, mos escriu a Instagram, @xiuxiu.tv3, crossover podria ser la paraula que cercava el... que cercàveu pel creuament entre personatges i sèries, I doncs sí, té raó en Jeroni. Crossover, gràcies, Jeroni. Mos encanta que mos escriviu
0: que bé,
3: per solucionar molta vida, els oients.
0: Sí, sí,
3: arroba xiu-xiu.tv3.
0: No havien quigut, fantàstic. I doncs hi havia aquest punt bricomania que potser deien avui construirem un vehicle de salt, jo què sé, amb una rentadora, dues rodes i un pot de cinta americana, no? Com, sí. En, com en Mac Digibert.
3: Això estava molt de mal, el 80-90, sí. Dormir. Fem de Mac Digibert, en definitiva.
0: Sí, la veritat. Però bé, és una sèrie que és curiós que a la cinquena temporada només va tenir 5 temporades, uns no arriba a 100 capítols.
3: És molt curiós que sempre molts dos sèries i pel·lícules que han marcat tota una generació, però que realment
0: no han durat tant.
3: No són gent longeves, no. Com podria ser Cuéntame, per exemple.
0: És curiós. Sí, sí, i en aquesta cinquena temporada el que varen fer va ser un canvi que ho va destrossar tot. Oh. Sembla que els guionistes varen introduir una fórmula i és que ja deixaven de ser mercenaris i era un militar important, un general, que els contactava perquè fessin feina per l'exèrcit americà. I amb aquest canvi sembla que la cosa... Sí, no, no va anar massa bé. Van entrar alguns personatges nous, en Robert Vaughan, que feia d'aquest general, però a veure que l'audiència va començar a baixar, perquè tal vegada la gent volia la mateixa fórmula de sempre.
3: Volien els bajos.
0: La furgoneta, l'explosió... Sí. Clar, era una
3: més
0: fantasia, no? Perquè a veure que no moria ningú, és a dir... Disparaven.
3: Que això ets a gràcia, perquè te sí. Fa sentir bé, perquè sí. Afortunadament no m'ha ningú.
1: Ja, ja saps que no passarà res.
3: Exacte. Això te deixa certament tranquil. Sí. És d'aquestes mm-hmm. sèries que mires per estar tranquil.
0: Mm-hmm. Però descarreguen carregadors i carregador de bales i metralletes
3: i no
0: i al final, ai, només m'he fet un poquet aquí. Però bé, ja hem sentit tot el que teníem per sentir, los planes i en Murdo.
3: Jo crec que sí.
0: Tota.
3: Sí, sí,
0: oh, quina pena.
3: Sí. Però, Mònica, si vols, poden jugar.
0: Sí,
3: al cine,
0: sí, sí, sí.
3: Endevinar pel·lícules, que ja sabeu que és el joc que mos encanta jugar amb Mònica Borràs, i també amb vosaltres, si voleu jugar a endevinar la pel·lícula que vos proposam a través de les pistes, heu de cridar...
1: En el 971 13 99 00. 971 13 99 00.
9: I d'altres ràdios, participació. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
10: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
11: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
10: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
11: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
10: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
9: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
12: Companys, començant temporada, què poden fer?
13: No sé, per exemple, fer-me jaure.
12: Què?
14: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
13: No, jo no soc la moderna és ella.
15: En aquest cas, moderna, no, no estic gens d'acord amb aquesta iniciativa.
12: Però què fan exactament?
13: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
12: Però ho fan els joves o no tan joves?
15: De moment tot jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
14: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
9: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és servei públic.
3: Molt bé, ja sabeu que si voleu endevinar la pel·lícula en nosaltres, 971-13-99-00 i la primera pel·lícula a endevinar, Xavi Oliver, quina és?
1: Efectivament, una pista del títol. Eh? És una pista, hauria de ser Plàtan de fusta.
3: Això és la pista.
1: Això és una pista.
3: Mare meva.
1: Heu de ser molt, molt
3: vius. Començant bé.
1: Molt vius. Plàtan de fusta.
3: D'acord.
1: Què vos suggereix, això?
2: Res. Un plàtan fet de fusta.
3: Sí.
1: Igual. 1971. El missatge central de la pel·lícula és la defensa del lliure albir. D'acord? I l'advertència sobre el control social, el condicionament...
3: Ah, ja ho sé.
1: ...que destrueix la humanitat. Molt bé, apunteu...
0: De quin any, eh? 71?
1: 1971, efectivament.
3: Però hi ha moltes versions.
1: Amem-la? Mem-la Tarzan, no.
0: Oh...
1: Quines? És a dir, Tarzan, una pel·lícula de lliure albir i l'advertència sobre el control social i el condicionament destruït de la humanitat.
2: En Tarzan és lliure.
1: Qualsevol pel·lícula del món...
3: I arriben aquells dos...
1: Sí, qualsevol pel·lícula del món pot anar sobre això.
3: A Pocahontas.
1: També, a lo que vulguis. Bé, pista musical. El títol...
3: Tu, Jordi, ho saps, que ets el graduat?
2: No.
1: El títol dona lloc a una metàfora. Parla d'un organisme viu, orgànic i dolç per fora, com una fruita, al qual s'imposa una modalitat freda i artificial per de dins.
2: T'ha volgut lluir, avui.
3: Ah, ja sé, cos.
1: Sí?
3: Sí.
1: Amem. Una metàfora.
3: Vinga, 971-13-9900. Sabeu de quina pel·lícula parla en Xavi?
1: Comença... amb un grup d'amics, d'acord? Un protagonista que du un capell. Van per una ciutat, increpant rodamons. Eh? Hi ha molta violència i molt d'odi en aquestes persones.
3: És de por, no?
1: No.
3: Sí.
1: Sí, Mena Mònica, plàtan de fusta, plàtan... no ho sé, amb meló rovellat.
3: Plàtan o...
1: Oh?
3: O taronja.
1: Amem? Amem, Mònica?
0: Ja, metge musical, per a que és una pista.

0: Això vos ha de sonar, si vos ha de revenir qualque cosa, això. Puja-ho, Toni.
1: Clar, això sí, sí, sí.
2: Ara sí, ara sí.
3: Ja has caigut, Jordi.
2: Ara sí.
3: I vosaltres hi heu caigut. Vinga, va, 971-13-9900. Si mos telefoneu, mos podeu venir a veure.
0: Va, la pel·lícula.
3: En directe.
0: 971-13-9900. Res, donant...
3: És molt fàcil, ja. Un...
0: Men, molt fàcil, tampoc.
1: No està...
0: Sí.
3: Ja ho dona moltes pistes.
0: 1961.
1: És una distopia.
0: Exactament.
3: En Tito Fuster.
0: Vamos.
3: Tito, entra, entra.
0: Entra. Va, conyenar, una visita per als estudis i vete a ràdio amb Tito Fuster, eh?
1: Per entrar ràpid.
0: Tito, se mos acabes tens.
4: Vinga, ràpid, ràpid.
3: Tito Fuster.
0: Si encertes la pel·lícula...
3: Històric de Ivetres Ràdio.
5: Hola, com estàu?
0: Molt bé.
5: Clockwork Orange, la naranja mecànica.
0: Molt,
5: Stanley Kubrick.
3: Bravo, Tito.
0: En anglès, eh? En anglès.
3: Havies
0: molt bé.
3: De Tito. Gràcies.
0: Molt bé, fantàstic, Tito.
2: Olé.
3: En Tito Fuster mos ha donat la resposta. Moment històric aquí a Xiu-Xiu. Quina emoció.
0: Molt bé, la naranja mecànica, efectivament.
1: Molt bé, molt,
3: molt bé.
1: Bé.
0: Sí.
1: Bueno, jo l'havia endivinada.
0: Sí, és veritat. Perdó, la Mònica ho havies brinat.
3: Ha
1: entrat en Tito, perquè mos ha salvat la vida.
0: La Inés havia dit Tarzan, que no era Tarzan, era naranja mecànica.
2: Bé, més o manco.
3: La tant de fusta i jo ja m'he embuat.
0: I en Jordi ha dit que has apuntat tu...
2: Jo n'he apuntat res.
0: Anem, monstru de serat. No, monstru de serat tampoc. Era naranja mecànica.
3: Hem arribat en el xiu-xiu número 494, Mònica Borràs. Fins la setmana
1: que ve. Fins la setmana que ve, gràcies.
3: Nosaltres tornem demà puntuals a les 5:04.
0: Adéu, fins demà.
3: Gràcies per ser-hi. Li he demanat que digui que Xiu-Xiu té els millors presentadors del món.
6: Xiu-Xiu ha, sekai ichi saiko na, reporta, xaberu hito tachi ga imasu.
3: Bravo!
0: Thank you, thank you. Arigato.
3: Thank you, arigato.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
1: Bon dia, són les 7. És dijous 15 d'octubre i el Consell de la Joventut de les Balears sosté que només el 8 de cada 100 joves d'entre 16 i 29 anys s'havien pogut emancipar l'any passat. És el percentatge més baix d'Espanya i el més baix registrat mai a les Balears. El 2024 aquesta taxa era del 16%, el doble. Els elevats preus de l'habitatge ja fan impossible per a molts formar un projecte de vida independent al dels seus pares. El president del Consell de la Joventut, Joan Emili Muñoz, reclama solucions a tots els polítics independentment del partit.
2: És un percentatge tan petit de gent jove emancipada que els propis fills de les persones que tenen a les mans el poder de poder canviar això se veuen afectats. És que és impossible que no ho siguin estadísticament.
1: Però si parlant...
2: O els amics dels seus fills.
1: Si parlant de preus elevats, han d'anar més enllà dels de l'habitatge perquè la inflació es dispara a les Illes per l'encariment del combustible i ja supera el 5% interanual. Cristina Bausà, bon dia.
3: Bon dia. Viure a les Balears ja és un 5,1% més car que fa un any, segons l'IPC. Els agents econòmics i socials reclamen al govern una rebaixa de l'IVA dels productes de primera necessitat i ajudes que compensin els costos de la insularitat. Avui continuen les reunions del vicepresident Antoni Costa amb representants de diferents sectors econòmics.
1: I des de Brussel·les, la presidenta Marga Proens ha reclamat que es flexibilitzin les regles perquè les empreses d'aquí puguin cobrar més ajudes per compensar la insularitat.
3: L'objectiu, diu, és poder competir en igualtat de condicions amb les de la península.
4: I per això, evidentment, quan parlam d'increment dels preus dels hidrocarburs, quan parlam dels preus del cost d'importació de matèries primeres o d'exportació d'aquests béns a comercialitzar, les nostres empreses surten amb un desavantatge molt important.
1: El pròxim ple del Consell d'Eivissa aprovarà el reglament de protecció del medi nocturn, que serà el segon de les Balears després del que ja té Menorca.
3: Es tracta d'una normativa que regularà la quantitat de llum emesa des dels edificis públics i privats i establirà mesures per evitar la contaminació lumínica amb un termini de 4 anys per adaptar-se a les instal·lacions més nocives.
1: I l'Ajuntament de Palma ja ho té tot preparat per acollir avui els primers usuaris del Centre Esportiu Municipal de Saigua Dolça.
3: A les 4 i mitja de l'obra baixa obriran les instal·lacions i també els aparcaments. Es començarà amb un horari reduït de 4 i mitja de l'hora baixa a 9 i mitja del vespre i demà ja s'hi podrà estacionar.
1: I el Mallorca ja prepara el partit de dissabte contra l'Eibar i ho fa amb absències. Miqui Tous, bon dia.
5: Bon dia. La més destacada, la de Pablo Torre. El migcampista està malalt i ahir no es va entrenar. Torre es dubta per visitar l'estadi d'Ipurua. Al marge del grup fa feina Sumaoro. El defensa arrossega problemes musculars i també és incerta la seva presència contra l'Eibar. I a la Champions, el Madrid i el Betis completaren el pla de victòries espanyoles aquesta jornada. El conjunt blanc, que perdia per 3-1 al minut 82, va acabar guanyant per 3-4 al camp de la Roma i el Betis, també en remuntada, va guanyar per 3-2 al Porto.
1: I pel que fa a la previsió meteorològica, quin dia ens espera avui? Xesca Cifra, bon dia.
6: Bon dia. Ens torna a esperar un dia de cel molt canviant, cel variable, amb estones de sol, però també amb estones de núvols que, de manera molt localitzada, tornaran a deixar quatre gotes, qualque brusca, en conjunt. Però no esperant precipitacions importants avui, amb temperatures que tornaran a ser suaus, una altra vegada de finals d'estiu, amb màximes que se situaran entre els 26 i 28 graus. El vent bufarà molt fluix durant tota la jornada, a la mà també tindrem un temps tranquil, amb mar rissada o marejol. Demà també una situació molt similar, de temps bastant tranquil, només amb quatre gotes, però comença a canviar el temps a partir, sobretot, de dissabte cap vespre, en davallada de la temperatura i amb precipitacions. De moment, però, situació tranquil·la en termòmetres que ara oscil·len entre els 17 i 21 graus.
1: I pel que fa al trànsit, Toni Escanelles, bon dia. Quin és l'estat ara mateix de les carreteres?
7: Bon dia. I d'atenció, ara mateix un petit xoc que hi ha hagut a l'autopista de Llum Major, just allà on comença l'MA de nou, sense conseqüències, això sí, de moment, en el trànsit. on sí que hi ha embús ja, i és habitual en aquestes hores, a l'enllaç de la via de cintura a l'autopista d'Inca, i també més endavant ja dins l'autopista d'Inca, des de Marratxinat fins a Binissalem, ja trànsit lent.
1: Són les 7 i 5 minuts. Rafa Andrés és el control tècnic.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Només un 8% dels joves de les Balears es van poder emancipar l'any passat, el 2025. És la pitjor dada històrica i representa una caiguda de 8 punts en un sol any, ja que l'any 2024 la taxa d'emancipació dels joves se situava en el 16%. Són dades que ha donat a conèixer el Consell de la Joventut de les Illes. Carme Moreno.
8: Les dades també mostren que l'any passat un 15,5% dels joves d'entre 25 i 29 anys estaven en risc de pobresa, una dada que gairebé dobla els emancipats. Mentre la taxa d'emancipació se situava entre un 30 i un 40% en els anys 2007-2014, l'any 2025 aquesta proporció es va reduir a mínims històrics fins a situar-se, com dèiem, en el 8%. Rere aquestes xifres hi ha el fet que el preu mitjà d'un lloguer es va situar l'any passat en el 1.528 euros i els joves tenen uns ingressos mitjans de 14.600 euros anuals. El president del Consell de la Joventut de les Illes, Pau Emili Muñoz, ha demanat solucions als polítics.
2: A totes les forces polítiques que ara que tenen por de decisió amb aquest tema, estiguin en el govern o no estiguin en el govern, per favor, perquè és un percentatge tan petit de gent jove emancipada que els propis fills de les persones que tenen a les mans el poder de poder canviar això se volen afectats. És que és impossible que no ho siguin estadísticament. O els amics dels seus fills.
8: Segons el Consell de la Joventut, les solucions passen per topar els preus dels lloguers i prohibir la compra d'habitatges estrangers. La vicepresidenta del Consell de la Joventut d'Espanya, Lucía Silis, també ha demanat solucions perquè diu que els joves tenen drets.
9: Les nostres vides estan segrestades per la impossibilitat d'accedir a un habitatge i pel desrealment forçós al qual ens condemnen un preus que ens expulsen dels nostres propis barris.
8: Tot i que l'any passat a les Illes varen tenir un saldo migratori positiu, el Consell de la Joventut destaca que el 80% dels joves que varen venir a cercar feina se'n varen tornar.
1: La dificultat per trobar sostre ha fet proliferar darrerament, ja ho sabeu, els infrahabitatges arreu. A Palma, un dels assentaments de caravanes més conegut és el de Son Hugo. Allà els seus residents van viure moments de tensió ahir. La Policia Nacional investiga com ha intencionat un incendi que ha destruït una caravana i n'ha afectat dues més a l'aparcament d'aquestes instal·lacions esportives. De moment s'estudien totes les hipòtesis i una de les que agafa més força és la possibilitat que el responsable del foc sigui l'exparella de la propietària del vehicle.
3: L'incendi es va declarar ahir a la una del migdia i té l'origen en una bombona de butà que estava de vora la caravana. Els veïnats que expliquen que hi havia molt de fum i que han passat por.
10: Jo veo negro y boom, boom. Yo tenía muy asustado.
11: Yo estaba dentro de la caravana. Escuché un golpe, un algo, no sé.
10: Llorando la chica, llorando porque dijo que se le había quemado los papeles, el pasaporte. Estaba sentada ya en la sillita llorando.
3: A part dels danys materials, l'incendi també ha deixat 3 persones ferides, com és el cas d'aquest resident.
12: Sí, yo inhalé bastante porque, claro, el humo me estaba viniendo a mí. Como las llamas venían hacia mí, yo tenía que hacer algo para mover la caravana.
3: El primer tinent de Batla de Palma, Javier Bonet, ha explicat que l'Ajuntament ha reallotjat 4 persones afectades.
13: Y las otras han manifestado ellas que no necesitaban ayuda por parte de los servicios sociales. Desde hace un año, el Ayuntamiento de Palma tiene una comisión de sinhogarismo, en la cual hay involucradas diferentes áreas del Ayuntamiento, desde servicios sociales, urbanismo, policía, bomberos, EMAIA y coordinación de alcaldía, en la cual se han ido haciendo diferentes trabajos.
3: A més, Cort ha ordenat als ocupants del recinte que retirin les bombones de butà de manera immediata i els hi ha donat 48 hores per llevar qualsevol material inflamable.
1: Són les 7 i gairebé 10 minuts. La inflació s'ha disparat a les Balears fins al 5,1% al setembre. Són 7 dècimes més que el mes anterior. Els preus, d'aquesta manera, ja encadenen 5 mesos consecutius de pujades. Els increments més desbocats en el transport, també en l'habitatge, en l'aigua i en el subministrament elèctric. Al carrer hi ha malestar i preocupació.
14: El que més ho he notat ha estat en la benzina, perquè malament donin l'ajuda al govern ha pujat moltíssim, i els productes bàsics, sobretot, també.
15: I dice, un melón a 3 euros el quilo, i dice, i què compra, i què come?
16: Cada vegada que hi vas penses que t'enduràs el que necessites, i o no has duit aquest de les necessitats, o no pots comprar els altres.
1: Una vegada més, la inflació a les Balears se situa per damunt de la mitjana espanyola. Hi ha preocupació i la comparteix la presidenta del govern, Marga Proens, qui des de Brussel·les, a la Setmana Europea de les Regions i les Ciutats, ha reclamat a la Comissió que suspengui o el manco flexibilitzi l'anomenada Regla Europea de Minimis, tot perquè les empreses de les illes puguin competir en igualtat de condicions amb les del continent. Maria Eugènia Quegles, bon dia.
17: Bon dia. Com a mínim, no tanca la porta a estudiar-ho. La vicepresidenta de la Comissió, l'espanyola, Teresa Rivera, troba lògica la proposta balear en un context inflacionista com l'actual, provocat per l'encariment dels preus dels carburants. Les regles del mínimis estableixen que durant 3 anys una marca balear no pot rebre més de 300.000 euros en ajuts públics, el que impossibilita que pugui competir en les mateixes condicions que les empreses continentals. En realitat, se'n va a Norris part del que s'aconseguí amb el règim especial balear, el REP, per compensar la insularitat. Per tant, Proens insisteix que no demana privilegis, sinó igualtat per les Balears.
4: Els nostres sectors econòmics que tenen aquesta capacitat de competir, que tenen un producte diferenciat, que tenen el talent i que tenen el valor, puguin competir en les mateixes condicions en la resta d'empreses del territori continental. Quan parlam dels preus del cost d'importació de matèries primeres o d'exportació d'aquests béns a comercialitzar, les nostres empreses surten amb un desavantatge molt important.
17: En un altre context, en el del debat del Pla d'Acció per la Mediterrània, però ens ha demanat sensibilitat cap als territoris insulars com les Balears, que cada vegada tenen problemes més semblants als ultraperifèrics com les Canàries. La jornada europea s'ha tancat amb el debat de la resiliència hídrica, és a dir, els problemes de l'aigua i el canvi climàtic.
1: Davant l'encariment de preus, els agents econòmics i socials reclamen al govern una rebaixa de l'IVA dels productes de primera necessitat i ajudes que compensin els costos de la insularitat. Així ho han traslladat a l'executiu en la ronda de reunions per recollir propostes dels sectors i preparar un paquet de mesures que permeti pal·liar els efectes de la inflació.
3: De moment, però, el vicepresident econòmic, Antoni Costa, no ha volgut avançar quines mesures es proposaran, perquè primer han d'analitzar la situació i, sobretot, prendre nota de com afecta l'actual conjuntura dels sectors.
18: Bé, hem d'anar pas a pas. Ara de moment, estem a la fase d'escolta, a la fase d'anàlisi amb dades reals de la situació, ja dic, amb dades de la Direcció General d'Economia, i fase d'escolta.
3: Costa sí que ha explicat que s'agafarà com a base el primer paquet de mesures el que es va aprovar quan es va iniciar la guerra. En les reunions s'ha fet balanç de com s'estan executant les mesures previstes. El president de la patronal de distribuïdors, Bartomeu Cervera, ha reclamat que les ajudes siguin àgils i efectives.
19: Jo, xardes meus, mos conformarien que les ajudes anunciades per mes de març arribassin.
3: Per part seva, Pimeco proposa ajudes per compensar el sobrecost de la insularitat. Els sindicats aposten per aconseguir més sobirania energètica. N'ha parlat el secretari general d'UGT a les Balears, Pedro Oma.
20: El nostre punt feble com a arxipiélag és dependre dels carburants, tant sigui per rebre turistes com per rebre mercaderies. Nosaltres depenem estrictament dels carburants i el que hem demanat és tenir unes polítiques d'energies renovables.
3: Les reunions es reprendran avui matí a les 9:30 i serà el torn del sector primari, molt ofegat pels sobrecostos de producció. De fet, el govern ja ha posat a disposició dels pagesos i pescadors 13,5 milions d'euros, a més d'ajudes directes per a combustible, pinsos i fertilitzants.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: Són les 7 i 14 minuts. A la crònica política continuen les reaccions a la dimissió d'Alfonso Rodríguez com a delegat del govern espanyol a les Illes. La plataforma Menys Turisme, Més Vida critica que ell renunciï sense deixar tancada la investigació sobre les càrregues policials a la manifestació del 26 de juliol. També s'hi ha pronunciat el Partit Popular, el seu portaveu al Parlament, Sebastià Sagreras, llança aquesta hipòtesi.
5: Ha exigit més per Mallorca per poder negociar aquestes candidatures que li servissin al cap del senyor Alfonso Rodríguez dins una bandeja de plata?
1: És a dir, que no fos una exigència de Més per Mallorca canvi que concorrin de manera conjunta a la llista del Senat. Recordem que els ecosobiranistes van reclamar que dimitís després de les càrregues policials. Tot això quan falten 24 hores perquè acabi el termini per registrar les coalicions als comicis estatals.
21: I, de fet, quan precisament continuen les negociacions per tancar acords, el diputat d'Unides Podem, José María García, explica que ara Més i Podem no han arribat a cap entesa perquè la formació morada vol encapçalar la llista.
22: Nosotros hemos entrado en esa negociación con toda la voluntad del mundo para llegar a un acuerdo. En principio había una parte, que era Més, que había dicho que ellos querían el número uno, ahora viene Podemos y le disputa el número uno.
21: A Més, avui, a hora baixa, els ecosobiranistes es reuniran a Mallorca en assemblea per informar els militants sobre l'estat d'aquestes negociacions. Ahir ho feren, de fet, a Eivissa i a Menorca per a Josep Castells i Lluïsa Pesteguia. La candidatura l'encapçalarà una persona d'Ara Més.
23: Ara Més es presentarà aquestes eleccions amb el màxim de companys possible, amb una candidatura en què el número 1 l'ocuparà una persona d'Ara Més.
24: Nosaltres volem que hi sigui tothom. Entenem que és la nostra responsabilitat encapçalar aquesta proposta.
21: Justament el principal argument dels ecosobiranistes per encapçalar la llista és que són els partits majoritaris.
1: Hi ha, per tant, moltes sensibilitats per encaixar, molts de noms, moltes propostes diferents. També continuen aquestes negociacions a escala estatal, mentre que el PSOE enllesteix les candidatures, Front Ampli negocia amb Podem, cercant in extremis aquesta candidatura d'unitat.
21: Sí, perquè el coordinador federal d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, assegura que aquest acord està més a prop i es mostra optimista en aquests moments. A la mateixa línia s'ha pronunciat Ada Colau, candidata de la coalició, qui en declaracions a Televisió Espanyola ha remarcat que concebre una candidatura d'unitat sense Irene Montero és impossible.
25: Las cartas están sobre la mesa y todo es más fácil de lo que parece. Tan fácil como nosotros estamos dispuestos a una alianza amplia y después las demás organizaciones que decidan lo que consideren, pero que asuman también un poco la necesidad de la responsabilidad del momento histórico que ahora vivimos.
26: Todas las conversaciones siguen abiertas. De hecho, me consta que hay conversaciones muy avanzadas con varias formaciones en el conjunto del Estado y ojalá también que esas conversaciones puedan avanzar con Podemos.
21: I també el PSOE, moviments per enllaçar aquestes candidatures per acabar de perfilar la ministra Margarita Robles. Serà finalment la número 2 per Madrid i Félix Bolaños, el tercer d'una llista que encapçalarà el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Altres comunitats també presentaran els ministres actuals, per exemple, José Manuel Álvarez o Arcadi Espanya. I a Menorca, el comitè insular del PSOE proposa ara Marc Pons com a número 2 de la candidatura dels socialistes a l'illa al Congrés. Candidatura encapçalada, recordem-ho, per Francina Armengol.
1: I en plena precampanya, la portaveu popular al Congrés, Esther Muñoz, ha reivindicat el sistema de pensions després d'haver dit en un podcast que podia rebentar, cosa que li ha suposat un seguit de crítiques. Així s'ha defensat Muñoz.
27: Aquí el único partido que ha congelado las pensiones en este país ha sido el Partido Socialista, en 2010, y lo votó Pedro Sánchez. Yo entiendo toda esta campaña del miedo. Yo he dicho públicamente que hay que sostener el sistema público de pensiones, entre otras cosas para que las futuras generaciones puedan cobrar su pensión. No entiendo por qué a la izquierda le parece mal que el PP diga que hay que fortalecer el sistema público de pensiones y garantizar la sostenibilidad del sistema.
1: El candidat a les eleccions pel Partit Socialista, Pedro Sánchez, ha criticat les declaracions tant del PP com de Vox sobre les pensions. Són declaracions d'ahir en un acte de partit a Saragossa.
28: Como no es lo mismo una pensión pública que una pensión gestionada por un gran banco. Ayer está por aquí el señor Feijóo y dice, ni media broma con las pensiones. El mismo día que su portavoz dice, el sistema está colapsado y hay que reformarlo. El problema no es que hagan ni media broma de las pensiones, es que no dicen una media verdad. Entre las tijeras de Feijóo y el amigo de Milei, Abascal, que le gusta la motosierra, estos, si llegan al gobierno, firman la carta de defunción del estado del bienestar.
1: Són les 7 i 19 minuts.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
2: Vuelve la Fira Marinera en el emblemático Port d'Andratx, días 17 y 18 de octubre, todo un fin de semana dedicado al mar. Con stands náuticos, venta de embarcaciones de segunda mano, mercado artesanal, gastronomía marinera, exposiciones, actividades deportivas, actividades infantiles y mucho más. Encuentra toda la programación en redes sociales. Organiza Ayuntamiento d'Andratx. Colabora Ports Illes Balears y Marina Port d'Andratx.
6: Pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre. Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.
7: Dissabte a les

0: des d'on va caure de dalt a baix. L'accident li va causar diverses fractures i va haver de ser traslladat a l'Hospital Mateu Orfila, on continua ingressat. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació.
1: I una trentena de persones migrants d'origen magrebí van arribar ahir a Formentera en dues embarcacions.
2: La primera embarcació, de fet, ha estat rescatada al sud de l'illa. En canvi, les persones de la segona barca han estat rescatades ja a terra al cap de Barberia, a Formentera. Enguany han arribat a l'arxipèlag més de 6.670 persones migrants.
1: I d'altra banda, l'organització Alarm Phone alerta de la desaparició d'una embarcació amb 29 persones a bord. Expliquen que va patir diumenge 11 d'octubre, va partir en aquesta data des d'Algèria i que des de llavors no en tenen notícies.
2: Informen que ja ho han advertit a Salvament Marítim. També continuen cercant 17 persones desaparegudes el passat 4 d'octubre, també en ruta entre Algèria i les Balears.
1: I dos infants han patit descàrregues elèctriques en una atracció de Fira de Llucmajor.
3: L'incident va ocórrer diumenge passat en una atracció de matalassos de Pegabots. Un dels infants de 7 anys va ser atès a urgències. La família ha denunciat els fets a la policia local. L'atracció, en tot cas, continua precintada. És Ael Barkouki, pare del nin.
4: No és una enrampada que dius, m'ha donat i ja vaig... És que va quedar ferrat i ja t'he dit, quedava com un tronc. O sigui, ja passava molt de voltatge per el seu cos. I jo crec que si no rip, jo pegués estirada i que caigui en terra, jo crec que la doctora que va mirar d'urgències mos diu, que casualitat, diu, és el segon niño, que va veure una altra nina, un poc més petita que el meu, diu que també va quedar enrampada.
1: Són les 7 i 24 minuts. El pròxim ple del Consell d'Eivissa aprovarà el reglament de protecció del medi nocturn, que és el segon de les Balears després del que ja té Menorca. Es tracta d'una norma que regularà la quantitat de llum emesa des dels edificis públics i privats i estableix mesures per evitar la contaminació lumínica amb un termini de 4 anys per adaptar-se a les instal·lacions més nocives. Els incompliments se sancionaran, Alberto Ferrer, amb multes que van dels 200 als 86.000 euros.
5: La norma arriba amb 21 anys de retard, però s'adapta a l'evolució tecnològica d'aquestes dues dècades i al coneixement científic sobre l'impacte d'una mala il·luminació. Un cel fosc no només és important pels astrònoms, també impacta sobre moltes espècies i és clau per al descans de les persones. Estableix 4 nivells segons la zona, des del més sensible de les àrees naturals i l'entorn de Cala d'Hort fins al mitjà, que abasta les zones urbanes, excepte l'Observatori de Puigdesmolins i Ses Feixes. El conseller de Gestió Ambiental, Nacho Andrés, diu que s'ha treballat tota aquesta legislatura per aprovar un reglament que farà més sostenible l'enllumenat de l'illa, com recorda l'astrofísic de la Universitat de Còrdoba, David Galadí.
6: Hem començat la proposició inicial a principi d'aquesta legislatura i hem acabat la legislatura aprovant-lo definitivament. Per tant, crec que no tenim que mirar enrere.
7: I no volem apagar-lo tot. Jo vull que hi hagi llum artificial al meu carrer, però ho podem fer de manera que es minimitzi l'impacte ambiental.
5: Es regula la il·luminació permesa segons l'horari i període de l'any i segons la instal·lació. Les més eficients tindran fins a 8 anys per adaptar-s'hi, les que menys només 4. La normativa afecta tant l'enllumenat públic com el privat. Susana Malón, de l'empresa que ha redactat el reglament, Lumínica Ambiental.
8: No solamente el alumbrado vial urbano de carreteras, que es algo pues más o menos general, sino también con esos focos de contaminación lumínica que pueden ser incluso más intensos, ¿no? Se ha metido el reglamento incluso en la iluminación subacuática de piscinas.
5: Es faran diverses jornades informatives per ensenyar als professionals com protegir la nit.
1: I molts de forns tradicionals desapareixen per manca de personal i de relleu generacional. A Mallorca ja només en queden uns 200. La majoria estan vinculats a negocis familiars. Per intentar frenar aquesta situació, el govern ha creat una borsa de feina que, en només 5 mesos, ja ha rebut peticions d'una trentena de forns que cerquen, sobretot, forners i dependents.
2: Sí, però hem de dir que encara hi ha pobles on la tradició es manté ben viva. És el cas, per exemple, de Lloset, on continuen oberts diversos forns. El forn de Baix, amb 4 generacions ja d'història i 2 punts de venda diferents, aposta per adaptar els seus productes als nous gustos dels clients sense renunciar, això sí, a l'elaboració artesanal. Una feina sacrificada que asseguren es veu recompensada per la qualitat del pa. Pedro Coll, responsable del forn de Baix.
9: Nosaltres avui ja treballem més fora llevadures, ja treballem només en llevats, ja procurant ja que el pa surt un poc més car i molt surt, sí, perquè les fermentacions són molt més lentes i necessiten... I són pans que també no te fan mal.

0: La situació és molt diferent, és ben diferent, segons el municipi. A Sencelles ja fa anys que va tancar el darrer forn i ara les botigues venen pa elaborat a altres pobles. En canvi, a Consell, a Can Moranta, han aconseguit garantir el relleu generacional i mantenir ben viu el negoci familiar. Laura Planells és responsable de Can Moranta.
1: I això per nosaltres pues, és un prestigi i un honor que encara la gent ho segueixi valorant i menjant cada dia.
2: I quan són les 7 i 28 minuts, és moment de fer un cop d'ull a la premsa editada de les Illes, que, a banda dels successos, parlen d'economia domèstica.
3: És així, començant per última hora, que diu de parla d'aquest incendi a les caravanes de Son Hugo, diu que el sospitós aporta la fotografia del bombers després d'apagar les flames, l'estat en què van quedar els vehicles, ho combina amb un titular que diu que la cistella de la compra es dispara i que tots els aliments s'encareixen. Diari de Mallorca diu que Balears té el doble de joves en risc de pobresa que emancipats. La foto també és de l'incendi, parla només de caravanes en flames, no hi cerquen intencionalitat. En canvi, Mallorca Diario diu obertament que s'investiga l'incendi que podria haver estat provocat, mentre que tots són en aquest punt, OK Balears ja diu a aquesta hora que Policia Nacional ja n'ha detingut l'autor. Ara Balears avui va a la seva, diu que pugen el nombre d'animals de companyia i de menescals a les illes, mentre abaixen el número de fills a les famílies. El periòdico d'Eivissa reprodueix el mateix titular que última hora sobre el preu dels aliments. Diari d'Eivissa, parlant de caravanes, diu que els antics habitants de Casa Lola munten un poblat de caravanes enmig del bosc amb el risc que això implica d'incendi forestal. I en petit es fan ressò que només un de cada 12 joves illencs es pot emancipar. Entronca això amb el Menorca, que diu que l'habitatge condiciona cada vegada més el destí dels universitaris menorquins.
2: I avui a la premsa estatal, educació, política i molts temes més.
3: És així. El País combina tot dos, dedica mitja portada al titular del PP i PSOE cansat en la campanya en la batalla per les pensions i afegeix que el president cerca una pujada abans del 29N. L'altra meitat parla del malestar a l'escola pública de Madrid. El Mundo, en canvi, continua amb una trama de contractacions a dit a dins Traxa. ABC mostra en aquest cas els Reis i la seva visita a Melilla, en aquest cas avui. La Vanguardia, recordem, editat a Catalunya, treu unes declaracions de Cándido Conde Pumpido que diu que només queda el Suprem que tanqui la causa del procés.

0: Hem arribat a les 7:30 ara, repassam els titulars més destacats d'aquest dijous. Només 8 de cada 100 joves d'entre 16 i 29 anys s'havien pogut emancipar l'any passat, segons les darreres dades del Consell de la Joventut. És el percentatge més baix d'Espanya i el més baix registrat mai a les Illes.
1: El 2024 aquesta taxa era del 16%, el doble. Els elevats preus de l'habitatge fan impossible per a molts formar un projecte de vida independent al dels seus pares. El president del Consell de la Joventut de les Balears, Pau Emili Muñoz, reclama solucions a tots els polítics independentment del partit.
2: És un percentatge tan petit de gent jove emancipada que els propis fills de les persones que tenen a les mans el poder de poder canviar això se veuen afectats. És que és impossible que no ho siguin estadísticament.
0: Els
2: amics dels seus fills.
0: L'habitatge puja i també puja gairebé tota la resta de la cistella de la compra, perquè la inflació es dispara a les Illes per l'encariment del combustible i ja supera el 5% interanual.
1: De fet, viure a les Balears és un 5,1% més car que fa un any, això segons l'IPC. Els agents econòmics i socials reclamen al govern una rebaixa de l'IVA dels productes de primera necessitat i ajudes que compensin els costos de la insularitat. Avui continuen les reunions del vicepresident Antoni i Costa, amb representants de diferents sectors econòmics.
0: I des de Brussel·les, la presidenta Marga Proens ha reclamat que es flexibilitzin les regles perquè les empreses d'aquí puguin cobrar més ajudes per compensar la insularitat.
1: L'objectiu, diu, és poder competir en igualtat de condicions amb les de la península.
3: I per això, evidentment, quan parlam d'increment dels preus dels hidrocarburs, quan parlam dels preus del cost d'importació de matèries primeres o d'exportació d'aquests béns a comercialitzar, les nostres empreses surten amb un desavantatge molt important.
0: El pròxim ple del Consell d'Eivissa aprovarà el reglament de protecció del medi nocturn, que serà el segon de les Balears després del que ja té Menorca.
1: Es tracta d'una normativa que regularà la quantitat de llum emesa dels edificis públics i privats i establirà mesures per evitar la contaminació lumínica amb un termini de 4 anys per adaptar-se a les instal·lacions més nocives.
0: Tot això quan l'Ajuntament de Palma ja ho té tot preparat i avui acollirà els primers usuaris del Centre Esportiu Municipal de Saigua Dolça.
1: Obriran les instal·lacions a les 4:30 de l'hora baixa i també els aparcaments. Es començarà amb un horari reduït de 4:30 de l'hora baixa a 9:30 del vespre i demà ja s'hi podrà estacionar.
0: I a la crònica internacional, nou episodi de tensió entre els Estats Units i Ucraïna.
1: El president Volodymyr Zelensky diu sentir-se traït pel seu homòleg nord-americà Donald Trump.
4: Really, yes, really, between us, but it's a little bit...
1: Tot perquè Washington ha imposat restriccions a Starlink, el sistema de connexió per satèl·lit d'Elon Musk i essencial per a les comunicacions militars ucraïneses.
0: Recordem que aquest passat cap de setmana ja hi va haver moments de tensió perquè el president dels Estats Units, Donald Trump, va donar per amortitzat ja a Zelensky, va dir que ja s'hauria de canviar el president ucraïnès. I ara és moment de parlar del temps. Coneixen quina previsió tindran per avui? Xesca Cifra, bon dia.
5: Bon dia, sol i núvols avui a l'arxipèlag. Tenim el cel un poc més tapat a Menorca. Hem de continuar així, amb qualque brusca fins i tot. També pot caure qualque brusca a Mallorca i a les Pitiuses, però serà poca cosa. Avui, cel molt variable, tota la jornada. Un dia també de temperatura ben suau. La temperatura màxima s'enfilarà entre 25 i 28 graus. Ahir vàrem arribar també en aquesta temperatura, molts punts d'Eivissa i també a l'interior de Mallorca. Avui repetim encara temperatures de finals d'estiu. I a la mà, un temps tranquil. Mar arrissada, marejol. Avui tindrà un vent molt fluix, amb una miqueta d'embat. Una situació tranquil·la. També demà, un temps similar, d'intervals de núvols i clarianes, i temperatura demà fins i tot una mica més alta, la màxima. I això a l'espera d'un canvi de temps a partir del cap de setmana, a partir sobretot de dissabte a migdia, també diumenge, esperant precipitacions intenses a molts punts de les illes. De moment ara la temperatura és suau, les mínimes han davallat poc i ara ja tenim 17 graus a Inca, 19 a Palma, a Eivissa, 21 graus a Sant Francesc i a Mó.
6: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Miqui Tous.
0: En els esports, Miqui, el Mallorca ja prepara el partit de dissabte contra l'Eibar i ho fa amb absències.
7: Sí, la més destacada és la de Pablo Torre. El migcampista està malalt i ahir no es va entrenar. Torre es dubta per visitar l'estadi d'Ipurua. Al marge del grup fa feina Sumaoro. El defensa arrossega problemes musculars i també és incerta la seva presència contra l'Eibar. Com dèiem, el Mallorca visitarà dissabte l'estadi d'Ipurua i un exfutbolista que va jugar al Mallorca i a l'equip basc és Ivan Ramis. El Poble va parlar ahir al programa Esport 3 d'aquesta casa, Divetres Ràdio, del duel de dissabte. Ramis pensa que el començament de temporada del Mallorca ha estat bo, això sí, avisa de la dificultat de guanyar dins d'Ipurua.
8: És un començament, pues, jo crec que bo. Simplement fora de camp hem d'intentar pues, jugar amb els adversaris per poder puntuar de 3 i, si no, pues, almenys dur punts cap a casa. Anima com si fos un estadi gros. I és un camp on, els 5 anys que vaig estar, és un camp on és molt difícil guanyar i molt difícil puntuar. Però és un camp petit, però és un camp que té les dimensions que, com altres, però se fa difícil jugar allà.
7: I d'altra banda, també pel que fa a la segona divisió, ja tenim horari de la jornada número 13. L'Andorra-Mallorca es disputarà diumenge, dia 8 de novembre, a les 2 del migdia. I a la Champions, el Madrid i el Betis completaren el pla de victòries espanyoles. En aquesta jornada, el conjunt blanc, que perdia per 3-1, al minut 82 va acabar guanyant el partit per 3-4 al camp de la Roma. José Mourinho és el tècnic del Madrid.
9: En la mala primera part, la responsabilitat és de l'entrenador. I la bona segona part, la responsabilitat és de los jugadores. Hemos ganado 4-3, pues estarán a decir que yo he estado muy mal en primer tiempo con el equipo que ha jugado. El fútbol es así, pero al final Inter y Roma, los dos equipos más fuertes de Italia, 6 puntos.
7: I el Betis també en remuntada va guanyar a casa per 3-2 al Porto. Manuel Pellegrini es el técnico del conjunto andaluz.
10: Muchos pensaron que por llegar a la Champions están los objetivos cumplidos. Yo creo que fue el primer paso. Ahora que estamos en la Champions, tenemos que buscar clasificar y entramos con esa mentalidad, intentando a través del fútbol ser superior a rivales tan importantes como han sido el Lille en Francia, que es puntero de la Liga Francesa, y ahora el Porto, que es puntero de la Liga Portuguesa. Así que muy contento con el equipo.
7: I, per cert, a la primera divisió, Vinícius ha estat sancionat en 4 partits per la seva expulsió davant del Villarreal. D'aquesta manera, atenció, el brasiler es perdrà el clàssic de dia 25 d'aquest mes contra el Barça. Vinícius ha parlat d'aquesta sanció.
11: No he dicho ninguna palabra malsonante al árbitro para que me dará 4 minutos, pero contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va a decir que está bien, la prensa va a decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
7: I a la primera federació, pel que fa a l'Eivissa, el migcampista Pedro Ortiz ha passat pels micròfons d'IB3 i, entre d'altres coses, ha parlat del que pot millorar l'equip pitius.
12: Moltes coses, sobretot a nivell defensiu. Crec que és on has dit tu que podem tenir més marge de millora. Crec que podem fer una passa tots més, ser una mica més agressius, ser una mica més contundents. I bueno, però podria dir més coses, pues perdre menys bolles, intentar ser una mica més vertical a vegades, tirar més, moltes coses.
7: I pel que fa a l'objectiu per aquesta temporada, Pedro Ortiz vol anar partit a partit.
12: Jo crec que si estem al nostre nivell, podem tirar cap a dalt com vulguem. L'intenció és arribar al millor nivell de cada un a nivell individual, que això ens faci arribar a un bon nivell col·lectiu, més del que crec que tenim ara mateix, que podem donar. I jo no vull posar una posició, no vull posar un objectiu. Jo crec que fent les coses bé i anant partit a partit, al final de temporada veurem on estem.
7: La UD jugarà dissabte al camp de l'Àguila. És un partit que començarà quan falti un quart per les 7 i podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. I en el món del voleibol, aquesta cap de setmana comença la Superliga masculina. El Connecta Balear Manacor començarà a casa contra el Playas de Benidorm. Juan Méndez és el tècnic de l'equip manacorí.
13: Contento, más que nada, porque bueno, armamos un grupo de jugadores más jóvenes, que más que nada para poder entrenar y hacerlo todo de la manera más intensa posible para poder crecer y llegar bien al comienzo de la liga.
7: I acabem amb una punta de bàsquet, perquè avui a les 6 i quart de l'hora baixa serà presentat oficialment Joan Sastre com a nou jugador del Palmer Bàsquet. El jugador serà presentat al Palau d'Esports d'Inca, que du el seu nom. En bàsquet acabam el temps d'informació esportiva.

0: Escoltau l'informatiu matí. I vetres, Ràdio.
1: Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 18 anys. Pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
2: TV3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. TV3, tots donem una mà a la Fundació Patronat Obrer.
3: Dissabte, a les 2:30, segueix amb Esport 3 en joc el futbol de segona divisió des de l'estadi d'Ipurua, Eibar, Reial Mallorca.
4: Dani Toni!
5: Tot un partidàs que viurem en la màxima emoció.
6: Xutar el xalà! Oh! I la pilota d'onda de Miracle!
7: Quina aturada!
5: I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
8: Però hem de veure aquest puntet de qualitat més, d'aquest ritme més.
3: I en acabar, serà el torn de la primera federació amb el partit Àguiles Uda Eivissa. Fins a les 9 del vespre, el millor futbol a IB3 Ràdio.
0: Informatiu matí, IB3 Ràdio.
9: Són les 7:42 minuts. A les 7 ja vos hem informat que s'havia produït un accident a Llucmajor, en concret a l'autopista MA-D9. Ara tenim més dades que ens acaba de facilitar el SAMU 061. Ha estat aproximadament al quilòmetre 27. Hi ha hagut dues persones ferides, un home i una dona, que estan en estat greu. Han estat traslladats l'home a l'Hospital de Sant Espases i la dona a Sant Llats. Aquesta és l'actualització que ens arriba en aquesta hora, com dèiem, del SAMU 061. Tot això quan també hem sabut que el creador de contingut, El Cromas, ha fet una donació de 32.000 euros a l'Institut d'Investigació Sanitària de les Balears amb l'objectiu de fomentar la investigació del càncer de còlon.
10: Una campanya que ha resultat d'una campanya impulsada per l'influencer menorquí David Triay, amb 12 milions de seguidors, després d'haver compartit a les xarxes socials la seva experiència com a pacient d'una patologia colorectal. Es Manuela García, consellera de Salut.
11: O sea, a mí lo que más me gusta, ¿no?, que haya sido el Cromas el que haya hecho el vídeo y el que haya abierto esta campaña, que ahora me decía que iba a hacer un vídeo además y que le gustaría, es que muchos de nosotros intentamos decir esto, pero es muy difícil hablar para los jóvenes y esa ayuda es inestimable.
10: La campanya continua oberta i s'hi pot accedir a través del perfil del Cromas a xarxes socials.
9: I les escales del Mirador de la Seu podrien tenir danys estructurals. Els tècnics hi faran més estudis perquè se sospita que la situació pot ser més greu d'allò que es pensava el mes de febrer, quan se'n va precintar i apuntalar una part del conjunt. L'Ajuntament espera els resultats per decidir les actuacions que s'hi faran.
10: I la regidora portaveu de Cort, Mercedes Celeste, ha explicat que els informes es començaran a fer aviat i que s'analitzaran totes les escales, no només on hi ha aquestes esquerdes, perquè la infraestructura sigui del tot segura. Celeste ha recordat que les escales són de començament del segle XX i que no s'hi ha fet mai un manteniment adequat.
12: Hay unas grietas, evidentemente eso lo ve todo el mundo, pero hay que ir un poco más allá. Vamos a ir un poco más allá. Vamos a ir a hacer una valoración completa de todo el estado de las escaleras. Vamos a hacer un estudio de todo el conjunto y después, cuando se tenga que hacer la actuación, que se haga una actuación que no sea para hoy, sino una actuació que sigui més global.
10: Gran part de les escales estan presentades des del mes de febrer, en quan es va detectar un lleu desplaçament dels dos laterals. Els bombers en van apuntalar un i l'altre es va deixar un pas d'un 2 metres per permetre l'accés dels vianants. En aquell moment l'Ajuntament ja va informar del mal estat i que estava afegit un fet construït a la dècada dels anys 50. Ara s'esperen els informes nous que han de presentar el tècnic de la Comissió del Centre Històric per decidir quina actuació s'hi ha de fer.
9: Les escales aquestes de la Seu, que evidentment són un dels principals punts turístics de la ciutat, tot això quan els hotels de Palma diuen que han tancat l'estiu amb una ocupació del 90%. 60%, una xifra similar a la del 2025, però enguany amb més despesa. El cost per habitació ha pujat gairebé un 9% i a la vegada el sector celebra que la tendència avança cap a un turisme de qualitat i es consolida. Tot això en un context en què s'obre la porta a mercats nous als Estats Units, gràcies a la connexió amb Nova York, amb les noves rutes amb el Canadà o Abu Dhabi.
10: Els hotelers de Palma fan un balanç positiu de la temporada d'estiu que acaba amb un 89% d'ocupació, un lleuger descens, això sí, en comparació amb la temporada passada, que es va registrar, sí, aquest 90% redó, però es tradueix en una estabilitat que el sector veu com una oportunitat per continuar apostant pel turisme de qualitat. Aquest estiu l'estada mitjana ha estat més curta, però hi ha hagut més turistes, la despesa a més ha augmentat, la gerenta de l'Associació Hotelera de Palma i Cala Major, Mercè Peñaranda, ha destacat que les previsions per a la temporada d'hivern són positives.
4: Ya sabemos que el contexto geopolítico, la energía, costes, capacidad de gasto de algunos de nuestros mercados nos obligan a trabajar cada una de las reservas. Pero bueno, como decíamos, para Palma la prioridad sigue siendo trabajar esos y reforzando los primeros y últimos meses del año.
10: Tot i això, assenyalen amb un turista més informat i exigent, que reserva amb manca antelació i que valora cada vegada més la qualitat del servei. Francisco Serrano del Valle és president de Palma Hotels i director del Nitze Palace.
7: Sacamos pecho y nos lo decimos con orgullo. El personal marca la diferencia. Es importante hacer inversiones, actualizar los hoteles, pero todo eso no sirve de nada si no tenemos luego un corazón, un alma, que es el que acompaña a la experiencia del cliente.
10: Un altre dels aspectes que han destacat és la connexió directa a Nova York, que es començarà a operar el mes de març. Serrano valora positivament aquesta ruta, així com les incorporacions de Montreal i d'Abu Dhabi. Sobre això, ha precisat que l'objectiu és complementar aquests mercats amb els tradicionals i fer-ho de manera equilibrada.
9: I quan són les 7 i 47 minuts, parlam de la crònica internacional. El rei Felip VI ha avisat el Marroc.
13: Los hechos de estas últimas semanas en Ceuta y en cierta medida aquí en Melilla nos recuerdan la importancia de seguir trabajando unidos. Las discrepancias, lógicas e incluso necesarias en una democracia avanzada como la nuestra, deben ir siempre de la mano de la unidad institucional i la búsqueda de l'entendimiento.
9: Diu que Espanya està preparada per defensar els valors propis i les llibertats en una clara referència a l'arribada massiva de migrants a Ceuta.
10: En el darrer dia de viatge històric a Ceuta i Melilla, el rei ha tornat a fer una crida a la unitat entre les institucions com a garantia, diu, d'estabilitat. Durant el darrer discurs a Melilla ha instat a preservar el clima de civisme a les dues ciutats autònomes.
9: I la crisi migratòria arriba avui a la cimera europea on el president espanyol, Pedro Sánchez, defensarà la gestió arran de l'arribada massiva a Ceuta.
10: S'espera que les conclusions dels socis reconeguin Ceuta i Melilla com a fronteres exteriors de la Unió Europea. La reunió a Brussel·les ha de servir per abordar la resposta conjunta dels estats membres davant dels reptes migratoris i reforçar la cooperació europea en el control de les fronteres.
9: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat a la Unió Europea una base aèria a Mallorca per combatre els incendis al Mediterrani.
14: I també ha estat durant una reunió a Brussel·les. El ministre justifica la proposta per l'experiència, diu, d'extingir focs d'Espanya i per la posició geogràfica estratègica. Ha remarcat que enguany Espanya, Itàlia, França i Portugal representen més del 80% de la superfície cremada total.
9: La Policia Nacional investiga la mort d'una dona de 82 anys en una residència a Màlaga. Ha estat a nit passada quan l'ascensor s'ha desplomat i ha deixat 5 persones més ferides.
10: Totes les víctimes d'entre 68 i 91 anys i residents en aquest centre. Tant la víctima mortal com el ferit han estat traslladats a l'Hospital de la Xarquia, que la residència, en tot cas, està concertada en la Junta d'Andalusia.
9: Hi ha hagut un nou episodi de tensió, ho destacàvem fa uns minuts, entre els Estats Units i Ucraïna. El president Zelensky ha admès que se sent traït pel govern de Donald Trump davant les restriccions a l'Starlink, que és un sistema de connexió per satèl·lit de l'empresa d'Elon Musk, que és essencial per les comunicacions militars ucraïneses.
14: Sí, de fet, així ho ha dit en una entrevista amb el periodista de la televisió britànica Piers Morgan. Zelensky ha criticat que el president nord-americà s'inclini més cap a Rússia. A la pregunta de si se sent traït, ha respost que sí.
15: Really, yes, really, between us. But, it's a little bit more complicated than just my emotions.
14: molt complicat de les seves emocions, ha respost, per tant, que sí que se sent traït. Les restriccions afecten directament les operacions de llarg abast, la logística del front i també la defensa contra els drons. Kiev sospita que la mesura està relacionada amb la situació política i les advertències de Washington de tallar el suport a l'intel·ligència i també l'accés de Starlink d'aquest sistema si Ucraïna no posa fi als atacs contra objectius energètics russos.
9: Tot això quan Washington ha amenaçat amb aranzels als vaixells espanyols i amb sancions a les exportacions per l'embargament comercial contra Israel.
10: La Comissió Marítima Federal proposa imposar una taxa de $200,000 a cada viatge de tots els vaixells amb bandera espanyola. També pretén imposar restriccions a l'exportació d'alguns productes espanyols cap al territori nord-americà. El govern espanyol nega haver causat danys als Estats Units i presentarà una defensa per evitar represàlies.
9: Això quan a Nova York un jutge ha citat a declarar avui a Nicolás Maduro i a la seva dona Cilia Flores.
14: Entre els nous càrrecs contra l'expresident de Veneçuela, el magistrat l'imputa ara tortures a ciutadans nord-americans. Avui és la lectura de càrrecs contra Nicolás Maduro, també contra la seva dona, que es troben detinguts, recordem-ho, als Estats Units després de la seva captura durant una operació militar nord-americana a Caracas el passat 3 de gener.
9: I aquí a Espanya el Tribunal de Comptes ha aplicat la llei d'amnistia a Carles Puigdemont i a la resta d'encausats per les despeses del procés de dia 1 d'octubre del 2017.
10: I entre aquestes figuren també l'expresident Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull, Toni Comín i Lluís Puig. El Tribunal de Comptes assenyala que no ha quedat acreditat que aquestes despeses es pagassin amb fons procedents del pressupost de la Unió Europea.
9: I l'Ajuntament de Palma ja ho té tot preparat per rebre els primers usuaris del Centre Esportiu Municipal de Saigo Dolça. Les instal·lacions obriran avui a les 4 i mitja de l'hora baixa amb un horari reduït fins a les 9 i mitja del vespre. La primera fase inclou l'ús lliure de les piscines, mentre que els cursos de natació, les activitats dirigides i els gimnasos s'incorporaran progressivament.
14: Però la reobertura, hem de dir que arriba després d'una llarga espera. Les antigues piscines de Saigo Dolça, que van ser tot un referent de la natació de Palma i també del seu mític club Natació Palma, van tancar als anys 70. Les obres per recuperar aquest espai van començar l'any 2022 amb la previsió de disposar d'un nou complex esportiu i un aparcament a la barriada del Terreno. El projecte, però, ha acumulat molts retards, també sobrecostos. El contracte inicial es va adjudicar el mes de novembre de l'any 21 per més de 8 milions d'euros, però es va haver de modificar. Finalment, al juliol de 2023 es van haver d'afegir altres 4 milions i mig més d'euros. Després d'una aturada temporal de les obres, al juny de 2025, la premsa ja anunciava un nou sobrecost de més de 2 milions d'euros i la suspensió també de la data d'octubre sine die. Finalment, 4 anys, per tant, després, i al límit d'haver de pagar una indemnització milionària, el centre, per tant, obre portes, definitivament ho fa, això sí, per fases, com han dit, i sense que l'aparcament estigui encara llest, que serà fins demà que no es podrà emprar. És la regidora Mercedes Celeste.
12: En el momento en que esté abierto la zona deportiva, podrá utilizarse el aparcamiento para las personas que acudan, incluso los mismos trabajadores. Pero simultáneamente a esta apertura, digamos, provisional para dar cobertura a los abonados, se va a hacer la cesión al SMAP para que también se haga otro tipo de uso.
14: I la gestió de la part esportiva la durà l'Institut Municipal d'Esports, l'IME i també l'SMAP, a l'aparcament.
9: Falten 5 minuts per les 8 del matí. Ja tenim tots els detalls de la nova edició, la que fa 15 de l'Evolution Mallorca. Es tracta d'un festival de cinema internacional amb espai també per al talent local, que dia 29 d'octubre i fins al 4 de novembre oferirà més de 140 pel·lícules i documentals. Una de les artistes convidades serà Diane Kruger.
10: La inoblidable protagonista de Troia, per exemple, de La búsqueda de maleïts malparits de Quentin Tarantino, farà el viatge fugaç, això sí, a Mallorca, el dia de Tots Sants, per rebre l'Evolution Icon Award i participar en una xerrada amb el públic al cinema Rivoli de Palma. L'anunci de la presència de l'artista per part de la directora del festival, Sandra Lipsky, ha estat rebuda d'aquesta manera a la sala de premsa on es presentava aquesta 15a edició del festival.
16: Diane Kruger, estrella de Hollywood, recibirá el Evolution Icon Award. Ella es una de las actrices más respetadas del cine internacional entre Europa y Hollywood y ganó el premio de Mejor Actriz en Cannes por In the Fate. Y tenerla con nosotros en nuestro 15 aniversario es un regalo.
10: El seu nom i dos s'afegeix el del director Eduard Berger, responsable, entre d'altres, de Sin Novedad en el Frente o de Conclava, l'actriu alemanya Iris Berben, també, i el director de filmografia de pel·lícules com, per exemple, Pi, El Cigne Negre o Ha nascut una estrella, Matthew Libatic, que, de fet, és un dels protagonistes també, noms internacionals premiats pel festival i al qual se sumarà un reconeixement a un creador local, com és Pau Aulí.
16: El mallorquín Pau Aulí, diseñador de producción y artista visual, recibirá el Evolution New Talent Award. Ha trabajado con Agustí Villaronga y Albert Serra y además ha diseñado el vestuario de nuestra película de clausura. Premiar al talento como el suyo es exactamente la razón por lo que existe el festival.
10: Club Kid, pel·lícula que es va poder veure al Festival de Cannes, ha estat l'elegida a la gala d'inauguració i The End of It posarà el punt final a aquest 8 dies d'Evolution que repetirà el format de cinema al cotxe a Port Adriano amb la projecció de Moulin Rouge i La La Land, de la qual n'hem estat sentint fins ara la banda sonora, entre d'altres.
17: Con las hermanas Gil la duermo en una cama grande.
9: I aquests dies parlant molt de còmics, ja sabeu que està a punt el Còmic Nostrum de Mallorca, però a Eivissa també hi ha una proposta destacada que recupera un clàssic del TVO, Picarol.
10: És així, Picarol era Josep Costa i ara, 150 anys després del seu naixement, es recupera la figura d'un dels seus grans ambaixadors culturals amb una mostra a la nostra sala que posa en valor la seva faceta com a dibuixant d'actualitat política. Joan Albert Ribas, comissari d'aquesta mostra.
18: Ell es declarava anticlerical, republicà i antimonàrquic. I això es veu en moltes de les seues il·lustracions.
10: Nascut a Eivissa l'any 1876, Josep Costa es va traslladar la seva família a Palma quan tenia just 12 anys i després a Barcelona, quan ja en tenia 20. Però sempre va dur a Eivissa el seu cor, com es reflecteix en l'urbanització que va impulsar a Mallorca sota el nom de Caladó, es de nou Ribas.
18: Va crear una, el que ell deia, una ciutat de turisme per artistes i escriptors. Va posar com a premissa que les cases fossin d'estil eivissenc.
10: Picarol, dibuixant, promotor i emprenedor eivissenc, 150 anys, aquest és el nom d'aquesta activitat que es pot visitar a partir de demà i fins al 14 de novembre.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
1: Bon dia, són les 8. És dijous 15 d'octubre i el Consell de la Joventut de les Balears sosté que només el 8% dels joves d'entre 16 i 29 anys s'havien pogut emancipar l'any passat. És el percentatge més baix d'Espanya i el més baix registrat mai a les Balears. El 2024 aquesta taxa era del 16%, el doble. Els elevats preus de l'habitatge fan impossible per a moltes persones formar un projecte de vida independent al dels seus pares. El president del Consell de la Joventut, Pau Emili Muñoz, reclama solucions a tots els polítics independentment del partit.
2: És un percentatge tan petit de gent jove emancipada, que els propis fills de les persones que tenen a les mans el poder de poder canviar això, se veuen afectats. És que és impossible que no ho siguin estadísticament. O els amics dels seus fills.
1: Però si parlant de preus elevats hem d'anar més enllà de l'habitatge, la inflació es dispara a les illes per l'encariment del combustible i ja supera el 5% interanual. Cristina Boussà, bon dia.
3: Bon dia. Viure a les Balears és un 5,1% més car que fa un any, segons l'IPC. Els agents econòmics i socials reclamen al govern una rebaixa de l'IVA dels productes de primera necessitat i ajudes que compensin els costos de la insularitat. Avui continuen les reunions del vicepresident Antoni Costa amb representants dels diferents sectors econòmics.
1: I des de Brussel·les, la presidenta Marga Proens ha reclamat que es flexibilitzin les regles perquè les empreses d'aquí puguin cobrar més ajudes per compensar la insularitat.
3: L'objectiu, diu, és poder competir en igualtat de condicions en les de la península.
4: I per això, evidentment, quan parlam d'increment dels preus dels hidrocarburs, quan parlam dels preus del cost d'importació de matèries primeres o d'exportació d'aquests béns a comercialitzar, les nostres empreses surten amb un desavantatge molt important.
1: D'aquí uns minuts connectarem en directe amb l'enviada especial d'IB3 Ràdio a Brussel·les. I també vos explicam una notícia de darrera hora, i és que dues persones han resultat ferides greus aquesta matinada en un accident de trànsit a la carretera de Llucmajor.
3: Les han traslladat a Son Espases i Son Llàtzer, són un home i una dona, i en l'accident s'hi ha vist implicat un vehicle que circulava a gran velocitat.
1: L'Associació Balear d'Activitats Turístiques Abactur celebra avui els 25 anys.
3: En parlarem amb el president de la patronal, Rafael Duran, sobre com ha canviat l'oferta en aquest darrer quart de segle i de com veuen el futur.
1: I l'Ajuntament de Palma ho té ja tot preparat per acollir avui els primers usuaris del Centre Esportiu Municipal i Piscina de Saigua Dolça.
3: A les 4:30 de l'hora baixa obriran les instal·lacions i també els aparcaments. Es començarà amb un horari reduït de 4:30 de l'hora baixa a 9:30 del vespre i demà ja s'hi podrà estacionar.
1: I a la crònica internacional avui destacam el nou episodi de tensió entre els Estats Units i Ucraïna.
3: El president Volodymyr Zelensky diu que sentir-se traït pel seu homòleg nord-americà Donald Trump.
5: Really, yes. Really, between us.
3: Tot perquè Washington ha imposat restriccions a Starlink, que és el sistema de connexió per satèl·lit d'Elon Musk i essencial per a les comunicacions militars ucraïneses. El govern de Kiev sospita que està relacionat amb la situació política i amb les advertències que ha fet la Casa Blanca Ucraïna si aquests no posen fi als atacs contra objectius energètics russos.
1: I en els esports, el Mallorca ja prepara el partit de dissabte contra l'Eibar i ho fa amb absències. Miqui Tous, bon dia.
6: Bon dia. La més destacada és la de Pablo Torre. El migcampista està malalt i ahir no es va entrenar. Torre es dubta per visitar l'estadi d'Ipurua. Al marge del grup fa feina Sumaoro. El defensa arrossega problemes musculars i també és incerta la seva presència contra l'Eibar. I a la Champions, el Madrid i el Betis completaren el pla de victòries espanyoles aquesta jornada. Els blancs, que perdien per 3-1 al minut 82, acabaren guanyant per 3-4 al camp de la Roma, i el Betis, també en remuntada, va guanyar per 3-2 al Porto.
1: I pel que fa al temps, avui tornarà a certa variabilitat meteorològica. Xesca Cifra, bon dia.
7: Bon dia, sí, una mica de tot. De cel clar, que tenim ara a molts punts de Mallorca, també a Eivissa i a Formentera, o de cel ennigulat, que tenim a Menorca. Durant el dia anirà canviant l'estat del cel, estones de sol, estones de més nígols, i aquests nígols fins i tot poden deixar qualque brusca. Ara ho fan a dins la mà, per exemple, punts de l'est de Menorca. Esperant, per tant, un dia d'aquesta variabilitat, però no esperant pluges intenses, i una altra vegada tindrem uns valors de temperatura ben suaus. Avui la màxima se situarà entre els 25 i 28 graus. Per tant, ambient suau, amb vent molt fluix i amb una situació marítima que continua tranquil·la, mar arrissada i marejol. Demà, una situació molt similar, amb temperatura fins i tot un poquet més alta. I el cap de setmana sí que ja arriba un canvi de temps, amb inestabilitat i amb possibilitat de precipitacions intenses. De moment, ara, una situació de temperatures ben suaus tenim a les illes entre 18 i 22 graus.
1: I a les carreteres, quina és la situació en aquesta hora? Toni Escanelles, bon dia.
8: Bon dia, Ido. Ara mateix trànsit molt dens a l'enllaç de la via de cintura en l'autopista d'Inca. Dins la mateixa via de cintura, pràcticament fins a l'estadi Balear, pràcticament no es mouen el cotxe. També a l'autopista d'Inca fins al pont d'Inca, retencions. I des de Marratxinet fins a Vinicilent, també trànsit lent. Atenció, també, trànsit molt lent a les entrades a Palma.
1: Són les 8 i 6 minuts. Rafa Andrés és el control tècnic.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Només un 8% dels joves de les Balears es van poder emancipar l'any passat. És la pitjor dada històrica i representa una caiguda de 8 punts en un any, ja que l'any 2024 la taxa d'emancipació dels joves era el doble, se situava en el 16%. Són dades que ha donat a conèixer el Consell de la Joventut de les Illes, Carme Moreno.
9: Les dades també mostren que l'any passat un 15,5% dels joves d'entre 25 i 29 anys estaven en risc de pobresa, una dada que gairebé dobla els emancipats. Mentre la taxa d'emancipació se situava entre un 30 i un 40% en els anys 2007-2014, l'any 2025 aquesta proporció es va reduir a mínims històrics fins a situar-se, com dèiem, en el 8%. Rere aquestes xifres hi ha el fet que el preu mitjà d'un lloguer es va situar l'any passat en el 1.528 euros i els joves tenen uns ingressos mitjans de 14.600 euros anuals. El president del Consell de la Joventut de les Illes, Pau Emili Muñoz, ha demanat solucions als polítics.
2: A totes les forces polítiques que ara que tenen por de decisió amb aquest tema, estiguin en el govern o no estiguin en el govern, per favor, perquè és un percentatge tan petit de gent jove emancipada que els propis fills de les persones que tenen a les mans el poder de poder canviar això se veuen afectats. És que és impossible que no ho siguin estadísticament. O els amics dels seus fills.
9: Segons el Consell de la Joventut, les solucions passen per topar els preus dels lloguers i prohibir la compra d'habitatges estrangers. La vicepresidenta del Consell de la Joventut d'Espanya, Lucía Silis, també ha demanat solucions perquè diu que els joves tenen drets.
10: Les nostres vides estan segrestades per la impossibilitat d'accedir a un habitatge i pel desrealment forçós al qual ens condemnen un preus que ens expulsen dels nostres propis barris.
9: Tot i que l'any passat a les Illes varen tenir un saldo migratori positiu, el Consell de la Joventut destaca que el 80% dels joves que varen venir a cercar feina se'n varen tornar.
1: La dificultat per trobar sostre ha fet proliferar, com sabeu, els infrahabitatges. A Palma, un dels assentaments de caravanes més conegut és el de Son Hugo. Els seus residents van viure ahir moments de tensió perquè la Policia Nacional investiga com a intencionat un incendi que va destruir una caravana i en va afectar dues més a l'aparcament d'aquestes instal·lacions esportives. De moment, s'estudien totes les hipòtesis i una de les que agafa més força és la possibilitat que el responsable del foc sigui l'exparella de la propietària del vehicle.
3: L'incendi va declarar a la una del migdia i té l'origen en una bombona de butà que estava a de vora la caravana. Els veïnats expliquen que hi havia molt de fum i que varen passar por.
11: Jo veo negro y boom, boom, yo tenía muy asustado.
12: Yo estaba dentro de la caravana, escuché un puff, un golpe, un algo, no sé.
11: Llorando la chica, llorando porque dijo que se le había quemado los papeles, el pasaporte,
13: estava sentada ja en la silleta llorando.
3: A part dels danys materials, l'incendi ha deixat a 3 persones ferides.
14: Sí, yo inhalé bastante porque, claro, el humo me estaba viniendo a mí. Como las llamas venían hacia mí, yo tenía que hacer algo para mover la caravana.
3: El primer tinent de batle de Palma, Javier Bonet, ha explicat que l'Ajuntament ha reallotjat a 4 persones afectades.
15: Y las otras han manifestado ellas que no necesitaban ayuda por parte de los servicios sociales. Desde hace un año, el Ayuntamiento de Palma tiene una comisión de sinhogarismo, en la cual hay involucradas diferentes áreas del Ayuntamiento, desde servicios sociales, urbanismo, policía, bomberos, EMAIA y coordinación de alcaldía, en la cual s'han ido haciendo diferentes trabajos.
3: A més, Cort ha ordenat als ocupants del recinte que retirin les bombones de butà de manera immediata i els hi ha donat 48 hores per retirar qualsevol material inflamable.
1: Són les 8 i 10 minuts. La inflació s'ha disparat a les Balears fins al 5,1% al setembre. Són 7 dècimes més que el mes anterior. Els preus encadenen d'aquesta manera 5 mesos consecutius de pujades. Els increments més desbocats es produeixen en el transport, també a l'habitatge, a l'aigua i en els subministraments elèctrics. Al carrer hi ha malestar i preocupació.
16: El que més ho he notat ha estat en la benzina, perquè malament donin ajuda al govern, ha pujat moltíssim, i els productes bàsics, sobretot, també.
17: I dice, un melón a 3 euros al quilo, i dice, i què compra, i què come?
18: Cada vegada que hi vas, penses que t'enduràs el que necessites, i o no has duit aquest de les necessitats, o no pots comprar els altres.
1: És una preocupació que comparteix la presidenta del govern, Marga Proens. Aquests dies és a Brussel·les, a la Setmana Europea de les Regions i les Ciutats, on ha reclamat a la Comissió que suspengui o al manco flexibilitzi la regla europea de minimis. Tot això perquè les empreses de les illes puguin competir en igualtat de condicions, diu, amb les del continent. Connectam ara en directe amb l'enviada especial a la capital comunitària, Maria Eugènia Quegles. Bon dia.
19: Bon dia.
1: Quina és la situació? Què ha dit Proens?
19: Marga Proens ha dit que espera que la Unió Europea pugui estudiar les seves peticions i, de moment, sembla que la comissió no tanca la porta a estudiar-ho. La vicepresidenta de la comissió, l'espanyola Teresa Rivera, troba lògica la proposta balear en un context inflacionista com l'actual, provocat per l'encariment dels preus dels carburants. Les regles del mínimis estableixen que durant 3 anys una marca balear no pot rebre més de 300.000 euros en ajuts públics, el que impossibilita que pugui competir en les mateixes condicions que les empreses continentals. En realitat, se'n va a Norris part del que s'aconseguia amb el règim especial balear per compensar la insularitat. Per tant, Proens insisteix que no demana privilegis, sinó igualtat per les balears.
20: No se tracta de demanar privilegis, sinó que les nostres empreses, que els nostres sectors econòmics, que tenen aquesta capacitat de competir, que tenen un producte diferenciat, que tenen el talent i que tenen el valor, puguin competir en les mateixes condicions en la resta d'empreses del territori continental. I per això, evidentment, quan parlam d'increment dels preus dels hidrocarburs, quan parlam dels preus dels costs d'importació de matèries primeres o d'exportació d'aquest bé a comercialitzar, les nostres empreses surten amb un desavantatge molt important.
19: En un altre context, en el debat del Pla d'Acció per la Mediterrània, Proens ha demanat sensibilitat cap als territoris insulars com les Balears, que cada vegada tenen problemes més semblants als ultraperifèrics, com les Canàries. De fet, ha demanat a la comissària europea per la Mediterrània, Dubravna Suica, que ajudi a les illes a controlar les fronteres marítimes. La comissió diu que la recepta per a la frontera, segons Proens, està ja aprovada, accelerar els protocols de devolució als països d'origen i acabar en l'efecte crida.
20: Som frontera sud d'Europa. Per tant, és molt important, sobretot davant la deixadesa del govern d'Espanya, venir aquí i alçar la veu. I alçar la veu, i jo de veres que coincidesc amb aquesta necessitat de augmentar la seguretat de les nostres fronteres com un mecanisme per protegir els ciutadans europeus i per gestionar millor aquests fluxos migratoris i també per aquesta estratègia contra les màfies.
19: La jornada europea s'ha tancat amb el debat de la resiliència hídrica. Però ENS ha reclamat una partida pressupostària a la Unió Europea a llarg termini per l'any 2028-2024, concreta sobre l'aigua i les mesures de simplificació administrativa.
1: Moltes gràcies, Maria Eugènia Quegles, per aquesta connexió en directe des de Brussel·les, on aquests dies ha estat seguint les paraules i les declaracions de la presidenta del govern, de Marga Proens. Hem de dir que davant l'encariment de preus, els agents econòmics i socials han reclamat al govern una baixada de l'IVA dels productes de primera necessitat i ajudes que compensin els costos de la insularitat. Així ho han traslladat a l'executiu en la ronda de reunions per recollir les propostes dels diferents sectors i preparar un paquet de mesures que permetin pal·liar els efectes de la inflació. Olivia Navarro, bon dia.
4: Bon dia, de moment. Però el vicepresident econòmic, Antoni Costa, no ha volgut avançar quines mesures es proposaran perquè primer han d'analitzar la situació i, sobretot, prendre nota de com afecta l'actual conjuntura als diferents sectors.
21: Bé, hem d'anar pas a pas. Ara de moment, estem a la fase d'escolta, a la fase d'anàlisi amb dades reals de la situació, ja dic, amb dades de la Direcció General d'Economia, i fase d'escolta.
4: Costa sí que ha explicat que s'agafarà com a base el primer paquet de mesures, el que es va aprovar quan es va iniciar la guerra a l'Orient Mitjà. A les reunions s'ha fet balanç de com s'estan executant les mesures previstes. Idò, el president de la patronal de distribuïdors, Bartomeu Cervera, ha reclamat que les ajudes siguin àgils i efectives.
22: Jo, xerdes meus, mos conformaria que les ajudes anunciades per mes de març arribassin.
4: Per part seva, Pimeco proposa ajudes per compensar els sobrecostos de la insularitat, mentre que els sindicats aposten per aconseguir més sobirania energètica, segons n'ha explicat el secretari general d'UGT a les Balears, Pedro Omar.
23: El nostre punt feble com a arxipiàleg és dependre dels carburants, tant sigui per rebre turistes com per rebre mercaderies. Nosaltres depenem estrictament dels carburants i el que hem demanat és tenir unes polítiques d'energies renovables.
4: Avui al matí es reprendran les reunions, serà a partir de les 9:30 i serà el torn del sector primari, també molt ofegat pels sobrecostos de producció. De fet, el govern ja ha posat a disposició dels pagesos i pescadors 13,5 milions d'euros, a més d'ajudes directes per a combustible, pinsos i fertilitzants.
1: Ara són les 8:16, continuen les reaccions a la dimissió d'Alfonso Rodríguez com a delegat del govern espanyol a les Illes. La plataforma Menys Turisme, Més Vida critica que hi renunciï sense deixar tancada la investigació sobre les càrregues policials a la manifestació del 26 de juliol. També s'hi ha pronunciat el PP i el seu portaveu al Parlament, Sebastià Sagreras, ha llançat aquesta hipòtesi.
24: Ha exigit més per Mallorca per poder negociar aquestes candidatures que li servissin al cap del senyor Alfonso Rodríguez dins una bandeja de plata?
1: Tot quan falten menys de 48 hores perquè acabi el termini per registrar coalicions als comicis estatals. Caterina Bany, bon dia.
25: Bon dia, així és. I precisament quan continuen les negociacions per tancar acords, el diputat d'Unides Podem, José María García, explica que ara més i Podem no han arribat finalment a cap entesa perquè la formació morada vol encapçalar la llista.
26: Nosotros hemos entrado en esa negociación con toda la voluntad del mundo para llegar a un acuerdo. En principio había una parte, que era MES, que había dicho que ellos querían el número uno, ahora viene Podemos y les disputa el número uno.
25: Més moviments encara, perquè avui hora baixa els ecosoberanistes es reuniran a Mallorca en assemblea per informar els militants sobre l'estat de les negociacions. Ahir ho feren a Eivissa i també a Menorca. Per a Josep Castells i Lluïsa Pasteguia, la candidatura l'encapçalarà una persona d'ara més.
27: Ara més es presentarà aquestes eleccions amb el màxim de companys possible, amb una candidatura en què el número 1 ocuparà una persona d'ara més.
28: Nosaltres volem que hi sigui tothom, entenem que és la nostra responsabilitat encapçalar aquesta proposta.
25: I el principal argumentari dels ecosobranistes per encapçalar la llista és que són els partits majoritaris.
1: També continuen les negociacions a escala estatal, mentre que el PSOE enllesteix les candidatures, Front Ampli negocia amb Podem, cercant in extremis aquesta candidatura d'unitat.
4: Sí, el coordinador federal d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, assegura que aquest acord és més a prop i es mostra optimista. A la mateixa línia s'ha pronunciat Ada Colau, candidata a la coalició, qui en declaracions a Televisió Espanyola ha remarcat que concebre una candidatura d'unitat sense Irene Montero és impossible.
0: Las cartas están sobre la mesa y todo es más fácil de lo que parece. Tan fácil como nosotros estamos dispuestos a una alianza amplia y después las demás organizaciones que decidan lo que consideren, pero que asuman también un poco la necesidad de la responsabilidad del momento histórico que ahora vivimos.
2: Todas las conversaciones siguen abiertas. De hecho, me consta que hay conversaciones muy avanzadas con varias formaciones en el conjunto del Estado y ojalá también que esas conversaciones puedan avanzar con Podemos.
4: I mentrestant el PSOE també treballa en les seues candidatures, la ministra Margarita Robles serà finalment la número 2 per Madrid, mentre que Félix Bolaño serà el tercer. Una llista que encapçalarà el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Altres comunitats també presentaran els ministres actuals, per exemple, José Manuel Álvarez o Arcadi, Espanya. I a Menorca, el comitè insular del PSOE ha proposat Marc Pons com a número 2 de la candidatura dels socialistes de les Balears al Congrés, una candidatura que, recordem, estarà encapçalada per Francina Armengol.
1: En plena precampanya, la portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz, ha reivindicat el sistema de pensions després d'haver dit en un podcast que aquest podia rebentar, cosa que li ha suposat tot un seguit de crítiques. Així es defensava.
5: Aquí el único partido que ha congelado las pensiones en este país ha sido el Partido Socialista, en 2010, y lo votó Pedro Sánchez. Yo entiendo toda esta campaña del miedo. Yo he dicho públicamente que hay que sostener el sistema público de pensiones, entre otras cosas para que las futuras generaciones puedan cobrar su pensión. No entiendo por qué a la izquierda le parece mal que el PP diga que hay que fortalecer el sistema público de pensiones y garantizar la sostenibilidad del sistema.
1: D'altra banda, Pedro Sánchez ha criticat les declaracions tant de PP com de Vox sobre les pensions. Ho va dir ahir durant un acte de partit a Saragossa.
6: Como no es lo mismo una pensión pública que una pensión gestionada por un gran banco. Ayer está por aquí el señor Feijóo y dice ni media broma con las pensiones. El mismo día que su portavoz dice el sistema está colapsado y hay que reformarlo. El problema no es que hagan ni media broma de las pensiones, es que no dicen una media verdad. Entre las tijeras de Feijóo y el amigo de Milei, Abascal, que le gusta la motosierra, estos si llegan al gobierno firman la carta de defunción del estado del bienestar.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Ara són les 8 i 22 minuts. Dues persones han resultat ferides greus aquesta matinada en un accident de trànsit a la carretera de Llucmajor.
2: De fet, les dues persones ferides, un home i una dona, han estat traslladades en hospitals diferents, a Son Espases i a Son Llàtzer. El sinistre s'ha registrat passades les 4 d'aquesta mateixa matinada a la carretera MA-D9, a l'altura del quilòmetre 27. Segons el servei d'emergència, l'accident ha implicat un altre vehicle que circulava a gran velocitat. Fins al lloc del fet s'hi han desplaçat dues ambulàncies de suport vital avançat i una de bàsic. Per ara no ha transcendit més detalls sobre les circumstàncies de l'accident.
1: A Palma, un home ha estat detingut per amenaçar de mort la seva parella amb un ganivet i una escopeta de balins.
3: Uns fets que varen passar dimarts matí dins una caravana quan diversos testimonis varen alertar la policia en sentir crits i veure com l'agressor apuntava la víctima amb una arma mentre l'amenaçava de mort, tot i que la parella va intentar negar la discussió després davant dels agents de la Policia Nacional. Les declaracions dels testimonis varen ser clau per la detenció de l'home per un presumpte delicte de violència de gènere i també la intervenció de les armes.
1: I avui un dia més pendents de la mà amb el drama migratori, perquè una trentena de persones migrants d'origen magrebí van arribar a Formentera ahir en dues embarcacions.
2: La primera embarcació va ser rescatada al sud de l'illa. En canvi, les persones de la segona barca han estat rescatades ja a terra al cap de Barberia, a Formentera. Enguany han arribat a l'arxipèlag més de 6.670 persones migrants.
1: I d'altra banda, l'organització Alarm Phone alerta de la desaparició d'una embarcació amb 26 persones a bord. Diuen que va partir diumenge, dia 11 d'octubre, des d'Algèria, i que des d'aquell moment no n'han tingut notícies.
2: Ja ho havien advertit a Salvament Marítim. També continuen cercant 17 persones desaparegudes. Va ser el 4 d'octubre, també en la ruta entre Algèria i les Balears.
1: I dos infants han patit descàrregues elèctriques en una atracció de fira a Llucmajor.
3: Un incident que va ocórrer diumenge passat, en aquest cas, en una atracció de matalassos de pagar bots. Un dels infants de 7 anys va ser fins i tot atès a urgències. La família ha denunciat els fets a la policia local. L'atracció, mentrestant, continua precintada, segons explica a El Barcuki, que és pare del nin.
4: No és una enrampada que dius, m'ha donat i ja vaig... És que va quedar ferrat i ja t'he dit, quedava com un tronc. O sigui, ja passava molt de voltatge per el seu cos. I jo crec que si no rip... jo pega l'estirada i que caigui en terra, jo crec que la doctora que va mirar d'urgències mos diu, que casualitat, diu, és el segon niño, que va veure una altra nina, un poc més petita que el meu, diu que també va quedar enrampada.
1: Així arribam a les 8 i 25 minuts, anam amb els esports.
0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Miqui Tous.
1: En els esports, Miqui, el Mallorca prepara el partit contra l'Eibar amb absències.
5: Sí, la més destacada és la de Pablo Torre. El migcampista està malalt i ahir no es va entrenar. Torre es dubta per visitar l'estadi d'Ipurua. Al marge del grup fa feina Sumaoro. El defensa arrossega problemes musculars i també és incerta la seva presència contra l'Eibar. Com dèiem, el Mallorca visitarà dissabte l'estadi d'Ipurua, i un exfutbolista que va jugar al Mallorca i a l'equip basc és Ivan Ramis. El Poble va parlar ahir al programa Esport 3 del duel de dissabte. Ramis pensa que el començament de temporada del Mallorca ha estat bo, això sí, avisa de la dificultat de guanyar dins Ipurua.
6: És un començament, pues, jo crec que bo. Simplement fora de camp hem d'intentar, pues, com jugar amb els adversaris per poder puntuar de 3, i si no, pues, almenys dur punts cap a casa. Anima com si fos un estadi gros. I és un camp on, els 5 anys que vaig estar, és un camp on és molt difícil guanyar i o molt difícil puntuar. Però és un camp petit, però és un camp que té les dimensions com altres, però se fa difícil jugar allà.
5: I d'altra banda, ja tenim un nou horari a la segona divisió. El de la jornada 13, l'Andorra-Mallorca es jugarà diumenge, dia 8 de novembre, a les 2 del migdia. I a la Champions, el Madrid i el Betis completaren el pla de victòries espanyoles en aquesta jornada. El conjunt blanc, que perdia per 3-1 al minut 82, va acabar guanyant per 3-4 al camp de la Roma. José Mourinho és el tècnic del Madrid.
7: En la mala primera part, la responsabilitat és de l'entrenador. I la bona segona part,

0: parte la responsabilidad es de los jugadores. Hemos ganado 4-3, pues estarán a decir que yo he estado muy mal en primer tiempo con el equipo que ha jugado. El fútbol es así, pero al final Inter y Roma, los dos equipos más fuertes de Italia, 6 puntos.
1: I el Betis també en remuntada va guanyar per 3-2 contra el Porto. Manuel Pellegrini és el tècnic del conjunt andalús.
2: Muchos pensaron que por llegar a la Champions están los objetivos cumplidos. Yo creo que fue el primer paso. Ahora que estamos en la Champions, tenemos que buscar de clasificar y entramos con esa mentalidad, intentando a través del fútbol ser superior a rivales tan importantes como han sido el Lille en Francia, que es puntero de la Liga Francesa, y ahora el Porto, que es puntero de la Liga Portuguesa. Así que muy contento con el equipo.
1: I pel que fa a la primera divisió, la màxima categoria, Vinícius ha estat sancionat en 4 partits per la seva expulsió contra el Villarreal. D'aquesta manera, atenció, el brasiler es perdrà el clàssic de dia 25 d'aquest mes contra el Barça. Vinícius va parlar ahir d'aquest càstig.
3: No he dicho ninguna palabra malsonante al árbitro para que me dara 4 minutos, pero contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va a decir que está bien, la prensa va a decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
1: I també en el món del futbol, pel que fa a la primera federació, la U d'Eivissa, el migcampista Pedro Ortiz va passar pel micròfons d'IB3 i, entre d'altres coses, va parlar del que pot millorar l'equip pitius.
4: Moltes coses, sobretot a nivell defensiu, crec que és on has dit tu, que podem tenir més marge de millora, crec que podem fer una passa tots més, ser una mica més agressius, ser una mica més contundents, i bueno, però podria dir més coses, pues perdre menys bolles, intentar ser una mica més vertical a vegades, tirar més, moltes coses.
1: La UD visitarà dissabte el camp de l'Àguiles i en vòlei aquest cap de setmana comença la Superliga masculina. El Connecta Balear Manacor començarà a casa contra el Playas de Benidorm. Juan Méndez és el tècnic de l'equip manacorí.
5: Contento, más que nada, porque bueno, armamos un grupo de jugadores más jóvenes, que más que nada para poder entrenar y hacerlo todo de la manera más intensa posible para poder crecer y llegar bien al comienzo de la liga.
1: I acabem amb un apunt de bàsquet, perquè avui a les 6:15 de l'hora baixa es presentarà oficialment Joan Sastre com a nou jugador del bàsquet palmer. El jugador serà presentat al Palau d'Esports d'Inca.
6: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
7: Hem arribat a les 8:30, ara és moment de repassar quines seran les claus d'aquest dijous. Només el 8% dels joves d'entre 16 i 29 anys a les Balears s'han pogut emancipar, segons les dades del Consell de la Joventut.
8: És el percentatge més baix d'Espanya i el més baix registrat mai a les Illes. El 2024 la taxa era del 16%.
7: El vicepresident del govern, Antoni Costa, reprèn les reunions amb els representants dels sectors econòmics i avui és el torn del sector primari.
8: Durant les trobades d'ahir varen demanar a l'executiu una rebaixa de l'IVA dels productes de primera necessitat i també ajudes directes. Això en un moment en què la inflació s'ha disparat a les Balears i ja supera el 5% interanual.
7: Dues persones han resultat ferides greus aquesta matinada en un accident de trànsit a la carretera de Llucmajor.
8: El sinistre ha implicat un vehicle que circulava a gran velocitat.
7: A les 8:45 ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. A Eivissa s'aprovarà aquest mes el reglament de protecció del medi nocturn. Gemma Guasch, bon dia.
9: Bon dia, sí, serà en el pròxim ple del Consell. És el segon de les Balears, després del que ja té Menorca, que limita la contaminació lumínica i fixa un termini de 4 anys per adaptar-se a les instal·lacions més nocives. A partir d'aquí, els incompliments se sancionaran amb multes que van dels 200 als 86.000 euros.
7: I l'Ajuntament de Palma ha aprovat iniciar els tràmits per adaptar els terrenys de Cas Pastors a la normativa urbanística actual. Guillermo Ortego, bon dia.
10: Bon dia, l'objectiu és construir-hi 1.700 habitatges, la meitat 30 dels quals amb algun tipus de protecció. Segons el consistori palmesà, se sumarien els més de 16.500 que s'han construït aquesta legislatura, la meitat dels quals disposen d'alguna protecció.
7: A Menorca, l'Ajuntament d'Es Castell començarà a sancionar els incompliments del sistema de recollida porta a porta. Atzel Camarasa, bon dia.
11: Bon dia. El consistori posa l'accent en una de les normes bàsiques del servei. Els veïns han de retirar els poals del carrer abans de les 10 del matí. L'única excepció és el dia de recollida del vidre, quan el termini s'allarga fins a les 3 de la tarda. Les multes poden arribar als 3.000 euros.
7: I també vos explicam que l'Associació Balear d'Activitats Turístiques Abactur fa avui una gala per celebrar els 25 anys.
6: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
7: I per això en aquesta hora tenim a l'altra banda del telèfon el president d'aquesta patronal, Rafael Duran. Bon dia.
12: Hola, bon dia, com anem?
7: Com dèiem, feis 25 anys, fa 25 anys aquesta associació. Avui volem parlar una mica de com ha evolucionat el sector, de quins canvis hi ha hagut aquests 25 anys, però abans, de manera molt bàsica i per tothom que tal vegada no estigui molt posat en el tema turístic, a què ens referim quan parlam d'empreses d'activitats turístiques? A quin tipus d'empreses agrupau en aquesta organització, aquesta associació?
12: Bueno, nosaltres agrupam aproximadament en el 90% de les activitats que tant un resident com un turista pot fer a les nostres illes. Jo crec que amb exemples s'entendrà millor. És a dir, quan un resident o un turista pot visitar les coves del Drac, dels Ams, d'Artà, de Gènova, pot anar pel Aquarium, pot anar a l'Estrem de Solla, pot visitar el Jardí del Fabi, o pot anar a Menorca, a la Fortalesa de la Mola, o pot anar a Vinissuers, o pot anar a Ria a veure com se fabriquen unes abarques. Són espais que reben turistes, reben residents, i que el que fan és millorar l'experiència de les persones que estan aquí i també les persones que ens visiten.
7: I com ha canviat aquest sector d'activitats turístiques en aquest quart de segle que compliu aquest mes d'octubre?
12: Bueno, hi ha moltes de les empreses que formen part de Abactur són empreses centenàries, són empreses familiars que, evidentment, han tingut un recorregut a dins història del turisme de les nostres illes, però sí que és cert que en aquest darrers 25 anys ha canviat una cosa, que és la mobilitat de, sobretot, els turistes. No? És a dir, durant molts anys i durant fa 25 anys, tothom tindrà record que la gent, normalment, els turistes que visitaven les nostres illes, venien amb un tour operador que els organitzava les vacacions, els organitzava les excursions, que agafaven un autobús i anaven a veure el que volien, no? o el que el tour operador els animava a visitar. Avui en dia tot ha canviat. La gent majoritàriament organitza les seves vacacions des de casa seva, se pot digitalment treure les entrades, se pot programar quin tipus d'activitat se fa i programar també quin és el recorregut que un visitant pot fer durant les seves vacances. Jo crec que aquest és el canvi essencial, aquesta nova digitalització que a més avança també ara en la intel·ligència artificial, que fa que depenguem més del dia a dia que de la programació.
7: Per tant, entenc que fa 25 anys havíeu de tenir molta comunicació, molt de contacte amb aquests tour operadors per oferir els vostres serveis i teníeu aquest intermediari i ara directament heu de convèncer el turista a través de pàgines web, a través d'altres comptes a xarxes socials, per exemple, convèncer-lo directament perquè vengui, sense tants intermediaris.
12: Bueno, encara hi ha un intermediari molt gran, perquè avui en dia, evidentment, també la gent cerca les coses fàcils, no? I avui en dia, tots, jo crec que tots els que ens escolten que viatgen a l'estranger o que viatgen també per territori nacional saben que poden comprar una entrada a través d'un operador diferent, no? Que hi ha diferents espais en els que un pot comprar entrades o pot programar les seves activitats, però sí que és cert que la turoperació ha baixat, encara tenim un fort component i encara tenim, una relació amb molt de tour operadors i amb molt d'operadors, com per exemple poden ser els qui organitzen les vacances de Sincerso, però sí que probablement aproximadament un 50% de les persones que ens visiten venen directament, passen per taquilla o compren entrada anticipada.
7: També un canvi indiscutible és que ha baixat molt l'estada mitjana del turisme. Ara se sol viatjar menys dies, encara que el nombre de pernoctacions ha pujat per l'ascens de total de viatgers, cada un d'ells ve menys dies. Això vos beneficia o vos perjudica? Troben temps aquests turistes per fer activitats en els pocs o menys dies que venen?
12: Bueno, en el cas de Mallorca, sí que el fet de que hagin vengut més turistes ha compensat aquesta davallada, que, bueno, pues una davallada lògica, no? Que si una persona abans visitava Mallorca i estava 5 dies, 6 dies o 4 dies, i ara només està 3 o 4, evidentment té menys possibilitat de fer activitats, perquè a més també quan xerram sobretot de temporada alta, tenim una competència directa que és el sol i la platja, és a dir, no mos hem d'enganar, que és un dels grans atractius de les nostres illes, sobre tot en temporada alta. Temporada mitja, evidentment, hi ha menys possibilitat de poder anar a la platja, però sí que hi ha molta alternativa natural, no? És a dir, el fet de recórrer la Serra Tramuntana o el Camí de Cavalls, doncs, evidentment, fa que hi hagi molta gent que se dediqui a això. Però, com deia, en el cas de Mallorca, la pujada de turistes ha compensat aquesta davallada que podrien tenir, en el cas de Menorca no, perquè en el cas de Menorca es veu que la pujada ha estat menor, i també en el cas de Menorca, bueno, doncs hi ha hagut un canvi de tipologia dels visitants. Han vingut menys francesos, que són, bueno, pues són més com nosaltres, perquè és veritat que els espanyols, quan viatgem fora, el que ens agrada és fer coses. És a dir, el que ens agrada és visitar esglésies, visitar monuments, veure atraccions, és a dir, fer coses. És a dir, dedicar el temps a veure el país, a veure la localitat allà on estiguem, i els francesos són molt més parescuts a nosaltres, a diferència de, per exemple, els anglesos, no? Com deia, a Menorca han baixat els francesos, i evidentment hi ha hagut una davallada bastant important del nombre de persones que han visitat aquests espais.
7: Ja per últim, començàvem aquesta entrevista demanant com ha canviat el sector en 25 anys. Ara, pregunta obligada, com creus o com esperau que canviï el sector de les activitats turístics aquests pròxims 25 anys?
12: Bueno, jo més que esperar, jo crec que tenim el desig, tots els que formen part de l'ACTUR, que el que hem de fer és modernitzar els nostres equipaments, adaptar-nos en els nous reptes, sobretot del canvi climàtic. És a dir, hem tingut aquest estiu la clara mostra de que l'estiu calorós fa que la gent no se mogui de la playa, no se mogui de l'hotel. Jo crec que aquest és un gran repte per a tots, però sobretot jo crec que el que sí que hem de treballar i hem de continuar és en seguir mostrant l'autenticitat que tenim tant a Mallorca com a Menorca com a Eivissa, que això no se pot canviar ni se pot trobar a un altre indret del món.
7: No hem de fer veure coses que no som, hem d'explotar allò que ja tenim, no?
12: Efectivament. Crec que visitar, pues això, poder pujar damunt el tren de Solla i travessar la Serra de Tramuntana, baixar les coves i poder escoltar un concert, poder anar a veure el centenari Jardí del Fabi, o visitar el Santuari de Lluc, o el Santuari de Cura, o altres espais, evidentment no se pot trobar a un altre lloc.
7: Rafael Duran, president de Bactur, moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'Ivetres Ràdio.
12: Moltes gràcies a vosaltres.
7: Són les 8:40.
6: Informatiu matí, IB3 Ràdio.
13: La balanguera misteriosa.
14: No, fila.
13: No, misteriosa.
14: Misteriosa.
13: Ella fila, però Miquel Àngel fila.
15: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
14: Molt bon dia a tothom, bon dia, Juanmi, com estàs?
13: Molt bon dia, Miquel Àngel.
15: Amb Miquel Àngel Ariza i Juanmi Mas.
13: Han passat moltes coses aquesta setmana. Hi ha una triatló.
14: Què és una triatló?
13: Una triatló és una prova esportiva on se neda, se cor i se va en bicicleta.
15: Dissabte i diumenge, a partir de les 9 del matí, viu la gran vida.
13: Però per nedar no hi ha manera.
14: No.
16: Dissabte, a les 2:30, segueix amb Esport 3 en joc el futbol de segona divisió des de l'estadi d'Ipurua, Eibar, Reial Mallorca.
17: Dani Toni!
18: Tot un partidàs que viurem en la màxima emoció. I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
19: Però hem de veure aquest puntet de qualitat més, d'aquest ritme més.
16: I en acabar, serà el torn de la primera federació amb el partit Àguiles Uda Eivissa. Fins a les 9 del vespre, el millor futbol a IB3 Ràdio.
6: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
7: Ara són les 8:41 minuts. Repassem altres assumptes, altres titulars destacats importants a l'actualitat estatal i internacional. El rei Felip VI ha avisat el Marroc.
17: Los hechos de estas últimas semanas en Ceuta y en cierta medida aquí en Melilla nos recuerdan la importancia de seguir trabajando unidos. Las discrepancias, lógicas e incluso necesarias en una democracia avanzada como la nuestra, deben ir siempre de la mano de la unidad institucional y de la búsqueda del entendimiento.
7: Diu que Espanya està preparada per defensar els valors propis i les llibertats en una clara referència a l'arribada massiva de migrants a Ceuta.
20: Ha estat en el darrer dia del viatge històric a Ceuta i a Melilla, el rei ha tornat a fer una crida a la unitat entre les institucions com a garantia, diu, d'estabilitat. Durant el darrer discurs a Melilla ha instat també a preservar el clima de civisme a les dues ciutats autònomes.
7: Per cert, que la crisi migratòria arriba avui a la cimera europea on el president espanyol Pedro Sánchez ha de defensar la gestió arran de l'arribada massiva a Ceuta.
20: I s'espera que les conclusions dels socis reconeguin Ceuta i Melilla com a fronteres exteriors de la Unió Europea. La reunió a Brussel·les ha de servir també per abordar la resposta conjunta dels estats membres davant els reptes migratoris i reforçar la cooperació europea en el control de les fronteres.
7: A Màlaga, la Policia Nacional investiga la mort d'una dona de 82 anys en una residència. Ha estat a nit passada quan l'ascensor s'ha desplomat i ha deixat 5 persones més ferides.
20: Totes les víctimes són d'entre 68 i 91 anys residents en aquest centre. Tant la víctima mortal com els ferits han estat traslladats a l'Hospital d'Aranxia. La residència està concertada per la Junta d'Andalusia.
7: I a la crònica internacional hem de destacar el nou episodi de tensió entre els Estats Units i Ucraïna. El president Zelensky ha admès sentir-se traït pel govern de Trump davant les restriccions a Starlink. Es tracta d'un sistema de connexió per satèl·lit de l'empresa d'Elon Musk, que és essencial per a les comunicacions militars ucraïneses.
20: En una entrevista amb el periodista de la televisió britànica, Piers Morgan, Zelensky ha criticat que el president nord-americà s'inclini més cap a Rússia. A la pregunta de si se sent traït, respon que sí.
21: Really, yes, really, between us. But it's a little bit more complicated than just my emotions.
20: Respon que sí, que realment que sí. Les restriccions afecten a les operacions de llarg abast, també la logística del front i la defensa contra els drons. Kiev sospita que la mesura està relacionada amb la situació política i amb les advertències de Washington de tallar el suport d'intel·ligència i l'accés de Starlink si Ucraïna no posa fi als atacs contra objectius energètics russos.
7: Tot això quan els Estats Units han amenaçat amb aranzels als vaixells espanyols i amb sancions a les exportacions per l'embargament comercial contra Israel. I també als Estats Units, un jutge de Nova York ha citat a declarar avui a Nicolás Maduro i a la seva dona Cilia Flores, recordant que duen des del 3 de gener detinguts allà a Nova York. Així arribarem d'aquí uns segons a les 8:45 minuts. Ara començaran les edicions insulars de l'informatiu matí. 10 minuts per la informació de proximitat.

0: I3 Ràdio, Informatiu Matí. Edició Mallorca, Guillermo Ortega.
1: Són les 8 i 45 minuts. Bon dia. L'Ajuntament de Palma ha aprovat iniciar els tràmits per adaptar els terrenys de Cas Pastors a la normativa urbanística actual. L'objectiu és construir 1.700 habitatges, la meitat dels quals amb algun tipus de protecció. Tot d'una ampliem aquesta i altres informacions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanes. Bon dia.
2: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment fan retencions a l'autopista d'Inca, a l'altura del polígono Son Castelló i en l'incorporació cap a la Vella Cintura. Hi ha la Vella Cintura, trobant les complicacions habituals a l'altura de Camp Blau, fins a l'altura de la sortida, cap a la carretera de Solla, i a l'altura de Tauler en sentit Andratx, i a l'altura del cementeri, fins a l'altura de la incorporació, cap a l'autopista d'Inca en sentit aeroport. I per acabar, faci tràfic lent, a l'M30, a l'altura de la rotonda de CLH, fins a l'altura de Meca Palma, i a la carretera de Manacón, la seva arribada a Palma. Això està pel moment. Molt bon dia.
1: Gràcies, Juan. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
0: L'actualitat de Mallorca a l'Informatiu Matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
3: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
4: El 15 de noviembre tienes una cita con la solidaridad. Participa en la segunda carrera solidaria de la Autoridad Portuaria de Baleares, con pruebas de 10 y 4 kilómetros, carreras infantiles gratuitas y una caminata popular de 4 kilómetros a beneficio del Teléfono de la Esperanza. Redescubre el puerto de Palma y súmate a esta iniciativa solidaria. Inscríbete ya en elitechip.net.
0: Escoltau la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
1: Ho dèiem al començament, l'Ajuntament de Palma ha aprovat iniciar els tràmits per adaptar els terrenys de Cas Pastors a la normativa urbanística actual amb l'objectiu de construir 1.700 habitatges, la meitat dels quals amb algun tipus de protecció. Juan Luis Marcos, bon dia.
5: Bon dia. Celeste ha fet balanç de la construcció de pisos a Palma aquesta legislatura, més de 16.500, dels quals 8.000 disposen d'alguna protecció. Estan ubicats a banda de Cas Pastors, Son Puig d'Orfila, Son Güells, Son Ximelis, Son Toells i Son Pardo, entre d'altres.
1: D'altra banda, Cors ja ho té tot a punt per acollir avui a l'hora baixa els primers usuaris del centre esportiu municipal Saigua Dolça. A les 4:30 de l'hora baixa obriran les instal·lacions i també els aparcaments que gestionaran, per una banda, l'Institut Municipal d'Esports, l'IME, i per l'altra, l'ESMAP.
5: Així ho ha confirmat la regidora portaveu de Cort, Mercedes Celeste, després de la Junta de Govern que ha adjudicat a l'IME la gestió de les instal·lacions esportives, entre les quals la piscina de 25 metres, la d'aprenentatge i els diferents gimnasos i vestidors. Celeste ha explicat que es començarà amb un horari reduït de 4:30 de l'hora baixa a 9:30 de la nit i que avui ja s'hi podrà estacionar.
6: En el momento en que esté abierto la zona deportiva, podrá utilizarse el aparcamiento para las personas que acudan e incluso los mismos trabajadores. Pero simultáneamente a esta apertura, digamos, provisional para dar cobertura a los abonados, se va a hacer la cesión al ESMAP para que también se haga otro tipo de uso.
1: Més qüestions, les escales del mirador de la Seu podrien tenir danys estructurals. Els tècnics hi faran més estudis perquè se sospita que la situació pot ser més greu que el que es pensava el mes de febrer, quan es va presentar i apuntalar una part del conjunt. L'Ajuntament espera els resultats per decidir les actuacions que s'hi faran.
5: La regidora portaveu de Cort, Mercedes Celeste, ha explicat que els informes es començaran a fer aviat i que s'analitzaran totes les escales, no només on hi ha les esquerdes, perquè la infraestructura sigui del tot segura. Celeste ha recordat que les escales són de començaments del segle XX i que no s'hi ha fet mai un manteniment adequat.
6: Hay unas grietas, evidentemente eso lo ve todo el mundo, pero hay que ir un poco más allá. Vamos a ir un poco más allá. Vamos a ir a hacer una valoración completa de todo el estado de las escaleras. Vamos a hacer un estudio de todo el conjunto y después, cuando se tenga que hacer la actuación, que se haga una actuación que no sea para hoy, sino una actuación que sea más global.
1: 8 i 50 minuts, els hotels de Palma tornen a tancar un estiu que frega el 90% d'ocupació, una xifra similar a l'any passat, però enguany amb més despesa. El cost per habitació ha pujat un 8,9% i a la vegada el sector celebra que la tendència cap a un turisme de qualitat es consolida. Tot això en un context en què s'obre la porta a mercats nous, com els Estats Units, gràcies a la connexió directa a Nova York o les rutes amb el Canadà i Abu Dhabi.
5: Els hotelers de Palma fan un balanç positiu de la temporada d'estiu que acaba amb un 89% d'ocupació, un lleuger descens en comparació amb la temporada passada que va registrar un 90%, però que es tradueix en una estabilitat que el sector veu com una oportunitat per continuar apostant pel turisme de qualitat. Aquest estiu, l'estada mitjana ha estat més curta, però hi ha hagut més turistes i la despesa ha augmentat. La gerenta de l'Associació Hotelera de Palma i Calamajor, Mercè Peñaranda, ha destacat que les previsions per a la temporada d'hivern són positives.
7: Ya sabemos que el contexto geopolítico, la energía, costes, capacidad de gasto de algunos de nuestros mercados nos obligan a trabajar cada una de las reservas. Pero bueno, como decíamos, para Palma la prioridad sigue siendo trabajar esos y reforzando los primeros y últimos meses del año.
5: Tot i això, assenyalen amb un turista més informat i exigent que reserva amb manca d'antelació i que valora cada vegada més la qualitat del servei. Francisco Serrano del Valle és el president de Palma Hotels i director del Nixa Palace.
8: Sacamos pecho y nos lo decimos con orgullo. El personal marca la diferencia. Es importante hacer inversiones, actualizar los hoteles, pero todo eso no sirve de nada si no tenemos luego un corazón, un alma, que és el que acompanya a la experiència del client.
1: Més notícies. Els socialistes de Palma han acusat el govern de Jaime Martínez de retallar freqüències de les línies de l'MT que més utilitzen els veïnats, exigeixen més inversió per augmentar la flota de busos i que es contracti més conductors. Iago Negro és el candidat a la valdia.
9: Línies que passen per el centre de la ciutat, que són necessàries per als barris, tienen que incrementar-se i no reducir-se para dar un servicio pues más turístico. Yo creo que el servicio de la MT es esencialmente un servicio para el vecino y vecina de Palma, que es a lo que hay que apostar, hay que reforzar y hay que reordenar.
1: La portaveu de Cor, Mercedes Celeste, ha contestat aquestes crítiques recordant que actualment l'MT acull més de 61 milions de passatgers a l'any i que s'han recuperat línies eliminades per l'anterior bala socialista, com la número 20 que connecta amb Sant Agustí.
6: Seguimos en la línea de dar cobertura a la gran afluencia de público que asiste cada día y que sube cada día al autobús, seguir con la electrificación, con una mejora de los autobuses nuevos, una renovación hacia un sistema mucho más sostenible y dar cobertura a aquellos a los que en su día alguien decidió quitarles el autobús.
1: I seguim a Palma perquè les entitats animalistes han convocat una manifestació dissabte per exigir la substitució de les galeres de cavalls per vehicles elèctrics i un calendari per fer efectiva la transició.
5: Es tracta d'una iniciativa que començarà a les 6 de l'hora baixa a la plaça de la Porta de Santa Catalina i que passarà per la Feixina, el passeig de Sagrera i l'avinguda d'Antoni Maura fins a la plaça de la Reina. L'objectiu és exigir a l'Ajuntament que concreti la transició cap a les galeres elèctriques, estableixi un calendari públic definit i garanteixi també la retirada dels cavalls d'aquesta activitat amb unes condicions de jubilació dignes. Quique Jimeno és el portaveu de Sati Animal.
10: Vamos a hacer un recorrido y además contaremos con un cambio con pantallas en los laterales en el que emitiremos ciertos vídeos sobre las calesas. Por lo tanto, va a ser una manifestación muy especial. Sí que creemos que es el momento de salir cuanta más gente mejor y culminamos esta ronda de protestas que hemos estado haciendo. Y creemos que es uno de los últimos pasos para presionar y conseguir de verdad un calendario de cambio y conseguir que Palma quede libre de la tracción animal.
1: I un darrer punt perquè el pròxim dia 24 d'octubre la ciutat d'Inca encetarà el calendari de fires pres de Josbó, la plaça Santa Maria, la major acollir la presentació del programa d'enguany que inclou prop de 400 activitats repartides en 3 caps de setmana. Escoltam a Meritxell Fernández, regidora de fires, i també al batle Virgili Moreno.
11: Hi ha prop de 400 activitats en aquest programa que avui hem presentat i com vos podeu imaginar hi ha activitats per tots els gusts.
12: És el moment de temporada alta, no?, a la nostra ciutat i d'explosió d'aquest orgull inquer.
1: D'aquesta manera arribam a les 8:55 minuts. La informació continua aquí a IBT Ràdio.

0: Falten 5 minuts per les 9 del matí i ja tenim tots els detalls de la nova edició de l'Evolution Mallorca. Serà la 15a edició, un festival de cinema internacional amb espai també per al talent local que del 28 d'octubre al 4 de novembre oferirà més de 140 pel·lícules i documentals. Una de les artistes convidades serà Diane Kruger. Bon dia.
1: Bon dia, Anselm.
0: Bon dia, en aquest cas, Sandra Martínez.
1: Sí, no som de Diane Kruger. La inoblidable protagonista de Troia, La búsqueda o Els maleïts malparits de Quentin Tarantino farà un viatge fugaç a Mallorca el dia de Tots Sants per rebre l'Evolution Icon Award i participar en una xerrada amb el públic al cinema Rivoli de Palma. L'anunci de la presència de l'artista per part de la directora del festival, Sandra Lipski, ha estat rebuda d'aquesta manera a la sala de premsa on es presentava la 15a edició de l'Evolution.
2: Diane Kruger, estrella de Hollywood, recibirá el Evolution Icon Award. Ella es una de las actrices más respetadas del cine internacional entre Europa y Hollywood y ganó el premio de Mejor Actriz en Cannes por In the Fate. Y tenerla con nosotros en nuestro 15 aniversario es un regalo.
1: Un regal que s'afegeix al del director Edward Berger, que és el responsable, entre d'altres, de Sin novedad en el frente o Conclave, l'actriu alemanya Iris Berben i també el director de fotografia de pel·lícules com Pi, El signe negre o Ha nascut una estrella, Matthew Liberty. Noms internacionals premiats pel festival, als quals se sumarà un reconeixement a un creador local com és Pau Aulí.
2: El mallorquín Pau Aulí, dissenyador de producció i artista visual, recibirà el Evolution New Talent Award. Ha trabajado con Agustí Villaronga y Albert Serra y además ha diseñado el vestuario de nuestra película de clausura. Premiar al talento como el suyo es exactamente la razón por lo que existe el festival.
1: Club Kid, que és la pel·lícula que es va poder veure al Festival de Cannes, ha estat l'escollida per la gala d'inauguració i The End of It posarà el punt i final a aquests 8 dies d'Evolution que repetiran el format del cinema al cotxe al Port Adriano amb la projecció de Moulin Rouge i La La Land, entre d'altres. Con las hermanas
0: Gilda duermo en una cama grande. I aquest dia es parla molt de còmic. El Còmic Nostrum de Mallorca es posa en marxa avui mateix i també a Eivissa s'inaugura una mostra que recupera un nom clàssic del TVO, Picarol.
1: Picarol era Josep Costa i ara, 150 anys després del seu naixement, es recupera la figura d'un dels seus grans ambaixadors culturals amb Picarol, dibuixant, promotor i emprenedor eivissenc, 150 anys. És una exposició que recull la nostra sala i que ens permetrà descobrir les múltiples facetes d'aquest creador. Joan Albert Ribas és el comissari de la mostra.
3: Ell es declarava anticlerical, republicà i antimonàrquic. I això es veu en moltes de les seues il·lustracions.
1: Nascut a Eivissa el 1876, Josep Costa es va traslladar amb la família a Palma quan tenia 12 anys i a Barcelona quan en tenia 20. Sempre, però, va dur a Eivissa al cor. Un exemple el trobam a la urbanització de Calador, un projecte que és com és perquè ell així ho va voler.
3: Va crear una, el que ell deia, una ciutat de turisme per artistes i escriptors. Va posar com a premissa que les cases fossin d'estil eivissenc.
1: L'exposició es pot visitar des d'avui i fins dia 14 de novembre.
0: I ara acabem amb el so de les Pitxorines, que demà presenten el seu darrer treball, Falda girada, a la Fira Mediterrània de Manresa. Les Pitxorines són un dels 85 espectacles programats. Serà demà capvespre a les 8 a la taverna Cervesa Guineu amb el suport de la Direcció General de Cultura del Govern de les Illes Balears.

0: Hem arribat a les 9, ara repassam els principals titulars d'aquest matí de dijous. D'aquí mitja hora reprenen les reunions entre el govern i els representants dels sectors econòmics. Avui el vicepresident Antoni Costa es troba amb organitzacions agràries per analitzar la situació.
1: Això en un moment en què la inflació s'ha disparat a les illes, sobretot per l'encariment del combustible i ja supera el 5% interanual. Davant d'aquest escenari, els agents socioeconòmics que es varen reunir ahir amb Costa demanaren a l'executiu una rebaixa de l'IVA dels productes de primera necessitat i ajudes que compensin els costos de la insularitat.
0: I avui matí hem conegut una novetat, i és que la compra d'habitatge per part dels estrangers a les Balears ha caigut un 15% al primer semestre de l'any. Són dades del Consell General del Notariat i segueix la tendència descendent de la resta de l'Estat.
1: De fet, en el conjunt d'Espanya s'ha reduït un 13%, que és la major caiguda des del 2020, i de gener a juny s'han produït més de 62.000 operacions. Els de nacionalitat estatunidenca són els que compren més car, en canvi, els que compren els habitatges més barats són els de nacionalitat marroquina.
0: I dues persones, un home i una dona, han resultat ferits greus en un accident de trànsit a la carretera de Llucmajor aquesta matinada.
1: El sinistre s'ha registrat passades les 4 de la matinada a la carretera MA-19 a l'altura del quilòmetre 27. Segons els serveis d'emergència, l'accident ha implicat un vehicle que circulava a gran velocitat i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat dues ambulàncies de suport vital avançat i una de suport vital bàsic.
0: La digitalització i els viatges autoorganitzats han canviat el perfil dels usuaris de les activitats turístiques a les Balears. Així ho ha explicat a l'informatiu matí Rafael Durán, director de l'Associació Balear, que aglutina el 90% d'aquests serveis, just quan celebren 25 anys de la seva creació.
1: Durán ha repassat l'evolució del sector i ara mateix ja és més de la meitat dels seus clients que compren ells mateixos les entrades, quan fa només dues dècades depenien gairebé de manera exclusiva dels majoristes de viatges. Un reflex, explica el president d'Abactur, del canvi que ha experimentat el turisme en general a les illes, a causa sobretot del boom tecnològic i que ara assegura es reforçarà amb la intel·ligència artificial.
2: Avui en dia tot ha canviat. La gent majoritàriament organitza les seves vacacions pues, des de casa seva, se pot digitalment treure les entrades, se pot programar quin tipus d'activitat se fa i programar també quin és el recorregut que un visitant pot fer durant les seves vacances. Jo crec que aquest és el canvi essencial.
0: Avui reobre el centre esportiu i piscina municipal de Saigua Dolça de Palma, després de dècades tancada. Rebrà els primers usuaris a partir de les 4:30 de l'hora baixa, però no s'hi pot estacionar fins demà.
1: Varen tancar els anys 70 i les obres començaren el 2022. El projecte ha acumulat retards i sobrecostos des de llavors ha, i ara, 4 anys després, i el límit d'haver de pagar una indemnització milionària, podrà tornar a obrir les portes. Ho fa, això sí, per fases. És la regidora Mercedes Celeste.
3: En el momento en que esté abierto la zona deportiva, podrá utilizarse el aparcamiento para las personas que acudan e incluso los mismos trabajadores. Pero simultáneamente a esta apertura, digamos, provisional para dar cobertura a los abonados, se va a hacer la cesión al SMAP para que también se haga otro tipo de uso.
0: A la crònica internacional aquesta matinada li han demanat al president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, si se sent traït pels Estats Units. Aquesta ha estat la resposta.
4: Really, yes. Really, between us.
0: Diu que sí, perquè Washington ha imposat restriccions a Starlink, que és el sistema de connexió per satèl·lit d'Elon Musk, que és essencial per les comunicacions militars ucraïneses. Així arribam a les 9:04. Ara comença aquí a IB3 Ràdio el programa El Dia. Amics, que passeu un bon dijous.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Bon dia, benvinguts. 9 i 5 minuts. Tenim de 9 graus de temperatura i continuem molt pendents de l'evolució dels models, ja que s'espera una dana el cap de setmana i s'aprecia també un talvec associat. En cas de confirmar-se la previsió actual, diumenge tindrem un descens acusat de les temperatures màximes que cauran uns 5 graus i no superaran els de 9. A més, destacam que la percepció serà major entre els ciutadans, ja que fins divendres estaran bastant per sobre del que correspon. Les màximes oscilaran entre els 24-28, mentre que l'habitual són 23 graus i mig per aquesta època de l'any. Després ens visita el nostre home del temps i així amb ell, amb Albert Darder, podrem afinar aquesta previsió al màxim possible. Avui començant la jornada plantejant una qüestió que probablement moltes persones tenen al cap. A qui votar? A 45 dies de les eleccions generals, per alguns, votar suposa un dilema. En una societat on rebem constantment missatges a través de les xarxes socials, mitjans de comunicació, el nostre entorn, és fonamental aprendre a contrastar la informació, escoltar opinions diferents i formar-nos un criteri propi. I aquí llançam una altra pregunta. Qui llegeix tots els programes electorals abans de votar? No hi ha percentatges d'això, però segur que són molt baixos. Per aquesta raó, avui coneixerem l'autor d'una plataforma per reflexionar sobre què significa votar de manera justa. Es diu concriterio.info i en pocs dies ha rebut una autèntica allau de visites. Tampoc deixarem de banda l'economia amb un context d'inflació i de pujada de preus. Estalviar, Joana, bon dia, pot ser fonamental.
1: Això o invertir, si se'n sap, però bé, no és escàs. Bon dia, Marta. En un context, com deies, en què el cost de la vida ha pujat i continua preocupant a moltes famílies, cada vegada hi ha més interès per cercar alternatives que permetin treure un rendiment dels estalvis. Però una cosa és invertir i una altra ben diferent és deixar-se endur o enlluernar per promeses de guanys ràpids, rendibilitats extraordinàries o negocis que aparentment no tenen cap risc. Abans d'invertir, hem de tenir clar tres conceptes fonamentals: la rendibilitat, el risc i la liquiditat. Però com podem distingir una bona oportunitat d'una possible estafa? Quines garanties tenim quan invertim a través d'una plataforma digital? I doncs xerrarem després amb la nostra advocada de capçalera, Ana Cristina Borrallo, de Futur Legal i també d'Asofin.
0: Avui és dijous, es visita el nostre veterinari Manu Ruiz per parlar d'odontologia dental. Què passa si se rompen una dent als cans?
2: Molt bon dia, Marta Grau, m'ha agradat aquesta posició explicativa.
0: Exactament.
2: Els cans tenen el costum de robegar tot allò que troben, ja siguin juguetes, ossos, branques o fins i tot pedres. I encara que les seves dents siguin fortes, no són indestructibles. De fet, les fractures dentals són un problema relativament freqüent i poden provocar dolors, infeccions i també complicacions importants, encara que l'animal aparentment continuï a la seva vida normal. Però què hem de fer si el nostre ca es romp una dent? N'hi ha prou endur-lo el veterinari habitual o necessitam un especialista? I fins a quin punt ha avançat l'odontologia veterinària? Ja vos puc dir que molt, i ara compartirem una imatge amb tots vosaltres. Atenció en aquesta reconstrucció dental en què un ca va perdre els ullals. Sembla ciència-ficció, però aquesta tècnica és pionera a les Balears i ens referim a la substitució de peces dentals per aquesta alternativa de titani que permet aportar qualitat de vida als cans, sobretot si són joves, que és la fotografia que estan mostrant, que veiem la boca oberta d'un ca on els ullals que va perdre aquest animaló han estat substituïts per dues pròtesis de titani. Ho dic per la gent de ràdio que ens estigui escoltant, tingui clar de què parlar.
0: I me permetin els amants del cinema, però sembla un ca de Resident Evil o de
2: Terminator
0: 2.
1: Com
0: exactament, perquè és que són exactament biònics.
2: A mi la imatge m'ha fet un pot de por.
0: T'imagina't que te mostres les dents i que veus aquestes dents, no?, de metall, en aquest cas.
2: I m'ha recordat antigament quan s'estilava posar-se dents d'or, que és una mica així que ja no intentes dissimular, és a dir, lo nou és nou, quan fas una reconstrucció d'una catedral gòtica, que allò nou, segons els criteris, s'ha de notar, i de com aquestes dents.
0: Un apunt més, Joana, Dia Mundial de la Neteja de Mans, vos en recordeu de tot el que vàrem parlar durant la pandèmia? Idò, ara sembla que se'ns ha oblidat.

0: colgando en tus manos, lavando es
1: que,
0: tus manos.
1: És que esa cançó lavando tus manos rima, no hi era rima. I han dit, jo farem aquesta d'en Carlos Baute, que ve del Manco.
0: Sí.
1: El Manco sortís la paraula manos,
0: exacte,
1: que ja m'ho ha servit.
0: Sí, com sigui, avui, que és 15 d'octubre, que per cert, Santa Teresa de Jesús, molt d'anys, tietere, se celebra també el Dia Mundial del Rentat de Mans, iniciativa impulsada per l'Organització Mundial de la Salut des de l'any 2008, una iniciativa per reforçar el moviment a favor de millorar això, les pràctiques d'higiene. Per si qualcú se n'ha oblidat, ens hem de rentar les mans abans de començar a preparar el menjar, els aliments, després de manipular aliments crus i cada vegada que durant la preparació dels menjars manipulam fems, bolquers, dobbers i tocam el mòbil, perquè també ja sabeu que tenen molt de microbis. I també hem de rentar-nos les mans després d'anar al vàter, d'esternudar, de tossir, de mocar-nos i després de tocar també els animals domèstics.
2: Heu de fer check a tots sí. aquests punts de llista que deien...
0: Tot el dia ens en van de baix aigua. Tot el dia.
2: I tant que sí. Frase del dia, que tenim per avui?
1: I de la frase és de l'escriptor espanyol Enrique Jardiel Poncela, nascut tal dia com avui, de 1901. La frase és de l'autor de Usted tiene ojos de mujer fatal i Eloisa está bajo de un almendro. I diu així, l'amor és com la salsa amb maionesa. Quan es talla, s'ha de tirar i començar-ne un

0: de què parla tothom, Xisco Nadal?
1: I de tothom parla, o sorpresa, de Donald Trump.
0: Again?
1: El president dels Estats Units torna a estar al centre de la polèmica, les xarxes socials, i aquesta vegada per haver fet befa amb una tragèdia que ha costat la vida a un jove britànic de només 23 anys. Els fets varen passar dissabte passat al Yorkshire Wildlife Park, al nord d'Anglaterra. William Chapman, un jove que, segons la seva família, patia una malaltia mental greu, va entrar dins el recinte d'un tigre siberià. L'animal el va atacar i li va causar ferides mortals. L'atac va quedar enregistrat en vídeo i les imatges varen començar a circular per internet. Però la polèmica ha esclatat quan el mateix president dels Estats Units ha decidit compartir-les a la seva xarxa social, Truth Social, acompanyades d'un missatge: no vos fiqueu mai en la naturalesa. I la cosa no ha quedat aquí, perquè és en Donald Trump, i per això aquestes imatges que compartim ara. Trump també ha publicat un vídeo creat amb intel·ligència artificial en què ell mateix s'enfronta a un tigre, l'intimida i acaba abraçant-lo com si fos un animal de companyia. Una publicació que ha provocat una allau de crítiques per manca de sensibilitat davant una mort tan tràgica. De fet, la família del jove, completament devastada, ha demanat públicament que es deixin de compartir les imatges perquè els estan causant un patiment enorme. I mentrestant, el parc zoològic continua tancat mentre s'investiga aquest incident. Els responsables ja han anunciat que el tigre, que nom el Tai, no serà sacrificat. Una nova polèmica que torna a posar sobre la taula els límits de l'humor, les xarxes socials i, sobretot, el respecte a les víctimes i el do de l'oportunitat de Donald Trump. No sé com veus aquesta nova trampada, però esgarrufa una mica pensar que aquest vídeo que ha compartit ni més ni manco que el president d'un país que també a vegades parlant de respecte institucional, d'entendre quin és el nostre càrrec, etcètera, etcètera, sembla que en aquest home se li ha oblidat perquè ha fusionat el que seria la seva personalitat en el càrrec que exerceix, i de vegades se produeixen situacions tan estranyes i tan vergonyoses com aquestes.
2: Clar, jo veient-les me provoca i me produeix bastanta vergonya aliena, però clar, a ell segurament li fa gràcia, ben que dic que ell no sent cap tipus de pudor, de vergonya, de... no sé, de... No se posa cap mur a res, ni cap trava, i... Supos que ell deu haver rigut d'aquest moment i ja, amb aquest tigre.
1: És que no sé si estàs d'acord amb jo, ets la cultura del bully, de l'assetjador.
2: Sí, abans,
1: hi va un moment en què aquest tipus de comportaments se censuraven. Ara no, ara s'esperonen. I arriba un moment que troc que estan construint un món, sobretot a través de xarxes socials, en s'excusa, en sa bandera de sa llibertat d'expressió. Això no és llibertat d'expressió, això és merdussa, directament. Per no utilitzar una altra paraula, a les 9 i 14 minuts a la Ràdio Televisió Pública de les Illes. Això qualsevol persona amb dos dits de front i una mica de vergonya i sobretot una mica d'empatia és que no s'hauria ni de tolerar, ja no hauria de sortir de tu. Però que ho comparteixin, se vegi rebombori que s'ha armat i que no se retiri aquest vídeo, també diu molt del personatge que vull comentar.
0: Més preguntes. Amb quin motiu fa això? Perquè jo crec que és la gran pregunta.
2: Jo crec que s'abefa cap a nosaltres.
0: Però després d'una mort, que més recordem...
2: Sentir-se com un ésser o un ent superior als altres.
0: O per damunt de tothom, no? Per això se compara amb el tigre, no? Amb aquesta espècie de vareu...
1: Sí, però no només ha estat Donald Trump. Jo he mirat la notícia d'on... És a dir, es fil d'on he tret la notícia, hi havia molta de gent que li donava la raó.
0: Però després hi ha un punt molt més greu encara, que és que el vídeo real d'aquest accident mortal s'ha convertit per xarxes socials.
2: No, és que fins i tot jo podria entendre que ara, per exemple, ell digués hem d'anar alerta, ja entendràs de posar-te davant un animal d'aquesta... No, una petja reflexió encara la podria entendre.
0: Però no
2: s'abefa, és ridiculitzar, és, a més, com a fent ell un pot de peassa, no? Perquè al final és el president dels Estats Units fent un poc espierrot, no? Tirant-se...
0: I una altra pregunta.
1: Si s'han de compartir en aquest tipus d'imatges, me refereix que és accident real, això ja és discutible, ja és un debat ètic que fa anys que et sobre la taula, si no recordem les imatges de la cornada d'en Paquirri a Pozo Blanco, que Isabel Pantoja i els fills d'en Paquirri van demanar que se retirés. I se va retirar, o per exemple, en els anys 80, que eren nins i miràvem un informe setmanal, ara que s'ha complit l'aniversari, no Maira, aquella nina que va quedar enganxada a l'aigua, ens la varen veure...
2: I ara l'has recordat,
1: no sé quantes vegades. Val de punta, clar.
0: No, més que eres unes imatges d'angoixa absoluta. És veritat que davant d'aquesta notícia sorgeixen moltes preguntes.
2: És que una cosa és informar, Perquè és vera que no, que el límit està fins a bon no,
1: informar... I se força d'una imatge, també.
2: Exacte.
0: Perdó, i una qüestió més. Aquest vídeo ho fa ell a través de l'IA, que l'IA ha estat una jugueta amb un parell que déu-n'hi-do per alguns, clar, o realment té un assessor que li diu sí, sí, penja aquest vídeo... Que... És que això també sí, és una pregunta superinteressant.
2: Segurament, a darrere hi ha una persona, no, un equip sencer
0: però realment,
2: fent coses.
0: Un, això preocupa però encara més, Joana. Si hi ha un equip sencer, és més preocupant encara.
2: Però és que jo, Marta, tens teoria que és d'aquells que hi ha persones, polítics, personatges públics, famosos, deixar que hi ha i tot. Deu tenir un equip a darrere que li du les xarxes socials, òbviament. Però deu ser d'aquells que vaig a posar un tuit i deu jugar a ell.
0: Jo crec que és incontrolable.
2: Clar, i
0: que...
2: i deu agafar, fin... deu posar una imatge...
0: I dins... després ja se'n va de les mans. Jo crec sí, que sí, eh? Jo crec que van més per aquí els tirs. Que, que no ja el està... poden controlar això, ni el seu equip
1: ja,
0: de xarxes.
1: Això ja està explicat fa molt de temps. Això és la faula del vestit nou de l'emperador, que tothom veu que és emperador va nu, però com que aquest emperador té tant de poder, no té ningú, no té ningú que l'estimi i li digui, escolta, Donald... That's not the way. Clar, però tu imagina't...
0: Ni Melania.
1: Clar, però tu imagina't que ets allà... Jo crec que la Melania fa setmanes que no la veu. També t'ho dic. No té proves, tampoc dubtes. No crec que se topin per els passadissos de la White House per fer un chai latte.
2: Jo crec que dos de les persones que no li deu agradar massa que li, li vagin a la cor, que li tossesquin.
1: Clar, aquest és l'estima.
0: En tot cas, aquesta notícia ha superat els límits. Estem tots d'acord perquè és una ofensa absoluta. Una família que just acaba de perdre un ésser estimat, en aquest cas un fill, i a més, ho hem dit abans, no era una persona que tenia problemes de salut mental, no és un motiu per fer befa i no d'aquesta magnitud ni molt manco. Serà un dels temes del debat, però en tindrem molt més amb la bona companyia de Facu Tenaglia, els comandaments tècnics Juanjo Carretero, Miquel Fortesa, Miquel, Juanjo Fortesa, perdó, Àlex Fortesa, Miquel Rosselló, ara ho diré, Cata Jaume i Yolanda Ruiz a la producció. Sí, no? No m'he oblidat de ningú.
1: Però tenim, tenim un Juanjo, també.
0: Carretero.
1: Això,
0: exacte. Amb tot aquest equip es fa el dia, a través de la ràdio i també a través de la televisió i sempre amb la bona companyia, en la vostra. Començam.

0: Comença la nostra tertúlia. Són les 9 i de 9 minuts. Si ens acompanyeu fins a les 10, repassarem alguns dels temes de l'actualitat amb els periodistes Alicia Mateos, bon dia.
1: Bon dia.
0: Quique Oñate,
2: bon dia. Bon dia, Marta.
0: I l'empresari i consultor José Manuel Barquero, bon dia.
3: Bon dia, Marta.
0: Començam, si vos sembla, per parlar del darrer viatge de la presidenta del govern, Marga Proens, a Brussel·les, amb una agenda sobretot centrada en diferents qüestions a abordar, la flexibilització de la normativa d'ajudes mínimes per Balears, el pacte pel Mediterrani i la resiliència hídrica. Però el plat fort d'aquesta visita ha estat la reunió amb la vicepresidenta Teresa Rivera, en aquest cas per abordar les limitacions que la normativa actual imposa a les ajudes públiques i reclamar un tractament específic per als territoris insulars. Quan parlam del fet insular, de com condiciona, no, el ser un arxipèlag, jo crec que és molt interessant, sobretot a l'hora d'aconseguir ajudes, a l'hora de repartir un finançament just. Fins a quin punt ens condiciona el fet insular? I sobretot aprofit per demanar-vos aquesta qüestió en una setmana en què hem conegut les xifres de l'IPC, la inflació, la pujada de pràcticament tot. Fins a quin punt és necessari, Alicia, reclamar un finançament just i unes ajudes justes davant un context tan complicat com el que tenim avui?
1: Bueno, es evidente que en Baleares tenemos un sobrecoste por la insularidad y que además aquí se ve agravado porque somos un territorio muy atractivo para destinos del centro de Europa, con lo cual esto encarece todavía más los precios. A mí me parece muy oportuno que la presidenta vaya a Europa a explicar la realidad que vivimos aquí, porque a veces se desconoce. Cuando puede venir un alemán o un francés, puede pensar, bueno, pues que aquí se vive muy bien, vaya paraíso, pero no es consciente de los problemas que tenemos. Ayer, por ejemplo, que salieron los datos del IPC, vimos cómo en Baleares sube un 5,1, es que escarrufa la cifra, y la media nacional es un 4,9, también muy alta, pero es que aquí siempre estamos por encima. Vas a la cesta de la compra y todo es más costoso, la gasolina aquí es más cara. Es decir, aquí tenemos unas limitaciones que hace que todo cueste más, que el nivel de vida sea más elevado. Si esto no se compensa además con ayudas, pues las infraestructuras quedan obsoletas. Lo hemos dicho muchas veces, por ejemplo, en materia de transporte. Necesitamos ayudas europeas, estatales, para poder mejorar toda nuestra red.
0: Quique, recordem aquesta qüestió sobretot en una setmana en què era vital o molt important la reunió del vicepresident Toni Costa, que va visitar també ahir el nostre programa. Vam poder compartir amb ell una estona parlant de la importància de reunir-se amb els diferents sectors, escoltar-los i després no descartava la possibilitat d'organitzar nous paquets d'ajudes.
2: Bé, per una part, les reunions i les peticions m'apareixen evidentment oportunes, però tenc una sensació de que se fan cada any. Vull dir, duim molt de temps demanant aquestes mateixes mesures.

0: Opina perquè en parlam a la nostra advocada de referència, Cristina Borrallo, de Futur Legal i de Sufin. Cristina, bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Ja sé que temporada sobre les espatlles és una gran responsabilitat, però
1: sí,
0: és allò que té aquest programa, que ets una referència. Tradicionalment, moltes famílies han preferit dur estalvis en el banc, però quan el banc t'envia el resum anual, t'entens que has deixat allà 30.000 euros tot l'any i que t'han donat 600 euros, com a molt. Clar, després entra en aquest cant de sirena de fons d'inversió, accions, criptomonedes o aquesta propaganda digital que ens arriba per terra, mar i aire. Què haurien de tenir en compte abans de decidir que volen començar a invertir? No sé si fer un curs, si entendre que és la rendibilitat, que és un interès, perquè són conceptes que pot ser molts pensant que tenim clars, però no són així.
1: Bueno, si tenim intenció d'invertir i no tenim cap coneixement, lo seu seria cercar qualcú que t'assessori de manera independent i que no tingui cap vincle amb l'empresa on tu vulguis invertir o amb la banca en tu qual tu vulguis invertir, perquè al final aquestes empreses miraran pels seus interessos, no pels teus, i no te col·locaran en una situació de transparència, no? Això per començar. Pensar encara, la banca tradicional està donant molt poca rendibilitat dels productes bancaris perquè no estan donant interessos. I, a més, aquí tenim pues ara mateix amb Betsena, altres jugadors en matèria d'inversió, que són els famosos finfluencers, és a dir, aquests influencers que venen productes d'inversió per redes socials, i la gent se deixa enlluernar moltíssim. Què passa? Pues que estem detectant un augment molt significatiu d'estafes a través de plataformes d'inversió en diferents modalitats, però mos estan arribant moltíssim de casos d'aquestes situacions. Per tant, hem de tenir moltíssima de cura, i a la pregunta que feia Xisco, pues cerca qualcú independent que t'assessori des de l'inici.
2: No te pots fiar de ningú, han d'anar molt alerta. Sí, com sigui, és vera que els professionals sempre recomanen tenir com un coixinet, un matalasset, sobretot a l'hora o abans de començar a invertir. Equivalent, ara me'l comentaràs tu si és així, equivalent entre 3 i 6 mesos de despeses, no? Que no sé si serien ben bé 3 o 6 mesos de sou, però bé, ara mos ho comptes. Per què és tan important, Cristina, tenir aquest doblers de coixí? Perquè, clar, tenir tant de doblers i invertir la meitat en una cosa i l'altra guardar-los tot jaro, a vegades se fa complicat, però si no, tenim problemes, és una mica arriscat.
1: Home, les persones que tinguin la capacitat de generar un estalvi, per una banda, han de tenir una part que ha de tenir una liquiditat immediata per tal de tenir, doncs, poder-los treure tot d'una per afrontar, doncs, una despesa extraordinària, això seria una cosa, però sí que és cert que quan cobrim aquesta franja d'uns mesos de tranquil·litat econòmica, aquesta altra part, doncs, com començava al principi de la tertúlia, de dir, bueno, doncs que els dobbers facin feina tots sols, és a dir, mos costa molta feina guanyar aquests dobbers, doncs ficar-los en un producte que mos doni una rendibilitat determinada. Aquí hi ha el triple factor de la rendibilitat, després de la immediatès, de la liquiditat i després del tema de risc. La persona ha de saber quin risc està assumint. Aquí és on tenim el problema. Moltes de vegades la gent inverteix sense saber el risc que té aquesta operació. Perquè tal vegada, si a ti te diuen tens la possibilitat de perdre la totalitat de lo que has invertit, bueno, pues aquella persona prendrà o no una decisió informada, no? Això per una banda, i després pensam que quan entren en joc aquestes altres fora de regulació entitats que són les que la CNMV anomena com a xiringuitos financieros, és a dir, aquestes entitats que no estan regulades, aquestes mos donaran un atractiu molt important en quant als interessos, però molta cura, perquè aquí segurament o estem davant d'una estafa o tenim la possibilitat de perdre la totalitat de la inversió. Per tant, quan tenim uns estalvis, com comentaves, Joana, doncs una part, tenir-la de liquiditat immediata, poder-los treure, i l'altra part, ja pensar en invertir, sobretot d'una manera diversificada, no tots els ous en el mateix paner, diversificant diferents productes que una persona independent assessori i te miri, doncs, quin és el teu perfil i quin producte se poden adequar al que tu necessites.
3: Cristina, estem davant un boom d'influencers que asseguren dominar el món de les finances, i també estem davant un boom de gent que coneixem del nostre voltant que li ha anat molt bé, però segur que també coneixes tu gent que li ha anat molt malament.
1: Sí, són més les persones que li han anat molt malament. Nosaltres ara
3: i per què
1: mateix
3: no tenen tanta publicitat? Perquè sembla que tot el contrari, no? Ningú te diu, m'ha anat fatal això, no inverteixis.
1: Sí.
3: No?
0: Home, ja d'ençà de l'edat mitjana, ser un pobre vergonyant, és a dir, que has tingut doblet i et has perdut i ara tens problemes.
3: Home, però també faria una tasca didàctica
0: econòmics. Sí, però que costa molt fer aquesta passa.
3: Clar,
0: cap endavant
3: per
0: i confessar-ho. La cultura,
3: clar,
0: de sexe la tenim com a més imbricada.
3: Probablement sigui per aquesta raó.

0: Seria la nostra vida, però, clar, com deia Cristina, històries de fracàs n'hi ha, ho dic perquè sembla que la criptomona de sempre ha de ser un valor segur i que invertir en criptos ara és gairebé com plantar un arbre i que tot una creixin ses pomes, i això no és així.
1: No, no és així. De fet, en criptodivisa ara tenim ja un reglament, que és el reglament MiCA, que és un reglament que desenvolupa les obligacions que tenen aquestes empreses per comercialitzar aquest producte, però fins ara pràcticament era un producte fora de llei, no? És a dir, i clar, i el que comentau, ara mateix doncs hi ha moltes persones, moltes plataformes, molts d'influencers que venen serveis d'assessorament financer, quan realment això no ho poden fer, perquè per poder assessorar, tu has d'estar donat d'alta a CNMV com una empresa d'assessorament financer. I no ho estan. És a dir, estan fora de regulació, donen recomanacions personals a persones, aquí és el matís. Una cosa és que tu divulguis de manera general, doncs com jo puc fer aquí, de dir, doncs això és un producte, aquest és un altre, i una altra cosa és parlar amb la persona concreta i fer-li una recomanació personalitzada. I per això necessites una autorització. I ara, dia d'avui, doncs hi ha moltes de persones que s'avenen, que diuen que ho fan molt bé, i molta gent pica. Aquí tenim un risc pues, immediat. Aquestes persones probablement perdran els seus estalvis perquè la persona que li està usant no té cap formació ni cap coneixement de lo que està venent. I per una altra banda, que això ja és un altre tema, sí que tenim estafes. En tenim moltes d'estafes. Persones que entren, que li van ficar 200 euros, els hi fan una entrada a través de codis perquè entrin a la plataforma, que és una plataforma totalment enganyosa, és irreal, és inventada, i veuen que aquells 200 euros que havien invertit pues ja tenen 1.000. Llavors els hi reclamen, ara inverteix 5.000, i a la plataforma li surt que ja té 10.000, és a dir, és totalment enganyós i és un frau, és una estafa. Pues això ara mateix ho tenim damunt la taula, moltíssim de casos, els jutjats de lo penal ara estan bastant col·lapsats amb aquests casos, i per tant, moltíssima de cura de picar en aquest tipus de plataformes.
0: Podríem d'anar una mica com a la Xina, que ara volen veure la llei de que si no tens formació no pots aconsellar. És a dir, això de que siguis influenciador econòmic sense haver passat per una facultat econòmica o haver fet dret o tenir certa formació, com en medicina, com en qualsevol camp. Però bé, hi ha camps que són una mica com a més escandalosos, perquè si t'assessoren econòmicament i perses duros, jo faig un test. Jo si comencen a dir no paguis impots i ses pensions són una estafa piramidal, ja queden anul·lats com a economistes.
2: Bandera vermella.
0: Sí, sí, clar, si una persona ja te diu això, com t'ha de controlar o com has de confiar en ell a l'hora d'invertir. Però clar, quins diferents, tu dius, diversificar. Com poden diversificar? Perquè no és el mateix. Lletres d'estresor, fons d'inversió, dipòsit bancari, accions, criptomonedes... Jo és que no sé què és res.
1: Bueno, aquí el que hem de diferenciar, el primer de tot, és el perfil de la persona. No és el mateix una persona més jove que una persona més gran. O sigui, el perfil de la persona que vol invertir és fonamental. Després està la part de risc. Quin risc vull assumir? Talvez tenir una persona que diu, jo no vull assumir cap risc, en absolut. I doncs no te fiquis en cap producte d'inversió. Cerca una compte remunerada o cerca un depòsit si és que en trobes qualcun que qualcavant te'l doni. Si no, si vols assumir una part de risc, aquí sí que entrem en una cartera doncs un poc més. I si tu ja dius, doncs escolta, estic disposat a perdre tot. Bueno, pues aquí ja comencem
2: a xerrar el casino,
1: en lloc d'invertir. Amb la franja de risc de l'1 al 5, com el marca Samifit, de dir, bueno, pues riesgo 5. Pues aquí ja tenim productes arriscats. Per tant, sobretot és el perfil de la persona i el risc que està disposat a assumir. La gran majoria de persones no volen això. La gran majoria de persones el que volen és tenir uns estalvis garantitzats i que puguin treure en un termini determinat. Per tant, rendibilitat i liquidez. I a partir d'aquí, fer una cartera. Per què és important la diversificació? Perquè ficar tot és producte, imaginant-me amb accions, no? Pues ficant-me amb accions, clar, si ficam tots els nostres estalvis amb accions únicament d'una empresa, si aquesta empresa va malament, es Fogain, que és el fons de cobertura d'inversió, te pot cobrir fins a 100.000 euros en cas d'insolvència, però te'l perds tot. Per tant, no? Diversificar és importantíssim, analitzar el perfil de la persona i els riscos que vols assumir.
2: Això serien algunes de les necessitats, perquè tu abans parlaves, deies, convé assessorar-nos i explicar quines són les nostres necessitats. Com poden saber quin producte s'ajusta millor segons les nostres necessitats? No sé si, a banda d'això que deies, és saber, per exemple, pues, tenc 100.000 euros, per invertir, m'ho invent, depenent d'aquest dos bes, puc fer això, això, allò. O, per exemple, també no sé si va en funció una miqueta dels tipus de persona que ets, dels tipus de família que sou, també te pot encaminar a fer-ho d'una manera o amb uns productes o uns altres.
1: Totalment. O sigui, aquí, al final, el que has de saber és quins estalvis tenc i quins estalvis estic disposat a perdre. I quins altres sí que els necessit garantitzats. I a partir d'aquí, fer aquesta cartera diversificada i triar quins productes se poden... Però, clar, això, la persona que va tota sola pel món, és impossible... és totalment impossible que tingui aquesta capacitat, perquè al final has de tenir una formació molt concreta. La banca tradicional, si tu vas en el banc teu de tota la vida, te donarà pues, els fons d'inversió que tingui en aquell moment. No tenen tampoc la capacitat. I després, important, totes les entitats que donen, que fan aquests productes d'inversió tenen les obligacions en matèria de la MIFID, test d'idoneïtat i test de conveniència. Ens han de fer dos tests. I si aquests dos tests surten negatius, aquell producte no mos ho poden comercialitzar. Està prohibit. És a dir, la banca, si nosaltres anem, per exemple, a aquesta entitat que surt en pantalla i mos fan a la MIFID i diu idoneïtat, doncs aquest producte no és adequat per a aquesta persona. Conveniència, me convé o no? Si això surt negatiu, aquí hi ha un tope, hi ha una bandera vermella de dir no se pot comercialitzar aquest producte. I això les entitats que ho fan bé, pues han de saber que no poden continuar la comercialització, han d'aturar. El problema són aquestes altres plataformes o aquests altres influenciadors que surten per tot i que, com és lògic, tota aquesta normativa no li fan ni cas.
3: Conclusió, idò, assessorar-se amb un assessor independent, que és el que sempre deim, perquè serà l'única persona que, de manera objectiva, podrà analitzar el nostre cas en particular i ajudar-nos a triar en quina és l'opció que més ens convé.
1: Totalment. Sí, sí, així és.
3: Nosaltres tenim la nostra, l'habitual, Cristina Borrallo, des de Asofin i Futur Legal. Moltíssimes gràcies, com sempre.
1: Gràcies a vosaltres, bon dia.
3: Xisco, Joana, teniu ganes de canvi d'armari o no teniu ganes de canvi d'armari?
2: Jo un poquet sí.
0: Jo crec que sí.
2: He de confessar que un poquet sí. M'agradaria dur jaqueta.
3: I quin percentatge de canvi d'armari heu fet fins ara? Perquè jo, per exemple, he fet un 15%,
2: no? No, res.
3: No has tret ni tan sols un parell de jiquetetes?
2: No.
3: Ni a primera hora del matí, que fa fresc en sortir, tampoc, no?
0: No, a mi m'agrada venir caminant en sa fresca. T'he de dir que fa dues setmanes, bé, una setmana i mitja, que venir caminant des de matins a sa ràdio és una delícia, és una monada.
3: Una delícia, una
0: perquè
3: fantasia.
0: No m'agrada sa paraula delícia, però bé, tot i així m'ho hem entès, que està molt bé perquè no arribes tot suat i penteixant amb aquella calorada des de res mesos. Jo l'únic que he tret ha estat com una espècie de tallavent, d'aquest prim, per si de cas surtes vespre, que no me caigui sa roada. A damunt, que no m'ho vull constipar, que ja ho estic més o manco.
3: Que el cap de setmana no sé si donarà per fer un canvi d'armari, però sí podem parlar d'un canvi de temps radical. Albert, bon dia.
4: Molt bon dia.
3: I és així.
4: Sí, situació complexa, complicada, que hem d'anar mirant pràcticament en el minut, perquè té un potencial de deixar molta d'aigua. S'ha de seguir, perquè els darrers mapes mos indiquen que pot haver precipitacions molt abundants, persistents, de cara a la jornada del diumenge. Serà un diumenge que convidarà a fer poc plans i quedar-se a casa. Tot i que, ja vos dic,
2: que també està bé, no passa res. Per si un dia que quedam a casa tampoc passa res, no, Albert?
4: Jo encantat, De manta i pel·lícula, sabeu que jo m'encanta. El que passa que hem de mirar mapes, perquè no està clar encara la localització exacta. Com que és una situació que oscil·larà entre gregal i llevant, entre est i nord-est, depèn del vent que s'imposi, tindrem precipitació o moltíssima precipitació.
3: I ja començaria dissabte la precipitació.
4: Dissabte hora baixa.
3: Dissabte hora baixa ja comencen les precipitacions, sí. I se podrien allargar fins diumenge. I depèn de la quantitat, idò. Estic pendent de la intensitat d'aquesta precipitació.
4: Sí, és que hi ha segons quins mapes que hem mirat com us posen acumulats superiors en 100 litres per metre quadrat. Què és el que passa? Quin problema hi ha? Que hi ha altres mapes que posen un corrent més allavantat i tot el gruix de la precipitació se'n va a la mà i a València. Per tant, estem dins una línia molt prima que determinarà on cau el blau. És a dir, que haurà inestabilitat, et segur, que plourà, et segur. Ara bé, hem de veure on se col·loca la bossa freda, de com vendran els vents per determinar quina serà la zona de màxima pluviometria I ara mateix tenim molt de números perquè nosaltres tinguem molta d'aigua de cara en el diumenge.
2: Nosaltres dius aquí a Palma...
4: A tot Balears, d'acord.
2: Clar, parlaves d'aquest model que plantejaves aquestes acumulacions superiors en els 80-100 litres. No sé si és una quantitat excepcional per l'època i no sé si aquestes quantitats, aquestes precipitacions persistents i bastant evidents i fortes són perill d'inundacions, torrentades, acumulacions d'aigua a les carreteres. Hem de recordar que jo fa uns dies se va commemorar anys de la torrentada de Sant Llorenç. Vull dir que és una època en què tot això també preocupa, no?
4: Efectivament, perquè una situació com aquesta, si passàs per mes de febrer, per mes de març, plouria tot el dia i ja està. Però si passa ara per mes d'octubre, és quan tots els ingredients de perillositat convergeixen, perquè la mà està calenta, perquè les bosses fredes baixen, i, per tant, si això passa ara, és quan té major potencial per fer mal. És a dir, l'estadística et sé que és. I el mes d'octubre, que també s'ha de dir que fa molts anys que octubre no fa d'octubre. És a dir, que enguany l'octubre està fent allò que toca, perquè venim d'uns anys en què l'octubre era una perllongació seca de l'estiu. I pareix que no, que aquesta setmana serà plenament de tardor. I ja vos dic, ara mateix tenim aquest dubte. Jo, Marta, si t'aparell bé, jo esperaré a veure els mapes que diuen avui cap vespre, a veure què diuen demà de matí.
3: Demà tornem a connectar.
4: I si vols demà, Marta, connectam.
3: Tornem a connectar i sabre com va, sí, sobretot, evolucionant el possible canvi de temps de cara al cap de setmana.
2: Perdona, una cosa, perquè ve aigua, però no sé si hem d'esperar que vengui això. És fred, perquè la Marta del canvi d'armari, a veure que si plou ja l'ambient canvia, però les temperatures...
4: Haurà una refrescada. Ara tenim un estiuet, la veritat, aquests dos dies, però pegarà una baixada al cap de setmana en temperatures, ben, que ningú s'esperi que tampoc se posi a fer fred, però sí que ja farà un temps de tardor, d'anar amb entretens, o fins i tot un pot de màniga llarga. Això
3: però
4: sí.
3: De totes maneres se notarà més, perquè com que estem amb temperatures per damunt, sí, de l'habitual, per aquesta raó igual notant més el canvi
4: bot,
3: de temps. Clar.
4: El bot se notarà, i com que haurà molta cobertura nigulosa, plogui o no plogui, els vents de llevant sempre mos duen molta nigulositat. I, per tant, el fet de que no tindrem pràcticament hores de sol mos assegura que les temperatures no podran escalar. Per tant, això és un altre factor a tenir en compte, i insistesc, ara mateix el dubte que tenim és si mos menjarem la quantitat de precipitació ingent que, segons quins mapes, donen ara. Hem d'estar alerta, al tanto, per veure'm si aquesta possibilitat se confirma, perquè, de ser així, seria una situació d'alerta taronja, per no dir una altra cosa. Però ja vos dic, hem de seguir mapes per veure'm que mos diuen, perquè els darrers que he mirat, els principals, mos donen molt de brou damunt nosaltres. Precipitacions persistents i abundants, especialment en el gregal de les illes.
0: Però, Albert, vent i aigua, ho dic perquè també se preveuen rauxes de vent que podrien superar 70 km per hora. No sé si també és complicat determinar les zones, perquè ara dius, ara ben bé, hi ha diferents mapes, no sabem on plourà, sabem que plourà, però tant pot ser aquí, sí, a la mà, a València, tot és depenent de com evolucionen aquests mapes, que comentant cada setmana amb tu, però hi és vent, sabem una mica més com actuarà, o la combinació vent-aigua encara pot fer més problemàtica aquesta situació.
4: Sí, el vent és una miqueta més fàcil de pronosticar que no la precipitació. Com que serà un gregal llevant, nosaltres pensam que seran les badies del Cudi, badies de Pollença, zona d'Artà, on rebran tot s'embat de la ventada del nord-est, així com a Menorca. Menorca també ho sol tenir assegurat en aquestes situacions. I el nord de les Pitiuses, en el gregal de cada una de les illes. I en aquest mapa que estàu mirant ara se pot veure com se despenja una bossa freda, que és aquesta taca blava, aquí se pot veure ara mateix, i clar, aquest...
3: Arriba quasi a fregar, sí, les Balears, veritat?
4: Sí, sí, si poguéssim veure aquest mapa una mica més enfora...
3: Més evolucionat, més enllà de diumenge,
4: sí,
3: igual sabria, arriba, no?
4: Se veuria com baixa més la bossa d'aire fred.
3: O sigui que diumenge és el dia del canvi de temperatures, però que se podria allargar fins als començaments de la setmana,
4: sí,
3: que ve, fins i tot, eh?
4: Sí, una altra cosa que no he dit és que com que quedarem en una zona de xoc, de mescla, de masses d'aire... També hi ha mapes que mos diuen que no només seria el diumenge, sinó que la precipitació se podria allargar tot el dilluns. Per tant, alerta, precaució, podrien ser dies complicats.
3: Que no poden davallar la guàrdia aquell cap de setmana que se presenta complicat. Me permets obrir finestres i així podran comentar Venga. Amb tu les càmeres en directe, aquestes beauties que ens mostren el temps que fa just en aquest moment. 10:43, la primera imatge ens trasllada a Capdepera, a Mallorca, on ja no veiem un sol que llueix com en els dies previs i que hi ha presència de núvols, Albert.
4: Alguns cumulats i Capdepera, precisament, un dels llocs que comentàvem, de la seva orientació, és on pot rebre fortes ratxes de vent aquest cap de setmana, precisament en aquesta zona.
3: Una finestra més que obrim i que compartim amb els espectadors i els oients, en aquest cas d'un altre indret de les nostres illes. Mireu quina imatge més espectacular del Puig de Sa Tudosa, a Mallorca.
4: Amb els núvols enganxats, molt guapo, uns cumulats, la mà està tranquil·la, una cosa que canviarà radicalment aquests propers dies.
3: Que tinguis un molt bon cap de setmana, demà tornem a xerrar i així podem seguir fil per randa l'evolució d'aquesta dana que s'espera pugui ser molt present a les Balears de cara al cap de setmana. Moltes gràcies, Albert.
4: Intentarem demà confirmar o desmentir, segons el cas. Gràcies, Marta.
3: A tu. Són les 10:43, escoltem uns consells i després parlam del que és una autèntica revolució a l'odontologia canina. Parlam d'uns implants, en concret dels primers realitzats aquí a les Illes Balears de titani, sí? Sembla tota una revolució, sembla ciència-ficció, però això ja se fa, ja es practica i sembla dona qualitat de vida als cans, sobretot els que són més joves i per haver robegat algun os o per algun ensurt o incident han perdut alguna de les peces dentals. I d'això té solució i vos ho contem tot d'una.
5: El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és Dial.
6: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
7: El primer dia està com tot descol·locat, no?
8: Sí.
7: I a poc a poc comences a entendre't amb els teus companys.
9: Anant de les proves d'un bol o un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
10: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
5: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
11: Dissabte, a les 2:30, segueix amb Esport 3 en joc el futbol de segona divisió des de l'estadi d'Ipurua, Eibar, Reial Mallorca.
12: Dani Toni!
13: Tot un partidàs que viurem en la màxima emoció.
14: Xutar el sala! Oh! I la
13: i en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
15: Però hem de veure aquest puntet de qualitat més, aquest ritme més.
11: I en acabar, serà el torn de la primera federació amb el partit Àguiles Udeivissa. Fins a les 9 del vespre, el millor futbol a IB3 Ràdio.
16: L'anàlisi de mostres biològiques recollides a Cabrera i a la muntanya submarina Emil Bodot indiquen que falten els grans taurons a les nostres aigües.
17: Però a altres zones del món on s'han protegit s'ha vist que ha hagut una recuperació amb un temps més curt del que podíem esperar.
5: Dissabte a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, al Nautilus.
16: La societat està superant la por a un mar amb taurons?
18: Jo crec que sí, que ens anem conscienciant de la importància de que aquestes espècies hi siguin per la salut de tot l'ecosistema.
5: El Nautilus, amb Cristina Mandatur.
18: Cada albirament és una notícia de que encara hi són i de que si n'hi ha, encara se poden recuperar.
5: De dilluns a divendres a les 9, El Dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
3: Quan pensam en la salut dels nostres cans, segurament ens venen al cap les vacunes, l'alimentació, l'exercici físic o les visites periòdiques al veterinari. Però hi ha una part del seu cos que sovint passam per alt, que són les dents.

0: I doncs, si els cans tenen el costum d'arrossegar tot allò que troben, juguetes, ossos, branques i fins i tot pedres, i encara que les seves dents siguin fortes, no són indestructibles. De fet, les fractures dentals són un problema relativament freqüent i poden provocar molt de mal, infeccions i complicacions importants, encara que l'animal aparentment continuï fent vida normal.
1: Però què han de fer si el nostre ca es romp una dent? N'hi ha prou endur-lo al veterinari habitual o necessita un especialista? I fins a quin punt ha avançat la odontologia veterinària? Perquè avui ja es fan endodòncies, es col·loquen corones i fins i tot es poden fer tractaments d'ortodòncia en els nostres quissons. I en volem parlar precisament amb el nostre veterinari de capçalera, amb Manu Ruiz, de la Ribera Veterinaris, un home que tothom coneix com a Catman. Clar, és que té tant de títols que de vegades faig un mix com una dutxa sensacions. Manu, clar, els cans tenen unes dents preparades, bàsicament per rovegar, per esquinçar, per capolar, però també no m'amanis perquè tenen costum d'agafar elements durs, objectes que t'hi poden fer malbé aquestes dents. Fins a quin punt és habitual que se'n trenquin una de dent?
2: Mira, l'altre dia hi ha un estudi d'això i diva l'estudi que un 26% dels
1: 26.
2: cans i moixos tenen fractures dentals. O sigui que és bastant.
1: I quines són les causes més freqüents? No sé si perquè mosseguen una pedra?
2: No, el que estava dient na Joana, mossegar pedra, sobretot, osos també. Osos, així, això passa bastant. De fet, estem veient una foto aquí, aquest ca, justament era perquè la madona, no?, la curadora, li donava osos perquè havia llegit que era bo per les dents i justament
3: li
2: ha provocat una fractura dental.
1: Perdona, aquests dibuixos animats
3: fan molt de mal.
1: Sempre van en sos cans darrere un os.
3: Ja, però això, ara t'ho explicarà el nostre veterinari, això ha passat a la història.
2: Ha passat,
3: sobretot,
2: hauria de passar a la història.
3: Ossos de pollastre.
2: No ha passat a la història, però
3: no, passat,
2: però no, perquè mira que casos mira, que estan veient aquí, no ha passat, però hauria de passar, sí.
0: Manu, nosaltres aquí de tant en tant també tenim un dentista de persones que molt bé a parlar de la importància de tenir cura de les nostres dents, més enllà de que sí, que els ossos o les pedres poden provocar una fractura. No sé si, per exemple, que en els nostres animals no li facem periòdicament una revisió, no li llevem no me surt la paraula, sarro en català?
1: Tosca.
0: La tosca pot fer que la dent estigui fluixa, estigui dèbil i tingui més probabilitat de que caigui.
2: Clar, per això seria una altra història. O sigui, ara xerraven de fractures dentals, això que estan xerrant de la tosca, que jo tampoc me sabia aquesta paraula, per cert, però ara ja la tenim.
1: Tosca o rascall?
2: Rascall m'agrada també. Bueno, però si tenen rascall, probablement és un signe de malaltia periodontal, i això pot fer que se caigui la dent, però no exactament que se rompi. Normalment, les fractures són per un traumatisme, que normalment són les claus, normalment, i aquestes de darrere, diguéssim, del quart premolar, que són aquestes que han sortit a la
3: foto.
2: Però
3: tot això,
2: aquestes són més, perdó, són més per coses que siguin molt dures.
3: Aquí volia entrar, no? Quan hi ha un problema d'aquestes característiques, tot això, i és de lo que venim a parlar, té solució, i ho hem anunciat abans al sumari, i vosaltres heu fet de manera pionera aquí a les Balears uns implants que semblen ciència-ficció, que compartim tot d'una, de titani, en concret, a un cap que havia perdut en concret dues peces.
2: Sí.
3: Què ha passat, exactament?
2: Bueno, aquest cas és un cap molt jovenet, 10 mesos, una cosa així, o tenia 10 mesos quan van fer això, i clar, és un cap que està en el camp, que viu a una finca, i juga amb pedres, i clar, se va trencar les pedres. És un cap que té molta energia, diguéssim, i bueno, pues el curador em va demanar si podien salvar les dents, i és el que varen fer, no? Varen fer dues endodòncies, que no se veuen a la foto, evidentment, i llavors, per protegir les endodòncies, posam una corona, en aquest cas, de metal. Se poden posar també de blanques, no?, perquè siguin blanquetes. El que passa que el material és una mica més... no és tan dur. I clar, si ja ha trencat una dent, probablement ho intentarà un altre pic.
3: La fotografia és espectacular, ho descrivim per als oients, perquè són dents de titani.
2: Sí.
3: O sigui, semblen dents robòtiques. Home, sí. En els cans l'estètica no li importa tant.
2: No, bueno, he de dir que en aquest senyor estava molt content perquè se veia molt bé, no?, que el seu cas duia corones, i això li feia il·lusió.
0: Sí, però no són dents implants directament, són com una corona que protegeix el que tenia davall,
2: sí.
0: No?
2: Implants, normalment, en cans no se solen fer. Jo només he vist un cas, no jo directament, però hi era un lince. I clar, perquè és un animal salvatge i li fa falta, necessita... esclau, no? per viure i per tot. En cans és més per protegir l'endodòncia que hem fet prèviament.
1: Això també perquè vivim una progressiva, no sé si humanització, descans, o el manco sí que ja ho deim sempre, formen part de sa família, que sa primera passa és d'ofer sa ortodòncia en es nin, i ara ja sa propera és d'ofer sa ortodòncia en es
2: can. I se fan, xerrarem d'això un altre dia, si vols, però el tema en qüestió humana és una qüestió estètica, per una part, i també una qüestió funcional. Ara xerrant d'humana, que jo no ho sé, això li hauríem de demanar a l'odontòleg humà. Nosaltres només és per una qüestió funcional, és a dir, un clau és una dent funcional, i si la tenim amb una mala posició i provoca maloclusió, o fins i tot de vegades tenim claus que s'aclaven en el paladar, aquests claus els poden llevar, evidentment, que seria l'opció A, però ara ja tenim opcions de conservar les dents, fem, sí, bueno, ortodòncia, sí, però no és una qüestió estètica, no és per passar les dents super ben col·locats.
1: Se vol frivolitzar, que saps que
2: és
1: jo
2: seria... És una qüestió de que se fa mal, no? Si tu tens un clau que t'està clavant en el paladar, de cada vegada que intentes tancar la boca, se te clava i te fa mal, no saps? Per llevar dolor i, sobretot, de dents funcionals. Si és un incisiu que s'ha trencat, normalment el llevarem i ja està. O sigui, vull dir, no és una dent important.
1: El futur passa perquè hi hagi també un pla dental per cans, així com els humans, hi ha l'asseguradora tradicional i després te pot fer una assegurança de dents.
2: Et seguro que hi ha en aquest moment de cans i de moixos, també, ja inclueixen una part dental, sí. Sí, sí, sí. No només per fer ortodòncies i tot això, que queda molt espectacular, no?, per xerrar d'això, però sí per tenir cura de ser dents i de la malaltia periodontal, que, per cert, és la malaltia més comú del món, no només en cans i moixos, sinó en tots. I en xerrant molt poc d'aquesta malaltia, que és la més comú. No és la hipertensió o el càncer o coses d'aquestes, sinó la malaltia periodontal, que fins i tot en persones xerren que podria haver una relació entre l'Alzheimer i la malaltia periodontal, perquè, clar,
3: la connexió amb el cervell,
2: està molt a prop.
0: I, Manu, clar, si el nostre ca, el nostre moix, que també els ha volgut incloure, necessiten un tractament dental complex, perquè segurament per anar fent una neteja hi pots anar allà on sigui. Però quin professional l'ha de atendre? Quina diferència hi ha entre allò que fa un veterinari generalista i la feina que fas tu, que ets especialista en odontologia veterinària?
2: Bueno, la diferència està justament en si fas o no odontologia avançada. És a dir, fas endodòncies, fas ortodòncies, poses corones, no les poses, estàs preparat, estàs format per fer això o no. Això és la diferència, però sí que a mi que me reenvien casos
0: d'altres llocs.
2: Normalment el que feim és això, no? El veterinari generalista, si l'hem de dir així, pues fa la primera part i la segona, diguéssim, no? El diagnòstic i el tractament específic ja el fem nosaltres. I així, sí, hem de derivar.
0: Hem de derivar. Sí.
3: I sobretot si són cans joves, paga molt la pena.
2: Perquè evidentment, tota una vida, home, un cas de 14 anys que s'ha trencat un clau, pues probablement la decisió que prendrem...
3: Clar.
2: Bueno, nosaltres no prendrem decisions, sempre és el curador. Nosaltres no estem allà per fer-ho
3: com
2: us diguin.
3: Però assessorau.
2: Evidentment, jo crec que no és una bona idea per un cas que té 10 mesos, que té tota la vida per fer i que li agrada jo ser pilot i que li agrada tal. Un clau és important per jugar a ser pilota, per exemple.
3: Nosaltres aquí defensam, evidentment, els nostres animalons, les millors teràpies, les millors solucions, sobretot quan tenen problemes. Trencar-se una dent quan són joves, evidentment, limita molt la seva qualitat de vida. Si encara no teniu animals, no teniu un pelut a casa, no vos preocupeu, perquè també tenim solució per aquesta qüestió. Avui no és una excepció. I en concret tenim un moixet en adopció, que
1: no,
3: és boníssim.
1: Dos en tenim,
3: concret.
1: Clar. Si no teniu un moixet és perquè no voleu. Oh. Són en Pin i Pon. Tenen 4 mesos...
3: Pensava que era un nom, Pin i Pon, un només.
1: Són en Pin i Pon, crec, perquè són un mascle i una femella, tenen 4 mesets, són en el Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal de Son Reus, només heu d'anar allà. Podeu cercar el telèfon per internet o vos adreceu directament al Centre Sanitari de Son Reus i allà demanar les tresques d'en Pin i Napon o de Napon i en Pin,
3: ja
1: i ells vos diran com vos les heu d'endur a casa.
3: És que, sí, ara t'anava a dir, ja que t'hi poses, t'endús tot dos.
1: Exacte.
2: Clar.
3: No, perquè no només t'enduràs en Pin, no?
1: No. I, esperem
3: imagina't,
1: esperem que
3: Pon.
1: No tinguin en Pin Pam Pum, perquè llavors ja acabaràs en sa casa plena de moixos, que és una casa meravellosa, i metge està moixificada, com hem après aquí qualque dia que moixificar una casa te la deixa meravellosa, doncs dos moixets, nosaltres ja ho sabeu, una de les nostres tasques com a servei públic és fomentar l'adopció d'animals, i en aquest programa tan pet-friendly doncs, avui presentam en Pini i na Pont.
3: Té contraindicacions separar germanats quan són petits o s'acostumen?
2: No, s'acostumen.
3: S'acostumen,
2: jo crec que és una molt bona idea. Si vols adoptar dos moixos que siguin germans de la mateixa camada, normalment és molt bona idea. Més que agafar un i d'aquí un any agafar un altre, perquè aquí poden tenir problemes de tal.
3: Però si ja se coneixen
2: per això, de petits... Per això ho hem de xerrar amb en Tomàs Camps quan vengui per aquí.
3: Li exacte. Jo t'anava a demanar si se reconeixen.
1: Clar, perquè...
0: Si se reconeixen els familiars, no? Si se poden reconèixer,
2: no
0: se reconèixen.
2: No,
3: de fet, jo vaig lluitar en el meu camp amb el seu germà i no se'n recordava de res.
2: De fet, no.
3: És veritat. Una darrera qüestió, ja que avui parlàvem d'una revolució, no?, dins el món de l'odontologia dental, sobretot estava focalitzat a Cans, perquè recordem que estàvem parlant dels primers implants de titani de les Balears, que els ha fet el nostre col·laborador Manu Ruiz. En els cas dels moixos, si se rompen una dent, aquí no hi ha problema. O no tenen tant de problemes com els cans, o no se deixarien intervenir, o és un altre món.
2: Ah, no, se fa igual.
3: Se fa igual,
2: sí,
3: eh?
2: Sí, igual.
3: El que passa és que no heu fet encara un...
2: No, de moment amb moixos no.
0: Clar, pensant que per ventura un moix no té aquesta necessitat per ventura de rovegar tant com un moix, no?
2: És que se trenquen menys les dents, jo crec.
0: Menys.
2: Sí. Això és el tema, sí.
3: Cans i moixos, dos temes totalment diferents. Sempre hi ha team cans, team moixos, és veritat, però jo et dic una cosa.
2: I team mixto, eh?
3: I team mixt, sí, però jo et dic una cosa, que amb això acabam. Qui se pensa que no és de moixos és perquè no ha tingut un moix a la seva vida. Això ho puc garantir.
1: I supos que passa el mateix en qui se pensa que no és de cans.
3: També, o qui se pensa que no és d'animals. Tu posa-li un animaló.
1: O qui se pensa que no és de fures.
3: O una persona.
1: Clar, tens una fura i ja et defura. No. O un cocodril. Això se podria aplicar, estimada, a qualsevol animal del món.
2: No, però té raó ella.
3: Manu, explica-ho, que ens queden 50 segons. Dóna-lis un argument de pas de la mà d'un professional.
2: Bueno, però és que diuen que el moix és com un poc cansatònica, no? Que és la primera vegada que l'aprens, te dius, això no m'agrada perquè està... No, tal, i... A mesura que tal, doncs, al principi...
1: A mesura que desenvolupes tolerància per la quinina, en la tònica, també tolerància per
2: moixos. Doncs és exactament igual. I passa només amb moixos. Si no t'agraden els cans, no t'agraden mai, però els moixos, dius que no t'agraden, ho proves i dius...
3: Hi ha moixos també molt
2: canificats. I tornes un moixificador de cases.
3: Exacte. Mira, tot és posar-s'hi. Xisco Nadal, qui sap?
1: Totalment d'acord.
2: Pini Pont, mira...
3: Podria ser una oportunitat
1: ara
3: per tu.
1: Ara m'agafa malament, ara perquè ara seria molt de tuits i necessiten temps.
3: Manu Ruiz, moltíssimes gràcies. Bon dijous, tornem tot d'una a la tercera i darrera hora de programa.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
5: Bon dia. Detingut el sospitós d'incendiar una caravana a Son Hugo. La Policia Nacional ha arrestat un home d'uns 30 anys com a presumpte responsable del foc que hi va cremar una caravana i va afectar dos vehicles més a l'aparcament d'aquesta instal·lació esportiva de Palma.
6: Després de diverses gestions ràpides, els agents van identificar el sospitós i el van detenir a darrera hora de l'hora baixa. La investigació continua totalment oberta i ara mateix es fan diligències per aclarir els fets. El foc va començar devers la 1 del migdia per l'explosió d'una bombona de butà. Com a reacció immediata, l'Ajuntament de Palma ja ha ordenat retirar qualsevol material inflamable de l'exterior de la zona. Diversos testimonis varen veure persones al lloc dels fets just abans de començar aquestes flames, tot i la virulència de l'incendi, no s'han hagut de lamentar danys personals. Els serveis socials ja han atès els afectats i quatre d'ells ja han sol·licitat allotjament municipal.
5: En la crònica política, el PSIP creu que el 29N hi haurà una participació històrica que permetrà revalidar a Espanya un govern d'esquerres. Francina Armengol ha presentat fa uns minuts a Palma la seva candidatura aprovada per unanimitat.
6: La presidenta del Congrés encapçala una llista a la qual l'acompanyen de número 2 el menorquí Marpons i de 3 la eivissenca Milena Herrera. Per Armengol, el PSIP representa la il·lusió davant la foscor de les dretes i per això confia que es dispari la participació.
7: Volen que la gent vagi a votar, que la gent participi en democràcia, no com el que està fent la dreta, que intenta alterar censos electorals perquè hi hagi gent que no vagi a votar. O sigui, els nets dels franquistes puguin votar, els nets dels exiliats republicans no puguin votar.
5: Mentrestant, des de Brussel·les, Pedro Sánchez ha reconegut avui que ara mateix els possibles acords amb altres forces de l'esquerra per confeccionar llistes, com podria passar a les Balears amb les del Senat, és una opció damunt la taula.
6: El president del govern espanyol, per altra banda, també ha promès revalorar les pensions abans que s'acabi l'any i ha afirmat que si el PP i Vox sumen, les retallaran.
8: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. Y me va a permitir, además, que, en fin, traslade mi perplejidad por vídeos que ahora están circulando en redes de personas que claramente afines o bien al Partido Popular o bien a la ultraderecha, o bien portavoces del Partido Popular o bien portavoces de la ultraderecha, que abiertamente dicen que o bien van a recortar las pensiones, que el sistema de reparto es un sistema que está a punto de colapsar.
5: I a poc més de 24 hores perquè s'acabi el termini per registrar coaliccions electorals per al 29N, encara no hi ha acord entre les formacions d'esquerres per tancar una candidatura única. Avui Esquerra Unida ha rebutjat l'oferta de Podem per pactar aliances electorals al marge de Madrid i Barcelona.
6: Podem plantejar pactes concrets d'Esquerra Unida a 10 comunitats. Tot i descartar acords, trossos, aliens a Front Ampli, el líder d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, manté l'optimisme sobre la possibilitat d'assolir un pacte de candidatura unificada abans d'acabar el termini de registre. Ho ha dit en una entrevista de Televisió Espanyola.
9: Nosotros, desde luego, apostamos por esa candidatura estatal unificada y con las diversidades que hay en los territorios, pero no troceada en función de determinadas comunidades o no, por cálculos que no sé quién ha hecho, pero que nadie nos ha presentado la prueba de esa mayor eficacia.
5: I l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, ha anunciat que presentarà un recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional contra la sentència del Tribunal Suprem que el va condemnar a 24 anys i 3 mesos de presó per les comissions en els contractes de mascaretes durant la pandèmia. Així arribem a les 11:04 minuts amb més notícies a les 12 en punt.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: Dissabte, a les 2:30, segueix amb Esport 3 en joc el futbol de segona divisió. Des de l'estadi d'Ipurua, Eibar, Reial Mallorca.
1: Dani Toni!
2: Tot un partidàs que viurem en la màxima emoció.
3: Xutaré, xutaré, xutaré!
2: I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
4: Però hem de veure aquest puntet de calidad més, d'aquest ritme més.
0: I en acabar, serà el torn de la primera federació amb el partit Àguiles, U d'Eivissa. Fins a les 9 del vespre, el millor futbol a IB3 Ràdio.
5: El dia, amb Marta Grau.
6: Onze i cinc minuts, tercera i darrera hora de programa. Aquí al dia s'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics i, com sempre, vos comentam la darrera notícia que ens ha cridat l'atenció. En aquest cas, la darrera polèmica de Donald Trump, perquè el president dels Estats Units ha fet broma amb una tragèdia que ha costat la vida a un jove britànic de només 23 anys.
7: Els fets varen passar dissabte passat al Yorkshire Wildlife Park, al nord d'Anglaterra. William Chapman, un jove que, segons la seva família, patia una malaltia mental greu, va entrar dins el recinte d'un tigre siberià. L'animal el va atacar i li va causar ferides mortals. L'atac va quedar enregistrat en vídeo i les imatges varen començar a circular per internet. Però la polèmica ha esclatat quan el mateix president dels Estats Units ha decidit compartir-les a la seva xarxa social, Truth Social, acompanyades d'un missatge: no vos fiqueu mai a la naturalesa.
8: I no ha quedat aquí, no vos penseu. Trump també ha publicat un vídeo creat amb intel·ligència artificial en què ell mateix s'enfronta a un tigre, l'intimida i acaba abraçant-lo com si fos una mascota, un animal de companyia. Una publicació que ha provocat una allau de crítiques per la falta de sensibilitat i respecte davant una mort tan tràgica. La família d'aquest jove, completament devastada, ha demanat públicament que es deixin de compartir les imatges perquè els estan causant un patiment enorme. Mentrestant, el parc zoològic continua tancat mentre s'investiga aquest incident. Els responsables ja han anunciat que el tigre, que nomia o que nom al tall, no serà sacrificat.
7: Una nova polèmica que torna a posar sobre la taula els límits de l'humor, les xarxes socials i, sobretot, el respecte a les víctimes i la capacitat infinita de Donald Trump de fer el ridícul. Com valoreu aquesta nova trempada?
8: És que és això, una trempada.
7: Una més,
8: sí, sí, sí. Abans ho dèiem, que ell no té cap sentit.
7: Ai, m'encanta, gràcies, companys, perquè m'he vist doble un moment i era com si jo parlàs amb jo mateix, ho he trobat una fantasia. Si poden tornar...
6: Xisco en xisco.
7: Exacte.
8: Que ell no té cap sentit ni de ridícul, ni de sa vergonya, ni de sa sensibilitat, també ho han de dir, perquè, òbviament, després de que una família perdi un ésser estimat en aquestes tràgiques circumstàncies, que mínim que, no sé, que callar, que estaria per ventura millor callat. És que no sé ni per què ho ha fet, perquè quina necessitat tenia, de quina manera li interpel·lava això a ell, no? Perquè moltes vegades sí que fa befa de coses que l'interpel·len directament, però en aquest cas pens que no s'ha pogut sentir interpel·lat de cap manera.
7: Home,
8: no ho sé.
7: Quan tu te consideres un magnatari plenipotenciari, on te'n pots enfotre de tot allò que vulguis i que tot allò que tu veus és susceptible de ser comentat perquè tu ets gairebé una divinitat que ha de donar opinió de tot, supos que entra molt dins els paràmetres mentals de què és, de què bon home.
6: Vale.
7: A mi me costa d'entendre molt com no entén el patiment d'aquesta família anglesa, que independentment de que qualcú hagi entrat dins el recinte on hi havia un tigre de Bengala, òbviament ningú ha d'entrar a atracar-se un tigre, però la família ja explica que aquest lot patia una malaltia mental greu, que evidentment no era conscient d'allò que feia, i l'únic que s'hauria de fer des d'arreu és lamentar la mort d'aquest jove, no fer-ne befa i, sobretot, no compartir vídeos fets en via on surt el president Trump en què el sent un tigre demostrant lo que no està capaç de fer aquest jove, jo sí que puc perquè som un homonot.
6: Per aquesta qüestió, què volia dir amb aquest vídeo? Estic per damunt de tot això? No s'ha de fer? No t'has de llançar? És evident que no podia llançar un missatge tan senzill com no atracar-vos a la zona dels tigres quan se parla... Evidentment, no? Però què volia dir? Què creus que hi ha al darrere d'aquest gest, d'aquest muntatge? Perquè jo vull intentar cercar respostes, que per cert...
8: També ho deia abans, crec que darrere hi ha un equip de comunicació molt gran que li deu fer en moltes ocasions els tuits, els vídeos, etc. però deu ser d'aquells que també agafa el mòbil i fa els seus propis...
6: mira, que jo...
8: Les seves propis piulades,
6: Jo crec que és això, fixa't, perquè els Estats Units són experts en campanyes de màrqueting, tenen els millors analistes i dissenyadors a l'hora de proposar estratègies de màrqueting, que algunes són brutals. Vull pensar que té un bon equip i que això se li s'escapa de ses mans, sí, i ell es vespre no pot dormir i fa truix sense IA i va provant, i fa això. Jo és l'única resposta que crec.
7: I que també és la que seria l'administració Trump, li ha servit molt aquesta estratègia d'infoxicació. Estan tot el dia llançant missatges que quan els llancen ja saben que són falsos. Però mentre la gent discuteix, els intenta desmentir, ja n'han sortit un de nous i, clar, han posat en marxa una maquinària d'esfang tan ràpida i tan difícil de controlar que això no és més que afegien es brou. Es anava, mentre parlin d'això, no parlaran de que potser jo he tancat el menjador d'una escola. I així funcionen cert tipus d'administracions, sobretot a Nord-Amèrica.
6: Ha arribat acumulant 91 càrrecs penals, O sigui, que la pregunta seria fins quan? Qui aturarà?
7: Clar, però ara que càrrecs penals no se poden aplicar perquè quan ets president ets immune, és a dir, tens immunitat, com el rei d'Espanya, per exemple, que és immune. Faci el que faci, no el pots jutjar. No només hi passarà en Donald Trump. I diuen, tothom que ha estudiat una mica política americana, que aquest bon home se va presentar en aquesta segona legislatura, perquè és una cosa molt estranya, que tu te presentis, perdis i te tornis a presentar. Poca gent ho ha fet, poquíssim en la història dels Estats Units. Crec que era el segon president que ho ha fet, i el primer era del 1800 i busques. Tot era per evitar i per poder tenir la potestat de que ell mateix se podia retirar els seus càrrecs. Si un home ha fet això, ha aspirat a la presidència del seu país per això, que no farà amb un vídeo. De molt mal gust, ja estàs, que no s'ho pot dir molta cosa més.
6: No, i per això jo crec que convé canviar radicalment de tema i parlar d'aquestes qüestions que a vegades aporten moltíssim a l'ànima, a l'estat d'ànim, a l'humor, la part més bella, no?, de la vida, com és la música. Volem saludar un artista mallorquí que continua consolidant la seva trajectòria als grans escenaris de l'òpera. És el tenor Lluc Majoré, Joan Laínez, que acaba de participar en dues produccions de gran exigència, per una banda, Aida, de Giuseppe Verdi, al Teatro de la Maestranza de Sevilla, i Genufà, de Leos Genesec, a l'Òpera de la Corunya.
8: Però avui mos interessa especialment el seu retorn a casa seva, aquí a Ivetres, perquè avui capvespre a les 8 tornarà a cantar davant del públic del seu poble, el claustre de Sant Bonaventura de Llucmajor. Serà amb la tercera edició de Lírica Solidària, una iniciativa emmarcada en el 6è Festival Líric de Llucmajor, que enguany comptarà amb un convidat de luxe, el baríton Juan Jesús Rodríguez, una de les veus més destacades del repertori verdià internacional. Tots dos estaran acompanyats al piano per Maria Victòria Cortes, de Mavi.
7: Que qualcú vol saber com és el nostre artista en acció. I de tenim imatges i tenim àudio.

0: Una vetllada que combinarà òpera, sarsuela i cançó, però que sobretot tindrà una finalitat solidària, donar suport a l'entitat ADA de Llucmajor. En parlant precisament amb ell, amb en Joan Laínez, una estrella que il·lumina qualsevol firmament per on passa. Com està, Joan?
1: Bé, en sa bateria carregada perquè faci més llum.
0: Ara dèiem que en Juan Jesús Rodríguez, per coses de darrera hora, no podrà participar, sí. I faràs el repertori tu tot sol.
1: Sí, és el concert el faré recitar el faré complet, i resulta que en Juan Jesús li ha sortit una feina a Palerm, i lògicament, com que és un concert benèfic, nosaltres en aquest concert no cobram res, fem completament altruista, i lògicament, quan surt una feina d'aquest tipus, no li pot dir que no.
0: No passis pena. Feta aquesta precisió, vens a cantar a grans teatres i produccions operístiques, però tornes a un escenari que té un significat molt especial per tu, com és el claustre de Sant Bonaventura, que és del seu poble. Què representa per un llucmajorer s'aprofita a casa seva?
1: És que te sents molt orgullós de casa teva i sobretot de la gent d'aquí de Mallorca, perquè des del primer moment es veu que el recolzament màxim que he tingut ha estat de la gent de Mallorca i sobretot de la gent del meu poble. I per aquest motiu aquest concert benèfic? Quan l'Ajuntament me proposava fer cada any un concert de Llucmajor, cobrant i demés, me feia com a vergonya, no sé com dir-vos-ho, de dir, escolta, no, vull que aquests dobbers vagin a qualque entitat del poble. I l'any passat va ser per Càritas, el primer any va ser per l'Associació Espanyola contra el Càncer de la zona de Mitjor, enguany serà parada, i el que volen fer és això, de que la música serveixi per, el que has dit abans, Joana, donar alegria, donar totes aquestes coses, però també perquè la part econòmica que puguem treure pues, sigui per aquestes associacions que també fan una feina molt important.
2: Aquests granets d'arena, no?, que entre tots, si fem o aportant, fem una muntanya grossa, no?
1: Sembla que no, però de, com va ser una tonadillera, no?, que volia una 100 pessetes.
2: Exacte, una pesseta una per cada espanyol. Cada...
3: No, la Lola Flores, òbviament.
1: Doncs aquí el que fem és, en lloc de que sigui per una cosa tan xunga,
2: personal,
1: com,
2: sí.
1: Aquí és una cosa que anirà pas bé de tots.
2: Idò, mira, conta-mos, ADA, has triat en aquest cas, o heu triat en aquest cas, ADA Llucmajor, aquesta entitat del municipi, entitat beneficiària. Quina feina fa aquesta, per la gent que no els coneguin, no? Aquesta entitat, com les heu triat i què significa per tu que la música també pugui contribuir en aquesta tasca que fan?
1: ADA, el que fa és un acompanyament en els familiars dels malalts. Quan a vegades han de traslladar qualque malalt a Madrid, a Barcelona, o inclús entre elles, la que és de Menorca a Palma o d'Eivissa a Palma, i aquesta família ha d'estar acompanyant en aquest malalt i no té mitjans, és a dir, ha de pagar un hotel, ha de pagar una estància, ADA els hi ajuda. Els ajuda d'aquesta manera. I fan una feina, una de les responsables de Llucmajor, i parlant amb ella, doncs, és la segona vegada que participam, perquè ja vàrem fer una activitat en la Palma Gospel Singers, i aquesta vegada doncs, va directament enfocats a ells.
3: I quina sensació cantar a casa teva?
1: Això és el millor. És el millor.
3: I després de recórrer molt d'escenaris, perquè Joan Laínez, ho dèiem, és una estrella ja, i ha recorregut...
1: Ai, lo d'estrella no, però, som tenor, res.
3: Però tocar a casa, quin goig, no?, trobar-te amb la teva gent, fa amb molta... els teus amics, familiars...
1: Fa molta il·lusió, i sobretot és això. A casa... I, curiosament, jo ja vos diré un secret. Jo mai m'ho poso ni dir-vos que a l'hora de cantar. És molt curiós. A Llucmajor sí.
3: Ai.
1: Sempre la primera cançó, sempre estic... Ens traçabeu una mica... no sé com sortirà. Estic com... I m'imposa moltíssim cantar en el meu poble. És una cosa de veure com que... Normalment, en els teatres, primer no hi veu res, perquè entre els focos i llums i més no veu res de... I segona... poques vegades coneixes a la gent.
3: I aquí
1: clar,
3: sí.
1: Aquí quan
3: aquí
1: pegues sí. Mirada dius, ostres, la meva professora, ostres, el meu mestre, ostres, el forner de casa nostra. I tens aquesta sort i te fa com més respecte perquè vols fer encara molt millor per ells.
0: I també, si seríem jo a la Inés, té un punt aspiracional, perquè no has seguit la tradició d'un tenor clàssic que des de jove s'ha anat formant, ha començat en el circuit, ha anat a poc i ha acabat cantant de les grans òperes, sinó que tu eres director musical, vas tenir un munt d'acords, corals, etc. Te coneixíem, de fet, per això. I un moment determinat dius, escolta, és que ha nascut una estrella, com a la pel·lícula de la Judy Garland. Jo allò que vull és cantar i anar pel món. I decideixes formar-te, te presentes una sèrie de concursos i ara ja fas òperes arreu del món. Suposo que també quan mires cap endarrere dius, quin gran canvi, i tant de bo que un moment determinat vaig dir, vull apostar per mi i vull apostar per aquest somni.
1: Jo sempre dic, m'he donat la volta. perquè fins ara jo era, donava l'esquena sempre com a director coral, sempre estava d'esquena en el públic. I aquesta cosa li he donat la volta, dic, ara donaré la cara. És un petit canvi molt important per jo. I després, la importància de les corals, a mi m'han ensenyat moltíssim a estar damunt l'escenari. Tant és Mallorca que Men Coros, que era un cor que feia una activitat o uns recitals, quasi espectacles musicals. Que
0: molt lúdics.
1: Exacte. I havien d'estar molt entrenats en el que era l'escena. No només era anar a cantar, sinó havies d'estar damunt l'escenari. Això m'ha ajudat moltíssim a l'hora de cantar. Després va sortir l'oportunitat. Namavi, la meva pianista, me va descobrir perquè vàrem fer una cosa en el cor Ciutat de Mallorca, que em veig, una òpera, i me va escoltar segur i diu, tu has de cantar. I ja va ser aquí on va ser el punt de començar a cantar. I sí, era una aposta arriscada amb una sèrie de coses interessants. És a dir, musicalment hi havia una formació important darrere, tant com a pianista, també com a director coral, i a part, el tipus de veu, això ho han comentat sempre, que n'hi ha poquetes. I això és el que ha fet que pugui estar cantant.
3: I com sona, Joan Lainez, per favor? Ho compartim i ho escoltam.

0: Requereix molt d'esforç poder arribar en aquestes tonalitats, poder mantenir-se, molt d'exercici, assajos, entrenaments previs, nits sense dormir... Requereix molt d'esforç.
1: Jo sempre comparo una òpera amb una marató. Una marató que has de comptar aquests 42 quilòmetres, aquí has de comptar unes 2 hores i pico. No estem cantant 2 hores i pico, però sí que 1 hora i quart, 1 hora i 20, estem cantant amb tonalitats agudes, amb una orquestra de 80, 90 músics que estan en esforç, que estan tocant a les cotes. I tu...
0: Un diafragma a prova de bomba.
1: I el que has de fer és exercici, és a dir, cada dia, i jo t'he dit també, mai m'havia cuidat tant ni de festes, ni de sortir amb amics, inclús a vegades...
0: Sí, que te cuides, Joan Lainez.
1: És que es cuidar-se és necessari perquè l'instrument, com que està de dins, no. Vosaltres que em feis emprar sabou, també ho sabeu més que jo, vull dir, en el moment que vosaltres, ai, notau que... Pues exactament el mateix. És que avui està metàl·lic, doncs no, ha d'estar...
2: Però on passa aquest cuidar-se? Perquè, clar, evidentment, tu dius, per ventura, si hi ha una festa, no fer tard...
1: O no anar-hi,
2: però no sé si també passa per, evidentment, fer exercici de bou, i no sé si físicament i fins i tot emocionalment, no? T'has de cuidar per estar bé damunt d'un escenari com aquest.
1: Són dues parts molt diferents. Una és la part, diguéssim, física, que és la part física, doncs, no pots beure alcohol...
2: Fumar?
1: Fumar.
2: Per favor.
1: Hi ha gent que fuma, alerta. Vull dir, hi ha gent que li va molt bé, vull dir... Jo no
2: s'ha de fumar.
1: No s'ha de fumar. Jo no fum. Però sí que, a veure, has d'estar alerta, per exemple, si vas a una festa, lògicament, els decibelis són molt alts i fas xerrar d'una manera que després l'endemà dius, ostres, estic agamofònic i no sé per què, no, però és que has xerrat molt fort. Això també t'has de cuidar. No fer tardes vespres, de dormir, a sabor vol dormir, és el que més vol. I si no, si no dorm, no s'arregla. Ni molta d'aigua...
0: I vol dormir, què vol dir? 8 hores mínim, 7, 9...
1: Jo faig les meves 7 hores.
0: 7 hores,
1: Sempre. Basta. A mi m'abasta, me recupero. Hi ha gent que necessita més, però sí que és veritat que te'n dones compte de que quan has dormit bé i has dormit profundament, sabor màgicament se recupera, és una cosa increïble. Això seria la part física. I després està la part d'estudi. Per l'any que ve, que m'apareix que en 4 mesos tenc 5 produccions, de les 5 produccions, 4 no les he fetes mai, a més s'estrenen al Liceu i també vaig a França a cantar una cosa que és immensa, que és la Damnació de Faust de Berlioz, amb Michel Plazon, que és un director important. Bueno, les hores d'estudi que requereix preparar tot això mentre estàs cantant altres repertoris, perquè ara sortim de Llanufa, que ha estat una de les òperes que m'ha costat sa vida. Era en txec, imagineu-vos, cantant txec. No? Només per això. Després la música és molt guapa, però molt complexa, però era meravellosa. Cada vegada t'estàs introduint més. I a la vegada estàs estudiant Manuel Escó, que faràs a Oviedo. I clar, dius, espera un moment, a mi el dia no m'adona. I aquí està la diversió, m'encanta.
0: Supos que és supersatisfet. Quan mires enrere aquell atlot que volia cantar i en tot el que has aconseguit, ara m'estàs parlant de concerts a França, de 5 en concret en un període de temps superreduït, m'imagino que molt satisfet i molt orgullós, també.
1: Més me sent afortunat. Me sent molt afortunat. La satisfacció ve de veure que compten amb tu, que els teatres ja compten amb mi per cantar. I això és com... És un premi. És un premi molt, molt... Que te fa tenir també una cosa molt, molt important. Estar mentalment molt ben preparat perquè no vols fallar. He començat molt tard. Jo tinc una edat també bastant gran.
2: Però mai és tard. També ho han dit, mai és tard.
1: Però és difícil.
2: És difícil, és complicat. Jo te volia demanar... És veritat que és un poc prep per fer carta en els Reis, però encara queda. Però si n'haguessis de fer... no serà per oportunitats ni per feina, que no te fa falta, no tens feina de sobres, però quin paper t'agradaria interpretar? Si ara te diguessin, vinga, tria i tot teu.
1: Tinc 3 papers a la cartera que me fan moltes ganes. Una és Carlo de Verdi, jo la vaig cantar una producció molt petita a Salzburg, però

0: cançó. Serà un tutti-frutti meravellós de música clàssica que té aquesta vessant solidària que serà recaptar fons per l'associació, per l'entitat Ada Llucmajor. Si avui sou per Mallorca i vos voleu passar per Llucmajor saludant Joan, tindrà aquest plus solidari, i per això avui l'hem tingut aquí. M'agrada que com a artista no diguis, no, jo el dia que cant no vaig enlloc.
1: No, no, és que s'ha d'agrair moltíssim.
0: Clar,
1: la
0: gent se desperta, la gent berena, la gent camina i pot venir el dia a parlar una estona.
1: I doncs Joan no és un
0: Ja està bé.
2: I vosaltres hem d'entrar aquí.
0: Cantants, veniu els dies del concert, que també mos fa ganes.
2: Com a casa. És una
1: cosa. Tot un ple haver-te tingut avui amb nosaltres, que vagi genial aquest vespre i que molta gent ho pugui gaudir, sobretot a casa teva. Gràcies, Joan.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Uns consells més i seguim amb més propostes.

0: al día. IB3 Radio.
1: IB3 Radio es entretenimiento.
0: A motiu de les festes de Santa Catalina Tomàs, declarades bé d'interès cultural immaterial, dissabte 17 d'octubre, Palma acull la desfilada tradicional del carro triomfal. La comitiva sortirà a les 6:30 de l'hora baixa des de la plaça de l'Hospital fins a l'església de Santa Magdalena. Recorregut complet i programa d'actes disponible al web del Consell de Mallorca. Organitzen Consell de Mallorca i Bisbat de Mallorca.
2: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
3: La balanguera misteriosa.
4: No,
5: allà...
4: fila.
5: No, misteriosa.
6: Misteriosa.
5: Ella fila, però Miquel Àngel fila.
0: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
4: Molt bon dia a tothom, bon dia, Juanmi, com estàs?
5: Molt bon dia, Miquel Àngel.
0: Amb Miquel Àngel Ariza i Juanmi Mas.
5: Han passat moltes coses aquesta setmana. Hi ha una triatló.
4: Què és una triatló?
5: Una triatló és una prova esportiva on se neda, se cor i se va en bicicleta.
0: Dissabte i diumenge, a partir de les 9 del matí, viu la gran vida.
5: Però per nedar no hi ha manera.
4: No.
0: De dilluns a divendres a les 9, Marta Guerau et posa al dia.

0: Continuarem ara just en aquest moment amb una història que ens arriba des de molt enfora, des de Gaza, però que també ens toca molt de prop perquè té l'origen just aquí, a Mallorca. És la història d'una escola que va néixer per donar una oportunitat als infants enmig de la guerra.
1: Sí, Marta, el projecte d'Inca Mallorca Solidària va començar tot just fa un any, l'any 2025, amb 135 infants. Avui, ara mateix, ja tenen 843 infants, 843 nins i nines que, a més d'aprendre, troben en aquesta escola un espai segur, un pot de normalitat i, en molt de casos, fins i tot un poquet de menjar, que pot ser sigui l'únic menjar que facin durant tot el dia.
2: Però aquesta història, que ha crescut gràcies a la solidaritat, ara viu un moment molt difícil. Les donacions no han augmentat al mateix ritme que el nombre d'alumnes i mantenir l'escola costa al manco 6.000 euros cada mes. L'entitat alerta que, si no arriba més ajuda, es veurà obligada a tancar.
0: Per això avui volen posar veu en aquesta crida, perquè darrere les xifres hi ha infants, hi ha moltíssimes famílies, hi ha una feina que no es pot sostenir només amb bona voluntat. I en parlem just ara amb Antònia Triguero, presidenta d'Inca Mallorca Solidària. Antònia, bon dia, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
3: Hola.
0: Ara bon estàvem dia. Just bon explicant la història d'aquesta escola a Gaza. Quan vareu posar en marxa la iniciativa, l'any passat, recordem, vareu acollir un centenar d'infants. Però ara estem parlant de 843. Com s'ha viscut aquest creixement i aquesta necessitat ara mateix, degut a aquest creixement, de poder aconseguir finançament perquè l'escola continuï?
3: Pues la verdad es que por un lado estamos muy contentos porque durante todo el año escolar del año pasado, del curso pasado, llegamos a tener 600 niños.

0: El dia, amb Marta Grau.
1: IB3 Ràdio és patrimoni. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: El Diari de Menorca, segons el cuix article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
3: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
4: En Joan de fugir, i doncs se va acostar allà, fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
5: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
0: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.

0: Són les 11 i 45 minuts i avui és dijous, toca parlar de sèries.
1: Crispetes i sofà. So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that
0: you're looking for a girl like me. A veure, jo estic super emocionada i vaig anar a Joana Maroto, que no li nota aquesta emoció a sa cara. Per quina raó?
2: M'ho coneixes a sa cara i m'ho coneixes molt bé, perquè, seran sincers, no són estrenes que a mi m'hagin fet molta gola, però sí que he de dir que aquesta setmana tenim tres propostes com a mínim curioses, perquè venen amb un assassinat sense resoldre, el retorn d'un dels personatges més enigmàtics de Marvel, de l'univers Marvel, i una investigació criminal en un dels llocs més inhòspits i freds congelats del planeta. Hi ha misteri, ciència ficció i conspiracions internacionals. Per tant, avui la secció està dedicada a la Marta Grau.
0: Idò, ja fris de saber menys que mos dus, per
2: favor.
0: Vinga,
2: primera estrena, La Trampa, a Netflix.
3: He vuelto a ver al monstruo.
4: ¿El mismo sueño?
3: No fue un sueño. Lo reconocí, aunque han pasado 10 años.
4: Ana, aguanta, Ana. Estás pálida.
2: Comencem amb una història fosca, fosquíssima i plena de secrets. Nelissa Conrad és una escriptora que fa 10 anys que viu pràcticament reclosa després de l'assassinat de la seva germana. El crim mai no s'ha resolt, però tot canvia, ja ho heu vist perquè et s'inici de la sèrie, quan Nelissa creu reconèixer el responsable en una aparició televisiva. Convençuda que ha trobat l'assassí, decideix posar en marxa un pla arriscat per aconseguir proves i fer-lo caure en una trampa de qui és títol de la sèrie. Quin és el problema? Idò, el problema és que quan una persona està obsessionadíssima amb descobrir la veritat, pot acabar posant en perill la seva pròpia vida. I potser també s'acaba equivocant de sospitós. Això ho deixarem així una mica amb pinces. La protagonista, ja la veu en pantalla, és la Friederike Bex, que no sé si ho dic bé, que fas paper de Lisa Conrad. La sèrie juga amb una idea molt interessant, i és que fins en quin punt podem confiar en allò que recordam i en allò que creiem haver vist. A més, Nelissa és escriptora i utilitza la ficció com a part de la seva estratègia per poder atrapar en aquests sospitós. La frontera entre realitat i novel·la es converteix així en un dels elements de misteri d'aquesta sèrie. És a dir, que si vos agraden, Marta, les històries en què ningú no és del tot de fiar i cada pista pot canviar-ho tot, La Trampa, potser, és una bona
0: thriller
2: opció.
0: Thriller espectacular.
2: Sí, jo he dit d'Anna Marta, però crec que en Xisco aquesta també li pot agradar. Xisco, te convenç?
5: D'entrada, sí.
2: Idò, aquesta és la primera recomanació, La Trampa, a Netflix.

0: Aquesta és la primera proposta que ens ha fet Joana Maria Marató Monàs, la nostra prescriptora serièfila, però n'hi ha d'altres. Ara és el torn d'una sèrie de ciència-ficció que arriba a Disney Plus. Es diu Vision Quest.
1: Antes de que trabajaras aquí, recuerdo que solías venir con una pelirroja.
2: Entonces yo era una persona distinta.
1: ¿Y ahora qué? ¿Hay alguien esperándote en casa?
2: No, no. En casa estoy yo solo.
3: Vinga, fem un gir de 180 graus i entram de ple dins l'univers Marvel, que també li agrada molt a Marta Grau. Ambition és l'androide que hem conegut al costat dels Vengadors i de Wanda i torna amb una pregunta molt humana. Què vol dir ser humà quan ets una màquina? Aquest un poc és el fil conductor o inicial d'aquesta sèrie. Després de ser reiniciat i recuperat, Ambition cerca un nou propòsit a sa vida i intenta entendre qui és. Se fa preguntes existencials, no? Com en Freud i com tots aquests. Per fer-ho, haurà de conviure en diferents intel·ligències artificials integrades en la seva programació, entre les quals hi ha Jarvis Edith i el seu enemic Ultró. La seva fugida és complicada, o es complica, a més, quan es creua amb en Thomas Shepard, un jove que podria tenir, atenció, una connexió familiar amb ell. O sigui, mira tu quin trua que morduen els de Marvel. El gran reclam és el retorn d'en Paul Bettany com en Vision, que a Marta me diu que li agrada molt aquest actor, no? És aquest,
4: bueno,
3: que t'agrada?
4: Recordareu per una bomber, el Codi da Vinci, és que és un superactor.
3: I l'acompanya en James Spader com a Ultró. És la tercera part d'una trilogia televisiva de Marvel que va començar amb Bruja Escarlata i Vision el 2021 i va continuar amb Agatha, quien si no, l'any 2024. Si història no tracta només les batalles i els superpoders, vos ho hem de dir, també hi ha més cosa, també és trama, també explora la identitat, la memòria i les emocions d'un ésser artificial. La primera jornada d'estrena inclou dos episodis, ben que dic que pots fer així com a
4: doblete.
3: Mig, doblete. La temporada en tindrà 8 en total, amb nous capítols programats setmanalment després de les primeres tandes dobles. Val? Primer te'n fan així com una mica de dosificació, però després les tens tots. És una proposta per als fans de Marvel, òbviament, però també per als qui gaudeixen de les històries sobre això, identitat, consciència i intel·ligència artificial.

0: I encara tenim temps per més propostes. Arriba un thriller policial i polític, Vigil Conspiració a l'Àrtic, a Movistar Plus.
1: There is a problem in the Arctic.
2: You'd like it to be our problem too.
3: Welcome to Svalbard.
1: A British officer was shot dead in a Russian enclave.
4: This is a big story.
2: If the Russians didn't kill Hodge, who did? Think they'd go to war over this?
1: This needs to stay a police matter.
2: We don't know who to trust.
5: Ja sabeu que no sol venir a recomanar-vos terceres i quartes temporades de res, a no ser que sigui qualque cosa excepcional. No vos enganaré, del que hi havia no sabia ben bé què triar. S'estrena també la quarta temporada de La Diplomàtica, però he triat aquesta que parla de conspiracions a l'Àrtic. D'entrada, que tingui segell BBC, ja és garantia de bona qualitat. També m'agraden molt les actrius, que supos que les heu reconegudes. Una d'elles, aquesta que tenim en pantalla, va formar part de Joc de Trons. És la dona, a la vida real, d'en John Nieve.
0: I no sabia ni de, ja m'he recordat, sí.
5: I doncs bé, amb aquesta sèrie deixem enrere els superherois i viatjant fins a un dels territoris més freds i estratègics del planeta. En aquesta tercera temporada de Vigil, les investigadores Amy Silva, per cert, i na Kirsten Lockrans han declarat l'assassinat d'un membre d'una missió secreta de les forces especials britàniques en una remota estació de recerca a l'Àrtic. Però, sempre hi ha un però, el cas va molt més enllà d'un homicidi. El desglàs obre noves rutes comercials i facilita l'accés a recursos naturals, fet que augmenta la tensió entre el Regne Unit, Rússia i la Xina. Les dues investigadores hauran de descobrir què hi ha darrere, o qui hi ha darrere d'aquest crim, i evitar que la investigació desencadeni en una crisi internacional. I, mentrestant, la pressió també posa a prova la seva relació personal, la relació entre les dues. Combina misteri d'un assassinat amb espionatge i tensions geopolítiques, que està molt bé perquè ara també tot és una mica aquest trull. El paisatge àrtic no és només un decorat espectacular, hem de dir que el desglàs i la lluita per recursos naturals són també part de la trama d'aquesta sèrie. I com a vos he dit que les temporades anteriors, investigació professional conviu en conflictes personals de les protagonistes, que no sé si s'acabaran variant o no, però la cosa està calentona. I si vos agraden els thrillers en què un crim aparentment aïllat destapa una conspiració més grossa, i d'aquesta també, Marta, apunta-te-la a la llista perquè té una mica de tot.
0: Com se nota que ha començat la tardor, perquè jo estic superentretinguda amb el tema de sèries, que les tenia totalment abandonades d'estiu, i és vera que ara enflaçadeta
5: i aquest cap de setmana,
0: aquest cap de setmana jo ja no sé ni per on començar. Joana Maroto, moltíssimes gràcies.
6: A vosaltres.
0: Xisco Nadal, igual, com sempre, repassa l'actualitat esportiva amb Magda Estelric. Bon dia, companya.
7: Bon dia, Marta, bon dia a tots. Avui parlam ja dels partidars que hi ha dissabte a Ibarra i Purua i juga al Mallorca. I arriba amb dubtes, sobretot en dos jugadors, Sumaoro, que ja no va jugar aquest passat cap de setmana. S'havia fet mal a un entrenament i encara no va participar tampoc a aquesta sessió d'ahir. Per tant, veurem si Sumaoro pot reincorporar-se o no a l'equip. I tampoc Pablo Torre, que passa un procés víric, que no hi va seguir l'entrenament i que veurem si el pot recuperar Pablo Torre, que va marcar un golàs i que és dels jugadors que estan en un bon moment. Avui a les 12:30 parla el míster, parla Luis García, tècnic del Mallorca. Per tant, a partir d'avui ja tindrem pistes per saber com arriba l'equip a Eibar. Dèiem que és un camp complicat. L'Eibar és segona a la classificació, té 21 punts, només ha perdut dos partits aquesta temporada. És un dels rivals directes del Mallorca realment amb aquest objectiu d'ascendir, de tornar a primera divisió. És un equip que també ha estat moltes temporades a primera i ja en feien prèvia amb en Ivan Ramis. Avui sentirem el míster a veure com arriba aquí a Mallorca, que recordant que ve després de guanyar per 3 gols a 1 a Las Palmas, i per tant una victòria a sumar punts a Ipurua, a Eibar, seria molt important per acabar de consolidar-se en aquest inici de temporada, que ha estat una mica irregular a nivell de resultats, però el Mallorca, recordant, ja és quart, és només 4 punts d'aquests que marquen 700 directes. Sí, està aconseguint bons resultats, sobretot a Somoix. De Somoix ja ha guanyat 4 de 5 partits jugats, té 5 victòries de 9 jornades, no són mals números, però és veure que primer Eibar i Castelló s'havien fet en fora amb 21 i 20 punts, ara fins i tot l'Almeria s'ha posat líder amb 21 punts després d'aquesta jornada, per tant el Mallorca no pot badar i ara estem
0: no
7: en aquest turma.
0: No ens podem emocionar, però si seguim aquest ritme
7: no és mal ritme.
0: Creuarem els dies.
7: A mi la gent me demana, què tal el Mallorca? I jo dic, home, està segur. Els objectius són clars. Els objectius no te val no dir, està jugant bé, que hi ha dubtes, o no, és a dir, l'objectiu del Mallorca et sent directe, per tant, és un objectiu molt ambiciós, perquè hi ha un sol equip que puja directe, i si no, idò, hi poden jugar aquest play-off d'ascens. Per tant, és un objectiu que el tècnic coneix, Lluís García, i veurem, avui a partir de la una el sentirem, com arriba el Mallorca en aquest partidàs, que és un enfrontament directe, com dèiem, dissabte a les 4 i quart i a partir de les 2 i mitja, com sempre, en tota la prèvia es postres en joc.
0: Vos escoltam tot d'una, Magda, moltíssimes gràcies, com sempre. Ara repassa el contingut del programa al dia. A Menorca, saludam Clara i Mamí. Bon dia, Clara.
6: Bon dia. Avui conversarem amb na Iris Ortiz. Ella és coordinadora de la finca d'oli al Perico i també està dins l'associació d'oli de Menorca en aquests moments. Els productors d'oli es troben en plena collita de l'oliva i volem saber com els està anant i com està sent la collita pels productors de Menorca. Ens visitarà després als estudis el president del Cercle Artístic de Ciutadella, en Pere Begur, per a presentar-nos les novetats de la nova edició del Premi Born de Teatre que se celebra el pròxim 24 d'octubre. És dijous, conversarem amb el president de l'Associació de Veïns de Fornells, ens visitarà el seu president, el president de l'entitat, en Xavier Pinyol, i la salutació musical serà a càrrec del grup Nahash Symphonic Metal.
0: Moltíssimes gràcies, companya. I el dia Mallorca, recordeu, en Joana Maroto, al capdavant. Què tenim avui?
5: Sí, avui vols proposar, Marta, parlar de la tercera edició de Contes des de l'Ànima, una iniciativa que conviden els joves a expressar-se a través de la literatura i a través de la salut mental sense tabús ni estigmes. També parlarem d'un aniversari molt especial i que ens fa molta il·lusió celebrar avui aquí el dia Mallorca, i és que la Fundació Espace Balears celebra 50 anys, mig segle, acompanyant persones amb paràlisi cerebral i altres discapacitats, donant suport també a les famílies i defensant que tothom ha de tenir les mateixes oportunitats. Farem també un recorregut per als patis de Palma i tancarem la paradeta, Marta, parlant de llibres. Avui coneixerem el darrer que ha escrit en Pere Ribot i que no només parla d'espiritualitat i religiositat, també parla del camí de la fraternitat, molt adient pels temps que corren.
0: I de vos escoltant també d'aquí a tan sols pocs minuts. Nosaltres posant punt i final en aquest programa. Recordeu que tornem demà a partir de les 9 en una nova edició del dia. Que passeu un bon dijous.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Avui el Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat la decisió del Tribunal Suprem sobre la llei de nets. Això significa que a partir de demà divendres els més de 163.000 afectats que en principi no podran votar dia 29 de novembre tenen un termini de 5 dies feiners per poder presentar al·legacions. Per evitar que quedin indefensos, això sí, hauran de contractar un advocat i un procurador.
2: Una opció que els afectats ja veuen com la més costosa per intentar recuperar el seu vot. A més, el tribunal haurà de resoldre totes aquestes impugnacions en un temps rècord, a només un mes de les eleccions del 29 de novembre. El Suprem ha aclarit que aquesta suspensió de vot no s'aplicarà si els consolats certifiquen que la persona va accedir a la nacionalitat abans del 1 d'agost d'enguany i que ho varen fer demostrant en documents que són descendents de represaliats polítics, ideològics o d'orientació sexual, tal com diu el Suprem, fixa la llei.
1: Parlant dels comicis del 29 de novembre, des de Brussel·les, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat avui que les pensions són innegociables i reitera que s'actualitzaran amb l'IPC si arriba a la presidència del govern després de les eleccions generals.
2: Feijóo ha volgut tancar de manera contundent el debat obert sobre aquesta qüestió en plena precampanya electoral després de les polèmiques declaracions de la portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz, qui va assegurar que el sistema públic de pensions actuals col·lapsarà i rebentarà.
3: Les pensions són innegociables i ja. Se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda. Y si hay alguien que no tiene credibilidad en materia de actualización de las pensiones, es el señor Sánchez.
1: D'altra banda, el Fogaiba abonarà a partir de demà prop de 18 milions d'euros de la bestreta de la PAC 2026 per al sector primari. Són 8 línies d'ajudes a la renda agrària i als sectors ramadores. Aquesta partida, segons el govern, permet al sector disposar d'una part dels ajuts abans de la liquidació de la campanya per afrontar les despeses de les explotacions.
2: El pagament arribarà a les més de 4.000 agricultors i ramaders de les Balears, inclou ajudes bàsiques a la renda per la sostenibilitat, el complementari redistributiu per explotacions petites i mitjanes i la subvenció per a joves agricultors. Per illes, ramaders i agricultors de Mallorca, més de 3.500 en total, rebran el gruix de les ajudes, prop de 14 milions d'euros. A Menorca seran 400 els beneficiaris amb 3 milions i mig d'euros, seguits de 177 a Eivissa, els que els destinarà 175.000 euros, i els 32 pagesos de Formentera, que repartiran més de 40.000 euros.
1: I als tribunals, un home ha reconegut avui que va maltractar i violar la seva parella, que en el moment dels fets només tenia 14 anys. L'acusat ha confessat l'autoria dels fets davant del tribunal i això li ha permès arribar a un acord abans de començar la vista.
2: I és que s'enfrontava inicialment a una petició de 29 anys de presó per part de Fiscalia. Finalment, després de reconèixer els fets, de pagar una indemnització de 25.000 euros a la víctima, ha estat condemnat a dues penes que només sumen 2 anys de presó, 14 dies de treball també en benefici de la comunitat i una multa de 480 euros. Per rebaixar la pena, el tribunal també ha tingut en compte el temps transcorregut des del moment dels fets que varen passar concretament el juny de l'any 2019.
1: Amb aquest apunt arribarem a les 12:04 minuts. Més notícies a la 1 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Bon dia, què tal? Com va? Com estàu? Són les 12 i 5 minuts, ja és dijous, a la fi arriba el cap de setmana. Avui és 15 d'octubre, per cert, és el dia de Santa Teresa, per si voleu felicitar-ne qualcuna del vostre món. I avui comença, i comença ja, el Dia Mallorca.
1: El Dia Mallorca, IB3 Ràdio.

0: Sieu benvinguts, sieu benvingudes en aquest programa. Ja sabeu que el titular d'aquest programa, en Jaume Noguera Nostro, és de vacances aquesta setmana, però, com sempre...
1: Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant, o que passaran a la major de les Balears.
0: Fets i fetes de Mallorca que passen avui per contar-vos o proposar-vos parlar de la tercera edició de Contes des de l'Ànima, una iniciativa de la Fundació Esgarrobé i l'Ajuntament d'Inca i que conviden els joves a expressar-se a través de la literatura i a parlar de salut mental sense tabús ni tampoc estigmes. També parlarem d'un aniversari molt especial, el de la Fundació Espace Balears, que celebra 50 anys, mig segle, acompanyant persones amb paràlisi cerebral i altres discapacitats i donant suport a les famílies i defensant també que tothom ha de tenir les mateixes oportunitats per decidir, participar i formar part de la societat. També farem un recorregut pels patis de Palma i tancarem la paradeta avui parlant de llibres. Avui coneixerem el darrer que ha escrit en Pere Ribot i que no només parla d'espiritualitat i religiositat. Tot això mesclat i ben maridat per parlar una hora i fer una hora de ràdio en directe amb Bernat Nadal al control tècnic i Yolanda Ruiz a la producció.

0: ha coses que de vegades mos costa explicar en veu alta, però que potser són capaços de contar en un paper. Una emoció, una preocupació, una por, o aquella sensació que no sabem ben bé com descriure. I si a més ho feim amb una mica d'imaginació, i només en 10 línies, podem arribar a dir moltíssim. Avui vos preparam parlar d'aquesta tercera edició de Contes des de l'Ànima, una iniciativa de la Fundació Esgarrover i l'Ajuntament d'Inca, i que conviden els joves a expressar-se a través de la literatura i a parlar d'un tema tan important com és la salut mental. Fer-ho, a més, sense tabús ni estigmes. Aquest concurs ja va començar fa un temps i va comptar amb prop de 200 participants en les dues primeres edicions, i enguany torna a obrir les portes a joves d'entre 12 i 30 anys. Hi poden participar amb microrelats originals, escrits en català, de només 750 caràcters o 10 línies, com a màxim, i el termini per presentar-los acaba dia 1 de novembre, i allà, atenció, 900 euros de premi. Per conèixer millor aquesta iniciativa i entendre per què posar paraules el que sentim també pot ser una manera de prevenció, avui ens acompanya en Gori Molina, que és el gerent de la Fundació Esgarrover. Gori, què tal? Bon dia, com estàs?
1: Hola, molt bon dia a tots i totes. Gràcies per comptar amb nosaltres, per contar la nostra experiència en aquesta tercera edició del concurs de microrelat.
0: Ja sabeu que això és que vostre, eh? Així que sempre teniu els micròfons per poder-nos contar tots aquests trucs que feis tan interessants. Conta-mos, Gori, ja fa dues edicions, aquesta és la tercera, però com neix aquesta idea i què vos va dur a apostar per la literatura com a eina, per dir-ho d'alguna manera, per parlar de salut mental i fer-ho, a més, en joves?
1: I doncs neix, ara, com bé has dit abans, és la tercera edició, i neix d'una preocupació que tenim les entitats que estem treballant en persones amb problemes de salut mental, i és l'alta afectació que estem detectant entre joves. Penseu que més de la meitat de joves manifesten que alguna vegada han tingut algun patiment emocional important el darrer any, segons dades oficials, vull dir, a nivell estatal. És un patiment que tenen i que en moltes ocasions tenim dificultats per apropar-nos cap a ells, és a dir, estem molt acostumats a treballar amb persones adultes, hi ha molta més literatura, hi ha molta més experiència, i en joves hi ha una mica més de dificultat, doncs, per entendre el moment de la seva vida en què se troben, la possibilitat de connectar amb ells en moltes ocasions per aquesta diferència d'edat, i dins d'aquest context de tenir una quantitat important de joves que poden estar tenint un problema emocional, un patiment emocional o algun problema de salut mental, van dir, bé, què poden fer per escoltar-los, per començar a xerrar d'aquest tema, perquè verbalitzin les seves preocupacions, les seves inquietuds, les seves pors, o perquè comencin a treballar allò perquè no se converteixi en un problema. I d'entre les alternatives que teníem, vàrem pensar que aquesta, conjuntament amb els centres escolars, en aquest cas els instituts, no, podria ser una bona manera d'apropar-nos als joves, que molt manifestessin les seves preocupacions i que ho fessin d'una manera en positiu, que ho fessin, que s'hagi pogut fer en els instituts la peça clau, és a dir, la gran implicació que estem tenint de l'Institut d'Inca amb aquest concurs. I això, i era una manera de anar a eliminar tabús, anar a rompre barreres i anar a poder xerrar de sentiments, de malestar, això, amb una mirada seva, amb una mirada dels joves, i que fos a través de l'art, en aquest cas de la literatura, d'una expressió artística, pues era una manera també de ser creatius, de dedicar temps a pensar, de fer-ho bé. I, bueno, estem supersatisfets perquè, com heu dit abans, les dues edicions anteriors han participat 200 joves. Això per nosaltres va ser, la primera edició va ser una gran sorpresa, perquè de vegades aspectes com aquests, vinculats a salut mental i a cultura, pues pensàvem que no tindria tan bona acollida. Ha estat una gran sorpresa. En les dues edicions han tingut més o manco aquesta participació, 100 participants per cada una d'elles, i enguany estem molt il·lusionats perquè ja començam a tenir certa experiència als centres educatius i nosaltres. Veiem que la qualitat de les obres que m'arriba és fantàstica, és a dir, que joves dediquen temps a fer aquesta proposta de microrelat, i estem supercontents. Penseu que de cada edició d'aquest concurs editam un llibre amb unes il·lustracions que m'ha fet també un institut d'Inca, i és fantàstic perquè no només possibilita xerrar-ne, o sigui, que en aquest cas l'escriptor, el jove que escriu, i pugui reflexionar, sinó després que altres persones coneguin aquesta realitat, en puguin xerrar, que en puguin xerrar a casa seva a través del llibre. Bueno, estem supercontents i és una iniciativa que si seguim tenint el suport dels centres educatius i l'Ajuntament, tant de bo que duri molt d'anys, perquè està donant molt bons resultats.
0: D'entrada, Gori, proposava un repte interessant, que és contar molt amb molt poques paraules. Clar, és un repte, és vera. A vegades mos complicam molt per contar una cosa, però aquí demanau que sigui una cosa breu, no? Com pot ajudar l'escriptura a identificar, per exemple, i expressar aquestes emocions que mos costa tant a vegades explicar?
1: Mira, primer de tot, el llenguatge de joves és un llenguatge breu. És a dir, si probablement diguéssim el contrari, mos heu de fer relats de 10 pàgines i, jo que sé, 2.000 paraules...
0: Se n'afluixarien,
1: pues,
0: bàsicament.
1: Sí, possiblement sí, no? Estan acostumats a un llenguatge és que una mica marca les xarxes socials, no? Curt, concís, ràpid, i per tant era una manera d'aprofitar el codi que fan servir ells per aquest microrelat. A més, que sigui tan reduït, implica fer un exercici, és a dir, implica, sabeu allò de me costa molta més feina fer una cosa reduïda que una cosa llarga, no? Una cosa llarga perquè al final tu vas escrivint i se va allargant, però fer una cosa reduïda implica reflexionar, triar allò que és important, sintetitzar aquell sentiment amb una paraula, amb una frase, i ajuda molt més perquè du una feina introspectiva, és a dir, la persona que escriu no li posen fàcil quan li posen 10 línies, tot el contrari, li posen molt difícil, perquè li estem dient en el teu codi, en el teu llenguatge, que és aquest llenguatge curt, ràpid, conta-mos algo que tu hagis vist o que tu t'estigui passant un sentiment, una preocupació. Clar, han de fer aquesta feina. Han de dir com allò que jo estic sentint ho puc reduir de manera que ho pugui explicar a altres com jo, a altres persones joves, i que, a més, això els arribi. Per tant, que sigui curt i que sigui amb aquell llenguatge que fan servir ells, és a dir, els joves, pens que és també una clau de èxit, és a dir, que sigui concís, que t'obligui a pensar i que després facis això, extreure l'essencial d'allò que vols transmetre. Estem també satisfets que sigui aquest format, és a dir, perquè hem reflexionat, si posem més línies, i hem dit, no, no, és que així funciona perquè connectam amb el seu codi, que és l'important.
0: Gori, no sé si en l'experiència d'altres edicions heu pogut, no sé, per exemple, detectar qualque problemàtica, qualque problema que tingui un jove en concret que per ventura amb aquest text, amb aquest petit microrelat, ha volgut expressar un malestar o plantejar, per exemple, fins i tot una proposta de millora cap a la ciutadania, cap a ell, cap a la salut mental, no? No sé si a través d'aquests microrelats també s'encés una mica una alarma per poder ajudar a qualcú en concret i que l'heu pogut ajudar.
1: Mireu, cada vegada que tractem el tema de la salut mental amb els joves, no només ho fem amb aquest concurs de microrelats, sinó a través de la salut mental en el programa que tenim a les escoles de l'Institut de WhatsApp i de FlipUp, cada vegada que en parlem de salut mental estem obrint la porta a que persones que tenen un patiment demanin ajuda. I això se produeix sempre, d'una manera natural. Se produeix perquè quan t'enxerram donem l'oportunitat de dir ostres, aquest patiment que tinc o això que he observat o aquesta idea que me preocupa la puc manifestar a una altra persona. I quan la manifesta una altra persona, aquesta, entre cometes, demanar ajuda, me possibilita a sortir-ne millor o a tenir el suport d'un professional o d'un familiar perquè m'acompanyin en aquesta situació de patiment. Sí, cada vegada que fem aquestes coses obrim una porta.
0: Clar,
1: i l'obrim
0: sí.
1: En positiu, des del punt de vista del patiment, s'ha d'acompanyar, s'ha d'ajudar, s'ha d'acompanyar, i això ho fem xerrant-ne i donant obrint les portes perquè ho puguin fer. I ho puguin fer que seva, ho puguin fer en altres professionals o ho puguin fer a través d'altres xarxes com pugui ser el sistema sanitari. Però sí, cada vegada tenim detectant casos i hi han tingut joves que ens han dit ostres, gràcies a... vaig donar aquesta passa, vaig explicar això, gràcies a això ara m'estan ajudant, o n'he pogut sortir, o he anat al meu professor i li he explicat que tinc aquesta situació.
0: Portes i finestres pinten ample, obertes per tots els joves, no? També amb aquesta iniciativa. Cori, més enllà d'aquest concurs, com diries que se troba la salut mental dels joves? Quines preocupacions o necessitats vos arriben des de la vostra feina en Esgarrover?
1: Mirem, els joves, vos ho deia abans, un de cada dos està dient obertament que ha tingut algun problema relacionat amb la seva salut mental el darrer any. És un percentatge elevadíssim. Un 15% té una malaltia mental o un trastorn mental greu, si miram dades globals, no estic xerrant només d'Inca ni només de Mallorca, sinó xifres que s'estan donant a nivell nacional o inclús a SOMS, l'Organització Mundial de la Salut. Això són percentatges molt, molt, molt elevats. Per tant, com veiem la salut mental dels joves? En preocupació.
0: Preocupant,
1: no? La veiem en preocupació.
0: Clar.
1: És a dir, hem passat a una societat en la que abans hi havia molta relació personal, ara la relació personal en moltes ocasions és mediada a través de pantalles, a través de xarxes socials, i això ha possibilitat una altra manera de relacionar-se. Uh-huh. Amb algunes coses segur que és superpositiu i en altres és negatiu. Alguns infants estan patint situacions molt complicades. Algunes són de moving, algunes són relacionades amb preocupacions en el seu entorn familiar, algunes són d'aquest tipus, no? De dir, ostres, hi ha un problema econòmic a la família, o hi ha un problema d'habitatge a la família, o hi ha un problema a l'escola. Vull dir, la manera com ara se relacionen els joves està fent que en algunes ocasions sigui més difícil expressar aquestes pors, aquests sentiments, perquè la xarxa allà on ho podries fer d'una manera més natural ha canviat, i el codi ha canviat, no? Per tant, ho feim amb preocupació, amb bastanta preocupació.
0: Gori, perdona que t'he canviat el nom. Gori. T'apareix que acabem amb una crida en els joves d'Inca. Pot ser hi ha qualcú que mos escolta i té una història en el cap, una preocupació, però encara no s'ha decidit escriure-la. Què li diries perquè s'animi a participar?
1: Li diria que si tens entre 12 i 30 anys, vius a Inca o estàs estudiant en el municipi d'Inca, t'animis a participar, perquè aquesta participació te possibilitarà no només per arribar en aquest premi, hem dit, tenim fins a 900 euros de premi, 150 euros en el primer de cada una de les tres categories, 100 euros de segon i 50 de tercer. Tenim tres categories, de 12 a 15 anys, de 15 a 18 a 18 a 30. T'animaria a participar perquè dediquis un poc de temps a pensar sobre com és la teva salut mental, com és la salut mental del teu entorn i quines coses, quines coses faries, quines coses sents. Aquesta feina no només te permetrà poder accedir en aquest concurs, sinó també reflexionar. Uh-huh. Reflexionar, aturar-te un segon, pensar i dedicar un moment a tu, a la teva salut mental i a la salut mental del teu voltant. Per tant,
0: Gori,
1: que s'animin, que participin.
0: T'anava a dir que jo ja no tinc possibilitat, jo ja no puc entrar dins aquest concurs per edat, però sí que me
1: segur
0: convida...
1: Segur que coneixes qualcú,
0: no,
1: però...
0: No, però me convida a fer-ho sense participar. Me convida, per aventura, a fer aquest mateix exercici, no?, d'escriure... i també de posar-me davant del mirall, no? I que per ventura també pot ajudar molta de gent que ja tinc més de 30 anys a fer aquest exercici. Així que moltes gràcies i que vagi molt bé, que s'hi apunti moltíssima de gent per contar les seves preocupacions, les seves corolles, els seus problemes i sobretot que trobin sortida perquè les portes, les finestres d'Esgarrover estan obertes, pinten ample. Gràcies, Gori.
1: Moltes gràcies a vosaltres per deixar-vos el vostre micro. Gràcies a tots.
0: Adéu, una abraçada.
1: Molt bon dia.

0: El Dia Mallorca, IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és participació.
2: Dissabte, a les 2:30, segueix amb Esport 3 en joc el futbol de segona divisió des de l'estadi d'Ipurua, Eibar, Reial Mallorca.
3: Dani Toni!
4: Tot un partidàs que viurem en la màxima emoció. I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
5: Però hem de veure aquest puntet de qualitat més, d'aquest ritme més.
2: I en acabar, serà el torn de la primera federació amb el partit Àguiles U d'Eivissa. Fins a les 9 del vespre, el millor futbol a IB3 Ràdio.
6: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
7: El primer dia està com tot descol·locat, no?
8: Sí.
7: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
9: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
10: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
0: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. El Dia Mallorca, IB3 Ràdio. Radiografia mallorquina.
11: La veritat és que hi ha aniversaris que són molt més que una festa. Són una manera de celebrar tot un camí recorregut i, sobretot, tot el que encara queda per fer. Enguany, la Fundació Espace celebra 50 anys avançant, mig segle acompanyant persones amb paràlisi cerebral, també a persones amb altres discapacitats, donant suport a les famílies, defensant que tothom ha de tenir les mateixes oportunitats per decidir, per participar i per formar part de la societat. I ho volen celebrar com toca, així com toca, amb una jornada oberta a tothom. Serà aquest dissabte, dia 17 d'octubre, en els Jardins de la Misericòrdia de Palma. L'entrada és lliure, és gratuïta, i hi haurà activitats per compartir, perquè la inclusió no només és una paraula guapa, és una feina

0: a donar costat i recolzar els projectes de vida de totes les persones que a les que atenem.
1: Clar, 50 anys no se compleixen cada dia, és un bon moment també per mirar enrere, per mirar com va néixer Espace, per segurament mirar quines són les necessitats que teniu ara i també per explicar a la gent els grans avanços que heu fet, no?, en l'atenció a les persones amb paràlisi cerebral i altres discapacitats. Què diries que és el més destacat d'aquests 50 anys? Què heu aconseguit?
0: Pensa que nosaltres, és a dir, Espace va néixer l'any 76, impulsat per un grup de famílies que tenien fills amb paràlisi cerebral i que no tenien els recursos que avui dia tenim per poder atendre-les. Llavors, aquestes famílies es van ajuntar i van fer un petit centre al carrer Montesión de Palma i, per sort, un temps després van aconseguir adquirir uns terrenys a Marratxí. I a partir d'allà tot va anar creixent. Des de la primera escola que es va crear a Espace l'any 76, que és l'escola Pinyol Vermell, anys després es va crear el centre de Dia Siurell, més endavant la residència amb 8 vents, i avui en dia podem dir que tenim dues residències en marxa, amb projecció de dues residències més, tenim un centre ocupacional a Palma, tenim diferents serveis d'atenció primerenca, tenim serveis externs que donen servei tant a persones amb paràlisi cerebral com amb altres tipus de discapacitats. Per tant, clar, tenim tot un arbre de serveis que jo crec que és realment la fita la que hem aconseguit, i em repeteixo, amb tot l'esforç de totes les famílies i tota la gent que ens ha acompanyat durant aquests temps.
1: Ara que parles d'acompanyar, no? La Fundació parla d'aquest acompanyament, d'aquest acompanyar a les persones al llarg de totes les etapes de la vida. Què significa, a la pràctica, posar cada persona al centre i adaptar-se a les seves necessitats i a cada etapa també? Perquè no és el mateix un infant, un petit, un nadó, amb unes necessitats que una persona adulta, etcètera, etcètera, no?
0: Doncs es resumeix en saber què necessita aquella persona, escoltant-la, donant-li validesa i escoltant les seves demandes i peticions. També, evidentment, de la seva família, però moltes vegades passem per alt poder el que necessita una persona amb discapacitat perquè no considerem que potser pugui prendre una decisió acertada i ens estem equivocant. Nosaltres posem les persones en el centre perquè considerem que han de ser persones de ple dret. I, per tant, tant des de que van a l'escola com quan són adults i estan al centre de dia o a la residència, els posem al centre per qualsevol cosa que puguin necessitar, puguin voler o puguin fer créixer el seu projecte de vida. I així, tant els professionals com les eines que nosaltres tenim es van construint al seu voltant per donar servei a les seves demandes.
1: Patricia, parleu molt d'autodeterminació, benestar, inclusió social. Jo de que no només ha de ser una paraula guapa, no? que queda molt bé dir inclusió social, però, clar, supos que encara ara teniu barreres, no? Quines barreres continuen trobant-se aquestes persones a la seva vida quotidiana? Què queda per fer? Perquè segurament hi ha moltes coses de les que les persones no són capaces d'imaginar que són una trava, no?, per les persones que tenen discapacitat.
0: Sí, queda molt per fer. Sempre queda molt per fer. És a dir, nosaltres estem molt orgullosos de tot el que s'ha avançat a nivell social i en els darrers anys, però sempre queden coses per fer. Per posar-vos un exemple, nosaltres tenim un servei que es diu SAP, que és Servei d'Acompanyament Personalitzat, i que simplement el que vol aquest servei és acompanyar persones que volen fer coses per si soles. És a dir, persones adultes que, per exemple, volen marxar una tarda de Tardeu a Santa Catalina i no han de dependre dels seus pares. No necessiten a un cuidador familiar que estigui sempre pendent. Simplement volen fer això, però, clar, evidentment, són persones que tenen mobilitat reduïda, que igual necessiten que algú els ajudi si volen beure un got d'aigua o la pròpia mobilitat pels carrers. Doncs nosaltres oferim una persona que els acompanyarà, però els donarà tota la llibertat del món. Uh-huh. I això és un exemple. T'he posat d'exemple anar de Tardeo, però és que també pot ser anar a la perruqueria, pot ser anar a fer una gestió, anar a comprar alguna cosa. Són persones adultes que quan han de prendre aquesta decisió han de fer-ho amb molta antelació, perquè han de mirar que el lloc on van estigui adaptat, que hi hagi una rampa per entrar, que puguin aparcar un vehicle de mobilitat reduïda relativament a prop del lloc on van, que les voreres siguin prou planes perquè hi puguin accedir. S'han de tenir en compte moltes, moltes coses. I, doncs mira, per posar un exemple, aquest seria un d'ells, no? Tenint en compte tota la infraestructura que tenim a la ciutat, com podem fer-la encara més adaptada i amb menys barreres perquè aquestes persones puguin tenir

0: un oci com el tenim, com el que tenim nosaltres.
1: Perquè també tenen dret a tenir oci, que això a vegades també ho oblidam, eh? Vull dir que no només han d'anar a escola o han d'estar ocupats, sinó que també tenen dret a poder anar a la tarda, que tu deies ara.
0: Evidentment,
1: que,
0: sí.
1: Que sí. I d'haver, tot això i molt més és el que fa Espace, però estau de festa i volen celebrar, no, dissabte, aquesta celebració en aquests Jardins de la Misericòrdia, que oferiran. Conta-mos una miqueta, què hi trobaran i quines activitats heu preparat.
0: Doncs mira, precisament per això només nosaltres volíem fer una trobada oberta a tota la ciutadania on hi poguessin conviure diferents realitats i que hi hagi molta diversitat. Per tant, nosaltres el que farem serà obrir les portes de la Misericòrdia a les 10 del matí. Primer hi haurà un acte inaugural en què es faran un reconeixement amb persones i entitats que ens han acompanyat al llarg d'aquests anys i a partir de les 11 tindrem una xerrada de Marc Buixaderas, que és un actor i còmic català, que té un discurs molt trencador sobre la discapacitat i ens farà riure i ens farà reflexionar. Després tenim un concert d'en Tom Trobador, que portarà un poc de rumba i de ritme a la jornada. També vindrà un usuari d'Espace, que és DJ, i farà una sessió amb la seva música. I paral·lelament a tot això tindrem un mercadet amb productes, amb tallers, una food truck amb menjar de tot tipus, tindrem una zona de descans, també vindrà l'Àlex Fito, que és un il·lustrador, ara coincidit també amb en Comic Nostrum, que ha preparat un mural xulíssim sobre els 50 anys d'Espace i el pintarem tots conjuntament aquí en directe. I finalitzarem amb una batucada, com allà, tancament de l'acte cap a les 3 de la tarda.
1: Patricia, no hi ha excusa, això que dius serà una festa grossa, per tant, tothom que mos escolti, que tenga ganes de participar i de celebrar aquests 50 anys d'Espace, se pot acostar a la Misericòrdia en els Jardins per compartir aquesta jornada amb vosaltres. Moltíssimes gràcies i molt d'anys i bona feina, sobretot.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada.

0: El Dia Mallorca, IB3 Ràdio.
1: L'Ajuntament de Palma t'ofereix aquest espai.
2: Sempre a prop del ciutadà, l'Ajuntament de Palma informa de tot el que s'ofereix a la ciutat.
3: I 33 minuts, seguim en ruta aquí en directe al Dia Mallorca i avui volem parlar també d'espais gratuïts on els nens i nines poden jugar, fer activitats i trobar-se amb els seus amics, per què no? A Palma, el programa Patis Oberts sembla que ha trobat el seu espai i el seu lloc. Aquest estiu ha registrat 7.178 participacions. Una iniciativa que funciona a 8 centres educatius de la ciutat i ofereix això, jocs, tallers, activitats i espais de convivència fora de l'horari lectiu escolar. A més, les dades mostren que molts de menors hi van de manera autònoma, sense acompanyament adult. I ara que ha començat aquest curs escolar, els patis han recuperat l'horari d'hivern en l'obertura dels capvespres i també els dissabtes per a tots aquests infants. Per saber com funciona aquest programa, què representa per als barris i quins són també una mica els reptes de futur, en volem parlar avui amb Lourdes Roca, que és la segona tinent de Balda i regidora de Serveis Socials, Educació, Participació Ciutadana i Joventut i Igualtat de l'Ajuntament de Palma. Bon dia, regidora, com estàu?
4: Hola, molt bon dia.
3: Bé, contau-mos una miqueta, no? Com funcionen aquests patis i a on s'ubiquen a dins Palma?
4: Sí, efectivament, l'iniciativa de Patis Oberts va ser una iniciativa que se va posar a l'octubre del 2024. Va començar com amb un pla pilot i ara ja està més consolidat, amb 8 patis repartits per la ciutat. En tenim sobretot a barris on hi ha menys zones verdes o hi ha menys parcs perquè també els nens puguin anar i tinguin un lloc on jugar. A més, aquests patis estan oberts totes les èpoques de l'any. El que podem trobar és que durant el curs escolar s'obrin de 5 a 9 a hora baixes, però també s'obrin les vacances d'estiu, les vacances de Pasqua i les de Nadal. I això també permet un poc la conciliació familiar, que a vegades les famílies necessiten aquest recolzament per saber on deixar els infants unes hores a on ells també fan feina.
3: Ara que deies això, no? És una eina per facilitar aquesta conciliació tan necessària, la conciliació familiar durant vacances o durant els capvespres o cap de setmanes. Fins en quin punt pot ajudar això a les famílies, especialment en aquelles que no se poden permetre que els nens facin altres activitats?
4: Clar, jo crec que també ajuda molt i per això ha tingut una gran acollida i és que són espais segurs, són espais on hi ha un monitor, on els pares estan tranquils que el nen estigui allà, que el nen també s'ho passa bé perquè té amics, no només fan jocs d'esport, sinó que també fan jocs de taula, jocs de memòria, fan una mica aquestes activitats dirigides i un pare que fa feina potser fins a les 8 li cobreix que fins a les 9 pot tenir l'infant en aquest pati. Per això també veiem que molts van de forma autònoma, perquè potser van a casa a dinar i tornen i estan en aquest pati més controlats, més amb els seus amiguets, i tenen un lloc on estar segurs.
3: Segurs, sobretot, no? Perquè per ventura a un municipi, a un poble petit, és més fàcil que un invagi a una plaça, no? Però per ventura a ciutat, no? Que hi ha tanta circulació, tanta de gent, és més complicat, i allà en els patis estan més tranquils, més segurs, com de la regidora. Com han de fer les famílies, no? Que vulguin utilitzar aquest servei? És gratuït, això ja ho sabem, però s'han d'inscriure, per exemple, prèviament per acudir-hi?
4: No fa falta inscripció prèvia, simplement si volen saber una mica tota la informació a la plana web de l'Ajuntament de Palma i trobaran els 8 patis, un poc els horaris i quins dies obrin els seus patis, perquè no tots obrin cada dia, però sí que se van tornant i per tant el infant basta que quan s'obri el pati vagi allà i podran entrar. Hi ha vegades que sí que hi ha una mica de saturació, les fan esperar un poquet i entre uns que surten i uns que entren, tots els nens queden en el pati, però en principi no s'apunten prèviament.
3: I més enllà de l'entreteniment, aquests espais poden ajudar a fomentar, suposo, la convivència, la cohesió social i també les relacions, no?, entre infants de diferents edats i també de diferents procedències. Heu detectat aquest efecte en els barris, per ventura, també?
4: Clar, també és veritat que sí, que se fa una mica de cohesió. Nosaltres tenim, bueno, tenim això d'una empresa i tenim contacte amb els coordinadors de l'empresa i, per tant, el que ens diuen és que sí, que els nins pues, aprenen també una mica a conviure i a que no hi hagi pues, discussió, baralles, que s'entenguin entre ells, cohesió social en el barri, sobretot perquè ara també és veritat que un poble és més fàcil i la ciutat és com tot una mica més fred, però si tu tens un espai on anar i on trobar els teus amics, al final tothom s'enganxa i tothom s'ho ve.
3: Lourdes Roca, regidora, moltíssimes gràcies i jo crec que podríem acabar aquesta entrevista dient que visquen els patis oberts.
4: Sí, efectivament, moltes gràcies a vosaltres.
3: Moltíssimes gràcies, que passi un bon dia.
4: Igualment.
0: El dia Mallorca i Vetres Ràdio.
2: I fins aquí tota l'actualitat de l'Ajuntament de Palma.
1: L'Ajuntament de Palma t'ha ofert aquest espai.
0: De dilluns a divendres a migdia, El dia Mallorca i Vetres Ràdio.
2: Vetres Ràdio és cultura.
5: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A Vetres Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
6: Bienvenidos a Segunda División.
5: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
7: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
8: En Tomàs ho pot dir.
5: David Gui, bon dia.
8: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
5: Company Fuster, bon dia.
9: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
10: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
11: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
10: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
11: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
10: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.

0: El dia Mallorca, amb Joana Marató.
1: I want to break free. Hi ha llibres que mos conviden a aturar-mos un momentet, mirar el món amb uns altres ulls i recordar allò que realment importa. I en un temps marcat per les presses, els conflictes i la sensació que cada vegada estan més desbordats i més desconnectats també uns dels altres, recuperar el missatge de fraternitat de Sant Francesc d'Assís pot tenir més sentit que mai, per què no? Avui, idò, vos proposam un viatge a través d'un llibre, El Cántico del Hermano Sol, Un camino de fraternidad para nuestro tiempo. El llibre l'ha escrit Pere Ribot Mestre i l'ha publicat per l'editorial San Pablo al setembre d'aquest mateix 2026. L'autor parteix del cèlebre càntic de les criatures atribuït a Sant Francesc d'Assís per reflexionar sobre l'espiritualitat, la vida interior, la relació amb la natura i la manera com ens relacionam amb els altres. Perquè el missatge de Sant Francesc no parla només de fe. També mos convida a mirar la natura com a casa compartida, a viure amb més senzillesa i també a entendre que la fraternitat implica respecte, compromís i cura dels altres, importantíssims, empatia. I per descobrir com podem acostar aquest missatge al nostre temps, avui tenim a l'autor nosaltres en aquest estudi d'Ivetres Ràdio, en Pere Ribot. Bon dia, benvingut.
2: Bon dia, moltes gràcies.
1: Com estàu?
2: Estic bé.
1: Estau bé?
2: Estic content.
1: Veniu acompanyat.
2: Venc acompanyat d'en Toni.
1: I qui és en Toni? Presentau-lo.
2: En Toni és un bon amic i tenim una relació amb ell referent com mitjançant el coro de Palma Gospel Singers.
1: Que té molta relació amb la presentació del llibre, també,
2: té
1: no?
2: Té relació, clar, ells també mos aixecaran el co cap a Déu.
1: Toni, bon dia, com estàs?
3: Hola, bon dia.
1: També te faran qualque pregunta, eh?
3: Poques, perquè jo vull que en Pere pugui explicar.
2: No, fer-li preguntes.
1: Però jo volia constatar que en Pere venia ben acompanyat. Gràcies. Bé, Pere, contau-mos, he fet aquesta introducció per situar una mica de soient. Com neix la idea d'escriure aquest llibre? Què vos va impulsar a tornar a Sant Francesc d'Assís i en aquest càntic de Germà Sol, no?
2: Sí. Bé, primer tot jo som franciscà, no? I la figura de Sant Francesc d'Assís és universal. Darrerament, el papa Francesc va escriure la Laudato Si, va agafar el nom de Sant Francesc. Ara aquest papa també mos ha parlat de la humana dignitas i fan tots al·lusió a una relació nova entre nosaltres els humans. I el càntic de Germà Sol, l'essencial és precisament descobrir que nosaltres som els creats, i som criatures, som els creats, i tot el que mos en revolta també és creat, som criatures. I aquesta fraternitat en tot el creat diu molt.
1: Ara m'ho anava a demanar, que mos ensenya aquesta manera d'entendre la natura.
2: Aquesta manera d'entendre la natura, mira, tu, per exemple, per néixer vares fer oposicions?
1: No, cap ni una.
2: Vares demanar permís?
1: Tampoc.
2: No, cap mèrit ni una. Per tant, nosaltres mateixos, si mos observam, som misteris. Som fruit d'una sèrie de circumstàncies. Si mon pare no s'hagués enamorat de mon mare i haguessin estat aquell dia plegat, jo ara no hi seria. És a dir, aprèn de mirar nosaltres mateixos com a misteris, com a ses creats. I al mateix temps contemplar tota sa creació des del mateix nivell que tu també ets un ser creat. Per tant, si tu te respectes a tu mateix i te valores, també valoraràs una flor, un arbre, una formiga. Tu et saps fixar bé ses formigues?
1: Quan fan una feinada?
2: Fan una feinada. Però també tu fixa-t'hi, quan hi ha formiguetes que caminen en una direcció i en l'altra, jo supos que se saluden, se donen un missatge, no passen sense dir-se res creuant-se una a l'altra. Tu no sé què fan. Jo dic, nosaltres si dius bon dia a una persona, pensi ara que tio que vol. No? Aquesta comunicació de ses creats que tots venim, si tens fe, d'un mateix creador i com els agermana tots, i pot haver remer guapo que això.
4: No, i també jo deia que abans, en el començament del programa, avui parlaríem d'un llibre que no només parla d'espiritualitat o religiositat, amb això que mos acabeu d'explicar, és com un pot de filosofia, també, no?
2: Sí, clar que sí, un pot de, un pot de pensament.
4: Un pot de pensament sí, pot que de filosofia. Falta molt fa, eh?
2: Que és necessari.
4: No ho trobau?
2: És necessari. Seure-nos a pensar és ben necessari.
4: Que cada vegada ho feim manco.
2: Llavors de filosofia, ara ets al lot, han d'estudiar sí, moltes coses, però filosofia i pensament cada vegada manco. I això mos deshumanitza.
4: Mos deshumanitza. Això sí, també mos deshumanitza.
2: També.
4: Estic mostrant el mòbil.
2: També.
4: Eh? Això mos deshumanitza també moltíssim.
2: Creu unes distàncies.
4: Exacte. Bé, contau-mos per què aquesta necessitat de recuperar aquesta paraula, la fraternitat.
2: Sí, mira, el Càntic de les Criatures jo l'he considerat, a més l'he considerat, l'he estudiat com el que té tres dimensions. Una dimensió que és transcendent, és a dir, la teològica, diríem, Déu. Sant Francesc diu, lloat sies Déu, omnipotent, i després ell baixa a la natura, seria la part ecològica. I després trobam un Sant Francesc que està fotut, pateix, està malalt, sec, desanimat, psicològicament al baix, perquè les coses no li anaven com ell havia somiat, i dins aquesta circumstància d'adversitat, de malaltia, de ceguera i de desànim, ell fa aquest càntic. Per tant, diu...
4: Troba bellesa, no?
2: Sí, sí. Diu, si ho van fins al final, tindré la salvació. Per tant, aquí xerran de resiliència davant de la dificultat, que és la part antropològica. I després ja ve, dins la part antropològica, també trobar el límit de la mort. Uh-huh. Tu has vist qualque persona morta, qualque vegada, el que se sent. Jo és que he hagut de veure companys meus que acabaven de morir. Uh-huh. I veure aquell cosset en terra, inerta. I diu, ma cosa, és que ja fa dues hores xerrava amb ell i res. I ara, no, no, s'impotència que sent, te dones compte del límit. I Sant Francesc diu, davant aquest límit, que allò de res que ja me pot passar, així tot, crec que estic fet per l'eternitat. I és un missatge de molta esperança.
4: I és un missatge per la gent que no és creient, també.
2: Clar que sí. Jo, que gent que no sigui creent, que en tenen per creent. És a dir, avui dia vivim una societat on hi ha una religiositat cultural que ja mos ha passat. És a dir, abans se transmetia de pares a fills, hi havia una religiositat inclús de calendari, fetges, dates. Ara hem passat a un món on la transmissió de la fe, de la religiositat, no se dona. Però, en el fons, jo penso que tota persona és creent. Ara, tu te pots apuntar o no a una religió. Però, en el fons, creure en què? En sa bondat? Hi ha qualcú que no cregui en sa bondat? Per jo, això se fa. Creure que dins nosaltres hi ha aquella llavor. Jo l'he dit divina. Divina, perquè som cristià, no? Aquella llavor que jo he de desenvolupar. Aquesta llavor que és. El que me fa semblant a Déu, i Déu qui és per mi, és amor. Per tant, en tant en quant jo estim, aquest Déu se manifesta a través de mi. I per això jo religió. No sé si m'explic.
4: Sí, i tant. No, vos anava a dir que tant de bo se posi més de moda, això de voler les coses bones, no? El bonisme, que se diu.
2: Sí.
4: Clar, en una societat amb molt de conflictes, amb molta polarització, que també aquesta és una altra...
2: Vivim una situació molt complicada, ara.
4: I amb una societat molt individualista, cada vegada també més.
2: Sí.
4: Com ho podem fer, Pere, per aturar-nos, escoltar-nos, trobar sentit enmig de les presses i de les preocupacions del dia a dia?
2: Sí.
4: Com us proposeu qualque exercici?
2: Jo en el llibre proposo un parell d'exercicis. Un primer d'exercicis, perquè el llibre el divideix amb aquestes tres parts, la part de transcendència, la part teològica, la part antropològica i la part ecològica, no? I presenta exercicis, per exemple, dins la part antropològica, es perdó. Tu has demanat qualque vegada si el millor que he de fer és perdonar-me a mi mateix primer? Rancor, guard rancor, jo qualcú. Hi ha qualque persona que quan dic el seu nom, jo he fet feina a col·legi. Hi ha qualque llinatge que m'ha costat molt olvidar-lo. Però crec que mos passa tot, no? Rancor, encara guardant rancor. És aquest cor que t'arroba que per de dins. I jo convid, a través de distints exercicis, a poder trobar, per exemple, el perdó, a ser capaç de passar per dins un pinar, dins un bosc, sentint tots els sentits. Primer, escoltant la natura. segon ensumant aquella terra humida, mirant aquells ocells, argust, dut en un tro de pan sobrassada, i apareix tro de pan sobrassada caminant. I el sisè sentit, és comú, el sentit comú.
4: Que és manco comú de
2: tenim tot. Tenim sis, no? Són cinc, són sis. Sí. Jo convido que posem en pràctica els sis sentits.
4: Ara heu parlat de llinatges que per ventura mos sonen, o per paraules, persones, sentim anomenar, i mos pega una mica de rampa, no?
2: Exacte.
4: I ho ha confessat, vostè fins i tot té qualque nom.
2: Té llinatges de les escoles que tinc Macachi i l'Havana.
4: Macachi i l'Havana. Idò, aprendre a perdonar implica... reconciliació. Sí. Hem de saber perdonar, encara que mos esmussi una mica.
2: Sí, jo demano, què més vol fer, perdonar o demanar perdó?
4: Bona pregunta, perquè no sé què costa més.
2: És igual que
4: el més vol fer... Segons el més orgullós que siguis, sí, o el poc orgullós que siguis, no?
2: Què més vol fer, estimar o fer-se estimar?
4: No, també és una pregunta.
2: És una pregunta que... Això és filosofia, és pensament, no?
4: Sí, sí.
2: I és perdonar... primer de tot t'exigeix humilitat. Tu saps la paraula humilitat, humor. Humanitat totes tenen el mateix origent. Humus, que vol dir terra fèrtil. S'humor és fèrtil. S'humilitat és fèrtil. Nosaltres com a humans, com més humans serem, més fèrtils. Per tant, si nosaltres vivim en profunditat la nostra humanitat, com va fer Sant Francesc, generarem en el nostre entorn alegria, benestar. I des de la humilitat tu demanes perdó, reconeixes que t'has equivocat. No es val de fer.
4: No es val de fer.
2: I hauríem de començar per totes les persones que tot pensar de vegades.
4: No, és un exercici important també,
2: molt,
4: molt. Aquest que mos proposa en Pere. Sí. Per qui no ho sàpiga, en Pere Ribot Mestre, el franciscà, ell ja va dit, i la seva trajectòria passa també per haver anat de missioner al Perú i també al Brasil, i en l'àmbit pastoral i educatiu també, que ha estat a diferents escoles. No? Com ha influït aquesta experiència o aquestes experiències en la vostra manera d'entendre també les persones i d'escriure aquest llibre també.
2: Sí. Ràpidament te conto. Una experiència, la més dolorosa que he tinguda va ser haver de fugir de Brasil amb la policia darrere. Estar perdut dins la selva una setmana en el perill de que me podrien agafar. I tot era per mala interpretació, per manipulació, per enveges dels terratenents, perquè defensava els indis. Defensava la humanitat, el dret i la dignitat dels indis que estaven manipulats totalment. I això me va colgar. Quan jo me vaig trobar dins la selva tot sol, me va ajudar molt a pensar això. I vaig dir, Déu meu, jo deia tot per venir aquí a ajudar la gent, estan encantats en aquesta missió, és una meravella. I ara per quatre terratenents que viuen a São Paulo, a Brasília, a Rio de Janeiro, jo he de fugir sense despedir-me. Vaig tenir una crisi sèria. I dic, Déu, on ets? On ets? I aquí va ser bon ball de... Mem, i qui són jo per jutjar Déu? Pere, posa't en ser man de Déu. Mira que no t'agafi ni fuig. I me va serenar entrar dins una capella d'una missió que hi havia dins Bolívia, perquè vaig haver de sortir per Bolívia. Això a mi me va impactar. I després d'aquí va ser quan vaig demanar per estudiar teologia i aprofundir l'espiritualitat franciscana.
4: Que sempre donant-se culpa als altres, no?
2: Sempre. Sempre donant-se culpa als altres. I vaig dir, Pere, qui ets tu per...
4: Qui ets tu per jutjar? Sí. Bé, d'en que has vengut acompanyat, és vera que podríem estar parlant aquí hores amb en Pere, que té molt bona conversa, per cert, però que venia acompanyat, han saludat abans en Antoni, i és que resulta que demà feia la presentació, Pere, a la Porcíncula, amb música de Palma Gospel Singer. Avui vos acompanya precisament Antoni Fiol, que forma part d'aquest grup. Què teniu preparat per demà, Toni? Contu-mos-ho, quina serà la vostra aportació i participació en aquesta presentació tan especial del llibre d'en Pere.
3: Sí, està meditant bastant sobre el subjecte, no? Nosaltres demà cantarem dues cançons. La veritat és que sempre ens quedem amb moltes ganes. Quan fem dues cançons ja hem arrencat amb en Calentín, no? I a lo millor arribaríem a les 12.
4: Llavors no vos poden aturar.
3: Però no. Però dues cançons que tenien o tenen un objectiu, no? I és que de dins el nostre repertori, lògicament, i en base en el llibre d'en Pere, no? Era una bona oportunitat, no? Per treure dues cançons que han seleccionat de repertori, tenint en compte que gospel no deixa de ser una música amb una càrrega espiritual, no? Té una vessant cristiana molt gran, i, en fi, no? Contar la història del gospel ara mateix, però té moltíssima espiritualitat a darrere, no? Les lletres, pràcticament totes estan... No, pràcticament no, totes estan relacionades amb l'espiritualitat. Nosaltres hem triat dues cançons, una és Total Praise, que és un clàssic de la música gospel. Total Praise, el rezo total, no? L'alabanza sin fronteras, com dèiem, no? I l'altra és Goodness of God, no sé, la bondat de Dios. Hem triat aquestes dues cançons per evidenciar, de qualque manera, que en el gospel contemporani, la música, ja que parlant de música, en el llibre, no?, d'en Pere, el càntic, no?, de l'Hermano Sol, com ressona en la música gospel tot aquest pensament i aquest missatge franciscà i de Francisco de Assís, no?, com ressona. I el que vàrem fer va ser cercar una miqueta pues, aquest paral·lelisme que hi ha i aquest punt de trobada del missatge franciscà i aquestes dues cançons en concret que entrem, no? Pues acaben amb una alabança, lògicament, i sobretot parlant de la fraternitat, no?
4: Hi haurà Palma Gospel Singer, però hi haurà més convidats. Si no vaig malament, també t'acompanyarà en Pere Fullana.
2: Sí, en Pere.
4: Per cert, va ser professor meu.
2: Que és vera.
4: Sí, a la universitat.
2: Això el vaig acompanyar quan ell estudiava.
4: Sí, sí, suposo que també tenia una relació especial amb en Pere,
2: sí,
4: no?
2: Sí, també amb en Pere, sí, sí. Ell ha fet el pròleg del llibre, un pròleg molt hermós que ha fet, sí, també vendrà ell. I després vendrà també el director general de l'edició en San Pablo, que no ha estat mai a Mallorca, me va expressar que tenia desig de venir, i dic, bé, i si vols, inclús pot quedar a casa nostra, sí, no? Tot facilitarem, i per això dono un esgoig. I després també el pare Manolo, que és el meu superior provincial, que li agrada cantar i tocar guitarra, també cantarà una cançó, el Càntic de les Escritures, perquè el Càntic de les Escritures, o de Germà Sol, té dos noms, és una música que va compondre Sant Francesc. Ell era cantautor. La música no mos ha arribat, també mos ha arribat la lletra. Però tenim músics, com per exemple el pare Balla, que va compondre una música en aquest cant, i Manolo mos cantarà també. Serà entretengut.
4: No tenim massa més temps, perquè hem arribat gairebé a la una hem d'escoltar les notícies, ja dèiem abans que haguéssim pogut conversar molta estona més, tant amb en Toni, que ja mos ha visitat qualque vegada, com amb en Pere, però en mig minutet, quin missatge enviaríeu als nostres oients? Més enllà del llibre que heu escrit, que diu molt i que aporta molt, quin missatge vos agradaria enviar?
2: El missatge que jo enviaria als oients seria que, si fos possible, ara, la notícia de la una no n'hi hagués cap de dolenta.
4: M'encantaria que fos així. M'encantaria que fos així.
2: I encara que no ho sigui, pensem, de qui et s'ocupa?
4: Que no donen s'ocupa dels
2: humans,
4: altres. Ja.
2: De les circumstàncies? De què? De la soberbia? Dels pecats capitals? No ho sé. Saps qui són els pecats capitals? Gola, luxúria, soberbia, enveja... Pensa-m'ho.
4: Idò, Pere Ribot, moltes gràcies per aquesta conversa. Toni Fiol, moltes gràcies per acompanyar en Pere. Que vagi molt bé aquesta presentació d'aquest llibre i, sobretot, que mos faci tornar una miqueta a la humanitat, no? En aquesta cosona que per que a vegades perdem de vista. Moltes gràcies a tots.
2: I no mos fa bé. Gràcies a tu.
4: Gràcies a tots, en Pere, en Toni i a tots vosaltres també. Demà tornarem. Gràcies també per ser-hi i per acompanyar-vos. També gràcies a en Bernat Nadal, a en Yolanda Ruiz. Demà tornem aquí, a la mateixa hora, a IB3 Ràdio. Adéu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. El govern es planteja estendre el paquet d'ajudes per pal·liar els efectes de la guerra a l'Iran al sector primari davant la dramàtica situació que pateix per l'encariment dels combustibles. Així ho ha suggerit avui l'executiu en una reunió que ha mantingut el vicepresident econòmic Antoni Costa i el conseller d'Agricultura Joan Simonet amb el sector dins la ronda de trobades que manté per analitzar la situació davant l'augment de la inflació.
2: El gerent de la patronal agrària Saja, Xisco Salvà, ha explicat que els costos de producció efectivament han patit un encariment progressiu en els darrers 7 mesos i temen que es converteixi en un problema estructural. Per això ha demanat a l'executiu que faci força perquè la PAC, les ajudes financeres que atorga al sector la Unió Europea, compensin també la insularitat.
3: L'IVA Balears suposa més o manco un 30% més que la resta de la península i que aquesta PAC reconegui exactament les particularitats de tots els agricultors de les Balears i que tots aquells puguin entrar dins el sistema de les properes ajudes de la PAC del període 2028-2034.
1: Atenció ara a aquesta notícia. El 9% de la població de les Balears va tenir problemes per pagar el lloguer o la hipoteca durant l'any 2025. Són dades del darrer informe de l'estat de la pobresa publicat per la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social. Aquest estudi assenyala directament l'accés a l'habitatge com un dels factors principals que generen vulnerabilitat econòmica i pobresa a l'arxipèlag.
2: Tot i que la situació a les illes és preocupant, les dades es varen situar lleugerament per davall de la mitjana de l'Estat, on els retards en els pagaments varen afectar el 10,5% de la població espanyola. Pel que fa a la pobresa severa, és a dir, aquelles persones que viuen amb manco de 679 euros al mes, la taxa de les Balears se situa gairebé en el 7%. És una xifra que es manté per davall també de la mitjana, fixada en el 8%.
1: Als tribunals, l'Audiència de les Balears en reobre la causa contra la líder de Podem a les Illes, Lucía Muñoz, i la il·lustradora Lluïsa Febré, pel cartell de la festa LGTBI de la Rebel·la de Sant Sebastià. El tribunal ha acceptat el recurs de l'Associació Advocades Cristianes i ha revocat l'arxivament de la causa que havia decidit un jutge d'instrucció en considerar que els fets podrien constituir un delicte d'escarni contra els sentiments religiosos.
2: És una polèmica que va començar el gener de 2025 arran del cartell promocional de la festa. La imatge mostrava el patró de Palma, Sant Sebastià, representat amb una llonganissa als genitals i també una santa a qui un dimoni tocava les parts íntimes. L'organització Querellant acusa el partit polític d'utilitzar imatges religioses per fer representacions sexuals i també de fer servir la burla a la fe com a propaganda ideològica. Amb aquesta resolució judicial, el cas es reobre de manera oficial i amb dues implicades hauran de ser investigades per determinar si existia una intenció clara d'ofendre les creences dels cristians o si la difusió de la imatge s'empara dins el dret a la creació artística.
1: I el Papa Lleó XIV evoluciona de manera favorable i ja ha començat a caminar i a fer fisioteràpia respiratòria. El pontífex continua ingressat al Policlínic Gemelli de Roma, on va ser operat dimarts passat d'un càncer de pulmó. Fonts vaticanes han informat avui que el Sant Pare ha passat una bona nit, s'ha aixecat i ha pogut berenar amb normalitat. Amb aquest apunt arribarem a la 1:04. Més notícies a les 2:00 a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3.

0: Una i cinc minuts, bon dia. Pablo Torres s'ha entrenat avui amb normalitat i està al 100% disponible per jugar dissabte amb el Mallorca i Porua. En Facundo Tenaglia, el control tècnic, comença amb les postres d'avui, amb la darrera hora d'aquest Eibar Mallorca de dissabte. Fa uns instants ha parlat Luis García, el tècnic mallorquinista, i ha confirmat que Pablo Torre ha superat el procés víric que ha patit i ja s'ha entrenat amb els companys amb normalitat, i ha dit el míster que està 100% disponible. Sumaoro segurament també estarà disponible per dissabte, però encara té algunes molèsties, i qui hauria de la convocatòria és Arnau Puigmal, que té molèsties i es perdrà segur el partit. Luis García està content amb la plantilla després de la victòria a Las Palmas i està convençut que l'equip podrà fer un bon partit a Eibar. Rival difícil, dissabte a les 4 i quart, duel entre dos rivals directes per l'ascens. Tot d'una sentim Luis García, però abans repassam resultats de la jornada de Champions. El Madrid i el Betis completaren el ple de victòries espanyoles aquesta jornada. Els blancs, que perdien per 3-1 al minut 82, varen acabar guanyat per 3-4 al camp de la Roma. És José Mourinho, tècnic del Madrid.
1: De la mala primera part, la responsabilitat és de l'entrenador. I la bona segona part, la responsabilitat és de los jugadores. Hemos ganado 4-3, pues estarán a decir que yo he estado muy mal en primer tiempo con el equipo que ha jugado. El fútbol es así, pero al final Inter y Roma, los dos equipos más fuertes de Italia, 6 puntos.
0: I el Betis, també amb remuntada, va guanyar per 3-2 contra el Porto, el tècnic bètic Pellegrini.
2: Muchos pensaron que por llegar a la Champions están los objetivos cumplidos. Yo creo que fue el primer paso. Ahora que estamos en la Champions, tenemos que buscar clasificar y entramos con esa mentalidad, intentando a través del fútbol ser superior a rivales tan importantes como han sido el Lille en Francia, que es puntero de la Liga Francesa, y ahora el Porto, que es puntero de la Liga Portuguesa. Así que muy contento con el equipo.
0: Per cert, a la primera divisió, el jugador del Madrid, Vinícius, ha estat sancionat amb 4 partits per l'expulsió contra el Villarreal. D'aquesta manera, el brasiler es perdrà el clàssic de dia 25 d'aquest mes.
3: No he dicho ninguna palabra malsonante al árbitro para que me dará 4 minutos, pero contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va a decir que está bien. La prensa va a decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
0: En bàsquet, Elena Puello va debutar ahir a la fase de grups de l'Eurolliga amb una derrota del València Bàsquet davant el Fenerbahçe. Tot i la derrota, la jugadora de Palma va tenir una molt bona actuació amb 11 punts, 3 rebots i 3 assistències. I per cert, avui a hora baixa serà presentat Joan Sastre amb el Palmer Bàsquet a les 6 a Inca, al pavelló que du el seu nom, Joan Sastre, que ja s'entrena amb l'equip però encara no jugarà aquesta jornada. Demà el Palmer visita la pista del Guipúzcoa i dissabte hi ha derbi a primera FEB a Menorca, Bàsquet Menorca, Figuí Mallorca, que lluitaran tots dos per aconseguir la primera victòria d'aquesta temporada. D'aquí uns instants també en farem prèvia amb jugadors dels dos equips. I acabam aquest repàs en pàdel. Gemma Triall i la seva companya Delphi Brea jugaran els quarts de final del Gran Premier de Pàdel de Milán després de guanyar avui els vuitens a la parella espanyola formada per Bea Caldera i Noa Cánovas. Una i 8 minuts.

0: 20 minuts, Esports en directe a Ivetra Ràdio. Juga dissabte al Mallorca i també juga a l'Eu d'Eivissa de Primera Federació. Juga dissabte a les 6:45 l'equip de Raúl Llona, que arriba a aquest partit després d'empatar un contra el Madrid-Castella a la darrera jornada. I a més ho fa amb bones notícies pel que fa a la plantilla. Recupera jugadors que fins ara havien estat lesionats com Iván del Olmo, Genaro i Macella. Un dels protagonistes de l'equip en aquesta primera part de la temporada és Pedro Ortiz, el jugador mallorquí, l'interior, que va camí de millorar aquesta temporada a Eivissa els seus números. Ja du 3 gols i una assistència i és el màxim productor en atac. L'ex Balearico confia plenament en l'evolució de l'equip i en el model que proposa el míster Raúl Llona. Víctor Sancho és a Can Misses. Endavant, Víctor.
1: Doncs així és, estem amb el protagonista del moment a la Unió Esportiva Eivissa, amb Pedro Ortiz, en uns nous passadissos de camises que han canviat una mica per aquesta temporada, mesos curts, hem passat del blanc a un color gris-negre. Què tal, Pedro, com estàs?
2: Hola, molt bones, molt bé.
1: Tu no havies conegut com era abans, que era més blanc tot això, ara ha canviat a un color... T'agrada aquest color gris-negre?
2: Sí,
1: així,
2: està
1: gris,
2: molt guapo, m'agrada més així, segur.
1: Bé, segurament el club en el futur voldrà unes instal·lacions encara més modernes i tal, però bé, això és una altra història. Bé, no? Content, no? Has fet els 2 gols en els 2 darrers partits. Molta gent diu, no només nosaltres, els comunicadors, també els aficionats, que han estat els 2 millors partits de l'equip fins ara, en aquest inici de temporada, així que content, imagino, no?
2: Sí, molt content. Com ja vas dir, hem estat parlant amb l'equip i tal. Duim 2 partits molt bons, crec que estem fent coses molt bé. La cosa de cada va millor, sensacions bones... I, bueno, sempre es bo sumar i que millor de marcar un gol o fer alguna assistència.
1: Repassar una mica els teus números i també altres temporades i les teves característiques, estava pensant, la idea del míster de Raúl Llona, jo crec que és ideal, d'alguna manera, per les característiques d'en Pedro, no? Un jugador que pot jugar, sobretot, per dins, que té un grandíssim peu esquerre, que arriba, que té lectura del joc, passada, xut, com hem vist. Tu també ho penses, suposo, això, no?
2: Sí, al final, el jugador, el que volem és adaptar-nos una mica a les característiques que tenim cada un, doncs amb el joc de l'equip, no? I es ve que he encaixat bastant bé amb l'idea del míster. Estic molt content. Crec que han fet tots un bon treball. L'equip està funcionant i, bueno, al final ens van conèixer des de... O sigui, l'equip és pràcticament nou, molts jugadors nous, i crec que de cada vegada la cosa està anant a millor.
1: Són 3 gols, una assistència en 6 partits que has jugat, 7 partits de Lliga. Els teus millors números són a segona divisió, la 24-25 amb el Còrdoba, a segona divisió, evidentment una categoria més complicada, però que eren 4 gols i una assistència. Vull dir, estàs a no res d'igualar-la i a no res de superar aquestes xifres en el futbol sènior, inclús millors que en segona federació, en primera federació i en segona.
2: Sí, al final, bueno, doncs en el Còrdoba també vaig jugar una posició una mica més adelantada. I sí, la veritat és que són bons números, però bueno, jo no vull mirar més enllà, vull anar partit a partit, crec que és un bon moment de forma i crec que hem de seguir així. Si la setmana que ve pot anar bé un altre cop bien i si no, doncs almenys seguir ajudant a l'equip, que sobretot crec que és l'important i sobretot que intentem ja començar a sumar de 3 i tinguem aquesta continuïtat de 3.
1: Si et pareix bé, Pedro, abans d'entrar una mica en l'actualitat directa de l'equip, no? I com està l'equip, et volia preguntar un poc per tu. A veure, és cert que han anat convocats en alguns partits, Paolo, també Agustín, no? Són jugadors eivissencs del planter, molt més joves, però realment dels que té protagonista i juga, l'únic balear ets tu aquí, no? Ara mateix.
2: Sí, però bueno, ja et dic, hi ha molt bona cantera, ells estan entrenant molt bé, estan fent coses molt bé, jo crec que segur que els hi arribarà l'oportunitat. Anim també a tota la cantera que segueix entrenant, que segur que, bueno, pues que arribarà un punt en el que estaran allà i tindran oportunitats per estar. I ja et dic, molt content d'estar aquí a prop de casa. Al final estic com si estigués a casa. Eivissa és molt parecut a Mallorca i, bueno, pues a seguir treballant.
1: Molts oients segurament et coneixen, no? De la teva etapa al Balears, que vas donar el salt al Sevilla, hem estat parlant abans, vas inclús estar de petitet de la viu un any al Mallorca, al Soia, després vas anar a l'Atlètic Balears. Supos que per tu l'Atlètic Balears és, diguem, la teva casa d'origen, no? Que et va donar l'oportunitat de donar un salt al futbol més professional.
2: Totalment. Jo vaig estar allà molt d'anys, vaig pràcticament créixer a nivell futbolístic allà. Jo els hi dec molt a l'Atlètic Balears, de fet, segueix tenint contacte amb la gent d'allà i, bueno, i a dia d'avui estic pendent d'ells també, o sigui, sé un poc l'inici com ha anat, sé que, bueno, que no estan tot el bé que voldrien, però estic convençut que tornarà a la categoria que t'ha gastat, que és a dalt, i bueno, pues des d'aquí seguir animant a ells i ja et dic, jo content aquí, molt content pues, bueno, per la situació de l'equip i tal.
1: Mira, se m'acaba d'ocorrer una pregunta amb això. El Balears ha quedat en el res de pujar a Primera Federació l'any passat. Va jugar molt bé, a més, va ser un equip que el vaig poder veure en alguns partits. M'agradava molt veure jugar l'equip.

0: just abans d'aquesta bona ratxa, diguem, que heu tingut ara. Si ell esperava que l'equip, ja no només per punts i resultats, sinó per interioritzar la idea, el model de joc, hagués estat una mica més, no, més avançat en aquest sentit. I bé, bueno, ell ens va explicar a tots els mitjans de comunicació una mica com que havia molta negativitat, potser al voltant de l'equip, que potser hi havia que tenir una mica més de calma. Inclús el vestidor també estava una mica negatiu en aquest sentit. Tu com ho veus? Estàu desens amb 10 punts ara mateix, a 2 del playoff. Com veus la situació?
1: Bueno, pues una mica, jo puc dir que l'equip confia plenament en el que som i en el que fem, i que jo crec que tots sabem i pensam que ens hagués agradat aconseguir més punts dels que tenim. Al final, la temporada és molt llarga. Crec que no ha estat l'inici que haguéssim desitjat, però que no ha estat un mal inici. I que, com diu el míster, hem de tenir calma, hem d'anar pas a pas, partit a partit, i que les coses s'estan veient al progrés. Crec que estem fent coses molt bé, coses que hem de polir una mica, però que les coses estan anant bé, i no tinc dubtes que els resultats aniran arribant. Llavors, transmetre una mica el missatge de tranquil·litat i de que segur que les coses aniran bé.
0: Sí, sí, està molt bé això que dius, això darrer, perquè jo crec que és una cosa necessària, i sobretot en un club com l'Eivissa. Acabem de veure, per exemple, l'Osca, un rival vostre, que acaba de destituir el seu tècnic amb uns números molt similars als vostres. El futbol és molt caòtic, no?
1: Clar, clar. Al final, les expectatives i la categoria és molt complicada. Tu creus que vens de segona o equips que fan projectes de pujar, després has d'anar a competir tots els camps, has de guanyar a casa, els equips estan ben treballats i el nivell és alt. Llavors, bueno, el que et dic, crec que necessitem tranquil·litat, crec que hem de saber competir tots els camps, fer-nos fort a casa. Vaig dir l'altre dia, animem a la gent que vingui aquí a animar Can Misses, que volem que no es perdin punts, i a partir d'aquí segur que arribaran els resultats.
0: Com estàs veient la Lliga, no? Perquè realment està apretada, no? Jo crec que n'hi ha molts d'equips una altra vegada que poden aspirar al play-off, no?
1: Sí, la Lliga està molt apretada, no només el nostre grup, l'altre grup també està bastant parescut, i qualsevol pot guanyar qualsevol. El nivell és alt, com he dit, és molt exigent, i crec que sí que hi ha moltes opcions, inclús opcions que ara mateix segurament no veiem, que equips que Ventura estan una mica allà, que segur que acaben pegant un bot, o equips que estan a dalt, que, bueno, pues que donen una mica la sorpresa. Llavors, això passa sempre, és llei de vida. Per això et dic que nosaltres els objectius és a curt plaç, partit a partit, que els entrenos siguin bons, que l'exigència sigui alta, i segur que així, pues, al fin de rendirem com hem de rendir.
0: Dels rivals que us heu enfrontat, quin t'ha agradat més? De moment, fàcil dir Saragossa, no? Els has vist més competitius? No sé.
1: Bueno, però és que tots tenen la seva dificultat, vull dir, no puc dir un. Segurament, de cara a la gent, diria el mateix, Saragossa, Villarreal, que són els que estan més a dalt, però que són tots difícils. Vull dir, els que hem guanyat hem sofrit i hem anat a camps que poder dius no parles tant de rival, però que també et fan competir i et guanyen el partit. Vull dir que jo crec que ens hem de centrar en nosaltres, estudiar el que hem d'estudiar del rival, però centrar-nos en nosaltres i fer feina a nosaltres.
0: Això que dius em dona peu a preguntar-te el següent. El míster, amb la prèvia, crec que va ser abans del Villarreal, un moment una mica complicat, ell va dir que havia insistit molt al llarg de la setmana amb tot això que fèieu bé, no? Potenciar tot això que fèieu bé, evidentment, intentar millorar les coses que no fèieu tan bé, però insistir en això. I a partir d'això, jo crec que sou un equip que s'associa molt bé, no? Que fàcilment en 2-3 passades, quan surt bé des del darrere, troba opcions de finalitzar, de centrar o de finalitzar, i que no és fàcil veure aquest joc tan àgil en aquest sentit. Després, potser podríem entrar en debat a l'hora de la pressió, si està més ajustada en determinades situacions, a l'hora de defensar l'àrea, no? Però amb això és veritat que som un equip molt àgil i que cada vegada donau una mica més de ritme i de nivell en aquest sentit. Ho hem vist en els darrers partits.
1: Sí, sí, sí. Al final aquest és l'objectiu, ser molt forts en balon, intentar tenir marge de millor, crec, a nivell, com has dit tu, defensiu, i però sobretot enfocar-nos en això, en que tenim marge de millor amb les dues parts. Crec que amb balon som capaços de, el que has dit tu, d'associar-nos, de fer via, bueno, pues de ser verticals, no? De llevar-li la iniciativa al rival, i és un poc, pues, el plantejament de l'equip, no? Pues, de ser protagonistes, de voler associar-nos, de voler, bueno, pues, crec que tenim peu i tenim molts jugadors que surten d'inici o que poden sortir després de suplents, inclús alguns que poden no tenir oportunitats de jugar, que segur que ens tocarà a tots, capacitats per jugar, i crec que hem de, pues, això, fortaleixer el nostre punt fort.
0: Hem vist que aquesta setmana han tornat a entrenar en Ivan, que feia temps que no entrenava.

0: Ah, va, que és un jugador, bé, tu ets esquerrà i és dretà, però que jo m'imagino en aquest joc més líric, diguem, en aquest sentit, jugant-ho més perfilat a la dreta, ell a l'esquerra, i podent associar-los. És un jugador de nivell que no hem pogut veure fins ara.
1: Totalment, és un jugador de nivell molt alt. Jo quan vaig veure aquí per temporada em va sorprendre bastant. Bueno, em va sorprendre tots, no? Però ell sobretot. I crec que és un jugador que ens pot sumar. Jo estic molt content de que estigui ja entrant una mica en dinàmica amb el grup. Ojalà estigui el més pret possible i llavors si el veiem Albert, que segur que el disfrutarem tots.
0: Quins han estat els teus referents en el camp de jugadors?
1: Bueno, jo intento... Què dius, el primer nivell?
0: Sí, sí.
1: Bueno, jo em fixava molt, per exemple, abans en Sergi Busquets, no? És un referent que, bueno, tothom parla, jugador així de centre del camp, però et podria dir molts.
0: Però és més pivot, no? Perquè tu te veus més d'interior, no? Encara que tu tens bona planta, vull dir, tu podries ocupar també aquesta sensació per...
1: Sí, jo em fixava molt, a mi m'agradava molt el joc del Barça i em fixava molt amb ell. Els altres jugadors interiors en un perfil més baixet, més dinàmic, tal, però sí que és vera que, bueno, pues a dia d'avui, Pedri, crec que és el jugador que tothom voldria ser, no? Però ja et dic, centrant-nos en nosaltres, crec que, bueno, pues que hi ha nivell de sobre per fer les coses bé i segur que, bueno, pues que els resultats arribaran.
0: En què creus que pots millorar encara? Quin trobes que és el teu dèficit que pots millorar, que el míster te diu? Que...
1: Moltes coses, sobretot a nivell defensiu, crec que és on has dit tu que podem tenir més marge de millora, crec que podem fer una passa tots més, ser una mica més agressius, ser una mica més contundents, i bueno, però podria dir més coses, pues perdre menys bolles, intentar ser una mica més vertical a vegades, tirar més, moltes coses.
0: I ja per últim te torno a demanar per l'equip. La il·lusió aquí és tornar a pujar, ja són 4 temporades a Primera Federació, l'any passat va ser una mica més crítica la situació, no?, perquè es va lluitar per no baixar fins al final, les altres dues temporades es va lluitar per pujar, es va jugar a play-off. On veus l'equip, on voldries veure l'equip i on creus que podrà estar?
1: Jo crec que si estem al nostre nivell podem tirar cap a dalt com vulguem. L'intenció és arribar al millor nivell de cada un a nivell individual, que això ens faci arribar a un bon nivell col·lectiu, més del que crec que tenim ara mateix, que podem donar, i jo no vull posar una posició, no vull posar un objectiu. Jo crec que fent les coses bé i anant partit a partit, al final de temporada veurem on estem, que segur que serà positiu.
0: Volia demanar, no t'havia demanat pel míster abans d'acabar, no? Perquè, bueno, és un nou míster aquesta temporada, l'anam coneixent tots un poc, i no sé si a tu t'ha sorprès una mica... És cert que aquestes preguntes són una mica sempre compromeses, tant per ell quan li demanen per un jugador com pels místers, però alguna cosa que ens puguis comentar d'ell que t'hagi cridat l'atenció, no sé.
1: Bueno, jo el coneixia una mica ja de la cultura leonesa, l'any passat i tal, ja el vaig veure, sabia una mica el joc que tenia, jo ja vaig parlar amb ell abans de venir aquí, i les sensacions eren molt bones. Després vaig venir aquí pretemporada i el que havíem parlat és el que em vaig trobar una mica. No? Llavors, pues, parlar molt positivament, crec que l'idea que té concorda bastant amb la meva manera de jugar i amb aquesta part pues, molt content.
0: Molt bé. I esperem que acabi tot, també tots molt contents, no?, al final d'aquesta temporada. Bé, ara queda molt encara. Per exemple, començam en dissabte a l'Àguila, dues sortides seguides, s'està canviant la gespa de l'estadi de camises ara mateix. Un rival completament diferent als dos darrers filials, així que l'última et demano per aquest partit, perquè crec que serà un escenari molt diferent als dels dos darrers partits.
1: Sí, serà un escenari totalment diferent. Nosaltres l'afrontem pues, amb totes les ganes de competir, tenim moltes ganes de sumar de tres, i bueno, anàvem amb l'idea de des del minut 1 ser intensos, poder apretar, fer les coses bé i mirant les coses que hem fet d'aquest últim partit, pues millorar i poder pujar una mica el nivell.
0: Molt bé, moltes gràcies i que així sigui. Gràcies, Pedro.
2: Des de Can Mises, aquesta conversa de Víctor Sancho amb Pedro Ortiz, el gran referent de l'atac de l'Ou d'Eivissa, que juguen dissabte, com deia, al camp de l'Àguilas. 1:35.
3: Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
4: IB3 Ràdio és esport.
3: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears. Vuelve la Fira Marinera en el emblemático Port d'Andratx, días 17 y 18 de octubre. Todo un fin de semana dedicado al mar. Con stands náuticos, venta de embarcaciones de segunda mano, mercado artesanal, gastronomía marinera, exposiciones, actividades deportivas, actividades infantiles y mucho más. Encuentra toda la programación en redes sociales. Organiza Ajuntament d'Andratx. Colabora Ports Illes Balears i Marina Port d'Andratx.
4: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: De dilluns a divendres a les 5...
5: Jo conec en Quico Rivera.
6: Sube el mambo.
2: Quin nivell, Maribel.
5: Tenía un bolo como DJ. Y me va a decir, si vienes al bolo, tal, hacemos un vídeo, te pago 200 euros.
7: ¿A 200 euros?
8: Se podría haber sido un pan menos en Paquirri.
2: Pues para si eres fi de la Pantoja, como ha pagado 200 euros.
5: Y va a llenar ya, tal, no sé cómo, uno a mí, van a hacer el vídeo, van a empullar, tal. Y después de esa hora de reclamar, no, yo tenía el contacto del manager. Y el día siguiente, ¿qué pasa el día siguiente?
9: Yo ya no trabajo con él.
2: No.
8: Escolta'm una cosa, tu saps, és conscient que això, hi ha cadenes de televisió que pagaria molt de dobles per aquesta exclusiva?
5: Sí, sí, sí. I jo la dono que xiu-xiu.
8: Molt bé.
3: I bé, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: I bé, tenim el número, vull dir, el telefonem en directe.
8: Per favor.
2: Xiu-xiu. I li deim que te deu 200 euros.
5: Exacte, i li tornem a recordar.
3: I bé, tres ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio.

0: 38 minuts en directe, Esports3, com cada migdia a Ivetra Ràdio. Per la mare de bàsquet, aquest cap de setmana hi ha una nova jornada de FEB, la jornada 4. Demà la inaugura el Palmer, que jugui a les 8 a la pista del Guipúzcoa, i n'ha parlat ja el tècnic del Palmer, Íñigo Núñez.
1: Creemos que estamos muy lejos de nuestra mejor versión y en un porcentaje bajo con respecto a lo que podemos hacer. Estamos en medio de un proceso, como hemos repetido en muchas ocasiones, muchos jugadores que no conocían esta competición, muchos jugadores que disputan partidos en Europa por primera vez incluso, y sabemos que esto requiere un proceso, pero, como también he dicho otras veces, es un proceso que queremos acelerar al máximo. O sea, no, aquí no hay tiempo y la competición te empuja, ¿no?
0: El Palmer pot aconseguir demà divendres la tercera victòria d'aquesta temporada, només en 4 jornades, i ho farà, però, a una pista complicada i contra un rival complicat.
1: El año pasado pues disputó el playoff, que hizo una temporada absolutamente increíble. Han tenido que reconstruirse, pero bueno, creo que van a ser otra vez uno de los equipos fuertes de esta competición, y sabemos que el nivel del rival y la dificultad de la cita va a provocar que necesitemos seguro una versión muy buena de nosotros mismos para poder sacar la victoria, que es obviamente nuestro objetivo en el desplazamiento a Sant Sebastián.
0: I avui a hora baixa serà presentat el nou fitxatge del Palmer, Joan Sastre. El jugador mallorquí estava sense equip després d'haver acabat el seu contracte amb el Tenerife. Una incorporació de luxe per l'equip de Núñez.
1: Yo particularmente como entrenador me siento realmente afortunado de poder tener entre nosotros a Joan. Estoy súper contento de poder contar con él y también de poder tenerlo a mi lado para seguro ayudarnos en muchísimas cosas que no tienen únicamente que ver con el baloncesto, ¿no? Creo que su experiencia hemos de aprovecharla entre todos y bueno, creo que es un fichaje de proyecto, un fichaje de club y una grandísima noticia.
0: La presentació de Joan Sastre com a nou jugador del Palmer, que serà avui a les 6 al Palau d'Esport d'Inqui, que du precisament el seu nom. Com dèiem, demà jugador del Palmer, aquí Guipúzcoa a les 8, i dissabte a les 7:30 hi ha derbi de FEB a Menorca, bàsquet Menorca, Figuí, Mallorca, derbi de necessitats entre els dos equips de les Illes que encara no han guanyat cap partit aquesta temporada. El Menorca va perdre la darrera jornada a Palència i només ha jugat un partit a casa, això és vera, la jornada 2 que va perdre amb l'Alacant. La primera jornada va caure a Cantàbria per 69-68, un partit igualadíssim. Els detalls fins ara no han acompanyat l'equip de Javi Zamora, que espera poder sumar, això sí, dissabte la primera victòria a casa. En parlam amb el jugador del bàsquet Menorca, amb Iñaki Ordóñez. Iñaki, bon dia.
2: Bon dia, bona tarda.
0: Bona tarda. Difícil, no?, aconseguir els primers resultats.
2: Sí, ha estado muy complicado porque creo que hemos tenido 3 partidos que han sido, bueno, contra equipos muy, muy potentes de la liga, y bueno, creo que este finde es un partido muy importante para nosotros porque, sobre todo en casa, nos tenemos que hacer fuertes. Hemos sumado, cada vez estamos sumando más efectivos. Ayer ya llegó, se incorporó al equipo Jerónimo y creo que poco a poco estamos yendo a más, y creo que es lo importante, como nos decía el míster, que nuestro techo es muy alto y creo que este fin es un partido muy importante para nosotros.
0: Es veritat que només s'han disputat 3 partits, 3 jornades, estem a l'inici, no, d'aquesta temporada, però Iñaki, què et pareix que falta per guanyar?
2: Pues creo que conocernos mejor, ¿no?, entre los jugadores, porque somos un equipo muy joven, todos muy nuevos. Y creo que nos falta, pues, conocernos mejor, y creo que poco a poco lo estamos consiguiendo y cada vez se ve más complicidad en la pista, más facilidades para jugar, nos entendemos mejor, y creo que eso es muy importante a la hora de hacer un equipo, de construir un equipo, ¿no?
0: Com està l'equip? Perquè és veritat que han sentit Javi Zamora, no, a aquestes primeres setmanes. És un entrenador exigent, però que té molt clar, no, que té una bona plantilla. Com està l'equip?
2: Pues el equipo está muy motivado, con ganas de afrontar este partido del sábado, que sabemos que es muy importante. Y nada, con Javi yo también estoy teniendo, muy, muy a gusto, muy contento, porque lo deja todo muy claro, nos pone las cosas muy fáciles y nada, creo que está siendo, adaptación a la liga no está siendo fácil para mí, pero creo que con el staff y con todo el mundo, pues me está siendo más fácil, y creo que el equipo está con muchas ganas de este finde, ¿no?
0: Claro, Iñaki, la primera temporada amb el Menorca, arriba cedit del San Pablo Burgos, ets un jugador jove amb molta projecció, t'han vist amb la selecció, no? Com és que decideixes, no? Com te surt l'oportunitat d'aquesta sessió?
2: Bueno, pues a través de Javi, ¿no? Contactó conmigo en verano por teléfono y desde el primer momento pues me explicó el proyecto, me explicó todo y fue muy fácil por eso, ¿no? Porque Javi enseguida se puso en contacto conmigo y me habló y me explicó un poco todo y fue muy fácil.
0: Idò, a poc segur que arriben a aquests resultats. El rival precisament d'aquest dissabte tampoc no ha guanyat cap partit al Figui. Com prepareu el partit i què esperes, no?, d'un rival que arriben les mateixes necessitats?
2: Bueno, pues hace 2 o 3 semanas ya jugamos contra ellos, ya sabemos que los que son capaces, ¿no? Creo que está Jaume Lobo, por ejemplo, que el año pasado estuvo en Menorca, tienen varios jugadores de la línea exterior con muchos puntos y luego tienen un juego interior también muy potente, ¿no? Con mucho físico. Entonces sabemos que va a ser un partido muy, muy complicado, como lo son todos en esta liga, ¿no? Porque no te puedes relajar, porque si te relajas ya estamos viendo que no es nada fácil, que cualquier equipo te puede ganar. Así que creo que vamos a necesitar de nuestra mejor versión este sábado para poder ganar y sobre todo también el de la afición, ¿no? Que nos venga a animar, que ya el otro día contra Alicante ya vi, ¿no? De la
0: Sí,
2: pedazo de afición que tenemos y nada, creo que el sábado es clave también la afición para ayudarnos a ese sexto jugador que se dice, ¿no? Y nada, creo que los necesitamos y seguro que con su apoyo pues será más fácil.
0: El bàsquet a Menorca ho és tot per l'afició i sempre és un punt important. Ara tindreu més partits a casa i ho podràs comprovar. Moltíssima, moltíssima sort per aquest derbi, Iñaki Ordóñez, i moltes gràcies per atendre'ns.
2: Nada, a vosotros, muchas gracias a vosotros por este ratito y nada, nos vemos pronto. Un saludo.
0: Molt bé, moltes gràcies. 1:45. Continuem parlant d'aquest derbi de dissabte entre el Bàsquet Menorca i el Figui Mallorca. Ja ho heu sentit, el Bàsquet Menorca, que encara no ha aconseguit cap victòria aquesta temporada, i el Figui Mallorca tampoc. Encara costa que arribin els primers resultats positius per a aquests dos equips, i en parlant precisament amb un jugador del Figui Palma, que és en Sergi Huguet. Sergi, molt bon dia.
3: Hola, bon dia, com esteu?
0: Molt bé, ara en parlàvem precisament d'aquest inici de temporada amb Iñaki Ordóñez, jugador del vostre rival d'aquest cap de setmana. Encara no ha arribat la primera victòria, Sergi.
3: No, encara no ha arribat. Sí que és veritat que hem estat competint tots els partits, el primer partit el perdem en el darrer segon, i els altres pues, són rivals complicats, Cantàbria, que segur que serà un dels equips que acabarà per a dalt, i després jugar fora de casa sempre és difícil. Estem encara, tenim allà dins la coseta aquesta que saben que necessiten guanyar, que estem fent bé les coses però encara no està arribant la victòria, però confiem en el procés, estem fent una bona feina i això ens dona tranquil·litat.
0: Clar, tu ho explicaves, no? El darrer partit s'ha perdut a la pista de l'Oviedo, 99-86, la jornada 2 per 10 a Sant Mui, 76-88, contra precisament el Cantàbria, que ara ho deies, i la primera jornada, que ja va ser derbi, que se va decidir en el darrer segon amb el Palmer, 95-94. Tampoc no ha estat un inici fàcil a nivell de rivals.
3: No, no ha estat fàcil i també no sona com a excusa, no, si no vull que soni com a excusa, però els rivals també han estat molt acertats a tots els partits, el darrer partit contra Oviedo, crec que van ficar de 8 triples de 40, una cosa així, i no m'ha de servir com a excusa, o sigui, sabem que tenim moltes coses a millorar, moltes coses a treballar, però a la vegada, com t'he dit abans, estem tranquils perquè estem fent una bona feina, aquesta setmana hem fet una passa endavant, trob com a equip a nivell de feina en defensa i bueno, a nivell del dia a dia, que és el més important de tot, i sabem que estem en el camí, que la victòria arribarà prest.
0: Te volia demanar precisament com està l'equip, no? Perquè és un projecte que has de creure, que has de fer feina, i a vegades, no, quan no s'acaba de veure el seu resultat, costa una mica.
3: Sí, mem, lògicament tot ens agradaria guanyar i segur que ens donaria un poc més d'energia i un poc més d'alegria en el dia a dia, però l'actitud és exemplar de tots els jugadors, de l'estaf, de tot l'equip en general. Estem en el camí que toca, això és el que ens dona la tranquil·litat, sabem que els partits en aquesta lliga són molt complicats, que tots els haurem de lluitar i que, bueno, que estem en el bon camí i que fent bé la feina que estem fent aconseguirem els resultats.
0: Des que aquesta setmana heu fet una passa endavant, que li falta, no, en aquest equip per fer-la també a nivell de resultats, per aconseguir la primera victòria, com ho veus?
3: Jo crec que és cosa de temps, o sigui, estem en el camí que toca, tenim bueno, molts de jugadors també que és la primera vegada que estan a la Lliga i que mos han d'adaptar a l'equip, tota la plantilla és pràcticament nova, menys 3 o 4 jugadors, i això pues, necessita un temps d'adaptació, necessita un temps de veure-mos, de conèixer-nos a la pista, Per tant, jo crec que és una cosa de temps. Tenim molt de talents aquí, tenim molta gent jove, molta gent amb molta energia i molt de físic, i tenim el que necessitem per aconseguir les victòries, i que arribaran prest segur.
0: Clar, tu tornes a Mallorca aquesta temporada, no?, per sumar-te al Figo i després de, crec que són 6 temporades jugant fora. Com te surt una mica aquesta oportunitat de venir aquí i com està sense adaptació?
3: Bé, pues, aquest estiu vaig estar a Sant Martí i bueno, m'ha brindat aquesta oportunitat de poder tornar aquí. Jo estic encantat sempre d'estar a casa, de representar un equip de Silla, i sí que bueno, tot té les seves coses bones i les seves coses dolentes. He tingut unes experiències molt bones fora de Mallorca, ja he dut 6 temporades a nivell professional, i tot el que he après de fora, pues, amb un rol molt diferent del que vaig tenir quan vaig estar aquí quan era un júnior, tenint un rol més important, aportant més a l'equip, que és un poc el meu objectiu aquesta temporada.
0: Supos que des d'aquesta experiència, no, t'ho explicaves, són moltes peces noves que han d'encaixar en aquest equip, molts de joves que coneixen l'equip per primera vegada, fins i tot la categoria, i que des de la teva experiència d'aquestes darreres temporades els pots ajudar moltíssim.
3: Sí. Jo intento fer aquest esforç i ajuda a qualsevol jugador que trepitja aquesta lliga per primera vegada. Jo, per sort, ja duc 4 o 5 temporades en aquesta lliga i sé lo difícil que és, sé els rivals que hi ha, com lo dura aquesta competició. I bé, com t'he dit, estem en el camí i els jugadors que estan arribant estan fent un esforç gran i estic segur que aconseguirem una victòria prest.
0: No hem parlat d'aquestes darreres temporades des de que ets aquí, ets balears en aquest nou format, no, de primera FEB, i és vera que és una lliga que ho veiem cada any, que és de ser més disputades, de ser més igualades i que tot se decideix per detalls. Per cert, clar, el teu germà, Àlex Huguet, va viure 700, no?, amb el Figui a primera FEB.
3: Sí, ja ha estat aquí, va viure 700, a l'igual la segona FEB també és una lliga molt complicada,
0: Sí.
3: però sí, és que se veu amb el pressupost que hi ha a la lliga, hi ha molts d'equips que podrien estar jugant perfectament a ACB, o sabem que és una de les lligues, encara que sigui segona lliga a Espanya, és una de les top lligues d'Europa, i se veu cada partit, a tots els partits, qualsevol equip pot guanyar qualsevol, i bueno, això també és lo guapo de la lliga.
0: Sergi, clar, amb 4 jornades, 2 derbis, ho fa atractiu, també ho complica segurament una mica més. Vareu jugar el primer partit contra el Palmer a Son Moix, i ara derbi amb el Menorca Bàsquet a Menorca. Com analitzes aquest rival que, com explicàvem, tampoc no ha guanyat cap partit encara?
3: Bé, serà un rival molt dur. Té molts de jugadors amb molt de talent, molts de jugadors amb molta experiència també en aquesta lliga. Ja vàrem poder competir contra ells, de fet, a Menorca durant la pretemporada, que va ser un partit dur. I bé, al igual que nosaltres, sortiran a matar, sortiran a donar a tota la pista. A més, ells juguen a casa i estic segur que serà un partit molt dur. Però bé, sabem que fent nosaltres la feina que estem treballant, seguint amb aquesta dinàmica durant la setmana, tindrem moltes possibilitats de competir i de dur-nos el partit.
0: Sergi Huguet, jugador del Figui, moltíssimes gràcies per atendre'ns i moltíssima sort en aquest derbi.
3: Gràcies, gràcies a vosaltres.
0: Idò, dissabte a les 7:30, Bàsquet Menorca, Figui Mallorca. I, per cert, des de Menorca m'ho han fet saber, ara ja ho explicàvem també, que el club aprofitarà el derbi per homenatjar a Naia Llebrés, jugadora de la Salle Mahó, que va morir aquest estiu per una osteosarcoma. Es farà en aquest partit una recollida de fons que es destinarà a la investigació del càncer infantil. Recordant també, demà a les 8, Guipúzcoa Palmer, i avui presentació del seu nou jugador, del nou jugador del Palmer, Joan Sastre.
4: A IB3 Ràdio, Esports 3. IB3 Ràdio, Joc Net. Com pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre? Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a ine.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
5: Dissabte, a les 2:30, segueix amb Esport 3 en joc el futbol de segona divisió. Des de l'estadi d'Ipurua, Eibar, Reial Mallorca. Dani Toni!
6: Tot un partidàs que viurem en la màxima emoció.
7: Oh!
6: I en la l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
7: Però hem de veure aquest puntet de claridat més, d'aquest ritme més.
5: I en acabar, serà el torn de la primera federació amb el partit Àguiles Udeivissa. Fins a les 9 del vespre, el millor futbol a IB3 Ràdio.
8: El Diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
9: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
10: En Joan de fugir, i se va acostar allò fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
11: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
4: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Esports 3.
0: Una i 54, que vam aquest programa avui parlant de motociclisme, perquè el Mundial de Motociclisme Femení s'acaba ja aquest cap de setmana i en volen parlar amb la pilot mallorquina Paquita Ruiz, que ja és a Jerez per disputar, com dèiem, el darrer cap de setmana de competició. Paquita, molt bon dia.
12: Hola, molt bones, com esteu?
0: Molt bé, com està Jerez? Com està el circuit? Ja l'has vist?
12: No, encara no, estem fent un pot de turisme, hem dinat, hem agafat forces per anar ara ja directament de camí en el circuit. I començar la feina.
0: Darrer cap de setmana del tercer mundial que participes, com arribes?
12: Pues amb moltes ganes, la veritat. Crec que pot ser un gran cap de setmana, em dona un poquet de pluja i sempre en la pluja pues, és un poc loteria, no? Com se diu. Però moltes ganes, com sempre, i bueno, pues, al final és com la meva segona casa i amb moltes ganes de poder fer, sobretot, una bona carrera.
0: Clar, l'any passat ja mos ho explicaves, no? Quan t'arriba a Jerez, aquest terreny sí que ja el coneixes una mica més.
12: Clar, al final, aunque estiguin fora de la nostra illa, no? És un circuit que sí que normalment era més habitual i la veritat, pues, bueno, que també se nota, no? Al final, els resultats, els millors resultats se'ls vaig aconseguir, per exemple, l'any passat que vaig quedar quarta, i, bueno, vulguis o no, sempre pues, és un plus, és un poquet millor.
0: Has pogut fer test, no?, crec, fa unes setmanes.
12: Sí, després de 3 anys, la veritat que vàrem poder aconseguir fer un test, que, vulguis o no, duien des de juliol sense agafar moto, i, clar, tanta estona, pues, mira, vàrem poder venir 2 dies a provar, a fer un poquet de voltes i llevar-nos un poc sòxid, perquè feia molta estona i la veritat que va anar molt bé, o sigui, aquí és el que t'he dit, que té moltes ganes i crec que pot anar molt bé.
0: Setena, Paquita, amb 73 punts, com ho valores?
12: Bueno, la veritat que ha estat un any directament difícil, vam començar molt bé, amb una quinta posició, el que la següent carrera, pues, a Holanda va ser que me van donar per darrere i un campionat tan curt, tenir un 0 en el campionat és complicat, és molt difícil remuntar. Crec que estic un dècim o algo així en el campionat i he pogut anar remuntant. Estic sèptima, si no hi ha malament.
0: Sí.
12: I intentarem almenys si tot surt bé i com a molt podríem recuperar, crec que sexta. Però, bueno, això fins que no s'acabi no ho sabrem.
0: Hi ha en joc,
12: però amb molta gana.
0: Sí, encara hi ha en joc, no? Sobretot a sa part de dalt, que hi ha hagut un bon embull, no?, entre les primeres.
12: Sí, me pareix que sí, bueno, se decideix aquest cap de setmana, no sé si dissabte hi ha possibilitats i bueno, veurem què passa.
0: Hi haurà possibilitat fins al final, com diu na Paquita. Queden les dues darreres curses, estàs contenta en sa moto d'enguany?
12: Bueno, al final és una moto que duim 3 anys amb ella i vulguis o no, pues, com t'he dit, no he pogut fer tets i sempre he anat de carrera en carrera. L'he empleat poc dins lo que hi cap en comparació a les altres, però bueno, no és una moto que me sigui fàcil per jo, sobretot per el tema d'espès, és una moto de baixa cilindrada, no és el que jo estic acostumada a dur, i llavors se nota moltíssim espès, 15 quilos més que les altres, pues, al final és menys potència encara, i bueno, se me fa més difícil, però bueno, sí que és veritat que en guany hem millorat moltíssim, i crec que, bueno, en els temps i de més del circuit se nota. Estic més a prop de set de davant i, bueno, I veure, lo que ara que m'estava fent ella, mos han tornat a canviar la moto.
0: Sí, de cara a l'any que ve, sí. que se'n va a Yamaha, no? I que hi haurà...
12: Sí, però crec que pot ser millor per jo.
0: Sí?
12: És una moto més cilindrada, és més pesada. Crec que me pot anar millor. És molt més similar a lo que jo estigui duent.
0: Bones notícies.
12: Sí, Paquita, ja desitjant provar-lo.
0: Molt bé, te deixem que acabis bé aquest Mundial, aquest cap de setmana, en aquesta sisena o setena posició. És un orgull tenir una pilot mallorquina en aquest Mundial, 3 temporades, supos que l'any que ve també hi seràs. Si vols, la setmana que ve parlam un dia, fem una valoració final, no?, de com haurà anat. I parlant també de tots aquests canvis d'un Mundial que s'ha consolidat i que de cara a l'any que ve hi haurà canvis. Paquita Ruiz, moltíssima sort en aquestes darreres dues curses del Mundial a Jerez. Disfruta d'aquest circuit que t'agrada tant.
12: Gràcies, estem en contacte. Adéu.
0: Adéu, Paquita Ruiz. Com us explicàvem, tenim una pilot mallorquina que per tercer any consecutiu participa en aquest Mundial de Motociclisme Femení, que va costar molt que existís, que és, i que a poc a poc els pilots cada dia tenen més drets i més oportunitats per fer-ho millor. En el cas d'una Paquita, com us explicava, en tota la temporada només ha pogut fer un test. Continua amb el seu equip, amb sa mare, amb seu germà, i ben envoltada per finalitzar, com dèiem, un nou Mundial. Acaba aquest cap de setmana, seguirem el resultat, tant qui guanyi. De moment tenim Maria Herrera, que també és espanyola i que és primera, i Beatriz Neila, que és segona. I Paquita Ruiz, entre aquesta sisena o setena posició. Amb aquest Mundial de Motociclisme, posant punt i final al programa d'avui, vos deixam amb l'informatiu migdia i tornant demà a la 1. Adéu.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues.

0: Pere Joan Pons serà el nou delegat del govern espanyol a les Balears. El senador per Mallorca substituirà així Alfonso Rodríguez, que dimarts, recordem-ho, va anunciar la seva dimissió per centrar-se en la seva candidatura a la batllia de Càlvia. El relleu es preveu que es faci efectiu en el Consell de Ministres de dia 27. És un dels assumptes destacats de l'actualitat aquest dijous 15 d'octubre, l'acabem de confirmar, i en el qual el govern continua les reunions amb els diferents sectors econòmics afectats per l'encariment del combustible. Avui de matí ha estat el torn de pagesos i pescadors. Aquí l'executiu els reconeix la situació dramàtica que pateixen. Per això ha plantejat estendre'n el temps i ampliar el paquet d'ajudes per la guerra de l'Iran. Tot d'una vegada explicam amb més detalls totes aquestes qüestions. Abans, però, avançam altres títols de la jornada amb Juan Luis Marcos i Olivia Navarro. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Un detingut per l'incendi dins l'assentament de caravanes a l'aparcament de Son Hugo a Palma.
1: La policia encara manté la investigació oberta, però de moment ha arrestat aquest home de 30 anys com a responsable del foc, que no va causar ferits greus, però va cremar tres vehicles i ha deixat sense sostre quatre persones. Els serveis socials de l'Ajuntament els han oferit allotjament i a la resta de caravanistes els ha donat 48 hores per retirar qualsevol material inflamable de l'exterior dels vehicles.
0: Cau la compravenda d'habitatges també entre els estrangers.
2: Segons el Consell General del Notariat, el primer semestre de l'any, els estrangers varen fer 2.390 operacions de compravenda aquí a les Illes. És un 15% manco que l'any passat. En paral·lel, el preu del metre quadrat continua a l'alça, supera ja els 5.300 euros, que és un 9% més que un any i, de fet, el doble del de l'Estat.
0: Les pensions al centre del debat electoral.
1: Des de Brussel·les n'han parlat avui els dos candidats de PSOE i PP. Pedro Sánchez ha avisat que si el Partit Popular i Vox governen, les retallaran. Alberto Núñez Feijóo contesta que són innegociables i reitera que s'actualitzaran amb l'IPC si arriba a la presidència del govern després del 29N.
0: Felip VI demana col·laboració als territoris que formaven la Corona d'Aragó.
2: Ho ha demanat a les Balears, Catalunya, Aragó, la Comunitat Valenciana en la primera reunió per primera vegada en 15 anys del patronat del monestir de Santa Maria de Poblet. És una trobada que s'emmarca en el 750 aniversari de la mort del rei en Jaume.
0: A partir de les 2:30 arriba la informació més propera, arriben les edicions insulars. És moment ara de fer una ronda per saber els temes més destacats del dia. Eivissa ha entrat en fase epidèmica de grip. Carmen Cires, bon dia.
3: Bon dia, així és l'única illa de les Balears on ja se superen els 50 casos per cada 100.000 habitants. Un repunt que coincideix amb el final de la temporada turística. El govern torna a insistir als ciutadans en la importància de la vacunació. Avui s'ha iniciat la campanya als centres educatius.
0: A Menorca, el sostre màxim de 120.000 vehicles fixat pel Consell és excessiu per garantir una mobilitat sostenible a l'illa. Axel Camarasa, bon dia.
4: Bon dia, ho assegura Joana Maria Petrus, és professora d'anàlisi geogràfica de la UIB. Explica que l'experiència de les altres illes fa que molt probablement el nombre de vehicles permès es vagi modificant a mesura que es vagin coneguent també les dades de quants cotxes arriben a l'illa, de quina tipologia són i a l'ús que se'ls dona. Adverteix, a més, que els vehicles dels residents també congestionen.
0: A Mallorca, l'esdeveniment gastronòmic de Palma torna enguany amb 42 bars i restaurants participants. Guillermo Ortego, bon dia.
5: Bon dia, són 8 restaurants més que l'any passat i 5 rutes diferents. L'edició 21 tindrà lloc del 4 al 8 de novembre i el concurs dos dies abans, el dia 2, al Palau de Congressos de Palma, amb un jurat format per reconeguts xefs i barmes nacionals i internacionals.
0: En els esports, Marta Sampas, bon dia.
6: Bon dia.
0: El Mallorca, reforçat després de la victòria de la darrera jornada, afronta una de les visites més complicades de la temporada.
6: Aconseguir una nova victòria dissabte contra l'Eibar i Purua acostaria els vermells a les posicions d'ascens directe i retallaria distàncies davant un rival directe. L'entrenador del Mallorca, Luis García, ha parlat avui en roda de premsa prèvia al partit i assegura que l'equip, tot i el triomf contra les Palmes, no es relaxa i en vol més. El tècnic podrà comptar finalment amb Pablo Torre i amb Sumaoro, el primer recuperat del procés víric que ha patit aquesta setmana i el segon amb milloria de les seves molèsties físiques.
0: Temps encara tranquil a les Balears, que esperen un important canvi de cara a diumenge. Quina serà la previsió per les pròximes hores? Marc Caldentey, bon dia.
7: Bon dia, continuem amb ambient variable i per avui cap vespre tindrem estones de sol, però també amb el creixement d'aquests núvols que ja són presents i de manera molt puntual i feble poden deixar qualque brusca. Insistim que si arriba a caure serien fenòmens molt localitzats. El vent continua bufant en general de manera molt feble, de component nord cap a Menorca i nord de Mallorca, i més variable a la resta. Per tant, una situació marítima també tranquil·la, amb termòmetres que no canvien. Valors que ara mateix et situen entorn dels 26-27 graus i de manera puntual tornarem a arribar als 28. Per demà divendres no esperem canvis, encara continuarem amb aquest ambient relativament tranquil, amb estones de cel mig tapat, difícilment, però, amb precipitació, tampoc canvia la temperatura, a l'espera dels canvis que arribarien ja al cap de setmana, sobretot amb vista a diumenge.
0: Bernat Nadal és al control tècnic, són les 2:06.
8: IB3 Ràdio, informatiu migdia.

0: Ho dèiem en portada, Pere Joan Pons serà el nou delegat del govern espanyol, segons han confirmat fonts del Partit Socialista. El senador per Mallorca substituirà així Alfonso Rodríguez, que fa dos dies va anunciar que abandonava el càrrec per centrar-se en la seva candidatura de cara a les eleccions locals de Calvià. Marta Puyalto.
1: Sí, el relleu es preveu que sigui efectiu al Consell de Ministres del dia 27 d'octubre. Pere Joan Pons, nascut a Palma, és llicenciat en Ciències de la Informació i en Dret, actualment és senador per Mallorca, vicepresident de l'Assemblea Parlamentària de l'Organització per la Seguretat i la Cooperació a Europa, l'OSCE, i membre de l'executiva del Partit Socialista aquí a les Balears.
0: D'altra banda, el Partit Socialista posa damunt la taula el nom de Catalina Cladera per ser una de les candidates al Senat per Mallorca. El PSIC confia tancar l'acord amb Més a les pròximes hores. Són moviments de cara a aquesta campanya electoral, davant la qual els socialistes surten a guanyar, diuen, en unes eleccions en les quals creuen que hi haurà una participació històrica que permetrà revalidar a Espanya un govern d'esquerres. Francina Armengol ha presentat avui a Palma la llista de la candidatura que encapçala, en aquest cas, Marta, al Congrés.
1: Sí, a la presidenta de Cambra Baixa l'acompanyen el menorquí Marc Pons com a número 2 i la eivissenca Milena Herrera de número 3. Per Armengol, el PSIC representa la il·lusió davant la foscor de les dretes, diu, i per això confia que es dispari la participació i que sigui rècord.
2: Volen que la gent vagi a votar, que la gent participi en democràcia, no com el que està fent la dreta, que intenta alterar censos electorals perquè hi hagi gent que no vagi a votar. O sigui, els nets dels franquistes puguin votar, els nets dels exiliats republicans no puguin votar.
1: Armengol s'ha mostrat convençuda que, pel que fa a les llistes del Senat, hi haurà acord per presentar-se de forma conjunta a les quatre illes amb altres partits d'esquerres, com ara Més o Gent per Formentera.
2: Els socialistes de les Illes Balears estan plenament convençuts de que aquestes negociacions en el Senat han de fructificar de forma positiva. Jo el que li puc dir és que no quedarà per nosaltres.
1: En total hi ha en joc 6 senadors, 3 per Mallorca, un per cada una de la resta d'illes, inclòs Formentera, que per primera vegada tindrà representació.
0: Això és pel que fa al joc dels noms de cara a les llistes electorals, però pel que fa al contingut de la precampanya, avui està molt centrada en l'enfrontament entre el PSOE i el PP sobre les pensions. Des de Brussel·les, Pedro Sánchez ha avisat que si el Partit Popular i Vox governen, la retallarà.
1: El president espanyol ha afirmat que el sistema públic de pensions és sostenible i ha promès incrementar conforme a l'IPC abans que acabi l'any, tot i que el govern estigui en funcions.
3: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. Y me va a permitir, además, que, en fin, traslade mi perplejidad por vídeos que ahora están circulando en redes de personas que claramente afines o bien al Partido Popular o bien a la ultraderecha, o bien portavoces del Partido Popular o bien portavoces de la ultraderecha, que abiertamente dicen que o bien van a recortar las pensiones, que el sistema de reparto es un sistema que está a punto de colapsar.
0: També des de Brussel·les, Alberto Núñez Feijóo ha contestat que les pensions són innegociables. Reitera que s'actualitzaran amb l'IPC si arriba a la presidència del govern espanyol després del 29N.
1: Feijóo ha volgut tancar de manera contundent el debat obert sobre aquesta qüestió en plena precampanya electoral després de les polèmiques declaracions de la portaveu dels populars, Esther Muñoz, qui va assegurar que el sistema públic de pensions actual col·lapsarà i rebentarà.
4: Les pensions són innegociables i ja, se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda. Y si hay alguien que no tiene credibilidad en materia de actualización de las pensiones, es el señor Sánchez.
0: I sembla allunyar-se la possibilitat d'una candidatura única a l'esquerra del PSOE en poc més de 24 hores perquè s'acabi el termini per registrar coalicions electorals per als comicis. Podem admet que un acord en front ampli a Madrid i a Barcelona és molt difícil. I encara en la crònica política avui destacar la imatge que ha deixat la reunió del patronat del Reial Monestir de Poblet, a Tarragona, del qual les Balears són membres. El rei Felip VI ha presidit la trobada i ha demanat cooperació a les comunitats implicades, és a dir, a les Illes, a Catalunya, a la Comunitat Valenciana i Aragó.
1: Ha estat la primera reunió del patronat del monestir en 15 anys i, a més, dels presidents autonòmics de les quatre comunitats, que en el seu dia formaven la corona d'Aragó, i ha assistit també el ministre de Cultura, Ernesto Urtasun. Felip VI ha assenyalat que els quatre territoris comparteixen reptes comuns en diferents àmbits i s'hi obre un enorme espai per al diàleg i la posada en comú d'idees. Ha reivindicat que tant les Balears com Catalunya, la Comunitat Valenciana i l'Aragó són inseparables de la realitat d'Espanya.
5: Así que con el patrimonio como pretexto, con la cultura como punto de partida, os animo a que como patronato deis continuidad a todo ese entramado de relaciones e intereses comunes que fue en su día el núcleo de este monasterio.
1: La presidenta Provenç ha defensat que els quatre territoris comparteixen una història i un patrimoni cultural que cal preservar i transmetre a les futures generacions.
6: Esta reunión debe marcar un punto de inflexión, un paso adelante, para reforzar el apoyo institucional a la comunidad monacal y dotar de mayor estabilidad y continuidad a los esfuerzos necesarios para conservar este incalculable legado.
1: A la trobada s'ha acordat recuperar les reunions anuals del patronat.
7: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
8: No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
7: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Ho dèiem en titulars, ha estat detingut el sospitós d'incendiar una caravana a Son Hugo. La Policia Nacional ha arrestat un home d'uns 30 anys com a presumpte responsable del foc que ahir va cremar aquesta caravana i va afectar dos vehicles més a l'aparcament de la instal·lació esportiva de Palma.
9: Després de diverses gestions ràpides, els agents varen identificar el sospitós i el varen detenir a darrera hora d'ahir. La investigació, però, continua oberta. Ara mateix es fan diligències per aclarir els fets. La principal afectada va explicar inicialment als investigadors que la seva exparella, que té un ordre d'allunyament i una pulsera localitzadora, l'havia amenaçat diverses vegades de calcinar la seva caravana, tot i que en un primer moment sí que s'apuntava que el presumpte autor podia ser aquesta exparella de la dona que vivia a la caravana on es va iniciar el foc. Finalment, la Policia Nacional ha confirmat que l'arrestat no té res a veure amb la denúncia per violència masclista.
0: Parlem d'un succés puntual registrat en un assentament de caravanes creat a la ciutat per mort de l'emergència habitacional. En aquest sentit, Més per Palma ha expressat avui la seva preocupació perquè Cort pugui fer servir com a excusa l'incendi per desallotjar les caravanes.
9: I per això la formació exigeix l'equip de govern que garanteixi la seguretat de les persones afectades i que no aprofiti aquest incident per impulsar una nova expulsió de persones sense alternatives d'habitatge. Neus Trullol n'és la portaveu.
10: Si es Esbarla Martínez i el Partit Popular volen acabar amb els assentaments de caravanes, han de garantir habitatges dignes i assequibles, en lloc de defensar els interessos dels fons voltor. Avui, per desgràcia, el principal desnonador de Palma és el seu propi batle. Ja ho va fer amb l'antiga presó i no volen que ho tornin a fer amb Son Hugo.
9: L'Ajuntament, per la seva banda, demana als residents que retirin les bombones i qualsevol altre material inflamable. També que netegin la part exterior. És una tasca que, de fet, ells mateixos ja han iniciat els ocupants.
0: I en aquest context, avui la Xarxa Europea per la Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social ha constatat que l'habitatge és el principal factor d'empobriment dels ciutadans de les Balears.
1: EAPN ha presentat a Madrid un informe amb dades per territoris que demà, amb motiu del Dia Internacional contra la Pobresa, l'entitat a les Balears ampliarà, però de moment ja es pot avançar que les illes redueixen al 15% la taxa de pobresa de la població, el valor més baix dels informes que fa cada any aquesta xarxa. Bàsicament, s'afirma que els indicadors de les illes no són els pitjors i que l'habitatge sí que és el principal problema de la ciutadania.
0: 2:16, continuem parlant d'habitatge. I és que s'enfonsa la compravenda de pisos i cases a les Balears per part d'estrangers amb nivells inferiors als registrats durant la pandèmia en un context de preus que continuen disparats. Són dades oficials publicades avui pel Consell General del Notariat referents al primer semestre de l'any i que reflecteixen que durant aquest període s'han efectuat 2.390 operacions, un 15% manco que l'any passat. La caiguda s'explica potser perquè el preu del metre quadre continua sense topall, supera, Olivia, els 5.300 euros, és un 9% més en un any i duplica la mitjana estatal que se situa en 2.600.
9: Si ens fixem en el nombre concret de transaccions, hem de dir que la baixada és similar a la que s'ha registrat la resta de l'Estat, un 13% en el cas d'Espanya. De fet, d'aquestes 2.390 operacions que es varen tancar a les Balears fins al juny són inferiors a les del segon semestre del 2020, és a dir, amb el mercat en aquell moment paralitzat a causa de la pandèmia. Després d'aquesta crisi, les operacions es varen remuntar fins a mantenir-se estables en les 3.000 semestrals aproximadament entre 2023 i 2025, però a partir d'aquest punt del 25, la gràfica cau fins a aquest mínim que s'acaba de registrar ara. El que no ha deixat de créixer, però, en paral·lel, ni tan sols per la pandèmia, han estat els preus. S'han disparat fins al màxim històric actual. Es registra amb 5.340 euros per cada metre quadrat. Són 450 més, només per un metre quadrat, que fa només un any. Pel que fa a la nacionalitat dels compradors, la majoria aquí a les Illes era de nacionalitat alemanya, seguit d'italians i de britànics.
0: I en tot aquest context, el govern ha resolt el cinquè pagament de les ajudes per al lloguer d'habitatge de 2025 i suma fins ara pagaments de prop de 9 milions d'euros, unes ajudes que han arribat a prop de 3.700 beneficiaris a la comunitat.
1: 2.700 d'aquests han anat a parar a Mallorca, 640 a Menorca i només 230 a Eivissa i 46 a Formentera. Recordem que, d'acord amb les condicions establertes pel Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana en el Pla Estatal d'Habitatge, en aquesta convocatòria les ajudes cobreixen lloguers de fins a 900 euros al mes, com a màxim, una quantia que deixa fora molts de beneficiaris possibles, sobretot a les pitiduses, on els preus són encara més alts.
0: Això pel que fa al lloguer, en les pròximes setmanes, segons ha pogut saber IB3 Ràdio, el govern pagarà els primers ajuts a la compra d'un habitatge per a les persones de fins a 40 anys. És la previsió que maneja la Conselleria d'Habitatge, que en dos mesos i mig ha rebut prop de 900 sol·licituds per acollir-se a aquestes subvencions de 10.000 euros.
9: I per Illes, 790 provenen de Mallorca, 58 de Menorca, 24 a Eivissa i una de Formentera. Entre els requisits, es demana haver residit a l'arxipèlag un mínim de 5 anys. El director general d'Habitatge, Quico Reinés, ha explicat que enguany a més es dedicarà 1 milió d'euros a aquesta línia d'ajudes en la previsió d'incrementar el pressupost si fos necessari.
11: Estem molt satisfets per aquesta bona acollida que ha tingut aquesta línia d'ajudes que complementa altres mesures del pla de xoc. Aquesta alta demanda de les ajudes durant les primeres setmanes des de l'obertura del termini confirma l'interès que ja havia suscitat aquesta convocatòria que es va anunciar. I, de fet, des del primer moment ja s'havia treballat amb la perspectiva que la dotació inicial es pogués ampliar.
0: Són les 2:19.
7: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Ho avançàvem en titulars. El govern es planteja estendre el paquet d'ajudes per pal·liar els efectes de la guerra a l'Iran al sector primari davant la dramàtica situació que pateix per l'encariment dels combustibles. Ho ha suggerit avui l'executiu en una reunió que han mantingut el vicepresident econòmic Antoni Costa i el conseller d'Agricultura Joan Simonet amb el sector dins la ronda de trobades que tenen lloc per analitzar la situació davant l'augment de la inflació.
9: El gerent de la patronal agrària Saja, Xisco Salvà, ha explicat que els costos de producció han patit un encariment progressiu els darrers 7 mesos i ara temen que es converteixin en estructurals. Per això han demanat l'executiu que faci força perquè la PAC, que són aquestes ajudes financeres que atorga el sector a la Unió Europea, compensi també la insularitat.
12: L'IVA Balears suposa més o manco un 30% més que la resta de la península i que aquesta PAC reconegui exactament les particularitats de tots els agricultors de les Balears i que tots aquells puguin entrar dins el sistema de les properes ajudes de la PAC del període 2028-2034.
9: El secretari general d'Unió de Pagesos, Sebastià Ordines, ha explicat que des que es va iniciar la guerra hi ha explotacions amb pèrdues molt greus de fins al 50%, a les quals també s'ha de sumar uns costos inassumibles per l'encariment del combustible. Per això reclama que, a més de que el govern prevegi noves ajudes, faci complir també la normativa que ja existeix.
13: La llei que obliga a consumir un 3% de producte local, aquesta llei no se fa complir per una senzilla regla de 3. És a dir, si venen més turistes i augmenta la partida de manutenció, totes les explotacions agroalimentàries n'haurien de donar compte d'aquest augment de ventes. Això no està passant, ve més gent, gasta més en menjar, però totes les explotacions agràries facturen menys que l'any passat.
9: I una veu més, la del vicepresident de la Confraria de Pescadors, José Antonio Castelló, que ha assegurat que la perspectiva del sector va en paral·lel a la dels agricultors i ramaders i per aquest estiu, de fet, ha explicat hi ha hagut barques que no han sortit a la mà alguns dies perquè pels costos no els era rendible.
14: Ha pujat el petroli un 100% en el nostre cas, han pujat tots els subministres que també han augmentat de preu una barbaritat i bé, la radiografia és dramàtica en aquest aspecte. Hi ha hagut barques que han estat aturades en plena temporada, que és quan els preus més alts estan per poder mantenir els preus i aminorar el consum una mica.
9: El govern, per cert, ha informat just avui que ha resolt el quart pagament de les ajudes al sector de transport derivades, en aquest cas, del primer paquet per la guerra a l'Orient Mitjà. Han estat un total de 617 subvencions per 6,2 milions d'euros. Un sector, per cert, el del transport, que també continuarà avui la ronda de reunions del govern.
0: Pendents, idò, de nous ajuts per al sector primari, mentre el Fogaiba abonarà demà prop de 18 milions d'euros de la bestreta de la PAC 2026 per aquest mateix sector. Són 8 línies d'ajudes a la renda agrària i al sector ramader. Aquesta partida, segons l'executiu, permet al sector disposar d'una part dels ajuts abans de la liquidació de la campanya per afrontar les despeses de les explotacions.
9: El pagament arribarà a més de 4.000 agricultors i ramaders de les illes, inclou ajudes bàsiques a la renda per a la sostenibilitat, també, però, el complementari redistributiu per a explotacions petites i mitjanes i la subvenció per a joves agricultors. Per illes, els ramaders i agricultors de Mallorca, que són més de 3.500 en total, rebran el gruix de les ajudes, 14 milions d'euros. A Menorca seran 400 els beneficiaris, a més de 3 milions i mig, seguits de 177 a Eivissa, als quals es destinarà 175.000 euros, i finalitzen 32 pagesos de Formentera, que rebran més de 40.000 euros.
0: La campanya de prevenció d'incendis forestals d'aquest estiu acaba avui amb 72 sinistres i un total de 32 hectàrees afectades malgrat les altes temperatures i la sequera. Tot i que se n'ha registrat un lleuger augment respecte de l'any passat, el govern en fa un balanç positiu.
1: La ràpida intervenció dels equips d'emergència ha estat clau per limitar els danys d'uns incendis que, en més del 90% dels casos, estan causats per l'home. El conseller de Medi Natural, Joan Simonet, ha demanat a la població mantenir la prudència i la prevenció perquè el risc d'incendis continua tot l'any.
15: L'any passat sí que va ser una cosa que crec que va ser el mínim any que vàrem tenir incendis de 20 anys. Enguany és un poc més, però segueix estant en molt bones condicions. I més, sabem el que està passant a la península amb aquests incendis ja de quinta generació.
1: Simonet ha valorat positivament que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, hagi sol·licitat a la Unió Europea crear una base aèria regional a Mallorca per tal de combatre els incendis forestals a la Mediterrània Occidental, a més d'un centre d'excel·lència especialitzat.
0: En clau laboral, un tribunal admès a tràmit un recurs del sindicat STEI que reclama que els docents percebin les pagues pendents de dos complements salarials. El contenciós administratiu número 1 de Palma fa aquesta primera passa i a partir d'ara haurà de resoldre el fons de la qüestió.
9: Es tracta del complement de comunitat autònoma i també de carrera professional. El secretari general de l'STEI, Miquel Gelabert, diu que queda pendent el pagament de dues pagues anuals d'aquests dos complements. És una quantia que pot arribar als 1.240 euros anuals. A més, el sindicat reclama que retornin les pagues pendents dels darrers 4 anys.
16: Ja hem iniciat la via contenciosa que han d'esperar els ritmes que du la justícia i, per exemple, aquí la citació seria el 28. El que normalment l'estratègia de l'administració és guanyar temps. És a dir, perquè aquí parlant també de quanties que són considerables.
9: El sindicat STEI també fa la mateixa reclamació per la via judicial pels treballadors de l'IB Salut i pels serveis generals de la comunitat autònoma a través de dues demandes.
0: I del sector educatiu passem al turístic. La digitalització i els viatges autoorganitzats han canviat el perfil dels usuaris de les activitats turístiques a les Balears. Així ho ha explicat a l'informatiu Matí Rafael Duran, director de l'Associació Balear, que aglutina el 90% d'aquests serveis just quan se celebren 25 anys de la seva creació.
1: Durant a repassar l'evolució del

0: Són les 2:27 minuts pràcticament. Fem una petita aturada i tornem amb l'actualitat estatal internacional.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
3: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs en part o en totalitat.
4: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
3: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
4: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
3: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
2: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
1: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: El papa Lleó XIV evoluciona de manera favorable i ja ha començat a caminar i a fer fisioteràpia respiratòria. El pontífex continua ingressat al Policlínic Gemelli de Roma, on va ser operat dimarts d'un càncer de pulmó. Fonts Vaticanes han informat avui que el Sant Pare ha passat una bona nit, s'ha aixecat i ha pogut berenar amb normalitat.
5: Segons el darrer comunicat oficial difós per la Santa Seu, tant les analítiques de sang com la radiografia de tòrax que li han fet avui mostren valors totalment correctes per a aquest tipus d'intervenció. Mostra d'aquesta millora és que el pontífex, fins i tot, va celebrar ahir capvespre la missa de la desena planta d'aquest hospital. La previsió del Vaticà és que el papa romangui ingressat durant prop d'una setmana, per la qual cosa s'han cancel·lat tots els seus compromisos oficials fins al pròxim 20 d'octubre.
0: Altres assumptes del dia. La Universitat Complutense de Madrid condemna les càrregues policials d'ahir que varen deixar 5 detinguts i múltiples ferits.
6: La institució universitària ha informat que no va demanar en cap moment la presència policial al campus. De fet, la delegació del govern de Madrid ha comunicat que la mateixa Policia Nacional va actuar després de rebre telefonades que alertaven que s'havien tallat carrers i que hi havia persones encaputxades.
0: L'Audiència Nacional decidirà si obre o no una investigació contra el cantant Julio Iglesias després de la querella per assetjament i agressió sexual presentada per dues ex-treballadores.
6: La Fiscalia ha canviat el criteri que va fer que el gener d'enguany s'arxivés la denúncia de les dues dones per falta de jurisdicció perquè els fets es varen produir presumptament l'any 2021 a República Dominicana i les Bahamas. Des del primer moment, Julio Iglesias ha negat els fets.
0: I encara un apunt, un pescador ha trobat avui el cos sense vida del nin que va desaparèixer a Granollers, a Barcelona, fa 10 dies durant el temporal de pluges a Catalunya. El cos ha estat localitzat a la mà entre Castelldefels i Sitges. Arribarem així a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.

0: Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
1: Són les 2:30. Bon dia. El sector hoteler incorpora la tecnologia. Laura Marcos, bon dia.
2: Bon dia. Amb una ocupació mitjana del 82% durant el 2025, els establiments turístics se centren a millorar l'experiència del client i la productivitat dels treballadors servint-se d'eines com la intel·ligència artificial.
1: Malestar a l'escola Liceu de Marratxí per un abocador il·legal.
2: Els veïnats, la direcció del centre i l'Associació de Pares i Mares d'Alumnes denuncien la inhibició de les institucions per solucionar la situació.
1: Tapalma torna enguany amb 42 bars i restaurants participants, 8 més que l'any passat i 5 rutes diferents.
2: Aquesta 21a edició de l'esdeveniment gastronòmic tindrà lloc del 4 al 8 de novembre i el concurs dos dies abans, on es triarà la millor tapa. Serà el 2 de novembre al Palau de Congressos de Palma amb un jurat format per reconeguts xefs i barmans nacionals i internacionals.
1: Tot d'un en parlam d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per aquest motiu, connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanas. Bon dia.
3: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la via de cintura, a l'altura del cementeri, fins a l'altura de l'incorporació cap a l'autopista d'Inca, en sentit aeroport. També trobaran tràfic lent a les arribades.

0: Palma, tant des de l'autopista d'Inca com des de l'autopista d'Andratx i a la carretera de Valldemossa. I ja el que són la resta de principals carreteres de Mallorca, troben tràfic fluid i sense incidències. Això està pel moment. Molt bon dia.
1: Gràcies, Juan. Amb Bernat Nadal, el control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
2: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
3: IB3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. IB3, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
4: Pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre. Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
2: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Ho dèiem en titulars, la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca i l'Institut Tecnològic Hoteler han celebrat avui a la platja de Palma una jornada pràctica per mostrar com les dades i la tecnologia ajuden a millorar el servei al client, generar ingressos i també organitzar el treball en els establiments hotelers.
5: La jornada que ha tingut lloc a l'Hotel Laubamà de Palma s'ha centrat en diversos àmbits d'aplicació, com la personalització de l'experiència de l'hoste, la digitalització dels processos interns i també les noves aplicacions de la intel·ligència artificial. La presidenta de la Federació Hotelera de Mallorca, Maria José Aguiló, ha destacat que l'objectiu és promoure la innovació en el sector hoteler.
6: I esperam que aquest aprofitament de la jornada se consolidi i ens permeti fer front als reptes que té la nostra comunitat, no només des del punt de vista de l'empresa, sinó també des del punt de vista de la destinació, perquè avui estem enfocats no tan sols a la col·laboració privada-privada, sinó també público-privada.
5: Durant la jornada s'han presentat casos en què l'aplicació de la tecnologia en el negoci turístic ha estat un èxit. Un dels ponents ha estat el responsable de transformació digital i intel·ligència artificial d'ITH, Pedro Fernández.
7: Aumentar su contribución a la economía, a su mayor inteligencia turística, aplicar diferentes herramientas como no puede ser la inteligencia artificial, pero también otra tecnología que tiene que estar presente en la operativa hotelera para mejorar su negocio hotelero.
5: Entre els assistents, també més de 50 alumnes del grau de direcció hotelera i de l'FP d'allotjament turístic de l'Escola d'Hoteleria de les Illes. El director acadèmic de l'escola, Aitor Martínez, ha assegurat que és una oportunitat per posar en contacte l'alumnat amb el mercat laboral.
8: Ara m'orden per passadís, no, això és el futur, no, això és el present. Tenim molt clar que és el present i que els nostres estudiants ara mateix són el present perquè d'aquí un parell de mesos ja estaran fent pràctiques a hotels i ho podran tocar de primera mà.
5: Martínez ha afegit que l'Escola d'Hoteleria està posant en marxa el pla d'estudis per oferir un màster de tecnologia de dades en el sector turístic.
1: Ho deien també al començament, un abocador il·legal al llindar del terme municipal de Palma afecta l'escola Liceu de Marratxí. Els veïnats, la direcció del centre i l'Associació de Pares i Mares d'Alumnes denuncien la inhibició de les institucions per solucionar la situació.
5: Cremen pneumàtics i restes de fems que afecten les pistes de l'escola i ho fan a plena llum del dia. L'Associació de Veïns, la Direcció del Centre i l'Associació de Famílies han denunciat el fet a l'Ajuntament de Marratxí i de Palma, les dues policies locals i el Seprona de la Guàrdia Civil. Anaïs Mint és la vicepresidenta de l'AFA al Liceu.
9: En les darreres setmanes han hagut de desallotjar un parell de vegades el pati, els nins corren per aquí i quan avisen que ja comença a haver-hi fum, sol arribar al pati, molesta i els infants se n'han d'anar o al gimnàs o a les aules. És un problema pels infants de l'escola i pels veïnats.
5: Només el torrent separa l'abocador il·legal de l'escola. Insalubritat, aparició de rates i el fum dens que hi ha quan hi ha una crema incontrolada de pneumàtics afecta els infants que es troben al pati o a la classe d'educació física. Això obliga a retirar-los del pati, un fet que no entenen, que no se solucioni i que ja fa 8 anys que s'allarga. Iago Barceló és el director del Liceu.
10: I me demanen jo, quan vaig pel pati, què fas, si crides la policia, i jo els intento explicar que sí, però que no correspon a jo, jo no puc anar allà a dir-los que no facin foc, no? Però és veritat que estan una mica incompresos, és a dir, ho veuen, tothom veu que això està passant i ningú fa res, i estan un poc, no entenen com així, les autoritats no actuen.
5: L'Ajuntament de Palma ha explicat a IB3 Notícies que la parcel·la és de titularitat privada, però que hi ha un expedient administratiu obert. A més, el Servei de Controladors Mediambientals té l'espai vigilat i ja ha fet diverses inspeccions. Tot i això, afegeix que, com que és un terreny privat, correspon al propietari mantenir la parcel·la neta.
1: Canviem de qüestió. Robatori insòlit al cementeri de Llucmajor. Els lladres s'han enduit una imatge d'un Crist de coure d'una tomba. És de grans dimensions i pes i l'han hagut de tallar amb una radial. La Guàrdia Civil investiga els fets.
5: De la creu ha desaparegut la imatge d'un Sant Crist d'un metre i mig d'alçada que hi era des de 1969. Es veu perfectament que hagueren de tallar les subjeccions amb una radial. Pertany a una tomba familiar al cementeri de Llucmajor i la propietària ja ha denunciat els fets a la Guàrdia Civil. Al cementeri no hi ha càmeres de vigilància i tot i que l'Ajuntament diu que la policia local hi fa rondes, els veïnats es queixen de la falta de seguretat.
11: També ha puestos que han llevat cerami, han llevat coses d'aquestes.
12: Tienen zonas y ahora les ha pegado por el cementerio. La próxima vez veremos a ver dónde pegarán.
5: Però aquest no és un robatori qualsevol. La talla feta de coures de grans dimensions i pes i ha fet falta molta força per endur-se-la. Els llucmajorers no entenen com ha passat.
13: Es robar una estàtua que no la pueden vender en ninguna parte. Esto es por hacer el gamberrismo, no hay otra cosa.
14: Ya en los cementerios que no respeten ni a los muertos es increíble.
15: Claro, un sacrilegio y que son un cementerio bastante.
5: Tot i que els fets s'han denunciat fa uns dies, no se sap quan es varen produir perquè la propietària no anava al cementeri des del mes de juliol.
1: 2:38 per la mare de les persones en ceguesa que utilitzen el transport públic, concretament dels autobusos urbans. Això és el que la Fundació 11 ha explicat avui a un grup d'alumnes del grau de dependència de l'Institut Ramon Llull de Palma amb una activitat, cerquen fomentar el respecte cap a les persones amb discapacitat.
5: Com una persona cega ha d'accedir a un autobús? És el que 25 estudiants d'un grau de dependència de l'Institut Ramon Llull han experimentat avui amb l'objectiu d'entendre quins obstacles tenen a l'hora d'esperar, pujar i baixar del transport públic. Xisca Muñoz és la presidenta del Consell Territorial de l'ONCE a les Illes.
16: O eres de simulació i antifassos i bastó. Hi ha gent que no s'aixeca del seient.
5: Els alumnes s'han sorprès de les sensacions que han tingut i han pogut comprendre quin paper tenen també com a ciutadans.
17: Te lo pones que no ves nada, al principio da impresión.
18: Siempre he intentado ayudar como diciendo, perdone, hay una señora que se tiene que sentar porque lo necesita. Y ahora pues seguiría haciendo lo mismo.
5: Tot i que en els darrers anys l'accessibilitat per a persones amb discapacitat ha millorat, com explica Biel Sales, responsable del projecte educatiu de l'EMT.
19: Fins ara només teníem rampes automàtiques. En el cas de que aquestes puguin fallar, tenim una rampa manual.
5: Insisteixen que encara queda feina per fer.
16: Moltes vegades el sistema auditiu no funciona, el sistema sonor no funciona. Molta gent que s'apuja és el primer pic que emplea aquest bus i no sap on s'ha de baixar.
5: Una activitat amb motiu del Dia del Bastó Blanc que per primera vegada ha comptat amb la participació de joves. L'objectiu és reforçar l'empatia dins la societat.
2: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
1: I ho dèiem també en titulars. L'esdeveniment gastronòmic de Palma torna enguany en 5 rutes diferents i 42 bars i restaurants, 8 més que l'any passat. Aquesta 29a edició tindrà lloc del 4 al 8 de novembre. El concurs per triar la millor tapa serà 2 dies abans, el dia 2 de novembre. Un any més se celebrarà el Palau de Congressos de Palma amb un jurat format per xefs reconeguts i barmes nacionals i internacionals.
5: Enguany, els establiments que participen en el concurs s'hi han pogut inscriure de manera gratuïta. Per això, la participació ha estat més alta que mai. Jaime Martínez és el Bala de Palma.
20: I és que Tapalma és molt més que una ruta de tapes. És una oportunitat per conèixer més de prop la feina dels nostres restauradors, de descobrir la varietat i la qualitat de la nostra oferta gastronòmica i de posar en valor també un sector que forma part del dia a dia de Palma.
5: Tots hauran d'elaborar una tapa lliure i una de sobrassada de Mallorca i GP. En tot cas, l'objectiu de Tapalma és donar a conèixer la gastronomia local i dinamitzar la ciutat. Pilar Amate és la consellera insular de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local.
21: Nosotros estamos encantados porque es un escaparate para nuestro producto local y sabes que el Consell está dando apoyo sobre todo al producto de Mallorca y agradecer sobre todo a los restauradores porque cada vez que se prepara una tapa hay una persona que piensa una receta, tanto si es tradicional como si es adaptada al tiempo.
5: El gerent de Mallorca Caib Restauració, Tomeu Mas, ha animat la gent a gaudir de la ruta i a conèixer la gastronomia mallorquina.
22: I la restauració forma part de l'ànima de la nostra ciutat. Per tant, aprofitem el moment de poder sortir, poder gaudir d'aquesta creativitat dels nostres cuiners.
5: El concurs de tapes serà el dilluns 2 de novembre i per desè any consecutiu comptarà amb el xef i campió de tapes d'Espanya, Igor Rodríguez, com a president del jurat. La ruta gastronòmica començarà, com dèiem, el dimecres 4 i acabarà el diumenge, dia 8 de novembre.
1: I parlem ara de la segona campanya d'excavacions a la zona del Valà de Santanyí, a prop de la necròpolis d'Onsunyer, que ha tret a la llum restes d'una possible construcció associada als primers pobladors de l'illa. Restes de més de 3.000 anys d'antiguitat que permetrien avançar en els estudis de la prehistòria de les illes.
5: L'entorn del jaciment del Valà amaga molta història. L'aparició al llarg de 40 anys de ceràmica metal·lúrgica adherida va cridar l'atenció dels arqueòlegs i, efectivament, en aquesta campanya ha tret a la llum un mur de doble parament que s'assemblaria a una edificació. Nicolau Escanilla és el codirector del jaciment del Valà.
0: La pregunta que ens fem és com era aquesta estructura i si realment es pot parlar o podria ser un espai domèstic i que fos una casa, no?
5: Si és així, podria tractar-se d'un jaciment dels primers pobladors de Mallorca. Tornem a escoltar Escanilla i l'investigador Pau Sureda.
0: Molt més monumental, d'alguna manera, del que esperàvem. Fins ara es pensava pràcticament que no hi havia construccions en pedra, pedra ciclòpia fins a pràcticament al navètic i amb les navetes, i ara veiem que realment gairebé 1.000 anys abans doncs tenim aquí uns murs de doble parament molt ben conservats.
3: A nivell de potencial informatiu és enorme, perquè podem saber com vivien, com eren les seves pràctiques quotidianes, domèstiques, què menjaven, quines eines tenien en el seu dia a dia.
5: Demà acaben les feines al terreny i tot el jaciment es tornarà a tapar. El grup d'arqueòlegs espera que s'inverteixin futures campanyes per continuar estudiant la prehistòria de Mallorca.
1: I destacant també que les 300 àmfores romanes localitzades al delicte de Ses Fontanella, just davant de la platja de Palma, s'exposaran durant el pròxim mig any al Museu Nacional d'Arqueologia Subaquàtica de Cartagena, Múrcia, un dels museus estatals de referència precisament en patrimoni subaquàtic. El president del Consell Insular, Jonas Galmés, l'ha visitat i ha destacat la rellevància, ha dit que una peça trobada a l'illa s'exposi per tot Espanya.
4: Avui ha arribat el dia en què posam a exposició pública el delicte de les Fontanelles perquè puguin apreciar el gran valor arquitectònic que se va trobar en aquesta troballa única en el mar Mediterrani i que a partir d'avui donam a conèixer a àmbit nacional a un indret, insistesc, referent de l'arqueologia subaquàtica.
1: D'altra banda, les tres empreses embotelladores d'aigua de la Serra de Tramuntana, Font Sorda, Font Major i Font d'Esteix, ja compten amb el distintiu del Consell Insular Reconeixement que identifica els productes vinculats al territori i destaca l'activitat de les empreses que contribueixen a mantenir el paisatge cultural.
5: Amb aquestes incorporacions ja són 37 les empreses que han rebut aquest distintiu, una xifra que reflecteix la creixent implicació del teixit empresarial en la promoció i la conservació dels valors d'aquest territori declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO. El reconeixement permet identificar productes elaborats a la Serra de Tramuntana i afavorir-ne la divulgació i consum alhora que reconeix el treball dels productors i les empreses locals.
1: Amb aquesta distinció a les tres fonts embotelladores de la Serra Tramuntana arribarem a les 2:45. La informació continua aquí a Vita Ràdio. Ara arriben els esports.

0: Vuelve la Fira Marinera en el emblemático Port d'Andratx. Días 17 y 18 de octubre. Todo un fin de semana dedicado al mar. Con stands náuticos, venta de embarcaciones de segunda mano, mercado artesanal, gastronomía marinera, exposiciones, actividades deportivas, actividades infantiles y mucho más. Encuentra toda la programación en redes sociales. Organiza Ajuntament d'Andratx. Colabora Ports Illes Balears y Marina Port d'Andratx. Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 18 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports.
2: Falten 14 minuts per les 3. Marta Sampas, bon dia de nou.
3: Bon dia.
2: Reforçat després de la victòria de la darrera jornada, el Mallorca afronta una de les visites més complicades de la temporada.
3: Aconseguir una nova victòria dissabte contra l'Eibar i Porua acostaria els vermells a les posicions d'ascens directe i retallaria distàncies davant el que és un rival directe. L'entrenador del Mallorca, Luis García, ha parlat avui en roda de premsa prèvia al partit i assegura que l'equip, tot i el triomf contra les Palmes, no es relaxa i en vol més. El tècnic podrà comptar finalment amb Pablo Torre i amb Soumaoro, el primer recuperat del procés víric que ha patit aquesta setmana i el segon amb millora de les seves molèsties físiques. Sentim Luis García.
4: El grupo es muy, muy estable en todas las circunstancias y eso es muy, muy importante en una categoría como esta. Evidentemente el ganar te refuerza, refuerza el mensaje, refuerza la creencia del grupo, el trabajo, lo que se ve en el día a día. Pero no sirve de nada, no hay que relajarse, hay que seguir adelante y hay que seguir mejorando y tenemos un bonito partido esta semana.
3: Luis García també parla del perill que té el rival, l'Eibar.
4: Pierde en Oviedo, pero creo que merece mejor suerte. Creo que hizo un muy buen partido para haber sumado y fíjate, al final perdieron y es cierto que hubo otros partidos que quizá no estuvieron tan bien y ganaron. Entonces eso es el fútbol un poco, ¿no? Y después ellos, es cierto que en esa fase defensiva, en el bloque bajo, ellos defienden bien, mucha gente, muy juntos, no es fácil entrar y después en situaciones de transición es un equipo peligroso.
3: El tècnic mallorquinista assegura que la feina de l'equip en el dia a dia és extraordinària, tant si es guanya com si es perd.
4: El día a día es extraordinario y es extraordinario después de haber ganado a Las Palmas y ha sido extraordinario cuando empatamos en Girona y cuando perdimos en Granada. Cada semana tiene su historia y su qué botón tienes que apretar para que la gente esté activa, para que la gente esté contenta dentro de la exigencia diaria que tenemos, que es muy, muy, muy grande.
3: I per la seva banda, el jugador de l'Eibar, Juan Bernat, parla així del conjunt mallorquinista.
5: El futbolista siempre quiere jugar todos los partidos, pero es verdad que bueno, hay partidos que son un poco más especiales y quizá este sea uno de ellos, sí. Un equipo que acaba de bajar de primera división, que tiene una gran plantilla, tiene grandes jugadores, es uno de los favoritos para ascender a primera división otra vez y va a ser un partido bastante complicado.
3: El partit entre l'Eibar i el Mallorca el podreu seguir en directe dissabte a IB3 Ràdio a partir de les 2:30 i també a IB3 Televisió. A Primera Federació avui ha parlat Raúl Llona, el tècnic de l'EUD Eivissa, creu que han trobat el camí del seu joc. Víctor Sancho, bon dia.
6: Bon dia, Raúl Llona diu que tot i la millora i la interiorització de la idea de joc, no hi ha eufòria i preveu un partit complicat dissabte a Àguiles amb joc directe i més contacte. Recupera quatre homes i van de l'Olmo, Genaro, Slava i Masella, que viatjaran però segurament no sortiran d'inici.
7: Creo que hemos encontrado el camino o hemos conseguido encontrar esas situaciones favorables que nos, de alguna forma, nos van representando y queremos hacer, pero sin tirar las campanas al vuelo, porque creo que no es ni el momento ni hemos hecho nada para ello, sino que tenemos que seguir insistiendo, pero dentro de esa regularidad, ¿no? De una línea neutra donde, como decía, ni cuando vayan las cosas regular o mal o no hagas las cosas bien estés hundido, ni cuando sean positivas estés eufórico. Sí, seguramente vamos a tener que defender pues más centros laterales, más juego directo y donde espero que nos adaptemos como hemos venido haciendo el resto de partidos. Seguimos estando en esa fase donde el equipo tiene que hacer las cosas bien para que luego podamos ganar. No veo al equipo haciendo cosas regular y sacando sacando tres puntos, ¿no? Porque es una competición que te penaliza cada vez que no haces las cosas bien.
3: I a la Champions, la segona jornada es va tancar ahir en ple de victòries dels equips espanyols. Després dels triomfs del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal, ahir el Real Madrid i el Betis varen sumar de 3. Els blancs, que perdien per 3-1 al minut 82, acabaren guanyant per 3-4 al camp de la Roma. José Mourinho és l'entrenador del Madrid.
8: En la mala primera part, la responsabilitat és de l'entrenador. Y la buena segunda parte, la responsabilidad es de los jugadores. Hemos ganado 4-3, pues estarán a decir que yo he estado muy mal en primer tiempo con el equipo que ha jugado. El fútbol es así, pero al final Inter y Roma, los dos equipos más fuertes de Italia, 6 puntos.
3: I el Betis, també amb remuntada, va guanyar per 3-2 contra el Porto. Per cert, a la primera divisió, Vinícius ha estat sancionat en 4 partits per la seva expulsió contra el Villarreal. D'aquesta manera, el brasiler es perdrà el clàssic de dia 25 d'octubre. En bàsquet, dissabte a les 7:30 a Vintalfa s'enfrontaran dos dels equips balears de primera FEP, el bàsquet Menorca i el Fibui Mallorca. Un derbi de necessitats, ja que cap dels dos ha guanyat cap dels 3 partits jugats. Sergi Huguet, el jugador del Fibui.
9: Hem estat competint tots els partits, el primer partit el perdem en el darrer segon, i els altres pues, són rivals complicats, Cantàbria, que segur que serà un dels equips que acabarà per a dalt, i després jugar fora de casa sempre és difícil. Estem encara, tenim allà dins la coseta aquesta que saben que necessiten guanyar, que estem fent bé les coses perquè encara no està arribant la victòria, però confiem en el procés, estem fent una bona feina i això ens dona tranquil·litat.
3: Per la seva banda, el jugador del bàsquet Menorca, Iñaki Ordóñez, reconeix la importància d'aconseguir la primera victòria i més al seu pavelló.
10: Creo que este fin de es un partido muy importante para nosotros porque sobre todo en casa nos tenemos que hacer fuertes. Hemos sumado, cada vez estamos sumando más efectivos. Ayer ya llegó, se incorporó al equipo Jerónimo y creo que poco a poco estamos yendo a más y creo que es lo importante, como nos decía el míster, que nuestro techo es muy alto y creo que este fin es un partido muy importante para nosotros.
3: A més, el partit tendrà un caire solidari amb la iniciativa Sa Llum de Nanaia, creada en homenatge a Naia Llebrés, jugadora de la Salle Mahó, que va morir aquest estiu passat per un osteosarcoma. L'objectiu és la recollida de fons per a la investigació del càncer infantil. I també a primera FEB, una situació ben diferent d'inici de Lliga, viu el Palmer Bàsquet, que cercarà demà a Sant Sebastià la tercera victòria de la temporada, la primera a domicili. L'equip d'Iñigo Núñez s'enfrontarà al Guipúscoa amb la baixa de David Hollinder i sense Joan Sastre, que encara no està preparat per jugar i que, per cert, serà presentat avui a hora baixa de forma oficial. Sentim l'entrenador Núñez.
11: Creemos que estamos muy lejos de nuestra mejor versión y en un porcentaje bajo con respecto a lo que podemos hacer. Estamos en medio de un proceso, como hemos repetido en muchas ocasiones, muchos jugadores que no conocían esta competición, muchos jugadores que disputan partidos en Europa por primera vez incluso, y sabemos que esto requiere un proceso, pero, como también he dicho otras veces, es un proceso que queremos acelerar al máximo. O sea, no, aquí no hay tiempo y la competición te empuja, ¿no?
3: I tancant plana el món de la cistella amb la mallorquina Elena Puello, que va debutar ahir a la fase de grups de l'Eurolliga amb una derrota del València Bàsquet davant el Fenerbahçe. Tot i la derrota, la jugadora de Palma va tenir una actuació molt destacada amb 11 punts, 3 rebots i 3 assistències. En motociclisme, el Mundial Femení s'acaba aquest cap de setmana i la pilot mallorquina Paquita Ruiz, que ja és a Jerez per disputar el Gran Premi, cercarà acabar de la millor manera. Paquita, ara per ara, et setena amb 73 punts i afronta aquesta darrera prova del que és el seu tercer Mundial amb l'objectiu de poder acabar sisena a la classificació general. Paquita fa balanç d'aquest Mundial que reconeix no ha estat fàcil. La sentim en declaracions a IB3 Ràdio.
12: Un any directament difícil, vam començar molt bé amb una quinta posició, lo que la següent carrera pues, a Holanda va ser que me van donar per darrere i en un campionat tan curt tenir un 0 en el campionat és complicat, és molt difícil remuntar, crec que estic un dècim o algo així en el campionat i he pogut anar remuntant, estic sèptima si no hi ha malament i intentarem almenys si tot surt bé i com a molt podríem recuperar crec que sexta, això fins que no s'acabi no ho sabrem.
3: I en pàdel, Gemma Triay i la seva companya Delphi Brea jugaran els quarts de final del Gran Premier Pàdel de Milán després de guanyar avui els 8ens per 6-0 i 6-3. Ara parella espanyola formada per Bea Caldera i Noa Cánovas. Ara, quarts de final, s'enfrontaran a Velasco i Barrera. A Milà, Triay i Brea cercaran el que seria el seu 8è títol de l'any.
2: Gràcies, Marta. Fins aquí els esports. Anem ara amb la cultura.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
13: La idea va sortir que vaig tenir l'oportunitat d'anar a Kènia fa 4 anys a fer bici per allà i el Kilimanjaro se veia cada dia des de qualsevol punt, se veu, és impressionant. Són 6.000 metres, imagina't, són 12 vegades Sant Salvador o Randa, no? I és impressionant. I xerrant allà, natius d'allà i tal. Vinga, ho has de venir a fer.
2: I d'aquesta engrescada va néixer un repte que s'ha transformat en un documental el més esperat de la 17a edició de la Mostra de Cinema de Muntanya, que torna a Palma del 19 al 27 d'aquest mes. Parlant de Hatua, la història d'aquesta gesta, Sandra Martínez, bon dia.
14: Bon dia.
2: Protagonitzada per Mix Manresa, paraplègic des de la joventut.
14: Una circumstància física que no li ha impedit fer realitat aquesta il·lusió i moltes d'altres.
13: Aquesta corolla... ha tingut molt de rebombori perquè han necessitat molt d'esponsors. Hi ha hagut un documental darrere, o hi ha un documental, però si no, ningú se n'entera. Jo havia d'anar allà amb un grup d'amics i ja està. I vas, ho pulles i tornes. Però sí, sempre hi ha projecte, sempre. Això és l'últim que se perd. És que la vida és un projecte, no? Dia a dia. Cada dia és una microaventura, diuen, no?
14: El repte, que duraria 3 anys, es va posar en marxa amb un seguiment mèdic especial de l'equip que du Kilian Jornet i amb una imprescindible estada prèvia a un centre de medicina d'alta muntanya a les Dolomites.
13: No hi havia cap publicació científica, no se sabia res de com evolucionaria jo amb alçada, una persona en parapleia... Ostres, a lo millor se m'inflaven les cames i no m'explotaven perquè... O tenia problemes per orinar, o no sé. I me van enviar allà, amb en Enric Subirats i na Mireia, a fer proves d'alta muntanya allà, van simular 5.000 i pic metres i tal, i tot va sortir molt bé.
14: Manresa és el protagonista, tot i que no vol ser-ho. De fet, insisteix que la seva història és una història d'equip.
13: Pujar Kilimanjaro ha estat espectacular, el que vulguis. Però el més espectacular de tot ha estat la part humana de l'equip que s'ha creat. Estic envoltat de metges, infermeres, un altre metge, preparador físic, càmeres... Vull remarcar més perquè sempre en el món de la muntanya i això m'ho quedat molt en la part física, que està molt bé. Però per jo, la muntanya és algo més, saps? Hi ha persones.
14: Hatua, que vol dir pas a pas en suahili, clourà la mostra dia 27 d'octubre al Principal de Palma. Amb les entrades pràcticament esgotades, posarà el punt i final a una edició amb 24 pel·lícules d'11 països diferents i el rostre d'un astronauta que mira cap al cel com a imatge representativa d'un món cada vegada més allunyat de la Terra. Guardo el deseo
2: en un... Veurem si enguany la bola negra, també Torrente, amb els seus rècords de taquilla, capgirant la tendència, però avui hem conegut l'anuària de la Societat General d'Autors, l'ESGAE, sobre el consum cultural de l'any passat a l'estat espanyol, i l'estudi ens deixa dos grans titulars. Davalla l'assistència al cinema, tot i que les Balears és una de les comunitats on la gent més va al cine, i augmenta també el dels concerts, que recuperen els valors davant de la pandèmia.
14: També ho fan el teatre, la dansa, l'òpera i la sarsuela. Bones xifres per les arts escèniques, que no comparteix, com dèiem, el cinema, que perd espectadors, sessions i recaptació amb xifres semblants a la dècada dels 80, quan l'arribada del VHS va causar una enorme crisi al sector. Madrid és on hi va més gent a la cine, així tot la mitjana no arriba dues vegades l'any, i a les Balears, igual que a Catalunya i al País Basc, és d'una vegada i mitja. L'altra cara de la moneda, com dèiem, la trobam en la música, amb 37 milions d'espectadors. És pràcticament un 9% més que l'any anterior. Una tendència que s'espera que aquest any 2026 encara es dispari més gràcies a la residència de Shakira i també als multitudinaris concerts de Bad Bunny. Pel que fa al consum de televisió i ràdio, davallen també el consum a mínims històrics.

0: Són les 3. Moment d'actualitzar les notícies més destacades d'avui dijous, 15 d'octubre. El socialista Pere Joan Pons serà el nou delegat del govern estatal a les Balears. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. El senador socialista per Mallorca substituirà així Alfonso Rodríguez, que fa dos dies va anunciar que abandonava el càrrec per centrar-se en la seva candidatura per les eleccions municipals de Calvià. Es preveu que el relleu sigui efectiu al Consell de Ministres del dia 27 d'octubre. D'altra banda, el Partit Socialista posa damunt la taula el nom de Catalina Cladera per ser una de les candidates al Senat per Mallorca. El PSIP confia tancar l'acord amb Més en les pròximes hores.
0: Un detingut per l'incendi dins l'assentament de caravanes a l'aparcament de Son Hugo, a Palma.
1: La policia encara manté la investigació oberta, però de moment ha arrestat aquest home de 30 anys com a responsable del foc, que no va causar ferits greus, però va cremar 3 vehicles i ha deixat sense sostre 4 persones. Alguns dels veïnats que viuen a les caravanes de Son Hugo es mostren preocupats amb la desgràcia i diuen que senten por després dels fets.
2: Pues con miedo, si quieres que te diga la verdad. Con miedo porque esto es un detonante. Esto es un detonante, ha sido un detonante para que intenten sacarnos de aquí.
0: El govern continua les reunions amb els diferents sectors econòmics afectats per l'encariment de combustibles.
1: Avui de matí ha estat el torn de pagesos i pescadors a qui l'executiu els reconeix la situació dramàtica que pateixen. Per això ha plantejat ampliar i estendre en el temps el paquet d'ajudes per la guerra de l'Iran. Unió de Pagesos ens reclama que, a més de nous ajuts, es faci complir la normativa que ja existeix sobre consum de producte local en el sector turístic. A Sebastià Ordina, secretari general de l'entitat agrària.
3: La llei que obliga a consumir un 3% de producte local, aquesta llei no se fa complir per una senzilla regla de 3. És a dir, si venen més turistes i augmenta la partida de manutenció, totes les explotacions agroalimentàries n'haurien de donar compte d'aquest augment de ventes. Això no està passant, ve més gent, gasten més en menjar, però totes les poblacions agràries facturen menys que l'any passat.
0: A Eivissa ha entrat en fase epidèmica de grip.
1: És l'única illa de les Balears on ja se superen els 50 casos per cada 100.000 habitants, un repunt que coincideix amb el final de la temporada turística. El govern torna a insistir als ciutadans en la importància de la vacunació. Avui s'ha iniciat la campanya als centres educatius d'Eivissa. Manuela García és consellera de Salut.
4: Estamos en una tasa de nivel umbral que son 36 casos por 100.000 habitantes y ahora mismo en Eivissa tenemos 50 casos por 100.000 habitantes. Por lo tanto, hemos superado el umbral de fase epidémica de la gripe A. No hay un aumento ni una mayor presión en las zonas de urgencia, no hay un aumento a nivel que se haya notado, ¿no?, en otro elemento.
0: Cau la compravenda d'habitatges també entre els estrangers.
1: Segons el Consell General del Notariat, el primer semestre de l'any els forans van fer 2.390 operacions de compravenda a les illes, un 15% manco que l'any passat. En paral·lel, el preu del metre quadrat continua en alça i supera els 5.300 euros, un 9% més en un any i el doble que l'estat.
0: I el Papa Lleó XIV evoluciona de manera favorable i ja ha començat a caminar i a fer fisioteràpia respiratòria.
1: El pontífex continua ingressat al Policlínic Gemelli de Roma, on va ser operat dimarts d'un càncer de pulmó. Fonts vaticanes han informat avui que el Sant Pare ha passat una bona nit, s'ha aixecat i ha pogut berenar amb normalitat.
0: I d'així arribem a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio comença atento.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Bon dia, sí, dia 15 d'octubre és la data que la OMS, l'Organització Mundial de la Salut, va decretar per celebrar el Dia Mundial de Rentar-nos les Mans. Un hàbit que, segons diu l'organització, ha de ser part de la nostra rutina diària i amb el qual evitam el contagi i la propagació de noves malalties. Al mateix temps, en el llenguatge quotidià tenim l'expressió rentar-se les mans, frases que se diuen el sentit de desentendre-se d'una cosa, una expressió sobre un gest, rentar-se les mans, que era comú a molt de pobles antics com a símbol d'innocència. El més famós, el coneixereu, va ser Ponç Pilat, procurador romà de Judea, que es va desentendre de Jesús i va permetre que el condemnassin a mort demostrant la seva posició tot rentant-se les mans en públic. Un personatge que ha inspirat molta literatura i, sobretot, moltes pel·lícules. I el Dia Mundial de Rentar-se les Mans conviu amb la Santa del Dia, perquè avui és també Santa Teresa.
1: Com un record d'infantesa.

0: Així, sí, està avui a Santa Teresa. Santa Teresa, coneguda popularment com a Santa Teresa de Jesús. Teresa és coneguda per haver tingut experiències místiques i sobrenaturals, és el que se'n diu episodis d'èxtasi. La dona primer va pensar que era cosa del dimoni, però després va començar a pensar que era cosa del bon Jesús. Era el que en diuen una il·luminada, perquè tenia o creia tenir visions celestials. I Teresa és un nom prou present aquí, a les Illes Balears. A més, a Palma, a la Rambla, tenim el convent de Santa Teresa, conegut popularment com el convent de les Tereses, que va ser fundat ja l'any 1613. I en Escobells, a Sant Josep, tot i que la festa manada se celebra dia 16 de juliol amb la processó de la Mare de Déu del Carme, avui, dia 15 d'octubre, també se celebra Santa Teresa. Una festa sense esdevessar i de l'estiu, però que també té moltes activitats. I avui podem recuperar aquesta dita ben avinent que diu fins a Santa Teresa la llampuga estesa. Començam.
1: Sempre et recordaré a tu, Teresa.
2: Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.

estàu? Ben trobats un dia més atent a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 5 del cap vespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, un programa que serà ple de diversitat, que jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Aquest programa té totes les lletres i avui també, qui les saben totes, són dijous, 15 d'octubre, són Ana Maria Pons, en Celestí Oliver i en Miquel Junch.

0: I doncs ja som avui també de nou en directe. Com anem, Miquel Junc?
1: Bon dia,
0: Marta. Celestia Oliva, com anem?
1: Bon dia.
0: I Maria Pons, com estàs?
2: Una monada, bé.
0: I així m'agrada. Ben tornats a tots tres un dia més. Avui, com vos dèiem, el 15 d'octubre és el dia de rentar-se les mans, una cosa que sempre està bé, recordar-la, perquè ens van donar molta maceta durant la pandèmia, però llavors les coses se'ns obliden.
1: Sí.
0: No vos passa?
1: Sí.
0: Hem de pensar a rentar-nos les mans.
2: Jo és una cosa que faig bastant,
0: sí?
2: Perquè som un poc maniosa. A vegades les olors me molesten, per tant, tampoc no és una cosa compulsiva, però sí que de tant en quant, jo que sé, abans de cuinar, després d'anar al bany, coses d'aquestes, està bé.
0: Molt ben vist.
1: Sí.
0: Molt ben fet. Bones pràctiques. Doncs sí, vull rentar-me molt les mans i també hem recordat que et Santa Teresa, així que molt d'anys a totes les Tereses que mos escoltau, també en Escobells, a Eivissa, i també en el convent de Santa Teresa, les Tereses de Palma, que per cert n'hi ha moltes, i és un convent molt antic i molt preciós que hi ha a ciutat. Tenim més temes, però, i Celestí, començant per tu.
1: I doncs sí, avui rebrem la visita del dramaturg Manel Serrano perquè volen parlar de l'obra de teatre de l'Assalt de la Ferida. N'he fet un tatuatge, que és la seva adaptació, la seva interpretació lliure del poemari La Crostera, de na Cati Coll, una peça multipremiada que representa aquest cap de setmana de dia 16 a dia 18, és a dir, demà, passat demà, i diumenge en el Teatre Mar i Terra, Maruja Alfaro, de Palma.

0: Doncs sí, avui parlarem de la Sal, de la ferida, n'he fet un tatuatge, d'aquesta obra de teatre que es representa, com dèiem, aquest cap de setmana, al Teatre Mar i Terra de Palma. Però tenim més temes, Maria.
1: Sí, perquè avui és dijous, i com cada dijous, recercarem a veure quins refranys utilitzant més a les Balears, perquè el nostre objectiu és fer un rànquing de les dites i els refranys que més fem servir aquí a les illes. I avui la dita és aquesta: haver de menester les herbes de Sant Joan.

0: més temes, Miquel?
1: Avui el tema del dia el dedicam al Centre Internacional Toni Catany de fotografia de Llucmajor, que acull el projecte Mexicana, dues mostres sobre la realitat social del país americà.

0: El fotògraf mallorquí Toni Catany va viatjar a Mèxic els anys 1996 i 2008, experiències en les quals va immortalitzar els seus temes predilectes, són arqueologia, retrats, natures mortes, imatgeria religiosa, entre d'altres coses, i també hi ha una altra exposició sobre un dels fotògrafs principals del segle XX, que és amb el mexicà Manuel Álvarez Bravo.
1: Doncs parlarem d'aquest projecte que hi ha a la Fundació Toni Catany i també aquesta relació que tenia Catany amb Mèxic en aquesta exposició titulada Mexicana, en les quals podran veure tots aquests projectes que vos comentàvem. I avui també vendran les marines de Tento, la veïna Marina Barnassa i la Marina Huguet, mos parlaran, com sempre, de criança, i avui una etapa molt concreta.
2: La setmana passada vàrem tractar sobre escollit, però només de dormir no viuen les escriatures. Avui, a Janedam, xerram de lactància.

0: Dues hores de programa encara comencen, les costa tenir les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646 93 45 01, al WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar a Tentol en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971 13 99 00.
4: I ja ho sabeu, també ens podeu escriure a l'Instagram del programa @tentolib3, també al Facebook de Tentol.
3: O el correu electrònic.
5: Sorpresa!
3: Avui vos ho he fet igual, perquè no hi hagués...
1: Que si no,
3: en surts.
1: Complicat.
4: N'hem sabut avui, sí.
3: Un correu electrònic que, com sabeu, també és tentol@ib3radio.com.
0: Exacte, esperam les vostres comunicacions. Maria, Miquel, moltíssimes gràcies. Fins d'aquí una estoneta, perquè ara hem de conèixer el nostre tècnic. I avui... és dijous i tenim en nosaltres, des de Sant Sebastià, directe, Miquel Hernández.
4: Ja fa temps, però, que viu aquí, eh?
0: Sí, molt.
4: No sé si fa més temps que viu aquí o a Sant Sebastià.
0: No, diu que no.
4: No. Ell és de Sant Sebastià, sí.
0: Gràcies, Iker. Són les 3:17 i mos toca saber quin és el tema del programa d'avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: arriba l'hora de conèixer quin és el tema del programa d'avui, Celestín.
1: I doncs sí, perquè la rabiosa actualitat avui ens du a parlar de les nostres narracions orals, fantasia, llegendes, fets reals, és a dir, ens referim a les rondalles. El reina...

0: Així és, avui volem dedicar el programa a les rondalles, perquè hi ha dos projectes ben interessants que adapten i recuperen aquest patrimoni a les rondalles que volen comentar. Per una banda, tenim la col·lecció de rondalles Bizoc, que si no les coneixeu ja podeu anar directe a les llibreries perquè són fantàstiques. Seguim edicions en la col·laboració de la Fundació Mallorca Literària i el Consell de Mallorca. Té en marxa aquesta col·lecció, aquests llibres, se diuen rondalles Bizoc i és un projecte cultural i editorial que neix amb aquesta intenció de recuperar, adaptar i fer arribar les rondalles mallorquines, sobretot en els infants, un públic infantil i juvenil d'avui. La col·lecció se va estrenar enguany fa uns mesos i ja té dos títols del mercat, un és en Joanet i els 100 missatges i l'altre és el gegant de Sermita. Dues històries emblemàtiques de l'imaginari popular, revisades i adaptades per facilitar la seva lectura als més petits i connectar així amb aquests lectors més joves. Aquest projecte Bizoc compta amb la participació de l'especialista en literatura oral, na Caterina Belriu, i també amb les imatges de l'il·lustrador Tomeu Riera, amb la voluntat de crear una col·lecció de referència que combini rigor, accessibilitat i un imaginari visual propi.
1: Jo ara no era, un matrimoni era. Tres fills tengueren, en Pere, en Pau i en Joan. Els dos primers eren dos polissons sense cor, però en Joanet tot el tenia bo. Una somada de pomes bufarelles, totes d'elles, anaren a vendre en Pere i llavors en Pau. Però ni una ells en donaren a sa falla i a s'infantó. I que no, que no, que tot ho duï per això. Que no, que no, que no, que tot ho duï per això. Però en lloc de tornar en dobbers, dugueren carbons i cagueons. I en Joan ja n'has partit després de cap a vendre. I els dona tot allò que pot a sa feieta i a nes ninet. I ella, agraïda, li regala un fabiolet.

0: l'altre projecte que vos volen comentar, que també juga amb les rondalles, és el d'Ana Lucía Márquez i n'Agustí Rigo, que han posat en marxa les Neorondalles Santamarieres, un nou projecte literari i cultural impulsat a Santa Maria del Camí a través de l'Associació Cultural i Literària Arrels Coanegra. Aquesta iniciativa consisteix a reinventar i reescriure aquestes 37 rondalles tradicionals mallorquines en clau de fantasia distòpica. Ja sabeu que les distòpies ara estan molt de moda. I també aquestes dues persones agafen les rondalles i les converteixen en una distòpia. L'objectiu del projecte és recollir aquesta memòria oral clàssica i fusionar-la amb els reptes, pors i situacions de la societat del futur, situant personatges indrereals al municipi de Santa Maria del Camí, dins d'entorns, això sí, més surrealistes. Per exemple, una de les històries que expliquen s'inspira en la coneguda rondalla tradicional de Sabanc de Sant Pou. Segur que no heu sentit a parlar qualque vegada de Sabanc de Sant Pou. O també tenen un capítol dedicat al tresor amagat a Coanegra, ja no ens farà rics.
1: I doncs, és per tot això que avui volen jugar i també, evidentment, endinsar-nos en aquestes rondalles.
0: Són les 3:22.

Continuem, i avui també tenim pregunta del dia, òbviament relacionada amb les rondalles. Perquè un dels menjars que surt a les rondalles, a moltes rondalles, és el pa amb fonteta. No sé si n'heu menjat mai, però segons el diccionari, és una menjua que té crosta de pa mullada dins una mescla d'oli, de sal i de vinagre. És una mulleta de pa amb oli, sal i vinagre. La paraula fonteta, o pa amb fonteta, s'escriu i se pronuncia junt, pa amb fonteta, però en realitat és una aglutinació, vos ho podeu imaginar, de pa en fonteta. Però la paraula pa amb fonteta també s'aplica a les persones. I la pregunta precisament és aquesta. Sabeu què és una persona de pa amb fonteta?

0: Iker, tu ets una persona de pa amb fontató? Jo crec que no, però ara sabrem què significa.
1: Jo diria que tampoc, no.
0: Ho havies sentit a dir mai, Iker, pa amb fontató? Una persona de pa amb fontató, no? Doncs ara sabràs que és perquè ho demanarem als nostres oients, quan sempre teniu tres opcions per respondre a la pregunta del dia.
1: I d'una persona de pa amb fontató és una persona molt divertida, esplèndida.
0: Quina persona de pa amb fontató?
1: Sí.
0: És divertida.
1: O bé és una persona ferrada, de puny tancat, que diríem.
0: Del puny tancat.
1: Sí.
0: És una persona pa amb fontata, no molla ni mig.
1: Ni mitja, no ni una, ni mitja. O bé és una persona de per riure, de poca categoria.
0: Aquesta persona és de pa amb fontata, de poca categoria. Sabeu què significa pa amb fontata? Avui és la pregunta del dia i, com sempre, teniu dues maneres per participar-hi.
1: I d'així, a través de l'story de l'Instagram, @tentolivetres, o telefonant al 971-13-99-00, i així vos sentim en directe. 971-13-99-00.
0: Ara tornem.

0: Sí, que ara, ara que ets la moderna des d'aquí, la teenager.
1: No, jo no soc la moderna és ella.
2: En aquest cas moderna no, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
3: Però què fan exactament?
1: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
3: Però ho fan els joves o no tan joves?
2: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
0: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio.
5: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel,
5: pinta,
6: mur,
5: cornada.
6: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Són les 3 i 29 minuts, som en directe i tenim pa amb fontató per a dinar. Què te pareix, Celestí?
1: Bueno, jo he dinat, eh?
0: No és un dinar molt exquisit, eh? Mm. Poc un pot de pa, un pot de crosta de pa.
1: De crosta de pa.
0: O samueta, com vulgueu. Sal, oli i vinagre.
1: I vinagre. I vinagre.
0: Aquest era un menjar tradicional, antigament, i surt a recollir les rondades, sobretot la gent que tenia manco possibles menjava pa amb fontata. En tot cas, avui demanàvem, però, això que s'ha extrapolat a una persona de pa amb fontata. Què és una persona de pa amb fontata?
1: Clar, que no és el mateix que és menjar.
0: Però ve de...
1: Ve d'aquí, exacte. Llavors, una persona esplèndida, és a dir, molt divertida, és una persona ferrada, d'aquelles que tenen el puny tancat, clos. O és una persona de per riure, de poca categoria. Què diríeu?
0: Jo crec que més o manco tenen clar els nostres oients, perquè tot i que hi ha un pot de confusió amb esplèndida divertida, un 22% dels vots, sí que el 78% dels nostres oients aposten per la resposta correcta, que és de poca categoria. D'aquí que hem menjar humil, auster, doncs una persona de pa amb fontata també vendria a ser una persona de poca categoria. Aquesta és de pa amb fontata, una mica despectiu,
1: sí,
0: també.
1: Ningú s'ha de cantar per persona ferrada, no?
0: No.
1: De puny tancat, no.
0: Llàstima. És que hi ha moltes maneres de dir una persona de ronyons closos.
1: Sí,
0: també,
1: sí, també.
0: Un dia en podem parlar. Però no, una persona de pa amb fontata és de poca categoria, i així ho diu el diccionari en el Cove Moll, també. Resalta la pregunta, coneguem els nostres convidats.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: I és l'hora de conèixer el nostre primer convidat d'avui, un convidat a qui farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que són les rondalles. Però abans de parlar amb ell, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
3: El qüestionari electrònic.
4: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
5: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
6: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
7: Per favor, vostè qui és?
6: Com se diu?
7: Vostè qui és?
8: Agustí Rigo Joan.
9: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
8: Ja sóc de Santa Maria i amb arrels de Salqueria Blanca.
10: Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Ah, sí, els estudis. A quina escola va anar?
8: Vaig anar a Casa Monges, a Santa Maria del Camí.
9: Vull saber coses teves. On treballes?
8: Soc mestre d'educació infantil a Buja, en el CEI pel Molins.
9: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
11: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
8: Paciència, creativitat i

0: i molta paciència.
1: Quan em compro un llibre, sempre llegeixo l'última pàgina primer. Així, si em moro abans d'acabar-lo, ja sé al final. Penses mai en la mort?
0: I penso com una cosa superficial, que, vamos, que forma part de sa vida, com sa vida mateixa.
2: I llegeixes llibres per sa part del final?
0: Tendes que fer un repàs passant sa fulla molt aviat... Per veure un poc
2: d'acabar. Però tens tendència, veurem com acaba.
0: No ho sol fer. No.
3: Tens el dret de guardar silenci.
4: I crec que seria molt bona idea.
5: T'agrada anar a ballar?
0: Crec que quan era més jove m'agradava més. Supos que amb Alzheimer m'ha fugit un poc sa ballera. I amb els fills.
6: Sap algun acudit?
0: Soc xerequíssim.
2: Sí? Les rondalles en surten?
0: Crec que m'estim... Ja, però no. M'estim el ballar que contar.
7: Sí? Sí. Clar, no te veurem. No te farem ballar, però clar, oients no te veurien.
0: Ja, no, pots acudits, soc terrible.
7: Ni una cosa ni l'altra.
0: Ni una cosa ni l'altra.
8: Una actuació extraordinària.
9: De vegades la sinceritat pot ser fatal.
10: Miri, no li vull robar més temps. Ja he vist més del que calia.
11: Vull la història autèntica. Totes les dades que es puguin obtenir sobre aquest home.
12: Un gran admirador del seu enorme talent.
13: Si n'hi hagués més com ell, els humans encara tindrien alguna possibilitat.
14: Ha sigut l'individu que ha durat més. Per què? Què té que no tinguin els altres?

0: Aquí ja poden saludar en Agustí Rigo. Agustí, benvingut.
1: Gràcies.
0: Clar, aquest Rigo de Santa Maria no m'acordava. No, no. Ara ben t'es, de Salqueria.
1: De Salqueria Blanca, sí.
0: Sí? De mare...
1: Mare Santa Mariera i pare...
0: I pare.
1: Coria Blanca.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: Idò, benvingut. En Agustí ha vengut avui perquè té un projecte fantàstic que ara mos explicarà en ses rondalles, però que les hi heu fet encara una altra volta, ses rondalles.
1: Sí, tot va començar un poc per aquestes històries que tenen una paraula clau, concreta, dins la filologia, que la meva amiga Llucia, la meva sòcia de Reals Conegre, coneix, jo no me'n recordo com se diu ara mateix, i varen començar un poc amb la curiositat aquesta de les històries orals, mm-hmm. i perquè avui en dia no s'estan recollint aquestes històries, que la ronda és quan se varen recollir, en aquell moment eren contemporànies, i perquè avui en dia no se fa. Mm. I varen començar així, jugant un poc amb aquesta idea, i na Llucia va dir, pues, d'aprofitar aquesta feina brillant de Mateu Morro i de Josep Capó per transformar-les en algo molt distòpic, futurista, i vamos, que passen coses bastant...
0: Sí?
1: Bastant, sí.
0: Més punquis encara. Bé, punquis, dir punquis seran desarrenades un poc així, però bé.
1: Bé, de fet, ha passat...
0: Més ases.
1: Han passat fets insòlids que són coses estranyes, perquè el llibre també hi haurà una part com a les antigues rondalles mallorquines. Hi haurà diferents il·lustracions d'artistes del poble, relacionats amb el poble, i m'hauran passat successos estranys relacionats amb la nostra ronda. És distòpic, mm-hmm. futurista, real, mm-hmm. sí. que la realitat ha superat la ficció.
0: Ja passa. Quan sí. Llucí i Agustí aquest projecte el presentaran aviat, serà en forma de llibre, agafen aquestes 37 rondalles populars de Santa Maria del Camí, que Déu-n'hi-do, sí que n'hi ha moltes.
1: Sí.
2: I
1: de
2: fet, més.
1: Hi va haver una segona edició de llibre que em varen afegir, crec que arribava a 42. Mm-hmm. Però nosaltres vam agafar la primera edició, que són 37.
0: Mm-hmm. I les passau per vostres edats i anau un poc més enllà i feis una distòpia, que és aquest futur incert i una mica sonat.
1: Sí. Clar, no, el punt de vista que li varen voler donar va ser que la gent... Ara ens sentim molt moderns, ens sentim molt evolucionats, però realment les pors han canviat de nom. Ara no és el dimoni, ara seria tal vegada el sistema capitalista. I la gent té por, igual, de coses diferents, amb diferents noms, però és que nosaltres hem intentat reflectir en el llibre aquestes pors, aquestes incerteses, aquestes angoixes del món actual, i els hem... plasmades en un món futur, és a dir, hem fet un... I aquestes pots són el tema de l'especulació en la vivenda, després també han donat importància en el gènere, també... bé, la vivenda, sí, és un poc això, és un poc... Tot el que preocupa avui en dia ho hem intentat reflectir en aquests relats. Mm-hmm.
2: Pot ser que entenguem més de pors. Que entens de rondalles.
0: Són diferents, també, no?
1: Lo cert és que avui en dia crec que se preocupen de que en tinguem moltes i crec que en tenim bastant. Clar, abans eren coses més petites, però que també tenien bastanta por. Mm. I bastant
0: terrenals.
2: El món també era més petit, més reduït.
1: Sí. Molt petit, sí.
0: Sí. I passen a saber...
1: Sí.
0: No ho sé.
1: Bé, l'esquema és un poc el mateix que l'original. Nosaltres el que hem intentat fer és donar-li aquesta volta, i no totes passen a la banda Son Pou. N'hi ha que passen, per exemple, en els terrats dels pisos, que ja tots són gratacels, és a dir, és una Santa Maria que passa una autovia aèria per la carretera principal. Ui. És a dir, i passen... a llocs molt transformats. També hi ha la potada de Rei en Jaume, que se converteix en la potada d'un jove amant dels químics i surt volant no per ser el Rei en Jaume i no per tenir el seu cavall, sinó perquè juga amb una sèrie de químics. Bé, és a dir, tot s'ha transformat, ha agafat una magnitud molt...
0: Mm-hmm. Agustí, mos contaves que fas de mestre a l'escola de Buja.
1: Sí.
0: Els al·lots encara en saben de rondalles, els teus alumnes?
1: Clar, jo crec que passa un poc que a dins infantil i primari encara mos preocupen aquestes coses i feim feina si després ells ho entenen i ho fa, s'ho fan propi i de veure generant curiositat, no sé si passa, però el cert és que els mestres i les mestres mos preocupaven en tot això que s'hagués qui viu. I després hi ha propostes a nivell de consell, a nivell d'educació, però nosaltres intentant que s'hagués qui viu. I de fet, ara Buja, aquest cap de setmana passat, va ser la fira de la rondalla. Vull dir que s'intenta. Ara, després, competir amb Instagram i TikTok i això, no sé si ho aconsegueixen les rondalles, però com a mínim...
2: Clar, arriben i entren de ple, perquè, clar, nosaltres recordem com a que nostre mos comptaven rondalles abans d'anar a jeure.
1: Vaja, sí.
2: És a dir, ara no sé si avui en dia, en tant d'estímuls com hi ha, realment els arriba a interessar i entren dins el món de les rondalles.
1: Clar, és que avui en dia tot lo que... Tot això, tot aquest món oral literari té un competidor molt
0: fort.
1: Molt fort.
0: Però tot així, nens, ho escolten, eh? L'altre dia a ma mare li contaven al meu nebot petit que té 5 anys una serrandaia aquesta de Savarícia, aquesta de que pugen al cel i demanen a Sant Pere. Junet de la Gerra. I el nin la contava, després me la contava a mi superemocionat, diu, no, perquè va demanar un camp de tennis i després va demanar una piscina i un xalet.
1: Sí.
0: I diu, i volia tantes coses que al final no va tenir res. Vull dir que en realitat els missatges són tan intrínsecs a la societat humana que si els hi expliques i els hi transmets, això sí que arrela en el més petit.
1: I això que dius també per la meva feina me toca molt de prop i a vegades, a mi el meu predir i ma mare me les comptaven ser més...
0: Salvatges també.
1: Salvatges, sí, que, sí. Me'n recordo una que és un que un fa una teulada i li diu que tingui un bon vent, no me'n recordo el nom, i li diu, no, has de dir això altre, i se'n va a l'altre, i li diu... I cada vegada s'equivoca d'expressió i li peguen una pallissa que no el maten perquè... I això ja m'ho contaven, i jo no crec que m'hagi generat ni cap trauma, ni que... Però avui en dia també a vegades pareix que és això, que protegim un poc en aquests temes que són tan universals i que són tan humans com els humans. Mm-hmm. I crec que és important, això, mantenir-ho i fer-les...
0: Mm-hmm. I si hem de fer un museu o qualcup que mantén aquestes rondalles vives, és ni més ni manco que la nostra següent convidada. Perquè hem de saludar a Caterina Belriu, i ella sí que... Li hem de fer un monument a Caterina. Com estàs? Benvinguda.
3: Ai, gràcies, Margalida. No ho sé, això del monument per mi me vendrà una mica gros.
0: No, però la feinada que has fet per recuperar-les, per transcriure-les, i ara encara més amb aquest projecte que comentàvem, que són aquestes rondades bitjoc, precisament per aquest públic que comentàvem, en Agustí, més petit, però que també... interès o n'ha de tenir per les rondades?
3: A veure, interès molt. Quan deien Agustí, li dius un infant ara te contra una rondalla i va de ses orelles i va dels ulls. Una altra cosa és que els infants d'avui en dia puguin llegir amb facilitat i comoditat les versions originals de Mossèn Alcover. Això ja ho hem de deixar per quan siguin un poc més grandets, perquè són tan riques, expressives i també pròpies de fa cent i busques d'anys quan el Covell se va escriure. Per tant, aquest projecte nostre, aquest bitzoc, que agafa el nom d'una fórmula màgica que surt a les rondalles, intenta acostar aquesta possibilitat de ser llegides, compartides, escoltades, contades, sense molt de problemes, diguem-ne, per entrar d'una manera més entenedora. Aquest és el nostre objectiu, tant de l'editor com de l'editor de Saïm, com de l'il·lustrador, que és en Tomeu Riera, com jo mateixa, que faig les adaptacions.
0: Uh-huh. Heu començat per dos, en Joanet i Set Missatges, i el gegant de l'ermita. En teniu més en marxa, Caterina?
3: En tenim dues més ja sí? A les llibreries.
0: Ah,
3: sí,
0: que
3: ja
0: bé.
3: Fa estoneta, sí. Sí. Després va venir en Pere Gri, una mica abans de l'estiu, i posteriorment, ara deu fer una cosa d'un mes o així, va venir la Rateta i la Ballaner, una d'aquestes encadenades. I la següent, que és els 7 cèrvols, ja és a impremta. O sigui que...
0: Que anau, anau per feina, sí.
3: Sí, esperant per Nadal tenir-ne, si no, 5... sí, 5, entendrem.
2: Si t'encions fer-les totes...
3: I els 7 cèrvols, totes, no? Perquè són 440. No, una selecció dependrà de la resposta del públic, perquè, clar, el llibre, si no se venen, els editors no, no els paren fabricant i el llibre té vendre-los. En principi en tenim 16 de programats, que ja són un bon nombre així mateix, i si la resposta és bona, seguirem.
2: I és bo de fer, de tal·les en aquests nous lectors?
3: Jo és qui té molta de pràctica. Perquè la meva faceta com a narradora fa que tingui molta de pràctica adaptar textos escrits a l'oralitat. I amb això no, no hi part molta de pena. Home, és una feina que l'has de fer consciència i l'has de fer bé. Però has hagut de fer-la i me resulta molt, molt plaent, la veritat. És que en aquest aspecte val la pena destacar és en Tomeu, l'il·lustrador, en Tomeu Riera.
2: Sí.
3: Perquè ell té bastant de registres com a il·lustrador, vull dir, no és un il·lustrador aquest que tingui una única manera d'il·lustrar. I a les rondalles ha trobat un punt entre allò tradicional i aquestes il·lustracions més del món dels còmics, sense ser pròpiament còmics, però sí que tenen aquesta tirada un poc més moderna, i crec que ha aconseguit una simbiosi adequada.
0: Sí, tant. Ara mirava que tenca les mans, és en Jonatit 7 missatges, que és un dels que heu fet.
3: I és el primer, sí.
0: Boníssim, perquè han escoltim, enxerrim, enfortim, tot això, també és molt agraït d'il·lustrar, no?, tots aquests personatges.
3: Són missatges en superpoders. Sí. També una cosa a tenir en compte és que hem seqüenciat la col·lecció per nivell lector. Això és important. Hem fet 3 nivells. Els de més jovenets, diguem, en més inicials, li deim novells. I té un pany, perquè la marca, diguem, de nivell lector va per panys, perquè realment Bitzoc seria una classe de pany, la cosa ve d'aquí i lliga tot. Tenim els que tenen un pany, que són els novells, després tenim els experts, que tenen... No, perdó, els avançats, que tenen 2 panys, i els experts, que tenen la marca en el llibre de 3 panys. O sigui que tu tens, en Joanet, té 3 panys.
0: Un pany, crec que té.
3: Ah. No, si mires a darrere, hi ha 3 panys de color.
0: Ah, sí, tens raó, en té 3. Sí, disculpa.
3: Nivell lector.
0: Ai, dos difícils, la meva.
3: Sí, la teva és dels més grandets. Sobretot el tipus de llenguatge, però també la quantitat de paraules. Els primers van entorn a 1.000 paraules, l'altre nivell entorn a 2.000, i la dels experts 3.500, una cosa així.
0: Molt
3: I
0: bé.
3: Després també hi ha una segona seriació, que és per temes. Tenim 4 sèries. Una és rondalles meravelloses, l'altra rondalles d'animals, l'altra rondalles realistes i finalment les contarelles, que són més aviat com un pot de riure, no? Com a més còmiques. I això és aquesta proposta, i cada sèrie d'aquestes té un color associat. Les meravelloses són liles, les d'animals són com a color taronja, les realistes són com a roses, i les verdes són les de contarelles.
0: Uau. Molt interessant, els podeu trobar a les llibreries, tots aquests llibres, se diuen Rondalles Bitzoc, i els ha escrit en Caterina Balriu amb il·lustració d'en Tomeu Riera. Són de Saïm Edicions, i el llibre que també està per arribar, Caterina, no sé si el coneixies, és d'en Agustí, que serà...
3: No, estic esperant a veure el meu escau, em vaig veure per diari.
0: I d'ara mos el contava, dia 12, del 12 a les 12, el presenten, a l'Arta.
3: Ah, sí. Molt bé. I ja també aprofi per convidar-vos a la Fira de les Rondalles, que serà la primera fira d'Inca, ho faran coincidir amb la Fira de les Rondalles, serà dia 24 i dia 25, I dia 25, que es diumenge, s'hora baixa, farem un conte llegendes de, del rei en Jaume. I dia 23, que és divendres, que ja s'haurà començat a estruir, farem un conte rondalles de bruixes. Tot això a Inca, també. Rondalles per amunt i per avall.
2: Que està molt bé.
0: Sí, sí, que poden triar. En el cas vostre, Agustí, què passarà dia 12 del 12 a les 12? 12 de desembre a les 12.
1: Sí, va ser casualitat i quan...
3: Bueno, de desembre
1: donar
3: compte... o novembre?
1: No, de desembre.
0: 12 del 12.
1: 12 del 12.
3: De desembre. M'apunt.
1: Idò... No, no és, nosaltres ara cada divendres estem oferint un misteri que tracta per Instagram, que jo no soc gent de xarxes socials, però hem emprat aquest canal, i oferim un petit misteri cada divendres allà on desvetllem una petita part d'una de les nostres neorondalles, i dia 12 del 12 a les 12 ja avançam que serà una presentació bastant poc clàssica i que haurà elements... intentarem que sigui bastant distòpic i que se respiri aquest ambient que nosaltres pretenem crear amb el llibre.
0: Serà Santa Maria?
1: Sí, a les cases dels mestres. Al migdia hi haurà els quadres que nosaltres il·lustren les rondalles i després hi haurà un poquet de vi, xerrarà, supos que en Mateu Morro, ens farà una petita introducció, i esperant que sigui una conjunció d'una presentació clàssica d'un llibre amb elements disruptius, distòpics i...
0: Molt bé, molt bé. Això, com dèiem, 12 del 12. Ho coneixies, Caterina, que hi hagués tanta rondalla a Santa Maria? Hi ha més pobles que en tenen que d'altres?
3: Sí, sí, de fet, ja vaig fer esprola que la segona edició que ha comentat...
0: Sí.
3: Que ha comentat en Rigo, sí, en
0: Agustí.
3: Sí. Esprola, que Mateu Morro me va demanar que li fes esprola, que és una edició preciosa, la veritat.
0: I vol dir que hi ha pobles que tenen més rondalles que d'altres o en tenen tots?
3: Tots en tenen, el que passa que uns han tingut més sort que altres en la recol·lecció.
0: Ja. Jo també.
3: Per exemple, jo que som d'Inca, i encara tinc molt poca sort amb això, perquè en té molt poquetes de recollides. En canvi, llocs com Artà o com Sant Llorès o Bunyola mateix, en tenen moltes. Però és una qüestió més de recol·lectors que no de que n'hagués o no n'hagués, o que la gent en comptés o no en comptés.
2: Clar, però no hi ha cap poble sense cap.
3: Sense cap, sí, probablement hi ha qualque poble que no en té cap ni en el recull d'en el convent ni en el de ser xiduc. I amb això que vos deia de ser rondaire, perquè m'he botat una cosa important.
0: Quina?
3: Que és que és Còmic Nostrum,
0: i
3: dissabte dia 17 també presentarem la col·lecció en Tomeu i jo i també contarem una rondaire a la fàbrica Ramis a les 11, dissabte.
0: Aquest dissabte.
3: És que
0: tenim feina, aquest dissabte.
3: Ui, jo és que la meva agenda ja li surt un rondall
0: d'estrella de rock.
3: Ja vaig una mica perduda.
0: Sí, que tenim, així m'agrada. Hem de fer una petita pausa i tornem tot d'una i jugar amb les rondalles.
4: IB3 Ràdio és... Joc Nat. El 15 de novembre tens una cita amb la solidaritat. Participa en la segona cursa solidària de l'Autoritat Portuària de Balears. Amb proves de 10 i 4 quilòmetres, curses infantils gratuïtes i una caminada popular de 4 quilòmetres a benefici del telèfon de l'Esperança. Redescobreix el Port de Palma i suma't a aquesta iniciativa solidària. Inscriu-te ja a elitechip.net. A motiu de les festes de Santa Catalina Tomàs, declarades bé d'interès cultural immaterial, dissabte 17 d'octubre, Palma acull la desfilada tradicional del carro triomfal. La comitiva sortirà a les 6:30 de l'hora baixa des de la plaça de l'Hospital fins a l'església de Santa Magdalena. Recorregut complet i programa d'actes disponible al web del Consell de Mallorca. Organitzen Consell de Mallorca i Bisbat de Mallorca.
5: Tento.
4: Pensar i contestar, tot és començar.
0: Començam el joc amb les rondalles. Agustí, començarem per tu. Estàs preparat? Tindràs 30 segons per enumerar paraules. Man, quines te tocaran.
2: Vinga, Agustí, tens 30 segons per dir personatges de les rondalles.
0: Ala, personatges, t'ha tocat.
2: Personatges.
1: Vinga, ja que xerràvem en Jonet de la Gerra, en Fora Por, no me'n recordo el nom, Que així arrencant...
0: És difícil, així, no? Anem a Granota. Jo t'ajuto.
1: Granota, vinga. Ara estic... Clar, com a deia Caterina, bruixes. Mm-hmm. Una bruixa, sí. Una bruixa. Els gegants. Els homenots de colzada. Les dones d'aigua, les sirenes...
0: Ara surten.
1: Però no són personatges, són...
0: Bé, ja està,
1: no
0: bé.
1: Són propis. Ja sí, els dimonis.
0: Mm-hmm. Molt bé, ho has fet molt bé.
1: Gràcies.
0: Ara te'n sortiran, no?
1: Sí, sí.
0: Quan vagis cap a que teva, sortiran els altres. Sí. Caterina, has estat torna, man, que
2: Caterina,
0: te tocarà.
2: Caterina, hauràs de dir títol de rondalles.
3: La mola és estranja, no és el do. El castell diràs i no tornaràs, en Pere Gri, la filla d'Escarbonaret, en Elianoreta, el consell del rei Salomó, el missatge petit, Pere Poc a Poc, no sé, moltíssimes més. Nostalda, crec que ja l'he dit. Ana Francineta, Escota d'Ana Marieta.
2: Molt bé.
0: Molt bé, Caterina, molt bé, molt bé. Aquesta ha estat la primera prova, però en tenim una altra.
4: Guanya qui la sap més llarga.
0: Agustí, ara vos hem preparat unes preguntes. Començant per tu, mem. Qualcuna de les fórmules més populars de com comencen les rondalles són... Vet aquí una vegada, o tens era tens quan els animals parlaven, o això era i no era, bon viatge fàcil a cadernera, però també n'hi ha d'absurdes i divertides, com ara aquesta que diu i qui vulgui creure que cregui i qui no, ho sap completar.
2: Com acaba? Que ho vagi a veure o que no ho cregui?
1: Que ho vagi a veure.
0: Ben dit. Molt bé, Agustí. Efectivament, i qui vulgui creure que cregui i que no, i qui no, que ho vagi a veure. Molt bona, aquesta, no? Obrim de penjar qualque banda.
1: Sí, i avui en dia més.
0: Oh, aquesta sí, la professió periodística també li aniria bé, oi?
1: Molt, sí.
0: Qui vulgui creure que ho cregui i qui no, que ho vagi a veure.
2: Per penjar, o per tatuar,
0: sí,
2: fins i tot.
0: Home. Oh,
2: seria sí. Llarg, tatuatge.
0: Ja, ho deixam a gust de tothom. Molt bé, segona pregunta per tu. Agustí, mossa del Covera, capellà i moltes de les rondes recollien la tradició cristiana de l'època. A vegades utilitzaven fórmules que desitjaven una bona vida o una salvació, com aquesta que diu i Déu ens doni a tots una bona mort i...
2: El cel quan serem morts o i salut per tothom.
1: El cel quan serem morts. Sí.
2: Ben dit.
0: Així és, i Déu que ens doni a tots una bona mort i el cel quan serem morts. Bona, molt bé. Agustí, provadíssim. Caterina, és el teu torn, va. Sabre el dimoni on s'acolga és una expressió pròpia de moltes de sa plet de rondalles de Mossèn Alcover, que vol dir sabre de tot, oh? També trobam tirar es mal a sa paret, que vol dir recobrar la salut. Però n'hi ha d'altres, com anar-se'n amb un dit per davall s'espinada i s'altre a s'orella. Què vol dir aquesta?
2: Caterina, vol dir... És una manera de dir que algú parteix baldat o escaldat, o és una manera satírica de dir que algú se'n va sense haver aconseguit allò que volia?
3: Aquesta segona opció, però jo sempre havia sentit dir amb un dit en un cul i s'altre fora.
0: Ah, ho?
3: També. Amb un dit en el cul i l'altre sora. I si voleu encara més completa, se'n va anar com Madame Orea, amb un dit en el cul i l'altre sora.
2: Com Madame Orea.
3: Sí, amb un dit en el cul i l'altre sora.
0: Efectivament, una manera de dir que se'n va sense haver aconseguit allò.
2: Clar, ja hi ha variacions que són eufemismes, no?
0: Clar, sempre n'hi ha hagut. Molt bé, molt bé. S'espinada, era eufemisme. Bé, sí.
2: Sí, exacte.
3: S'espinada, cool, clar.
0: Clar. Exacte. Molt bé, Caterina, parlant de bitzoc, aquesta paraula tan fantàstica que és vostra, la vostra col·lecció se diu així, rondalles bitzoc, però clar, t'han de demanar què vol dir.
3: Clar, això és l'equivalent del famós obrit sèsam i tancat sèsam. Uh-huh. I la nostra fórmula de la rondalla és completa, és preciosa, i l'hauríem d'aprendre i no dir abracadabra o coses d'aquesta. La forma és marimon obri, obri bitzoc, i en haver de tancar, marimon tanca, tanca bitzoc. Uh-huh. I sembla que bitzoc és una... plaça antiga de pany de fusta.
0: Un pany de fusta.
3: Que avui en dia ha desaparegut.
0: Vaja. Doncs les rondalles ben vives gràcies a tota aquesta gent. Agustí i Rigo, moltíssimes gràcies, enhorabona.
1: Gràcies. Mos
0: apuntam al 12 del 12, les 12 de les 12, pensarem en tu, te telefonarem. I Caterina Barrio, moltes gràcies.
3: Ja vull dir una cosa d'en Agustí, que jo durant 3 anys també vaig de mestre de buja.
1: Ah, sí?
0: Ah,
1: mira,
0: però,
1: mira que és petita i he conegut molta gent que ho passa.
0: I de bon mestres tenen a buja. Caterina, gràcies. Agustí, gràcies.
1: Gràcies.
0: Ara tornem.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
5: Bon dia. El govern, en col·laboració amb l'IBABI, cedirà 15 pisos públics als Consells Insulars per a persones majors de 65 anys en risc d'exclusió social. Seran un total de 35 places destinades a persones grans, autònomes, que no tenen perfil per anar a una residència, però que tenen dificultats per trobar un habitatge. Un col·lectiu que ha crescut els darrers anys. N'ha parlat la consellera de Serveis Socials, Sandra Fernández, després de la conferència sectorial que ha tingut lloc avui a Menorca.
6: Hasta ahora pues el recurso del que podían disponer en muchas ocasiones era, por ejemplo, pues el de la plaza de una residencia, ¿no? Por una cuestión de prioridad social, pero evidentemente nos estamos encontrando con perfiles que son completamente autónomos, que no son perfil para estar en una residencia, sino que pueden vivir pues de forma autónoma, ¿no?
5: I el govern continua la ronda de reunions amb els sectors econòmics i socials per analitzar l'impacte de la inflació. Aquesta hora baixa serà el torn dels transportistes. De fet, l'executiu ha informat que avui ha resolt el quart pagament de les ajudes del primer paquet per la guerra a l'Orient Mitjà per un import de 6,2 milions d'euros. Aquest matí, el vicepresident econòmic, Antoni Costa, també s'ha reunit amb el sector primari per tractar la situació que pateix per l'encariment dels combustibles. El gerent de la patronal agrària Asaja, Xisco Salvà, demana que les ajudes també compensin la insularitat.
7: L'IVA Balears suposa més o manco un 30% més que la resta de la península i que aquesta PAC reconegui exactament les particularitats de tots els agricultors de les Balears i que tots aquells puguin entrar dins el sistema de les properes ajudes de la PAC del període 2028-2034.
5: Més qüestions. Pere Joan Pont serà el nou delegat del govern espanyol a les Illes Balears. El senador socialista per Mallorca substituirà així Alfonso Rodríguez, que fa 2 dies va anunciar que abandonava el càrrec per centrar-se en la seva candidatura per a les eleccions locals de Calvià. Es preveu que el relleu sigui efectiu al Consell de Ministres de dia 27 d'octubre. D'altra banda, el Partit Socialista posa damunt la taula el nom de Catalina Cladera per ser una de les candidates al Senat per Mallorca. El PSIP confia tancar l'acord amb Més durant les pròximes hores. Eivissa és l'única illa de les Balears que està en fase epidèmica de grip. La pujada, coincidint amb el final de la temporada, supera el llindar dels 50 casos per cada 100.000 habitants. Per això el govern recomana la vacunació. Avui s'ha iniciat als centres educatius d'Eivissa. Salut Pública espera vacunar 2.600 infants d'entre 3 i 5 anys. L'any passat es va protegir el 40% de la població infantil contra la grip i aquest any esperen augmentar-ne el percentatge. Estefania Molina és infermera del Centre de Salut d'Esviver.
8: Hacemos que nuestro sistema inmunitario desarrolle anticuerpos, que son los que van a luchar contra esa enfermedad, de tal manera que cuando volvamos a estar expuestos a ella ya tenemos esos anticuerpos con los que luchar.
5: I detingut el sospitós d'incendiar una caravana a Son Hugo. La Policia Nacional ha arrestat un home d'uns 30 anys com a presumpte responsable del foc que va afectar dos vehicles més a l'aparcament d'aquesta instal·lació esportiva de Palma. Tot i que en un primer moment es creia que l'autor de l'incendi podria ser l'exparella de la dona que vivia a la caravana on es va iniciar el foc, la Policia Nacional ha confirmat que els fets no tenen res a veure amb la denúncia per violència masclista. La investigació continua oberta per esclarir el succés que ha generat molta incertesa entre els residents de l'assentament.
9: Con miedo, pues un detonante, ha sido un detonante para que intenten sacarnos de aquí.
10: Que nosotros aquí ya tenemos miedo de poder hablar, de decir cualquier cosa. En este mundo hay muchos racistas contra nosotros.
5: Arribem així a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a les 5.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que la Fundació Toni Catany ha inaugurat una exposició dedicada als viatges que va fer el fotògraf a Mèxic.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

Moment de començar aquesta segona hora de programa, segona hora de Tentol. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres. Tenim en Iker Hernández amb nosaltres al control tècnic. I si fins ara hem jugat amb les paraules i amb les rondalles, ara mos toca conèixer quina és la notícia del dia.

0: I per conèixer la notícia, saludem a Maria Pons, que ja torna a ser aquí. Benvinguda.
1: Moltes
0: ben tornada. Celestia Oliver, com estàs?
2: Som aquí.
0: I també tenim en Miquel Junts.
3: També som aquí.
0: Com anem?
1: És dir que no estigueu, però no haurem de preocupar.
3: Sí.
2: Clar.
0: Sí. Per sort, tothom ha aixecat sa mà. Aixecat sa veu, perquè sa mà no m'ho veurien. No m'ho sentirien els oients. Però bé, veurem que avui la notícia del dia passa per Llucmajor. Allà ja sabeu que hi ha la Fundació Toni Catany, que si no hi heu anat, si teniu oportunitat d'anar-hi, feis-ho, perquè realment hi ha unes exposicions fantàstiques. I la darrera que han inaugurat està dedicada a Mèxic.

0: Avui toca volar fins a Mèxic. Bé, millor dit, fins a la Fundació Toni Catany de Llum Major, però això sí, per parlar de Mèxic. I és que fa uns dies, en aquest Centre Internacional de Fotografia, es va inaugurar Mexicana, un seguit d'activitats i exposicions relacionades amb aquest país. Una de les exposicions que hi podeu trobar és Toni Catany i Paul Strand, Mèxic, amb fotografies que va fer aquest fotògraf mallorquí durant els dos viatges que va fer el país americà l'any 1996 i el 2008, i molt influïdes per un dels seus autors preferits, que, com diu el títol, és Paul Strand. Ens ho explica Antoni Garau, director del Centre Internacional de Fotografia, Toni Catany.
1: En aquests viatges de Mèxic, en Catany fa el mateix que fa sempre. Retrats, uns quants, el primer viatge, i el segon, unes arqueologies i món de carrer. I què feim? Antoni, a més, és col·leccionista i un dels grans que el van influenciar és Paul Strand. El personatge de Paul Strand, que recull també tota una part important de la història de la fotografia, en Catany va col·leccionar el portfoli mexicà, uns fotogravats meravellosos, formats, en tenim, són 20 peces, el qual les posam en contraposició a les imatges de Toni Catany que va fer. Catany, a més, va fer una edició, un portfoli impressionant, format per 8 imatges al Platí Palladi de Mèxic. Presentam aquest portfoli amb contraposició, de presentant-lo al cantó de les imatges de Paul Strand i, a més, tot un seguit d'imatges que fa de personatges, d'espais, i podem veure aquesta influència mexicana de Catany i aquesta influència de Paul Strand.

0: Però a més d'aquesta exposició que ara hem comentat, també n'hi ha una altra de Manuel Álvarez Bravo, un dels fotògrafs més reconeguts de Mèxic i dels més importants del segle XX, i Grau ens explica un poc qui és.
1: Manuel Álvarez Bravo va ser un personatge que va viure tot el segle XX, va viure 100 anys, de 1902 a 2002, i a més va viure tots els grans moments mexicans, els anys 30, la Revolució Mexicana. En aquells moments, a Mèxic, coneix Paul Strand, coneix Einstein, treballa amb ells, i aquesta relació fa que a Mèxic hi hagi tota una influència molt grossa de tot l'apartat de cinema i fotografia que s'està coent. Això el podem veure amb la seva obra. De Manuel Álvarez Bravo, l'exposició Cuerpos, Almas y Calles és una selecció meravellosa, que no sabeu com ho és de meravellosa, més de 100 obres que podem tenir gràcies a que aquesta exposició l'hem pogut fer amb l'Arxiu i Casa Museu Manuel Álvarez Bravo de Mèxic. És una locura, amb unes còpies molt especials, uns platins paladis també impressionants, unes còpies úniques que no s'havien vist mai, còpies inèdites, i després ho tenim representat quasi bé totes les seves grans obres.

0: Molt interessant això que mos explica en Toni Guerau sobre en Álvarez Bravo, que mos ha dit que va fer feina amb en Sergei Eisenstein, que és un dels cineastes, bé, el pare del cinema soviètic, i té pel·lícules superinteressants.
1: Vaja.
0: Són paraules majors que
1: ja
0: fer feina
1: venir
0: amb aquesta persona. Però bé, a part d'això mos explica que han fet un experiment juntant la fotografia d'en Álvarez Bravo amb els poemes d'Octavio Paz.
2: Octavio Paz i Manuel Álvarez Bravo tenen una relació molt, molt intensa. I il·lustram amb les obres de Manuel Álvarez Bravo un poema que Octavio Paz li dedica, Don Manuel, perquè tothom el coneix com Don Manuel, una persona que va acabar sent molt venerable i molt important en el món de la fotografia. Els títols de les obres de Manuel Álvarez Bravo són uns títols meravellosos i Octavio Paz els introdueix en el poema que li dedica. Aleshores hem posat les obres amb els títols amb els versos de Manuel Álvarez Bravo, una manera completament nova i diferent de veure l'obra de dos, vull dir, literatura, poesia, fotografia. I a dintre d'aquest poema pots veure i reconèixer unes de les obres com La Buena Fama Durmiendo, El Obrero, vull dir, tot un seguit de coses que són absolutament meravelloses.
0: I això no és tot, perquè encara hi haurà més activitats dins aquest cicle, a part d'aquestes dues exposicions, dins aquest cicle Mexicana de la Fundació Toni Catany.
2: A dintre d'aquest cicle de Mexicana hi haurà un seguit de conferències. Demà mateix tenim Manuel Sol Mateo, que és un net de Manuel Álvarez Bravo, que mos presenta Cuerpos Sonoros, Almas Detenidas, un concert en el qual ens fa un passeig pels carrers de Mèxic en el segle XX. Més endavant, al desembre, tindrem un altre concert amb música tradicional mexicana que serà una meravella. Espero que tingueu ganes de venir-nos a veure i de conèixer tot el que tenim. Gràcies.

0: Doncs gràcies a tu per explicar-ho tan bé, Lluís Grau. Era en Toni Grau. En Toni Grau, com us explicava. Aquesta exposició tan interessant que podreu veure des de ja, dia 10, se va inaugurar.
1: Sí, ja s'ha inaugurat i ara mateix no sé fins quin dia. I espero que hi serà bastant de mesos, perquè per desembre encara tenen actes, així que teniu temps per veure-la.
0: Doncs molt bé, i també molt interessant aquest viatge que va fer en Toni Catany el 1996. Primer hi va anar de dia 21 d'octubre a dia 12 de novembre. Va fer aquest primer viatge i realment el va copsar tant que va plasmar en la seva obra i després n'hauria fet un altre anys més tard. Per tant, aquests dos viatges del fotògraf de Toni Catany que tant el varen influenciar de qualque manera i també els seus artistes, la seva obra, que ara torna amb aquesta exposició que es farà a la Fundació a Llucmajor, que podreu visitar i també veure les activitats complementàries, que com sempre són moltes i fan molt bona feina. Així que queda recomanat La Mexicana, així se diu, Norbert, aquesta exposició.
1: Mexicana,
0: sí, tot sí, sol. Sí. Mexicana, tot sol, sense article. Gràcies, Miquel. Hem de fer una petita pausa. Consell de la Universitat de les Illes Balears i refrany del dia.
2: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

dues maneres oposades de consumir moda. La moda ràpida o moda presta, en anglès fast fashion, és un model de producció i venda de roba que ofereix peces noves a preus baixos i amb molta rapidesa, seguint les darreres tendències. En canvi, la moda sostenible, en anglès slow fashion, fomenta una producció més responsable amb materials de qualitat, processos respectuosos amb el medi ambient i condicions laborals més justes per als treballadors. La moda ràpida té l'avantatge de fer que la roba sigui més accessible i econòmica. L'inconvenient és que genera un gran impacte ambiental i afavoreix el consum excessiu. La moda sostenible, tot i que sol tenir un cost més elevat, promou un consum més conscient, redueix els residus i contribueix a una indústria tèxtil més ètica i respectuosa amb les persones i el planeta. Són dues maneres ben diferents d'entendre i consumir la moda. Són dues maneres ben diferents d'entendre i consumir la moda, que ens conviden a reflexionar sobre el model de consum que volem transmetre a les generacions futures. I terme explicat, terme acabat.

0: Arriba el moment de conèixer quin és el refrany de la setmana, Maria.
1: Sí, escoltam un dia més les veus dels nostres oients de Tentol i avui escoltam concretament el nostre estimadíssim col·laborador i company de Xiu Xiu, en Jordi Suárez.
2: Hola, Ido, mirau, jo que soc de Sant Cervera, en el poble se diu quan qualcú va molt a poc o necessita espavilar un poquet, doncs cada menester les herbes de Sant Joan, és a dir, que necessita un miracle o una força sobrenatural per aconseguir espavilar una mica.
1: Una força sobrenatural, eh? Com són les herbes de Sant Joan. Bé, doncs Jordi ho ha explicat molt bé, que necessitar les herbes de Sant Joan, empleem aquesta expressió quan qualcú és molt lent o quan una feina necessita molt de temps per ser acabada. També tenim una variant amb el mateix sentit, que és dur més coa que les herbes de Sant Joan, que ho deien quan el mateix, una cosa per ell que no s'ha d'acabar mai. Aquest és el significat, però d'on prové aquesta expressió? I d'una explicació tradicional recollida ja al diccionari català-valencià-balear en remet als antics remeis elaborats amb herbes de Sant Joan i, segons aquesta explicació, les plantes s'havien de coir el dia de Sant Joan abans de sortir el sol, important, i es posaven dins un recipient amb oli que s'havia de deixar al sol i serena durant 40 dies. Aquest procés de preparació, que exigia paciència i una espera considerable, ajuda a entendre per què aquesta expressió va acabar associant-se amb la necessitat de molt de temps per fer o aconseguir una cosa.

Hem de dir que aquesta pràctica s'emmarca en un conjunt més ampli de creences populars que atribuïen propietats especials a les herbes collides per Sant Joan, que és la nit del 23 al 24 de juny, vinculada culturalment al solstici d'estiu, i era considerada una data especial propícia per determinats remeis i rituals relacionats amb les plantes, el foc, l'aigua i la rosada. Hem de recordar, però, que aquestes creences varien segons els indrets i les èpoques, per això, més que atribuir l'origen d'aquesta dita a una expressió o una explicació màgica, podem entendre-lo com a reflex lingüístic d'una tradició remeera en què la recol·lecció i la preparació de les plantes requerien temps i paciència. Però, en tot cas, desenvolupant més el tema del solstici d'estiu, per aquells que no sàpiguen què és, coincideix, com dèiem, amb la nit de Sant Joan i representa el moment de l'any en què el sol arriba a la seva màxima esplendor, però també el punt a partir del qual els dies comencen a escurçar-se. Per a les cultures antigues i les tradicions romaneres, com deien també, aquesta transició desfermava una forta càrrega màgica i energètica, on la niña del món terrenal i l'espiritual era molt fina.

0: Idò, mireu, vos poso qualque exemple de totes aquestes tradicions de solstici d'estiu, perquè les creences paganes lligades a aquesta celebració es fomenten en tres grans eixos. El primer, en primer lloc, el poder de les plantes, que és el que comentàvem, les herbes de Sant Joan, que, segons aquesta tradició, la nit del solstici és el moment en què la terra es troba en la seva màxima vitalitat. I se creia que a la gelada o la rosada de la matinada de Sant Joan batiava les plantes i multiplicava les seves propietats medicinals, però i protectores de manera miraculosa, perquè fessin efecte, però s'havien de coir a tren d'alba, caminant descalç i, segons algunes supersticions, completament en silenci o resant determinades oracions de protecció. Això, tot això, si heu d'anar a cercar herbes de Sant Joan, apunteu-vos-ho.
1: D'acord.
0: Després...
2: Tenim feina. Sí.
0: Llavors tenim també, a banda de les plantes, el foc, que segons les creences paganes també el sol perdia força a partir del solstici d'estiu, i per això els humans encenien les fogueres, que encara se fa avui dia a les platges per la festa, per donar més energia en el sol, perquè continués escalfant la terra i les collites, i també per purificar la comunitat. I de fet, les cendres servien com a amulet i se cremava el passat pegant vots damunt la foguera i demanant desitjos i tot això que encara ara a vegades veiem. I en tercer lloc tenien l'aigua, l'altre element sagrat d'aquest vespre, que deia que s'havia de banyar, la gent s'havia de banyar a la mà o a les fonts durant el vespre del solstici, perquè això assegurava salut, neteja de l'ànima i se creia que eliminava qualsevol encanteri o mal d'ull. Existia el costum de sortir en els camps a rourejar, que era estirar-se nu, és que tot ha de ser nu a descalç, però bé, nu a descalç damunt serva humida per la rosada del matí de Sant Joan, i se pensava també que aquesta aigua caiguda del cel en el moment del canvi de cicle curava les malalties de la pell i atorgava bellesa i joventut eterna.

0: Ara, guaitat en Jordi, que és qui avui ens ha proposat aquest refrany, va de menester les herbes de Sant Joan. Aquest és el que apuntam en aquest llistat d'expressions. Ja en tenim un bon grapat. De moliner mudaràs i de lladre no te n'escaparàs. Després tenim un bon mostel, gota a gota s'omple la bota, ostres vengueren que de casa ens tragueren, s'asa va dir en esport coregut, i avui ajuntam aquesta nova haver de menester les herbes de Sant Joan. Ja tenim un bon grapat de refranys, veurem quins són els que més vos agraden i els que més deis per aquest rànquing que estan proposats a fer-vos aquí. Moltes gràcies, Maria.
1: Gràcies.
0: I també en Jordi.
1: Sobretot en Jordi.
0: També.
1: D'aquesta dita que diuen molt per Sant Cervera, mos ha dit.
0: Ah, sí? I mira.
1: Seu poble.
2: Jo no l'havia sentit mai,
1: jo. No l'havia sentit mai, però he de dir que ara l'ampliaré, perquè m'ha encantat.
2: No, les herbes de Sant Joan sí que n'havia sentit xerrar, però aquesta...
1: Sí, però de les herbes de beure, de fer les herbes, com la fira de les herbes de Souba i això,
2: i
1: no?
2: També de les herbes de Sant Joan, com aquestes coses curadores i...
1: Ah.
2: Aquestes coses sí que ho havia sentit, però l'expressió aquesta no... Mai.
1: Idò, mira, ja m'ho pres qualque cosa nova avui.
2: Ja en tenim una.
0: Molt bé, gràcies. Fem una petita pausa, entén-te'l, també, i nosaltres tornem tot d'hora.

0: IB3 Ràdio és música.
1: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
2: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
3: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: Dissabte, a les 2:30, segueix amb Esport 3 en joc el futbol de segona divisió des de l'estadi d'Ipurua, Eibar. Real Mallorca.
5: Dani Toni.
6: Tot un partidàs que viurem en la màxima emoció. I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
7: Però hem de veure aquest puntet de qualitat més, d'aquest ritme més.
4: I en acabar serà el torn de la primera federació amb el partit Àguiles Uda Eivissa. Fins a les 9 del vespre, el millor futbol a IB3 Ràdio.
1: Ja anirem amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.
8: Les 4 i 26 minuts, moment per rebre les nostres marines, les marines de Tèntol. Com esteu?
9: Amb molta energia.
8: Ah, sí?
9: Contenta. Per a descompensada, l'Udell.
10: Contentes d'estar aquí, de veure'ns, mos enyoràvem.
8: Sí? No vos veig tant, ara valtros dos.
9: Clar, que realment m'ho veiem quan veníem. Llavors, si ara venim menys, m'ho veiem menys.
10: Clar. Exacte.
8: Clar. Però bé, esteu connectades.
10: Sí. Ja. Ja anirem un dia d'spa o de qualque cosa d'aquestes.
9: Tenim pendent, tenim una llista de deures.
8: Bona feina. Bé, avui hem de parlar d'un nou tema, un tema d'una època molt concreta de la criança.
9: Mm-hmm. Perquè... O no tant,
8: efectivament, perquè se pot allargar en el temps.
9: Exactament.
10: Sí, és un meló. És un meló.
8: Perquè avui xerrem de la lactància. Sí.
9: Avui duim-se els temes de lactància i, a més, mos hem basat en les recomanacions i la informació de la Organització

una expressió amb aquesta mateixa paraula. N'hi ha de xarxa. És el que se diu per indicar que quan hi ha una gran quantitat de coses que envolumen, que fan nosa o que donen feina.

0: I com que la paraula d'avui és xarxa, ens toca anar a la mà. I és que aquest és un invent antiquíssim que ens ha acompanyat des del principi de la humanitat, pràcticament. Avui hem xerrat amb Reis Martínez, mestre xarxer jubilat, amb 45 anys d'experiència, per descobrir més sobre la seva elaboració.
1: Perquè les xarxes n'hi ha de molts de tipus. Que cada espècie, pràcticament, té un tipus de xarxa. Després hi ha tipus de xarxes actives i xarxes passives. Les passives són les que estan fixes i les actives són les que remolquen o remouen amb un procediment o l'altre. Jo m'he dedicat més a la xarxa d'arrossegament i és un tipus de xarxa bastant més complicat perquè té ample, alt i fons. Les mesures i els fils d'aquest tipus de xarxa també dependeixen tot molt de l'espècie que s'ha de capturar.
0: Les xarxes se poden categoritzar depenent de com s'utilitzen, aquestes xarxes actives o passives que explicava ara en Reis, però també varien depenent del que se vol agafar, com és el cas de les conegudes llampugueres, per exemple. Hi ha xarxes, però, que requereixen una gran precisió i de molt d'intents per aconseguir-les bé.
1: Avui en dia no se practica, però hi havia una modalitat de sardinar, que és un tipus de xarxa passiva, que se té d'allà en fons, i no se mou fins l'endemà. Però escut en els tremalls, la sardina quedava en el forat, quedava la malla, enganxada, ni cap endarrere ni cap endavant. Havia d'endevinar ben bé el forat, perquè si no, si era massa estret, no passava, i se feia mal, i si era massa gruixat, passava. O sigui, havia de dir a mi de xarxa. Provaven i tornàvem a provar.
0: Els reptes d'aquestes eines no acaben amb la captura dels peixos, tampoc. Ho han de fer sense fer-los malbé.
1: Que quedi dins i no s'hi falli molt de malbé, perquè la peça s'ha de comercialitzar d'una manera que no estigui romput l'animal. Al final, és bastant complicat que no te rompis peix, i perquè a vegades, segons quin tipus, com està muntada, o armada, com deia, no? Tal com està muntada, doncs el peix s'espanya.
0: I els materials també són complexos i han anat canviant, passant de fibres naturals a sintètiques.
1: El material ha evolucionat perquè no fa molt. Abans de 50 anys tot el material era material natural, cotó, canya, pita. Avui en dia s'han substituït per les fibres artificials, perquè la fibra natural era molta de feina perquè s'havia d'aixugar, no tenia resistència, se sol de cremava, se tenien i agafaven un poc més de força amb vernis. I les fibres artificials, per dir-ho d'alguna manera, no ho necessiten. Són malbé que els fa que estiguin massa temps en el sol. Ja estan preparades i dissenyades perquè estiguin dins aigua.

0: Tant els materials com la composició d'aquestes xarxes depenen molt de l'objectiu que se vulgui aconseguir amb elles i de les circumstàncies.
1: Depèn del terreny, de la morfologia de fons, depèn de moltes coses. Se fan moltes de proves abans de determinar quin tipus és que anirà millor o pitjor. I també depèn de les temporades. Les barques tradicionals de Balears, que són els jaúts, també canvien bastant de xarxes. Segons la temporada canvien una xarxa més prima, més usada. Si van, per exemple, a Mallorca, molt tradicionalment, s'assipi, un tipus de xarxa. El moll, un altre tipus de xarxa. És una qüestió que ha de ser una maia que es pegui ja i quedi dins.
0: I darrere aquest objectiu o propòsit tan simple s'amaga una sorprenent complexitat. Posen, per exemple, les xarxes d'arrossegament, el tipus que Reis va treballar més.
1: La xarxa d'arrossegament és una xarxa activa, que el barco remolca en la xarxa. Quan se remolca, s'obri un sistema de portes o un sistema de botalons que es diu que obri la xarxa. I tot es té que s'arrossega aquesta xarxa.

0: va oberta, d'ample i dalt. Aquí a Balears solen tenir 80 metres, 80 per 3, fa forma com un triàngul, i és un embut, i tot va allà dins.
1: I aquestes xarxes se remolquen sobre el sòl marí i pot passar que acabin enganxant-se amb alguna pedra o altres obstacles i s'acaben rompent. En el cas de les xarxes passives o les xarxes que són més simples, les reparacions solen anar a càrrec dels pescadors. Però les xarxes actives són més complicades.
0: En canvi, les xarxes actives, diríem, les xarxes d'arrossegament i trenyines, i bou, necessiten normalment un especialista, que és el mestre xarxi, que són xarxes tenen altària, amplària i fondària. O sigui, aquestes sí, normalment, necessiten un especialista, que és el mestre xarxi. Aquí a Balears encara en queda qualcun del mestre xarxi d'arrossegament i de trenyina quasi no en queda.
1: Això sí, el compromís amb espècies protegides hi és molt present, des de taurons i ratjades fins a tortugues.
0: Hi ha un procés d'un sistema que queda viu dins de la xarxa i se treu en tot d'arribar a terra, és a dir, allà mig de la mà, obrint la xarxa, tipus, ja està preparat perquè surtin. És una cosa bastant novedosa. Ja fa anys que se fa a molts de puestos i ara, per exemple, estem en els temes tiburon, però a altres puestos, en les tortugues, també, sobretot en el tren del Carib, la xarxa s'obri i l'animal surt. Cada dia està més conscienciat. Una cosa que són espècies que s'han de protegir perquè s'han demostrat que no sobreviurà ni una, sinó nosaltres no ens hi posàvem en sèrio.
1: Moltes gràcies a Reis Martínez per haver-nos descobert una mica més el món de les xarxes de pesca. Nosaltres, però, ens quedem a la mà, que en res arriben a Pat Aguiló i m'apareix que la seva secció avui en té bastant de veure.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre. Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a ine.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.
3: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
4: El primer dia està com tot descol·locat, no?
5: Sí.
4: I a poc a poc comences a entendre't en els teus companys.
6: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i m'ho van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
7: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
0: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
3: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
8: Bienvenidos a Segunda División.
3: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
9: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
10: En Tomàs ho pot dir.
3: David Gui, bon dia.
10: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
3: Company Fuster, bon dia.
11: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.

0: Pat Aguiló, com estàs? Benvinguda.
1: Hola, bon vespre.
0: Que, quina música que t'hem posat. Mira, mira, escolta, escolta.
1: Sí, eh?
0: Si a Pat Aguiló li deim xarxa, que és la paraula del programa d'avui, que te venes cap a tu directament.
1: I de, mira, qui ho havia de dir, però jo me vendria una xarxa molt particular, un mètode de pesca que és salmadrava.
0: No sona això.
1: És un art mil·lenari que és superinteressant, que se realitza principalment a l'estret de Gibraltar. Ja dic, és mil·lenari. De fet, hi ha una cova per allà, per aquella zona de Cadis, que és la cova de les orques, que on hi ha ja dibuixos del neolític senyalant que l'arribada de les orques, l'arribada de les orques és el senyal que té la natura per avisar de que estan entrant les tonyines per l'estret.
0: A veure si per això estaran tan emprenyades les orques de l'estret de Gibraltar.
1: Probablement, perquè salmadrava s'endú una part d'això. Anem a explicar una mica, no? Ja dic que això és una cosa que comença allà pel neolític. De sempre, les tonyines, que són uns dels grans gegants de la mà, val? Tenen dues migracions naturals. Elles viuen molt tranquil·les per l'oceà Atlàntic, mengen, se fan festes i de tot, i cap allà, cap a l'abril, diuen, bé, hauríem de fer qualque cosa de profit, anem a reproduir-nos. Yeah. Uh-huh. I la fresa, o la posta d'ous, la fan dins del Mediterrani, que són aigües més càlides. Què passa? Que tenim aquesta primera gran migració, que és la que mos interessa per salmadrava, val? Que se diu genèsica o del dret. Després de tornada ja és del revés perquè ja no va bé. Aleshores, sa que molt interessa, et sa del dret, comença l'abril i dura fins més o menys juliol, sa temporada de salmadrava, i arriben amb una gran quantitat de greix. Estan poc per menjar. Ells, les tonyines ara estan per reproduir-se. Ja. No se preocupen gaire de menjar, però venen amb molt de nutrients, no? Venen amb molt de greix a la carn. Aleshores, què fa salmadrava? Bueno, els primers en descobrir-ho van ser, amb explotar-ho, van ser els fenicis. Mirau si m'on anam enrere, no? I salmadrava principalment constitueix un laberint de xarxes, que ara ho explicarem, no? Ja vos dic, això varen començar els fenicis a fer-ho i després varen arribar els romans. Que els romans, clar, què passa? Que com que estava tot per fer, li donaven nom a tot, inventaven coses, feien sistemes i tal, i varen dir, saps què? Farem garum. Val? Això és la primera gran explotació que hi ha a Europa. El garum. Què era el garum? El garum era una sèrie de restes de peix i vísceres de peix que ells posaven. Inclús va haver una gran ciutat que és on es tarifa ara, que se deia Baello Claudia, val? On se produïa garum per tota Europa, que venia a ser una espècie de salsa de soja.
0: Sí, és aquest suquet.
1: És aquest
0: saladet que quedava.
1: Que fa molta pudor, però que curiosament aconsegueix el que avui en dia deim sabor umami.
0: Sí,
1: heu sentit el sabor humà?
0: Sí, com aquest gust, no?
1: Sí.
0: Que dona gustet.
1: Efectivament, no? De fet, umami vol dir deliciós en japonès. Aquí ja començam amb sos japonesos.
0: Que, per cert, no mos has dit almadrava de bombé, sa paraula.
1: Almadrava, en realitat, té molt a veure amb sos japonesos avui en dia, però salmadrava, el nom etimològic, és àrab.
0: Clar, és que mos sonava un poc
1: tard. Almadrava és el lloc on se colpeja o un lloc de lluita. Ara veurem per què. Vos dic, com dèiem, salmadrava constitueix un laberint de xarxes. Hi ha una sèrie de passadissos, val? Que tenim la primera part, que és raveres, se li diu en castellà, no altro li deim revisses, val? Que són com unes xarxes així allargades, que el que fan és que les tonyines se desviïn. D'aquí entren a dins una altra banda, que són com a petits laberints rectangulars que les van dirigint, i finalment entren en el copo, que és la cambra de mort. Val? Que és l'única que té una xarxa per davall on se farà la famosa levantar. Val? Que és quan aixequen la xarxa i venen les tonyines. Què passa en Salmadrava? Que en realitat això que sona supercruel i que pareix que tal i qual...
0: Hi ha molta sang, no?
1: No hi ha molta sang
0: aquí.
1: El que passa que podries dir, com que són tan grosses, dius, ostres, em pesquen un munt. Això ha passat en altres moments de la història, perquè, clar, després de romans, després va venir l'edat mitja, on per defensar davant de l'Espanya andalusí se'ls va concedir el dret d'explotació en els duques de Medina Sidònia, que també mos sonen des lectures, no? Es Medina Sidònia?
2: Sí, sí, sí.
1: Ok. Pues es Medina Sidònia varen explotar les almadraves durant 6 segles. Varen tenir el monopoli. I què passa? El que passa sempre amb els monopolis que se sobreexploten, no? A principis del segle XX se va formar el Consorci Nacional Almadraver, i a cosa dels anys 70 del segle XX se va haver d'abandonar la pesca d'almadrava perquè hi havia una sobreexplotació. I aleshores se van arribar a tots uns acords de cooperació internacional per salvar l'espici. De fet, Salmadrava agafa un 1% de les tonyines que passen per allà, i aquí és on entren els japonesos. L'any 2006, això, que era un producte una micona així, quan va morir en Franco, era una mica de vamos a hacer 4 latas d'atún, producte nacional, tenia poc de tal. De sobte va venir tot un mercat nipó que li xiflava sushi i sashimi en tota una sèrie de tecnologies, que varen aconseguir que se recuperi l'espècie i que sigui una pesca d'alta sostenibilitat avui en dia. No només la manera de pescar, ja vos dic que tan sols un 1% de les tonyines que passen arriben a Salmadrava. Salmadrava, de fet, dona feina durant 6 mesos, Salmadrava se construeix i se fan aquestes seccions de xarxa fixes i que poden tenir de 1 a 3 quilòmetres de llargària. O sigui, és com una cosa geomètrica raríssima, i se poden tirar entre 350 i 400 àncores per fixar aquella xarxa. Se diu ràpid perquè són un tros d'àncora que, vull dir, a mitjans febrer se comença a fer feina en Salmadrava. I se fa feina fins a finals de juliol. És a dir, és un fijo discontinu. Ja, nosaltres tenim l'aeroport, Tarifa té les almadraves.
0: Les tonyines.
1: Sí, les tonyines. I aleshores és una cosa que dona feina durant 6 mesos. Els altres 6 mesos s'arreglen els ormejos, que s'hagin romput i tal. Però, bé, seguint en la revolució aquesta dels japonesos, els japonesos van arribar i van dir sashimi gusto, sashimi tal, i van dir esto no es bueno, esto no es bueno. Per què? Perquè quan se feia la levantar, en realitat s'arribava a deixar, què sé jo, 100, 150 tonyines grosses, val? I a una altura de la cintura d'un home. I se ficaven els copetjadors, se ficaven allà a pelades amb les tonyines. Que, clar, que hi havia un gran estrès per l'animal. Aquest animal creava un àcid làctic i això agrava la carn, la feia àcida, i els japonesos van dir, no, això no anau bé. Botsona se can d'escobé, que els hi donen massatges, que els hi fan de tot. Bé, doncs, això és més o manco el mateix en la tonyina. Els japonesos varen arribar i van dir, mira, jo te pac el que no està escrit per la tonyina. Ara bé, Aquesta tonyina se matarà. Ara, avui en dia se fan servir. D'entrada, se deixen uns metres de profunditat, se fiquen amb bussetjadors, val? Perquè els animals tinguin lloc, i el que se'ls fa és, amb un pal, se'ls provoca una mort cerebral instantània amb electricitat.
0: Jo no sé si aquestes coses les vull saber, jo. T'he de dir. No, sabem.
1: La veritat és que la tonyina no s'entera de gaire.
0: No, ara és molt probable que estigui 2 mesos a comprar tonyina, però continua.
1: Bé, depèn, perquè ara començarem a xerrar de com se fa, o sigui, com se prepara la tonyina.
2: Sí, almenys jo tot he de dir. Entre aixecar tota la bossa de tonyines i matar-les a pelades i mort cerebral instantània, me queden la segona.
1: Efectivament, no? O sigui,
0: les tonyines... La pena de mort ve un poc en la mateixa
1: línia. Sí, les tonyines s'agafen, moren instantàniament, no pateixen gens d'estrès, perquè gairebé, tipo, que estan en una piscina i de sobte ja no hi són. Val? Se'ls apuja en el vaixell, se'ls dessagna immediatament amb aigua de la mà mateix i se'ls fica a unes cambres de gel. I tot això, en manco de 60 minuts, les tonyines ja són a port. Val? Ja són a port per a ronqueo o ronqueig, val? Que és la tècnica per xapar per fer peces...
0: I aprofitar-ho tot, que és un animal molt gran.
1: Efectivament, de la tonyina diuen que és porc de la mà.
0: Que se aprovecha tot hasta los andares.
1: Hasta los andares, hasta los nadares, en aquest cas, no? Sí. I de la tonyina passa igual. És molt famosa la ventresca, val, que és la banda de la panxa, que sembla quasi que mengis un entrecot. Val?
0: Sí, sí.
1: Però els japonesos, de nou, han intervingut i han trobat altres peces, com per exemple la part de darrere de ulls, que li diuen el morrillo, que si la part patana, que si això, que si l'altre, i han arribat a trobar unes peces que abans se'ls donaven als mariners, tipus això s'obre, yes, o se tirava la mà o qualsevol cosa, i en canvi ara són cotitzadíssimes, aquestes peces, no? S'ha canviat la gastronomia de sud d'Andalusia gràcies als japonesos. S'ha començat a fer una fusió, que si sashimis, que si tartars, que si això i l'altre, meravellosa. Avui en dia te'n vas per Zahara de los Atunes o per Barbate i te donen uns plats meravellosos, no? Fan virgueries en ses tonyines. I això és principalment la gran aportació que han tingut els japonesos, en que l'animal no patís i en revolucionar el mercat. Avui en dia hi ha 4 almadraveres a l'estret que funcionen fantàsticament a toda vela, que diries.
0: Sí, sí.
1: I està molt, molt bé.
0: Que això és una manera de pescar la tonyina, però no és única. Des de les barques també se pesca, i també se pesca amb xarxa.
1: Efectivament, no és única.
0: Però segurament és la més tradicional.
1: És la més tradicional i principalment...
0: I segurament la més sostenible.
1: És la més sostenible. Mm. Perquè una altra cosa és la llum de les xarxes. La llum és el grandari desforat que tenen les xarxes. És tant, és d'un metre, un metre i mig, que fa que cap altra captura, com puguin ser peixos petits o tonyines juvenils, que juvenils alerta, se'ls diu de 70 a 100 quilos.
0: Ja, és que són uns bitxarracos.
1: O sigui, són uns bitxarracos. Sí, no és allò que diguis, no, és que així no n'agafen de mig quilo. No, és que així no n'agafen de 40 quilos, saps? O sigui, són peixos que els deixen créixer ben bé fins als 5 anys, que duren 35 i 40 anys, aquests animals, i estem xerrant de que ells, en Salmadrava, pesquen unes tonyines que van dels 150-200 quilos fins a 600 quilos.
0: Que quan les pesquen, no sé si ho saps, a la millor te posa amb el compromís de la resposta, però ja s'han reproduït? Ja han tingut?
1: No, perquè una de les peces que agraden són les hueves. Que li diuen les hueves de grano per les femelles i les hueves de leche per als mascles.
0: Per tant, les pesques abans de la reproducció.
1: Abans de la reproducció, que... però com han dit abans, s'almadrava estar a un quilòmetre de costa, o una milla, que són 1.800 metres, vale? A una milla de costa, i tenen tot s'estret les tonyines per passar. És a dir, a s'almadrava cau 1%. Històricament, això s'està... Un 1% de les tonyines que entren a reproduir-se. I no són ni molt manco el gran perill contra la reproducció. La reproducció de la tonyina també és una història brutal. Vull dir que són peixos que neixen d'un ou, que miden, que medeixen 4 mil·límetres, val? I quan surten cap a l'Atlàntic, les poques que sobreviuen, perquè, vull dir, xerrant de milions i milions d'ous, val? Doncs les que sobreviven dels 4 mil·límetres han passat a 4 o 5 quilos. Vull dir...
0: Sí, sí.
1: Ja són mitjarracos.
2: Creixen molt ràpid, creixen molt ràpid.
1: Sí, sí, són voraces, eh?
0: I ja és també una activitat turística, aquesta de veure la pesca de s'almadrava a tot el sud.
1: Sí, és tot un... I mira que m'agrada poc jo els toros, però jo crec que hi ha certa relació d'idiosincràsia o de saps? A mi em dona que l'almadrava té molt a veure amb l'estret de Gibraltar i amb el sud d'Espanya i tal, perquè té com cert paral·lelisme amb els toros. Hi ha aquesta lluita de cos a cos que, per descomptat, mai és igual, val? Tot s'ha de dir, no, serà de cos a cos, però no és ni molt manco igual, però jo crec que té un cert paral·lelisme, s'almadrava amb els toros. I la gent que defensa els toros te dirà que els toros no existirien si no hi hagués qui els criés per fer toros. No?
0: Sí, sí, sí.
1: S'almadrava el que fa és respectar aquest cicle natural... jo crec que és menys maligne que els toros.
0: I tan antic. Escolta, m'imagino que per dir adéu en els oients fins... Perquè tu tornes la setmana que ve, t'ha vist,
1: jo torno la setmana que ve.
0: En la paraula base.
1: Per descomptat.
0: Que a més ja mos contaràs coses que tinc moltes ganes. Però aquest fins aquí, el qui ho havia de dir, ens hauries de dir amb, no sé, en gaditano o prefereixes japonès?
1: Japonès, perquè han estat qui han millorat la tècnica, no? Aleshores, fins aquí, el qui ho havia de dir d'avui, moltíssimes gràcies. I fins aviat, que en japonès més o manco sonaria així. Goseicho, arigato, gozaimashita, matajikai, oai, shimashu.
0: Qui ho havia de dir, Pat Aguiló? Fins la setmana que ve.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. Quan falten 24 hores perquè acabi el termini per registrar coalicions electorals, Ara Més, Suma i Esquerra Unida arriben a un principi d'acord per concórrer junts al Congrés, que haurà de votar en assemblea. De moment, en Podem no hi ha acord, però si se sumés al Front Ampli, en l'àmbit estatal també se sumarien a la coalició balear. Això al Congrés i al Senat, els socialistes ultimen un acord amb Més per concórrer junts a la Cambra Alta, les quatre illes, per concentrar el vot progressista. El govern preveu començar a pagar durant les pròximes setmanes els ajuts de 10.000 euros per a la compra d'un habitatge destinats a joves de fins a 40 anys. En només dos mesos i mig s'han rebut prop de 900 sol·licituds, tot i que el pressupost disponible permetrà beneficiar 600 persones. La mesura arriba en un context de grans dificultats per accedir a un habitatge. Només el 15% dels joves de les Balears d'entre 16 i 29 anys s'han emancipat i viure tot sol de lloguer suposaria destinar-hi més del salari íntegre. El director general d'Habitatge és Quico Reinés.
2: Estem molt satisfets per aquesta bona acollida que ha tingut aquesta línia d'ajudes que complementa altres mesures del pla de xoc. Aquesta alta demanda de les ajudes durant les primeres setmanes des de l'obertura del termini confirma l'interès que ja havia suscitat aquesta convocatòria que es va anunciar. I, de fet, des del primer moment ja s'havia treballat amb la perspectiva que la dotació inicial es pogués ampliar.
1: Un tribunal ha admès a tràmit un recurs del sindicat STEI que reclama que els docents percebin les pagues pendents de dos complements salarials. Es tracta del complement de comunitat autònoma i de carrera professional. El secretari general de l'STEI, Miquel Gelabert, diu que queda pendent el pagament de dues pagues anuals d'aquests dos complements, una quantia que pot arribar als 1.240 euros anuals. A més, el sindicat reclama que es retornin les pagues pendents dels darrers quatre anys.
3: Ja hem iniciat la via contenciosa que hem d'esperar els ritmes que duu la justícia i, per exemple, aquí la citació seria el 28. El que normalment l'estratègia de l'administració és guanyar temps. És a dir, perquè aquí parlant també de quanties que són considerables.
1: El límit de 120.000 vehicles que el Consell de Menorca preveu establir durant els mesos d'estiu és massa elevat per garantir una mobilitat sostenible a l'illa. Així ho adverteix la professora de Geografia de la UIB, Joana Maria Petrus, que qüestiona el sostre proposat en l'estudi encarregat per la institució insular.
4: Hi ha moltes xifres que han d'aflorar encara, no? Per tant, aquest sostre pot variar en funció de lo que siguin els propis residents. I 120.000 me semblen moltíssims, o sigui que... Però bueno, s'ha de saber també, en funció, ja t'ho dic, de la circulació que hi hagi durant els mesos d'estiu i s'acord més que s'arribi a rentar a casa un cupó, s'ha d'establir un cupó.
1: D'aquests 120.000 vehicles, prop de 86.000 corresponen a residents i gairebé 34.000 a visitants i empreses. La jove de 14 anys que dimarts va ser atropellada per una moto a Formentera ha rebut l'alta de la unitat de cures intensives de l'Hospital de Can Misses perquè evoluciona favorablement. Roman ara ingressada a la unitat de pediatria del mateix hospital, segons ha informat l'àrea de salut Pitiusa. I encara un darrer apunt, localitzat el cos sense vida del nen que va desaparèixer a Granollers, a Barcelona, fa 10 dies durant el temporal de pluges a Catalunya. L'ha trobat un pescador a la mà entre les localitats barcelonines de Castelldefels i Sitges. El nen, de 12 anys i amb autisme, va desaparèixer diumenge 4 d'octubre durant l'episodi de pluges torrencials després de sortir de casa espantat per la tempesta. Hem arribat així a les 9 i 4 minuts. Tornem amb més notícies al butlletí de les 10.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Hola, som en Xema. La nostra postal sonora d'avui està dedicada a la paraula xarxa. Vull aprofitar per comentar l'origen d'un dels fenòmens a la comunicació social més transcendents dels últims temps. Es tracta de les xarxes socials. Vull recordar, perquè sovint s'oblida, molts d'aquests conceptes que s'empren al postcapitalisme, com ara el de xarxa social, són idees apropiades de les ciències socials, molt sovint, com en aquest cas, de l'antropologia. El concepte de xarxa social va ser creat per l'antropòleg social John Barnes per descriure la relació de les societats per sobre de les institucions de poder. En aquest cas, va ser per descriure les relacions entre les societats de pescadors a Noruega. Per il·lustrar aquesta idea, sentim un enregistrament dels meus predilectes, Tornam a Galícia, a l'aldea de Vilà. Això ho vam enregistrar a les festes de Sant Pere de 2022. I sentim els veïns i veïnes de Vilà celebrant la seva festa. Per mi, Vilà és un exemple d'aquesta xarxa social, perquè allà encara existeix una societat sense poder constituent, sense batle, sense policia, totalment autogestionada i autoorganitzada.

Acabau d'escoltar la postal sonora de Chema González de Lozoyo. Entre avui i demà, afinam l'oïda. La ràdio és Escolta Activa.

0: Seguim en xarxa, amb aquesta xarxa de continguts sobre la paraula del dia. Fer feina en xarxa és una rutina que tenen molt ben implementada a l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears, a l'IDISBA, que és una organització importantíssima per seguir avançant en la sanitat i la medicina. Cristòfol Vives és investigador de l'IDISBA i mos confirma l'importància de fer feina en equip.
1: Treballar en xarxa és indispensable perquè avui en dia, per tenir resultats sòlids, treballar amb volums de mostres molt grans. Perquè vols fer-se una idea, per identificar un gen que pugui estar associat a una patologia, sempre hem de treballar amb mils de pacients, eh? I hem de comparar mils de pacients amb altres mil de pacients i obtenir tals volum de mostres només és possible si participen diferents equips. No se concep la recerca sense col·laborar. La col·laboració és indispensable per avançar, per anar molt més ràpid amb les nostres investigacions.

0: I no podíem deixar passar la paraula d'avui sense fer una menció a la xarxa de les xarxes, internet. Què és internet realment? D'on surt? I de mos ho conta resumidament Llorenç Valverde, que és professor emèrit de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial.
1: Vàrem fer un sistema per comunicar ordinadors i en el final el que us ja has dit és un sistema per comunicar persones.
0: Llorenç Valverde va ser qui va otorgar aquí a la UIP un títol de doctor honoris a un dels considerats pares d'internet, Vinton Cerf.
1: De fet, vàrem ser els primers, la primera universitat i els primers en tot el món en fer-li aquest reconeixement. Després li han caigut els reconeixements. Però nosaltres tenim el mèrit d'haver estat els primers de donar-me un compte de que realment el que havia fet aquest home era transformador.
0: I quan Llorenç Valverde va proposar que se li donés aquest títol, ho destaca perquè diu que va ser un home que li va cridar l'atenció per la seva manera de xerrar i de ser capaç d'acostar-se en un públic que l'escoltava.
1: La manera en què ho va dir, com ho va dir, la mateixa història explicada a un congrés d'aquests, per donar una idea de que com la tecnologia mos podia ajudar. I vaig trobar que aquest discurs era el que a mi m'agradava.
0: Resulta que Vinton Cerf i la seva dona són sords i gràcies a internet i les seves noves tecnologies poden tenir una vida millor. Arrel dels orígens d'internet han nascut les tan conegudes xarxes socials que qui més qui manco utilitzem a dia d'avui. Una eina que pot ajudar a molts a disparar la seva carrera professional. És el cas de l'artista còmica Irene Francolí, amb qui xerrarem ara mateix.

0: IB3 Radio es cultura.
1: Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 18 anys. Pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
2: Dissabte, a les 2:30, segueix amb Esport 3 en joc el futbol de segona divisió des de l'estadi d'Ipurua, Eibar, Reial Mallorca.
3: Dani Toni!
4: Tot un partidàs que viurem en la màxima emoció.
5: Xutar el xalà! Oh! I la pilota d'onta de Miracle!
6: Quina aturada!
4: I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
7: Però hem de veure aquest puntet de calidad més, d'aquest ritme més.
2: I en acabar, serà el torn de la primera federació amb el partit Àguiles U d'Eivissa.
5: Prova xut!
2: Fins a les 9 del vespre, el millor futbol a IB3 Ràdio.
8: Companys, començant temporada, què poden fer?
9: No sé, per exemple, farmejar aura.
8: Què?
10: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
9: No, jo no soc la moderna és ella.
11: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
8: Però què fan exactament?
9: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
8: Però ho fan els joves o no són tan joves?
11: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
10: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
1: De dilluns a divendres a les 9, El Dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre. IB3 Ràdio. I tot de veritat, plora i
1: riu, corre i viu. És que la realitat, i així com ens la conten, de vegades es fa riure i plorar, o plorar per no riure, o reim per no plorar. Irene Francolí, còmica, guionista, com estàs? Benvinguda entre avui i demà.
2: Hola, què tal? Com esteu?
1: Nosaltres molt bé, moltes ganes de saludar-te en directe. Mira, avui hem triat la paraula xarxa i hem pensat xarxa, xarxa... Vinga, Irene Francolí, que t'apareix com a paraula?
2: Sí, perquè a més, just abans era com, no, parlar de l'origen d'internet, les paraules d'un científic, i ara és com, vinga, anem a cridar els pallassos.
1: No, pallassos no, però ja has sentit que important és connectar persones, que ho deia Llorenç Valverde, aquella idea que se va pensar per connectar aparells, en el final ha connectat persones, i tu connectes amb la gent que te segueix, no?
2: Això intent, de moment pareix que sí.
1: Val, nosaltres tenim curiositat per saber com connectes, a veure què te diuen, fins a quin punt t'atreveixes a dir les coses, però bé, aquí tenim una dona nascuda a Eivissa que diu que ningú que se cria en una illa amb més turistes que persones pot sortir bé del tot. Tu com te trobes?
2: Jo no estic bé. Ai, les illes en general no estem
1: bé. En general,
2: bé.
1: No? En general. I és millor riure que plorar, Irene.
2: Home, efectivament, això és el que intent, perquè passen coses molt surrealistes a les illes i si no entrem uns riures, la veritat és que és molt trist.
1: Sí, sí. I mos passa, el manco a mi me passa, que quan t'escolti, te segueix, i dic, vaja, aquesta dona, com s'atreveix a dir les coses així com les diu. Mos expliques a xarxes, a Ràdio Illa, com a guionista de televisió, damunt l'escenari, les dues cares d'Eivissa, les desgràcies dels turistes, i d'un habitant que intenta dur una vida normal. Quantes coses com aquestes.
3: Es govern aprova el pla que dona llum verda a la reforma de l'aeroport d'Eivissa. Sabeu qui també l'aprova? Ningú més! Tothom està d'acord en que és una merda! I mentrestant, els aeroports de Balears baten rècords en agost, mentre a altres se'ls infla la boca parlant de contenció. Sabeu allò que se m'infla? Ses pilotes! I ni siquiera entenc! Algú mos està escoltant? Som la Irene Francolí i això és la crònica d'un assassinat turístic.
1: Tu t'atreveixes en tot, no, Irene?
2: Home, és que hi ha coses que hi ha que dir-les en veu alta, perquè si no es queden dins,
1: ja,
2: si no
1: queden
2: fan mal.
1: Dins i quan queden dins fan mal a la panxa, efectivament. Tu t'has vist mai condicionada per el que te puguin dir o pel que te diguin a xarxes? No sé si te critiquen molt, t'aplaudeixen, hi ha més haters que lovers que tens.
2: En general, se m'arriben molts més missatges de gent que està d'acord, de gent que és conscient que la situació turística a les illes se n'ha anat de mare totalment i que necessitem controlar-ho d'alguna manera. O sigui, la majoria de la gent està d'acord amb això o és impressió, per lo menos, que m'adona.
1: Molt bé. Escolta, t'hem estat mirant aquí Naina Marc, en Juny Cortes i jo, i en Juny crec que té una pregunta
4: sí,
1: per fer.
4: Sí, sí. Justament volia demanar-te que, com que estan tractant de xarxes i estan tractant d'aquesta... aquest perfil de xarxes que tens, que dius les coses molt clarament i amb molt d'humor, jo volia demanar-te si canvies una mica la forma de fer comèdia quan tens les persones davant o quan les fas per xarxes. Supos que deu ser una mica complicat, no?, quan no tens aquesta persona davant, aquest feedback, has fet de ser graciós.
2: Home, clar, gravant vídeos, a més, que a vegades me'n vaig enllir enmig del camp i bàsicament som una tros d'asa que està enmig d'un prat fent crits. I també les xarxes són molt ràpides. Les xarxes, si tu en els primers 30 segons, o menys, en els primers 10, no els hi has resultat interessant, baixaran el ditet i et prendre pel cul. O sigui, és, quan estàs a un espectacle que els tens allà davant, els pots mirar en els ulls, els hi pots veure si agrada, si no agrada. A xarxes és, te les has de veure, te les has d'inventar.
1: I a xarxes, Irene Francolí diu coses com aquestes que hem sentit i com aquestes que ara sentirem.
2: I de jo, quan em mori, vull que del meu cos faci lasanya. Pensa que si et

0: Has de jugar en lo que te diuen allà en aquell moment sense que tu t'ho hagis preparat. Això com ho gestiones?
1: Això, clar. A més, com que ara està molt de moda, tots aquests shows de còmics que fan preguntes i que munten un espectacle segons el que la gent els explica, hi ha molta gent que arriba allí i es pensa que ha de parlar i és com, no, no, no, perdona, tu has pagat perquè parli jo. No, sempre és interessant veure què passa. Sempre has de tenir en compte què és el que està passant davant de tu. Tant si és una persona que s'ha aixecat 4 vegades per anar al quarto de bany, ho has de dir. En plan, tu estàs bé.
0: Clar. Tens ulls per tot.
1: Estàs bé, necessites alguna
2: cosa. Exacte, i parlant d'aquestes coses que estan de moda, ets una de les persones que participaran en el Fes Ja-Ja, que ja està en marxa, que és aquest festival de comèdia stand-up. I és la primera vegada, a més, crec que actues a Mallorca.
1: És, efectivament,
2: la primera.
1: Molt fort,
2: això, molt fort.
1: Estic molt il·lusionada, la veritat.
2: Això serà dia 23 en el Cinema Rívoli, a Palma, damunt l'escenari. Ho haurà na Irene Francolí, que faràs, m'imagino, el teu show, aquest, El Precipitado, no?
1: Efectivament, Precipitat, el faré en català, així ens entenem tots, sí. I fotem crits tots junts sobre les coses que fan els guiris.
2: Molt bé. I n'hi ha Irene Francolí, parla clarinete, que dirien, i després de Palma s'anirà a Coruña i s'anirà a Móstoles i s'anirà a Leganés. Vaya gira, eh?
1: Uf, i encara n'estic enredant alguna més per Barcelona, en febrer a Saragossa, perquè una de menjar... Però I com he de menjar, he d'actuar pel món.
2: Val, t'imaginaves fent el que fas avui?
1: Ja, o sigui, jo no sé si m'ho imaginava, però jo m'he trobat a gent, per exemple, em vaig trobar una vegada una professora d'institut que no sabia que jo me dedicava a això. I quan em va veure, quan em vaig baixar, ella em va dir... És que lo veia venir. O sigui, jo no ho veia venir, però la gent que em coneix, ja. La veritat és que sí.
2: Ja. És a dir, aquell estudiant d'institut que després va fer Humanitats i que després se va posar a estudiar teatre, ja deien aquesta punta maneres.
1: Sí, jo sempre... Un poc així, jo sé sempre la veritat, que no diré que no.
2: Vinga, i segueix xerrant Claro Clarinete, que dèiem, i si la voleu veure en directe en un escenari de Fes Ja-Ja, dia 23, que això és aquest divendres nosaltres, en el Cinema Rívoli a Palma. Irene Francolí, gràcies per ser a les xarxes. Una abraçada.
1: Gràcies a vosaltres.

0: 9 i 36 minuts, juny cortes. Aquest és un programa molt variat. Avui és dijous i a aquesta hora mos proposes fer una passejadeta pel Mucbo.
1: Exactament, com ja vàrem fer la setmana passada, ho feim de la mà d'en Rafael Matamales, qui avui ens xerrarà no d'un, sinó de dos fòssils. Els dos, mantenint el tema del programa, són rèptils marins, un notosaure i un ictiosauromorf, noms una mica complicadet, que anem ara a descobrir els animals darrere d'ells.

0: Rafael Matamales, conservador del Museu de Ciències Naturals de les Illes Balears, com estàs?
1: Bon dia, va bé.
0: Que tenim aquí una vèrtebra, que encara així ja, vull dir, és una vèrtebra, però és relativament gran.
1: Sí, a veure, no és molt, molt grossa, però ja té una certa mida, ja sabeu molt clarament que és una vèrtebra, concretament pertany a la regió de la cua més pròxima al cos d'un antic rèptil marí.
0: Que és ictiosaure, no?
1: Sent estricte, no és exactament un ictiosaure, sinó que és un dels grups, diguem, que eren avantpassats d'aquests animals. Són uns rèptils que varen viure durant el Mesozoic, perquè mos fa la

0: a la vetllada dels dinosaures, però aquests eren marins. I ja les formes que Ventura li sonen més a la gent són aquesta forma com a de tauró o com a de peix, molt especialitzada a viure en el medi marí, però a l'inici de la seva evolució van començar a sent uns animals més allargats, potser podrien recordar més un cocodril, tot i que les cames ja no tenien dits, tenien aletes, però sí que vivien en zones més costaneres, no estaven tan adaptats a caçar mar oberta, i això, i se movien així mitjançant moviments ondulants del cos com si fossin cocodrils.
1: I has dit que aquesta vèrtebra és una de la zona més propera a la coa. Això com més o manco se pot saber?
0: Bé, en la forma dels ossos. Nosaltres, sobretot comparant amb esquelets més sencers que s'hagin trobat a altre lloc del món, comparant la forma de cadascun dels ossos, podem saber en quina part del cos corresponien. Per exemple, coses semblants en aquest animal, fins ara se'ls havien trobat a la Xina, al Japó i a la costa oest de Nord-Amèrica, pràcticament. Per tant, la troballa d'un d'aquests animals aquí, a la Mediterrània, és molt rellevant perquè, en certa manera, com a connecta aquests dos grups de poblacions en els dos costats del món.
1: Sí, perquè ho anava a dir, justament, Xina, Japó i costa dels Estats Units es agafa bastant enfora. Això supos que deu haver estat per... Bé, no, deu haver arribat també perquè la configuració dels continents i de les masses de terra ha canviat molt des d'ençà.
0: Sí, bé, això... hem de parlar que estem fa de vés uns 240 milions d'anys que va viure aquest animal i per tant l'oceà Atlàntic ja directament no existia. Els continents estaven junts en un de molt gros, anomenat Pangea, i per tant aquestes altres localitats que he dit, tant Nord-Amèrica com Xina i el Japó, estaven en el marge oriental i occidental d'aquest supercontinent respectivament, i nosaltres estem, diguem, a la part del mig.
1: I aquest, bé, sí, aquests ictiosauromorfs que ictiosauromorf supos que s'agafa perquè té una forma pareguda o que recorda la de ictiosaure, no?
0: Sí, és el nom d'aquest grup d'animals. En certa manera van passat de ictiosaures, que molt sonen més a tots.
1: Uh-huh. I aquesta vèrtebra se troba a Solla.
0: Sí. Aquesta vèrtebra se va donar a conèixer per primera vegada l'any 1955 pel paleontòleg sollerit Joan Boussà, que posteriorment donaria la seva col·lecció en aquest museu. Se va donar a conèixer un breu article publicat en el Bolletí de Societat d'Història Natural de les Balears. I en aquell moment se va identificar com un notosaure, que és un altre tipus de rèptil marí, que en tenim restes en el museu, però una revisió posterior de l'any 2021 va veure que realment no pertanyia en els notosaures, sinó que era un animal diferent i realment bastant més interessant que és aquest ictiosauromorf. I concretament se va trobar a les cimenteres que hi havia en el puig d'en Canals de Solla.
1: Mm-hmm. Perquè, clar, figures com en Joan Boussà, aquest paleontòleg de meitat del segle XX, solleric, són, diguem, relativament poc conegudes, no?, dins el que és història natural i història a Espanya i aquí a Mallorca en general, o...?
0: Sí, sí, potser sí, potser també perquè la temàtica que feien era com a molt concreta i en aquell moment, en certa manera, potser no se valorava tant, simplement era un col·leccionisme, Ventura vist des de fora, simple col·leccionisme com podia ser col·leccionar segells, però sí que en Boussà va tenir una producció científica molt important, abastant una gran quantitat de períodes geològics de Mallorca i el seu registre fòssil, i és un de referents, en certa manera, per la paleontologia de Mallorca. És un dels principals antecedents i aquí en el museu tenim una representació molt bona de la paleontologia de Mallorca i del seu registre fòssil gràcies a la col·lecció de Joan Boussà.
1: Mm-hmm. Perquè, clar, xerrant d'aquest col·leccionisme, en aquell moment la paleontologia i activitats relacionades estaven professionalitzades o encara xerraven de petites persones particulars que feien aquestes tipus d'excavacions i aquestes investigacions per voluntat i per gust propi?
0: A Mallorca no estaven professionalitzades. A altres llocs del món sí, i des de feia molt de temps, però aquí a Mallorca hem de pensar que no hi havia universitat i tampoc no hi havia cap altra manera de poder estudiar. Una altra gran figura en aquest aspecte és Guillem Colom, però Guillem Colom també va ser autodidacta, no feia feina en lloc concret, sinó que ell anava publicant els seus estudis sobre paleontologia, però no d'una manera professional, tot i que la qualitat ho era, de les obres, però sí que la professionalització d'aquesta professió no va arribar fins molt més tard a la nostra illa.
1: Clar, quan se creen institucions com la universitat o també se creen museus que puguin, diguem, agafar aquestes col·leccions privades i donar-les a conèixer a la població en general, no?
0: Sí, sí, sí. Aquí, sobretot, la paleontologia així en l'àmbit professional segurament deia començar des de pràcticament la creació de Cimedeam. Antonio Alcovet ha fet moltíssima feina en jaciments més moderns, sobretot de vertebrats. Closed my eyes, went to sleep and drifted downwards. I dreamt of whales floating there, all bathed in sound, all wrapped in plankton and glinting green, drifting onwards through shifting seas. I anant breument en el fòssil aquest del mosasaure que hem comentat abans, que clar, és un altre rèptil marí, no és igual que el sictiosauromorf que tenim allà, no?
2: Sí, no és un mosasaure, perquè els mosasaures són
1: notosaure, perdona.
2: Sí, són notosaures. Els notosaures, segurament a molta gent li sonen aquesta espècie de rèptils marins que tenen el coll molt llarg amb unes aletes, que es diuen plesiosaures, i de notosaures són els seus avantpassats. Fa uns 240 milions d'anys, quan aquest grup començava a evolucionar, hi havia aquests rèptils marins, que ja tenien el coll una mica allargat, però no tan exageradament com passaria més tard. Encara no tenien aletes, sinó que tenien peus amb ditets, però palmats, i eren especialistes en caçar peixos a les zones així costaneres de tota Europa. S'ha trobat un ric registre fòssil, sobretot per la part d'Alemanya i la part central d'Europa, però també arriba per França, Península Ibèrica, Itàlia, Nord d'Àfrica, etc. I mos hem d'imaginar com una espècie de dragó cocodril en el coll llarg que tindria un mode de vida semblant una foca. És a dir, dins aigua se mouria molt bé, però una vegada a terra s'ha vist per la configuració dels ossos i les sensacions musculars que no seria gaire bo caminant, s'hauria d'arrossellar una mica.
1: Perquè aquest notosaure no estava totalment habituallat a viure completament davall l'aigua, no? Havia de sortir a respirar, o...?
2: Sí, bé, tots els vertebrats aquàtics que no siguin peixos, és a dir, rèptils, com per exemple aquest, ictiosaure i, evidentment, avui en dia els mamífers, han de sortir de l'aigua per respirar. No poden respirar davall l'aigua, poden aguantar més o manco sense respirar davall l'aigua, però han de sortir per respirar. Aquest animal, tot i que no se sap exactament el seu mode de vida, evidentment havia de sortir de l'aigua per respirar i segurament, quan no estava 100% adaptat en el mode de vida aquàtic encara, devia sortir per descansar, per soletar, com puguin fer altres animals aquàtics avui en dia.
1: I abans has comentat que se sap que aquests animals caçaven peixos i menjaven peixos. Aquestes, diguem, punts sobre la dieta d'un animal se fan sobretot agafant la morfologia de lo que se troba a nivell de dents i tal.
2: Sí, les dents en aquest cas són un molt bon indicador d'allò que menja. Per exemple, està bastant estudiat que les dents molt primes, en forma d'agulla, o bé, relativament primes, sí, solen estar adaptades a caçar peixos. Per exemple, si miram tant animals actuals com, per exemple, dinosaures, com l'espinosaurus, en comparació amb altres dinosaures més terrestres, té aquestes dents molt primates, còniques i típicament adaptades per agafar peixos, que són les mateixes que tenien els notosaures i també la majoria d'ictiosaures.
1: Genial. I de moltíssimes gràcies, Rafael Matamales.
2: Gràcies a vosaltres.
1: I fins aquí la visita al Museu Balear de Ciències Naturals d'aquesta setmana, però hi tornarem la setmana que ve. De moment ens acomiadam d'en Rafael Matamales, conservador del museu, i esperam amb ganes el que ens mostrarà el proper dijous.

0: IB3 Radio es diversión.
1: El diari de Menorca, segons el cuix article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
2: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
3: En Joan de fugir, i se va acostar allò fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
4: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
0: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. Entre avui i demà, Araceli Bosch.
5: I Aina Marc, i si això és entre avui i demà, Aina Marc, mos han de demanar i demà què?
6: Idò, demà ja és divendres. Aquesta setmana per mi anant tots una mica desubicats, perquè com han començat en dimarts, o que han tingut festiu dilluns, pareix que s'ha mogut el temps, però bé, no mos queixarem. Vinga, anem a veure què mos conten les veus del carrer per demà.
7: Aniré a l'institut i per la tarda o estudiaré o quedaré amb les meves amigues.
8: Trabajar i estudiar. Trabajo en hostelería i estudio inglés.
6: Demà, a més del que van a escola o els hi toca estudiar, també trobam un de sempre, el que mos donen la nostra resposta estrella.
9: Mira, mañana me desperto y me voy a trabajar, después tengo una pausa y vuelvo a trabajar. O sea, tengo un día largo que empieza a las 9 y termina a las casi 9 de noche.
6: ¿De qué trabaja?
9: Soy entrenadora personal. Trabajo en un centro privado, hago entrenamientos y trabajo más con personas con problemas de salud.
6: Trabajar. ¿De qué fas feina?
10: Ah, soy cuidadora de una señora mayor.
6: I moltes vegades, assumint que tothom fa feina dins una mateixa franja d'horaris, però no sempre és així, aquest lot fa feina de vespre.
11: Pues mañana trabajo de noches, desde las 3 hasta las 7 y media. Luego normalmente me voy al gimnasio, bueno, me duermo, hasta las 2 tal, y luego suelo ir al gimnasio.
6: ¿De qué fas feina?
11: Trabajo en el Mercado Olivar, de noches, ahí en una frutería que se llama Seura, está muy bien. Y pues bueno.
6: Que no fan feina, en cerquen.
12: Buscaré algo para estudiar y para trabajar y bueno, para tener alguna actividad así, para poder salir adelante.
6: I acabam amb que demà els hi toca fer feines de casa, entre altres coses.
13: Mañana me voy a llevar a mi hija al instituto, después vuelvo a casa y luego el Mercadona compro. Y después hago la comida y el mediodía lo voy a buscar. Ahora mismo no trabajo.
6: Idò, fins aquí aquesta darrera secció de carrer per avui. Tornem demà.
0: De dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch. A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
5: I ja sabeu que sempre necessitem ajuda per baixar barrera, que en aquestes hores estem un poquet cansats. David Martín, jugador de tennis de taula, benvingut. Entre avui i demà, com estàs?
14: Molt bé, i vosaltres?
5: Nosaltres també. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta estoneta que mos queda per acabar el programa. Si tu te dic xarxa, que te venes cap primer de tot?
14: Tennis taula.
5: Tenis taula, efectivament. N'hi ha molts d'esports de xarxa. Lluís Fortosa, com sona? Podria sonar així, no, David?
14: Sí.
5: Sí, sí, jo tinc un dubte. Ja no se diu ping-pong?
14: Nosaltres, que jugàvem, dedicàvem a això, ping-pong per nosaltres és en el parc o ja, entre ja. Mi. Sí,
5: ja, això. Ja. Val, val, aquest ping-pong de, això, d'un pot de patxanga, no? De jugar sí. Pam-pam, però una altra cosa ja més professional, el tenis de taula. Tu t'hi has dedicat professionalment molts anys, ara no professionalment, però m'imagino que segueixes jugant molt. Com t'hi enganxes en aquest esport, que recordem que és olímpic, a més, eh? Com t'hi enganxes?
14: Bueno, pues jo de petit, ma mare sempre me deia que havia de practicar un esport per després de classes i tal. I bueno, jo vaig practicar bastant esports com el futbol, bàsquet, entre altres, i mai m'enganxava del tot. Mm. I bueno, jo un dia me vaig despertar i vaig dir, bueno, vull jugar a tenis taula. Gràcies a Déu, dins la família teníem un entrenador aquí a Balears, i bueno, vàrem xerrar amb ell i vàrem començar la iniciació que es feia a Sant Ferran. I després d'això ja me vàrem cridar per anar a tenificació, que anaven tots els millors de Mallorca.
5: Sí.
14: I bueno, i ja entrenar 4 o 5 dies a la setmana i 3 hores.
5: Wow. Per tant, pràcticament ho vares fer, no dic la teva professió, però pràcticament, perquè t'hi havies de dedicar moltes hores, vares participar a competicions autonòmiques, nacionals també en pòdium, vares aconseguir un tercer lloc, i ara ja professionalment ja ho has deixat, però no, David?
14: Ara mateix no puc entrenar molt, i bueno, vaig jugar a partits de Lliga Nacional, de Segona Nacional, i també, bueno, de vegades juc primer nacional, on també tinc molt d'amics que, gràcies a ells, pues, puc seguir en aquest esport.
5: Molt bé. I és un esport que jo crec que cada vegada és més conegut, no? Espanya, i tenim gent molt bona en tenis taula.
14: Sí, ara mateix està creixent molt. Sí que encara costa que molta gent jugui, que practiqui, que realment tinguin ganes de dedicar-se a això. Però, bueno, gràcies a bueno, Álvaro Robles, Maria Chao, que juguen a Olimpiades, sí. Juguen campionats europeus, però gràcies a ells sí que es veu més i es fa més promoció d'aquest esport.
5: Sí, sí. És un esport que he llegit que va néixer a Anglaterra, encara que sempre quan parlam de tenis de taules jo crec que mos venen tot d'una els asiàtics, així com juguen. No sé quines serien les principals característiques, habilitats, virtuts d'un bon jugador de tenis de taula.
14: En el final, com tot esport, és molta pràctica, molts entrenos, físicament, mentalment, sobretot mentalment, perquè t'has de concentrar molt, pareix que no, però dins un partit poden passar moltes coses. I, bueno, en el final, l'entreno és molt important, però si tu no estàs preparat mentalment, no aconseguiràs mai aconseguir qualque títol o qualque cosa que te proponguis.
5: Ja, ja, ja. I tu com a jugador de tenis de taula, quines diries que són per a les teves principals virtuts? Per exemple, aquesta concentració, pot ser la rapidesa, la tècnica... Com te definiries tu?
14: Jo crec que per mi la concentració me costava molt, el que vaig practicar molt això, i també, bueno, en el final tenir la facilitat de d'aprendre i de concentrar-te en millorar qualsevol tècnica que puguis, és això el que te pot donar les victòries.
5: Molt bé, i escolta, xerrant de xarxa, quina ràbia ha de fer quan la piloteta pega allà a la xarxa, però no acaba de passar en el camp contrari, no?
14: Fa molta. La veritat que sí. Però a vegades toca tu, a vegades a l'altre, i...
5: Molt bé, escolta, necessitam... No sé si tu tens algun costum abans d'anar a dormir, és de bon dormir, però sempre fem aquesta pregunta, qui mos ajuda a baixar barrera. Tens algun costum per dormir bé els vespres?
14: Bueno, jo, pues, quan arribo de tot a casa per la nit, pues, una dutxa, sopar, i bueno, a vegades pues, mirar un poquet de vídeos de ping-pong o a vegades d'altres coses... I, bueno, ja descansar pel pròxim dia i ja estaria.
5: Beníssim. I, doncs, necessitem una cançoneta, David, per acabar a baixar barrera fins demà, que mos proposes.
14: Colombia de Quevedo.
5: Vinga, directe. No s'ha pensat ni mica. I, doncs, amb aquest Colombia baixarà en barrera. David, Marín, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, per haver... Martín, perdona, que t'he dit Marín. David, Martín, gràcies i bona nit.
14: Gràcies a vosaltres.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. Ara més concorrerà el Congrés amb Sumar i Esquerra Unida i el Senat ho farà amb el PSIP. Així ho ha avalat l'Assemblea dels Ecosobiranistes a aquesta hora baixa, quan falten 24 hores perquè tangui el termini per registrar coalicions electorals pel 29N. En el cas del Congrés, la plataforma que integra Ara Eivissa, Més per Mallorca i Més per Menorca ha aconseguit tancar un acord per liderar una coalició i demana a Podem que s'hi sumi. N'ha parlat Carme Gomila, coordinadora d'Ara Més.
2: Ara Més aspirava a tenir una sola papereta per les eleccions generals de dia 29 de novembre. El nostre principal objectiu és tenir una papereta d'àmbit estrictament balear en tots els partits que s'hi vulguin sumar, i avui celebram un preacord ja assolit amb Esquerra Unida i el Moviment Sumar, pendents també de que s'hi puguin afegir altres formacions aquí a les Illes Balears.
1: Més temes. La campanya de prevenció d'incendis forestals d'aquest estiu acaba avui amb 72 sinistres i un total de 32 hectàrees afectades. En més del 90% dels casos estan causats per l'home. Tot i que s'ha registrat un lleuger augment respecte de l'any passat, el govern fa un balanç positiu d'aquesta campanya. Ara bé, el conseller de Medi Natural, Joan Simonet, demana a la població mantenir la prudència perquè el risc d'incendis continua tot l'any.
3: L'any passat sí que va ser una cosa... Crec que va ser el mínim any que vàrem tenir incendis de darrers 20 anys. Enguany és un poc més, però segueix estant en molt bones condicions. I més, sabem el que està passant a la península amb aquests incendis ja de quinta generació.
1: El Poliesportiu Municipal de Seua Dolça, a Palma, ha obert avui les portes amb la posada en funcionament de les piscines i les primeres activitats esportives. En aquesta primera fase, les instal·lacions aquàtiques estaran obertes de dilluns a divendres, de 4:30 a 9:30, tant pels abonats com pels usuaris que comprin una entrada puntual.
4: Ja ho veiem tots els dies, la piscina, com l'estàvem fent, i jo tenia moltes ganes de que obrigués.
5: Avui tranquil, només per veure la piscina i tal.
6: Pero... Muy bien, nos hacía falta mucho este servicio, este gran servicio, ¿no? Se ha tardado, pero bueno, todo lo que merece la pena se tarda en lograr, ¿no?
1: A Eivissa, coincidint amb el Dia Internacional del Dol Gestacional, Perinatal i Neonatal, l'associació Tribu d'Estrelles ha ofert un homenatge al cementiri nou d'Eivissa per a totes les famílies que han perdut un nadó abans, durant o poc després del part. Des de fa un any, el cementiri nou de Vila té un espai per a tots ells. Gabriela Prepelici és la vicepresidenta de Tribu d'Estrelles.
7: Es un duelo que está muy invisibilizado y nosotras con la asociación es una de las cosas que queremos reivindicar, ¿no? Que podamos duelar sin tener que escondernos. Decir, mi hijo, cuando te preguntan, no en mi caso, ¿cuántos hijos tienes? Yo digo 3, la gente se sorprende porque solo ve 2.
1: I més de 6.500 persones de l'àrea de salut Pitiusa han estat ateses a la unitat de cures pal·liatives durant els primers 25 anys de funcionament del servei extrahospitalari. L'any passat van estrenar una consulta i van incorporar-hi una tercera facultativa. El 2025, cures pal·liatives va atendre 368 pacients amb més de 2.600 visites. Lorena Hortelano és coordinadora dels pal·liatius.
8: Es cierto que los cuidados paliativos tenemos un estigma a nivel, ¿no?, social, nos relacionan directamente con la muerte. Es verdad que en cuidados paliativos acompañamos a los pacientes hasta el final. Sabemos que la muerte forma parte del proceso, pero no nos quedamos ahí esperándola, sino que hacemos muchas otras cosas más.
1: Un darrer apunt en l'àmbit internacional. A França, 19 persones han resultat ferides, 5 d'elles estan en estat crític, després d'una col·lisió entre un tren de mercaderies i un autobús a l'entrada francesa de l'Eurotúnel. Els ferits no corren perill de mort. El tràfic de trens Eurostar a través del túnel del Canal de la Mànega ha quedat completament interromput en els dos sentits entre França i el Regne Unit. Arribem així a les 10:04. Fins aquí l'actualitat de la jornada.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com està? Avui tenim a l'aviador un capítol nou de Postveritat i altres drames, parlant també d'una edició nova de la Fira del Disc i avançant les propostes culturals del cap de setmana. Benvingut tothom.

0: tot una rabamala filòsofa, Carme Isern, en una nova entrega de Postveritat i altres drames. Avui, en la seva convidada, reflexionaran sobre la gelosia entre infants. També vos avançarem les novetats de la 24a edició de la Fira Internacional del Disc de Mallorca, que tindrà lloc el pròxim cap de setmana, els dies 24 i 25 d'octubre, al Velòdrom de Palma. I per acabar, tindrem la nostra agenda pel cap de setmana farcida de propostes i també amb previsió de pluja.
1: Idò, arrencam. Comença la cultura i Ivetres Ràdio amb en Lluís Fortesa, el control de la tècnica.

0: L'Aviador, a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio. Postveritat i altres drames. Millennials que parlen d'inquietuds, cultura i vida, a l'Aviador.
1: I la nostra postdramàtica, també millennial, d'avui torna sent a Carme Isern. Com estàs, Carme?
2: Molt bé, com estàs, Rafa?
1: Molt bé, encantat de tenir-te aquí de nou. A més, avui ben acompanyada.
2: Avui venc super ben acompanyada, estic contentíssima, perquè tinc una convidada fantàstica i meravellosa, Amanda Spadel, de la selecció argentina de futbol, de Cortázar, de Mate, per suposat, ara quan la sentiu ho entendreu, del fantàstic il·lustrador Maca Nudo i ferma defensora de les coses ben fetes. S'ha cuinat assados, per suposat, empanades de tot tipus i fa una xocotorta en sa que jo encara somia a vegades.
1: Jo diria que se te la xocotorta i t'anava a dir...
2: Un mate por ahí,
1: no, també. No, ah, sí, el mate, la resta, me sent plenament identificat.
2: Toma!
1: Jo vaig a Argentina des del 86, per raons òbvies que no importa ni explicar, perquè comencen per M i acaba per A. I tot la resta, evidentment, Cortázar, que t'he de dir, i del pàdel també, vull dir que...
2: Ets de pàdel, no ho sabia.
1: Molt, sí, sí. És la meva ànima bessona. M'has duit a la meva ànima bessona.
2: Sí, i doncs, si també ets coherent, decidit, honest i detallista...
1: No, no sé. Vale, ja m'has fotut el vespre.
2: Psicòloga en formació, en filosofia, companya de màster de doctorat de projecte i ara també d'universitat, Pamela Barone, benvinguda.
3: Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Contentísima de estar aquí.
1: Gràcies a tu per haver vingut.
2: Les persones seguidores d'aquesta secció la recordaran... Ah, no la recordaran, perquè estava darrere.
1: Estava darrere
2: organitzant quan vàrem fer aquella jornada de l'escola d'estiu de violències de gènere, capítol especial en directe.
1: Sí,
3: totalment.
1: Bueno, el varen enregistrar, en aquest cas, el varen emetre el mateix dia, a l'hora que teníem abans, de 6 a 7, però va ser una experiència molt...
2: Va ser xulíssim,
1: gent molt interessant parlant.
2: I d'avui l'educa xerrada a una altra cosa, i és que, Rafa, recordaràs que fa mesos va venir a Manuela Campoamor i vàrem xerrar de gelosia i narratives. I jo vaig fer el que faig sempre, de dir, bé, podríem estar xerrant de moltes altres coses, no? Podríem estar xerrant de gelosia i xarxes socials, de gelosia en relacions en concret, no? I vaig dir, com sempre dic, això un altre dia. Bueno, avui complesc una d'aquestes promeses i mos centrarem en gelosia en infants, val? O sigui, en nins molt petits, nins i nines, molt petits i molt petites. I per trencar gel, estic contentíssima perquè puc xerrar de la meva pel·lícula Disney preferida, que és Toy Story.
1: Toy Story. T'has vist la cinquena ja...?
2: Per suposat. Ah, per suposat, o sigui, no hi ha dubte.
1: La tercera, ja.
2: Adoro en Woody, en tenc una damunt del meu llit com a persona de 35 anys que sóc.
1: Ah, sí?
2: I ho acabo de reconèixer per la ràdio.
1: Bueno,
2: o sigui, cap alante. Què passa a la pel·lícula de Toy Story que mos interessa avui aquí moltíssim? Com a pel·lícula infantil, no? Pel·lícula que se dirigeix a infants. I és que resulta que, bueno, Toy Story mos conta la història d'un petit vaquer de jugueta, en Woody, que és la jugada preferida d'un nin, Nandi, i té fins i tot un lloc especial a l'habitació. És la jugueta preferida perquè està damunt de llit, té un lloc diferent a tots els altres. Però un dia, per l'aniversari de Nandi, arriba una jugueta increïble nova, que és en Buzz Lightyear, que és un astronauta de l'espai que fa llum, que fa renous... I el pobre Woody és desbancat. El duen a un altre...
1: Queda en segon pla, no?
2: Queda en segon pla. El lloc aquest privilegiat en el llit li donen en aquell moment a Buzz Lightyear. I aquí ve una anècdota encara més enllà, perquè ja tenim coses per comentar amb això, però una anècdota que vaig descobrir per avançar l'episodi és que les primeres versions del guió, en Woody era tan gelós, tan sarcàstic i tan mesquí que ningú de l'equip el suportava. De fet, varen estar a punt de cancel·lar la pel·lícula i tot, perquè com a personatge era odiós. Després, la forma com Pixar va poder salvar, i sobretot, bueno, les persones que treballaven a la pel·lícula van poder salvar, va ser reescrivint Woody, de forma que, vale, continuet sent gelós, però ara donant a entendre que no és que fos dolent, sinó que és que tenia por. Tenia por deixar d'importar, deixar de tenir aquell espai. I amb això varen aconseguir salvar la pel·lícula. ¿Qué opinan de esta anécdota, Pamela?
3: Sí, la verdad es que me encanta la anécdota, porque al final, pues, ¿quién no ha sido Woody alguna vez en la vida? ¿Quién no se puede sentir reconocido en esa historia, en esa película? Y esto va a mostrar algo que vamos a ver hoy, que los celos no son lo mismo que la maldad, que es lo que comentabas mientras estabas haciendo la búsqueda sobre esta película. Y es que el primer Woody posiblemente caía mal porque solo se veía su conducta, que era mezquino, que era ese sarcasmo, pero no lo que había debajo de esa conducta. Y cuando lo reescriben, pues va a aparecer lo que está en el corazón de los celos, que es el miedo a perder ese lugar especial, ese vínculo que es importante para una persona. Y bueno, básicamente es que Woody no tiene celo de Buzz porque este sea un mejor juguete, sino porque amenaza una relación importante que él tiene, y es esta relación con Andy. Y claro, aquí este detalle que tú comentabas, Woody va a perder literalmente su sitio especial que tenía en la cama, y bueno, esta idea de exclusividad va a ser clave para entender los celos en los bebés.
2: M'encanta que, clar, jo com a persona que ha vist la pel·lícula en castellà Espanyol d'Espanya, nosaltres deim bus, però clar, a Argentina no diuen bus, diuen bus. Suposat. Ha fet un munt de gràcia. Llavors, és vera que, bueno, que aquests protagonistes, en bus o en bus, i en Woody són juguetes, no són infants, però al final és una pel·lícula que se dirigeix a infants, que apel·la a alguna emoció que segurament ells hauran sentit, però que al cap i a la fi sembla una emoció molt complicada, sembla una emoció molt adulta. Llavors, d'això intentarem xerrar avui, d'aquesta tensió, no?
3: Exactamente, porque si es una emoción tan natural, pues cabría esperar encontrarla muy pronto en el desarrollo. En cambio, si la vemos como una emoción más sofisticada, pues aparecería más tarde, cuando somos adultos. Y aquí creo que puedo hacer un spoiler. Aparece mucho antes de lo que pensaban muchos psicólogos y psicòlogues.
2: Uau, que fort! Idò, amb això en ment, comencem avui a xerrar sobre gelosia i infants.

Hello Morning i Recomecar, els dos temes que acabem de sentir de l'àlbum We Want All The Same Things, la segona producció de la parella formada per la cantant Erin Porop i el guitarrista Larry Roy. Un àlbum molt ben acollit pel públic i la crítica, com també ho va ser el seu dia Courage My Love, producció del 2012, molt elogiada, que guanyà el premi al millor àlbum de jazz de l'any al Western Canadian Music Awards del 2013. Bé, però nosaltres ens centrem en la música, en les cançons que ens presenten en aquest darrer llançament, del que sentirem altres dos temes consecutius, a la Claire Fontaine i H. Hayden Joy.

a la Claire Fontaine i H. Hayden Joy, de ritme una misèria més ràpid i amb una cadència molt seductora. I és que aquest àlbum, generalment suau i tranquil, hi ha molts moments de màgia. La màgia que li han sabut aportar els canadencs, Erin Prop i Larry Roy. El duo que figura al capdavant els acompanyen altres músics, evidentment, però ells són realment els artífecs d'aquesta producció. Anem ara amb Fader On.

0: Tots els sons i ressons de la música a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira. IB3 Ràdio és cultura.
1: Notícies d'última hora.
2: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
8: Aquest programa de ràdio legendari.
9: És un facto.
10: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Estimades i estimats, a poc hem anat arribant al moment d'acomiadar-nos. O marca aquest Give Me More amb el que acabem de començar la recta final del programa. Com sempre, arribarem a la mitjanit amb música, el darrer tema que sentirem de We Want All The Same Things, el darrer àlbum de la parella canadenca formada per la cantant Erin Prop i el guitarrista Larry Roy. Esperem que hàgiu gaudit d'aquesta simbiosi entre folk, country i jazz. Ens acomiadem en The Nearness of You. A la realització tècnica i postproducció ens ha acompanyat Facundo Tenaglia, direcció, presentació i selecció musical Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

0: Bon dia, sí, dia 15 d'octubre és la data que la OMS, l'Organització Mundial de la Salut, va decretar per celebrar el Dia Mundial de rentar-nos les mans. Un hàbit que, segons diu l'organització, ha de ser part de la nostra rutina diària i amb el qual evitam el contagi i la propagació de noves malalties. Al mateix temps, en el llenguatge quotidià tenim l'expressió rentar-se les mans. Frases que se diuen el sentit de desentendre-se d'una cosa. Una expressió sobre un gest, rentar-se les mans, que era comú a molt de pobles antics com a símbol d'innocència. El més famós, el coneixereu, va ser Ponç Pilat, procurador romà de Judea, que es va desentendre de Jesús i va permetre que el condemnassin a mort demostrant la seva posició tot rentant-se les mans en públic. Un personatge que ha inspirat molta literatura i, sobretot, moltes pel·lícules. I el Dia Mundial de rentar-se les mans conviu amb la Santa del Dia, perquè avui és també Santa Teresa.
1: Com un record d'infantesa sempre recordaré la Teresa ballant el bal.
0: Així és, avui ets Santa Teresa. Santa Teresa, coneguda popularment com a Santa Teresa de Jesús. Teresa és coneguda per haver tingut experiències místiques i sobrenaturals, és el que se'n diu episodis d'èxtasi. La dona primer va pensar que era cosa del dimoni, però després va començar a pensar que era cosa del bon Jesús. Era el que en diuen una il·luminada, perquè tenia o creia tenir visions celestials. I Teresa és un nom prou present aquí, a les Illes Balears. A més, a Palma, a la Rambla, tenim el convent de Santa Teresa, conegut popularment com el convent de les Tereses, que va ser fundat ja l'any 1613. I en Escobells, a Sant Josep, tot i que la festa manada se celebra dia 16 de juliol amb la processó de la Mare de Déu del Carme, avui, dia 15 d'octubre, també se celebra Santa Teresa. Una festa sense esdevesser i de l'estiu, però que també té moltes activitats. I avui podem recuperar aquesta dita ben avinent que diu fins a Santa Teresa la llampuga estesa. Començam.
1: Sempre et recordaré a tu, Teresa.
2: Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.

Estau ben trobats un dia més atent a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 5 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, un programa que serà ple de diversitat, que jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Aquest programa té totes les lletres i avui també, qui les saben totes, són dijous, 15 d'octubre, són Ana Maria Pons, en Celestí Oliver i en Miquel Junc.

0: I doncs si ja som avui també de nou en directe. Com anem, Miquel Junc?
1: Bon dia,
0: va bé. Celestí Oliva, com anem?
1: Bon dia,
0: i Maria Pons, com estàs?
2: Una monada, bé.
0: I així m'agrada. Ben tornat a tots tres un dia més. Avui, com vos dèiem, el 15 d'octubre és el dia de rentar-se les mans, una cosa que sempre està bé, recordar-la, perquè ens varen donar molta masseta durant la pandèmia, però llavors les coses se'ns obliden.
1: Sí.
0: No vos passa?
1: Sí.
0: Hem de pensar a rentar-me les mans.
2: Jo és una cosa que faig bastant,
0: sí?
2: Perquè som un poc maniós. A vegades les olors me molesten, per tant, tampoc no és una cosa compulsiva, però sí que de tant en quant, jo que sé, abans de cuinar, després d'anar al bany, coses d'aquestes, està bé.
0: Molt ben vist.
1: Sí.
0: Molt ben fet. Bones pràctiques. Doncs sí, vull rentar-me les mans i també hem recordat que et Santa Teresa, així que molt d'anys a totes les Tereses que mos escoltau, també en Escobells, a Eivissa, i també en el convent de Santa Teresa, les Tereses de Palma, que passant n'hi ha moltes, i és un convent molt antic i molt preciós que hi ha a ciutat. Tenim més temes, però, i Celestí, començant per tu.
1: I doncs sí, avui rebrem la visita del dramaturg Manel Serrano perquè volen parlar de l'obra de teatre de l'Assalt de la Ferida. N'he fet un tatuatge, que és la seva adaptació, la seva interpretació lliure del poemari La Crostera, de na Cati Coll, una peça multipremiada que representa aquest cap de setmana de dia 16 a dia 18, és a dir, demà, passat demà, i diumenge en el Teatre Mar i Terra, Maruja Alfaro, de Palma.

0: Doncs sí, avui parlarem de la Sal, de la ferida, n'he fet un tatuatge, d'aquesta obra de teatre que es representa, com dèiem, aquest cap de setmana, al Teatre Mar i Terra de Palma. Però tenim més temes, Maria.
1: Sí, perquè avui és dijous i, com cada dijous, recercarem a veure quins refranys utilitzem més a les Balears, perquè el nostre objectiu és fer un rànquing de les dites i els refranys que més fem servir aquí a les illes. I avui la dita és aquesta: haver de menester les herbes de Sant Joan.

0: temes, Miquel?
1: Avui el tema del dia el dedicam al Centre Internacional Toni Catany de fotografia de Lluc Major, que acull el projecte Mexicana, dues mostres sobre la realitat social del país americà.

0: El fotògraf mallorquí Toni Catany va viatjar a Mèxic els anys 1996 i 2008, experiències en les quals va immortalitzar els seus temes predilectes, són arqueologia, retrats, natures mortes, imatgeria religiosa, entre d'altres coses, i també hi ha una altra exposició sobre un dels fotògrafs principals del segle XX, que és amb el mexicà Manuel Álvarez Bravo.
1: Doncs parlarem d'aquest projecte que hi ha a la Fundació Toni Catany i també aquesta relació que tenia Catany amb Mèxic en aquesta exposició titulada Mexicana, en la qual es podran veure tots aquests projectes que vos comentàvem. I avui també vendran les marines de Tento, la veïna Marina Barnassa i la Marina Huguet, mos parlaran, com sempre, de criança, i avui una etapa molt concreta.
2: La setmana passada vàrem tractar sobre Escollit, però només de dormir no viuen les criatures. Avui, a Janedam, xerram de lactància.

0: Dues hores de programa que ara comencen. Les coses tenint les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar atento en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971 13 99 00.
4: I ja ho sabeu, també ens podeu escriure a l'Instagram del programa, @tentol3, també al Facebook de Tentol.
3: O el correu electrònic.
5: Oh, sorpresa!
3: Avui vos ho he fet igual, perquè no hi hagués...
1: Que si no,
3: en surts.
1: Complicat.
4: N'hem sabut avui, sí.
3: Un correu electrònic que, com sabeu, també és tentol@ivetresradio.com.
0: Exacte, esperam les vostres comunicacions. Maria, Miquel, moltíssimes gràcies. Fins d'aquí una estoneta, perquè ara hem de conèixer el nostre tècnic. I avui... és dijous i tenim en nosaltres, des de Sant Sebastià, directe, Níquer Hernández.
4: Ja fa temps, però, que viu aquí, eh?
0: Sí, molt.
4: No sé si fa més temps que viu aquí o a Sant Sebastià.
0: No, diu que no.
4: No. Ell és de Sant Sebastià, sí.
0: Gràcies, Níquer. Són les 3:17 i mos toca saber quin és el tema del programa d'avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: arriba l'hora de conèixer quin és el tema del programa d'avui, Celestín.
1: I doncs sí, perquè la rabiosa actualitat avui ens du a parlar de les nostres narracions orals, fantasia, llegendes, fets reals, és a dir, ens referim a les rondalles. El reina...

0: Així és, avui volem dedicar el programa a les rondalles, perquè hi ha dos projectes ben interessants que Daphne recuperen aquest patrimoni, les rondalles, que volen comentar. Per una banda, tenim la col·lecció de rondalles Bizoc, que si no les coneixeu ja podeu anar directe a les llibreries, perquè són fantàstiques. Seguim edicions en la col·laboració de la Fundació Mallorca Literària i el Consell de Mallorca. Té en marxa aquesta col·lecció, aquests llibres, se diuen rondalles Bizoc, i és un projecte cultural i editorial que neix amb aquesta intenció de recuperar, adaptar i fer arribar les rondalles mallorquines, sobretot en els infants, a un públic infantil i juvenil d'avui. La col·lecció se va estrenar enguany fa uns mesos i ja té dos títols al mercat, un és en Joanet i els 100 missatges i l'altre és el gegant de Sermita. Dues històries emblemàtiques de l'imaginari popular, revisades i adaptades per facilitar la seva lectura als més petits i connectar així amb aquests lectors més joves. Aquest projecte Bizoc compta amb la participació de l'especialista en literatura oral, na Caterina Valriu, i també amb les imatges de l'il·lustrador Tomeu Riera, amb la voluntat de crear una col·lecció de referència que combini rigor, accessibilitat i un imaginari visual propi.
1: Jo era i no era, un matrimoni era. Tres fills tengueren, en Pere, en Pau i en Joan. Els dos primers eren dos polissons sense cor, però en Joanet tot el tenia bo. Una somada de pomes bufarelles, totes d'elles, anaren a vendre en Pere i llavors en Pau.

de tot i per això. Però en lloc de tornar en dobbers, dugueren carbons i cagueons, i en Joan ja n'és partit després de cap a vendre. I els dona tot allò que pot a sa pareta i en el ninet, i ella, agraïda, li regala un fabiolet.

0: I l'altre projecte que vos volen comentar, que també juga amb les rondalles, és el d'Ana Lucía Márquez i Agustí Rigo, que han posat en marxa les Neorondalles Santamarieres, un nou projecte literari i cultural impulsat a Santa Maria del Camí a través de l'Associació Cultural i Literària Arrels Coanegra. Aquesta iniciativa consisteix a reinventar i reescriure aquestes 37 rondalles tradicionals mallorquines en clau de fantasia distòpica. Ja sabeu que les distòpies ara estan molt de moda. I també aquestes dues persones agafen les rondalles i les converteixen en una distòpia. L'objectiu del projecte és recollir aquesta memòria oral clàssica i fusionar-la amb els reptes, pors i situacions de la societat del futur, situant personatges indres reals al municipi de Santa Maria del Camí, dins d'entorns, això sí, més surrealistes. Per exemple, una de les històries que expliquen s'inspira en la coneguda rondalla tradicional de Sabanc de Son Pou. Segur que no heu sentit a parlar qualque vegada, Sabanc de Son Pou. O també tenen un capítol dedicat al tresor amagat a Coanegra, ja no ens farà rics.
1: I doncs és per tot això que avui volen jugar i també, evidentment, endinsar-nos en aquestes rondalles.
0: Són les 3:22.

Continuem, i avui també tenim pregunta del dia, òbviament relacionada amb les rondalles. Perquè un dels menjars que surt a les rondalles, a moltes rondalles, és el pa amb fonteta. No sé si n'heu menjat mai, però segons el diccionari, és una menjua que té crosta de pa mullada dins una mescla d'oli, de sal i de vinagre. És una mulleta de pa amb oli, sal i vinagre. La paraula fonteta, o pa amb fonteta, s'escriu i se pronuncia junt, pa amb fonteta, però en realitat és una aglutinació, vos ho podeu imaginar, de pa en fonteta. Però la paraula pa amb fonteta també s'aplica a les persones. I la pregunta precisament és aquesta. Sabeu què és una persona de pa amb fonteta?

0: Iker, tu ets una persona de pan fontetó? Jo crec que no, però ara sabrem què significa.
1: Jo diria que tampoc, no.
0: Ho havies sentit a dir mai, Iker, pan fontetó? Una persona de pan fontetó, no? Doncs ara sabràs que és perquè ho demanarem als nostres oients, quan sempre teniu tres opcions per respondre a la pregunta del dia.
1: I d'una persona de pan fontetó és una persona molt divertida, esplèndida.
0: Quina persona de pan fontetó?
1: Sí.
0: És divertida.
1: O bé és una persona ferrada, de puny tancat, que diríem.
0: Del puny tancat.
1: Sí.
0: És una persona pan fonteta, no molla ni mig.
1: Ni mitja, no, no ni una, ni mitja. O bé és una persona de per riure, de poca categoria.
0: Aquesta persona és de pan fonteta, de poca categoria. Sabeu què significa pan fonteta? Avui és la pregunta del dia i, com sempre, teniu dues maneres per participar-hi.
1: I d'així, a través de l'story de l'Instagram, @tentolivetres, o telefonant al 971-13-99-00, i així vos sentim en directe. 971-13-99-00.
0: Ara tornem.

0: Són les 3 i 29 minuts, som en directe i tenim pa amb fontató per a dinar. Que t'apareix, Celestí?
1: Bueno, jo he dinat, eh?
0: No és un dinar molt exquisit, eh? Poc un pot de pa, un pot de crosta de pa.
1: De crosta de pa.
0: O samueta, com vulgueu. Sal, oli i vinagre.
1: I vinagre. I vinagre.
0: Aquest era un menjar tradicional, antigament, i surt a recollir les rondalles, sobretot la gent que tenia manco possibles menjava pa amb fontata. En tot cas, avui demanàvem, però, això que s'ha extrapolat a una persona de pa amb fontata. Què és una persona de pa amb fontata?
1: Clar, que no és el mateix que... de menjar.
0: No, però ve de...
1: Ve d'aquí, exacte. Llavors, és una persona esplèndida, és a dir, molt divertida, és una persona ferrada d'aquelles que tenen el puny tancat, clos, o és una persona de per riure, de poca categoria. Què diríeu?
0: Jo crec que més o manco tenen clar els nostres oients, perquè tot i que hi ha un pot de confusió amb esplèndida, divertida, un 22% dels vots... Sí que el 78% dels nostres oients aposten per la resposta correcta, que és de poca categoria. D'aquí aquest menjar humil, auster, doncs una persona de pa amb fontata també vendria a ser una persona de poca categoria. Aquesta és de pa amb fontata, una mica despectiu,
1: sí,
0: també.
1: Ningú s'ha de cantar per persona ferrada, no?
0: No.
1: De punt tancat, no.
0: No. Llàstima. És que hi ha moltes maneres de dir una persona... De ronyons closos,
1: sí,
0: també.
1: Sí, també.
0: Un dia en podem parlar. Però no, una persona de Pamfonteta és de poca categoria, i així ho diu el diccionari en el Cove Moll, també. Resalta la pregunta, coneguem els nostres convidats.
2: Tentol, amb Margalida Mateu.
0: I és l'hora de conèixer el nostre primer convidat d'avui, un convidat a qui farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que són les rondalles. Però abans de parlar amb ell, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
3: El qüestionari electrònic.
4: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
5: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
6: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
7: Per favor, vostè qui és?
6: Sí.
7: Qui és? Com se diu? Vostè qui és?
8: Agustí Rigo Joan.
9: Això és interessant. Quins són els seus orígens, exactament? D'on ve?
8: Ja sóc de Santa Maria i amb arrels de Salqueria Blanca.
10: Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Ah, sí, els estudis. A quina escola va anar?
8: Vaig anar a Cases Monges, a Santa Maria del Camí.
9: Vull saber coses teves. On treballes?
8: Soc mestre d'educació infantil a Buja, en el CEI Pel Molins.
9: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
11: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
8: Paciència, creativitat i molta paciència.
12: Quan em compro un llibre, sempre llegeixo l'última pàgina primer. Així, si em moro abans d'acabar-lo, ja sé el final. Penses mai en la mort?
8: I pens com una cosa superficial que, vamos, que forma part de sa vida com sa vida mateixa.
0: I llegeixes llibres per sa part del final?
8: Tendes que fer un repàs passant ses fulles molt aviat per veure un poc.
0: Però tens tendència a veure com acaba?
8: No ho sol fer. No.
13: Tens el dret de guardar silenci.
14: I crec que seria molt bona idea.
15: T'agrada anar a ballar?
8: Crec que quan era més jove m'agradava més. Supos que amb ensai m'ha fugit un pot sa veiera. I amb els fills.
16: Sap algun acudit?
8: sóc xerequí, sí.
0: Sí? Sí que... És el rondès, en surten?
8: Crec que m'estim, ja, però... No. M'estim el ballar que contar.
1: Sí. Sí. Clar, no t'avorem.
0: No te farem ballar.
1: Sí que t'avorem, no te farem ballar, però clar, jo ja no t'avorim.
8: Ja, no, pots acudits, sóc terrible.
1: Ni una cosa ni l'altra.
8: Ni una cosa ni l'altra.
16: Una actuació extraordinària. De vegades la sinceritat pot ser fatal.
17: Miri, no li vull robar més temps. Ja he vist més del que calia.
18: Vull la història autèntica. Totes les dades que es puguin obtenir sobre aquest home.
19: Un gran admirador del seu enorme talent.
20: Si n'hi hagués més com ell, els humans encara tindrien alguna possibilitat.
21: Ha sigut l'individu que ha durat més. Per què? Què té que no tinguin els altres?

0: Aquí ja poden saludar en Agustí Rigo. Agustí, benvingut.
1: Gràcies.
0: Clar, aquest Rigo de Santa Maria no m'acordava. No. Ara ben t'es, de Salqueria.
1: Increïble, sí.
0: Sí? De mare...
1: Mare Santa Mariera i pare...
0: I pare.
1: Cúria Blanquer.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: Idò, benvingut. En Agustí ha vengut avui perquè té un projecte fantàstic que ara mos explicarà en ses rondalles, però que les hi heu fet encara una altra volta, ses rondalles.
1: Sí, tot va començar un poc per aquestes històries que tenen una paraula clau, concreta, dins la filologia, que la meva amiga Llucia, la meva sòcia d'Arrels Conegre, coneix, jo no me'n recordo com se diu ara mateix, i varen començar un poc amb la curiositat aquesta de les històries orals, mm-hmm. i perquè avui en dia... no s'estan recollint aquestes històries, que la ronda és quan se varen recollir, en aquell moment eren contemporànies, i perquè avui en dia no se fa. Mm. I varen començar així, jugant un poc amb aquesta idea, i la Llucia va dir pues, d'aprofitar aquesta feina brillant de Mateu Morro i d'en Josep Capó per transformar-les en algo molt distòpic, futurista, i vamos, que passen coses bastant...
0: Sí?
1: Bastant, sí.
0: Més punquis encara. Bé, punquis, dir punquis seran de serranès un poc així, però bé.
1: Bé, de fet, ha passat...
0: Més ases.
1: Han passat fets insòlids que són coses estranyes, perquè el llibre també hi haurà una part com a les antigues rondalles mallorquines. Hi haurà diferents il·lustracions d'artistes del poble, relacionats amb el poble, i m'hauran passat successos estranys relacionats amb la nostra ronda. És distòpic, mm-hmm. futurista, real, mm-hmm. sí? que la realitat ha superat la ficció.
0: Ja passa. Clar, en Llucia i en Agustí, aquest projecte el presentaran aviat, serà en forma de llibre, agafen aquestes 37 rondalles populars de Santa Maria del Camí, que déu-n'hi-do, sí que n'hi ha moltes.
1: Sí.
2: I
1: de
2: més.
1: Fet, hi va haver una segona edició de llibre que em van afegir, crec que arribava a 42. Mm-hmm. Però nosaltres vam agafar la primera edició, que són 37.
0: Mm-hmm. I les passau per vostres sedars i anau un poc més enllà i feis una distòpia, que és aquest futur incert i una mica sonat.
1: Sí. Clar, no, el punt de vista que li varen voler donar va ser que la gent... És a dir, ara ens sentim molt moderns, ens sentim molt evolucionats, però realment les pors han canviat de nom, ara no és el dimoni, ara seria tal vegada el sistema capitalista, i la gent té por igual de coses diferents, amb diferents noms, però és que nosaltres hem intentat reflectir en el llibre aquestes pors, aquestes incerteses, aquestes angoixes del món actual, i els hem plasmades en un món futur, és a dir, hem fet un... I aquestes pots són el tema de l'especulació en la vivenda, després també hem donat importància en el gènere, també... bé, la vivenda, sí, és un poc això, és un poc... Tot el que preocupa avui en dia ho hem intentat reflectir en aquests relats breus.
2: Potser que entenguem més de pors. Que entens de rondalles.
0: Són diferents, també, no?
1: Lo cert és que avui en dia crec que se preocupen de que en tinguem moltes i crec que en tenim bastant. Clar, abans eren coses més petites, però que també tenien bastanta por. I bastantes...
0: Més terrenals.
2: El món també era més petit, més reduït.
1: Sí. Molt petit, sí.
0: Sí. I passen a la banc...
1: Sí.
0: No ho sé.
1: Bé, l'esquema és un poc el mateix que l'original. Nosaltres el que hem intentat fer és donar-li aquesta volta, i no totes passen a la banda Sant Pou. N'hi ha que passen, per exemple, en els terrats dels pisos, que ja tots són gratacels, és a dir, és una Santa Maria que passa una autovia aèria per la carretera principal. Ui. És a dir, i passen a llocs molt transformats. També hi ha la potada de Rei en Jaume, que se converteix en la potada d'un jove amant dels químics i surt

0: Jo, aquest cap de setmana passat va ser la fira de la rondalla. Mm. Vull dir que s'intenta. Ara, després, competir amb Instagram i TikTok i això, no sé si ho aconsegueixen la rondalla, però com a mínim...
1: Clar, arriben i entren de ple, perquè, clar, nosaltres recordàvem com a Can Ostra mos contaven rondalles abans d'anar a jeure.
0: Vaja. Sí.
1: És a dir, ara no sé si avui en dia, en tant d'estímuls com hi ha, realment els arriba a interessar i entren dins el món de les rondalles.
0: Clar, és que avui en dia tot aquest món oral literari té un competidor molt fort.
2: Però tot així ni ens ho escolta, no? L'altre dia a ma mare li contaven el meu nebot petit que té 5 anys una serrondalla aquesta de Severícia, aquesta de que pugen al cel i demanen a Sant Pere. Junet de Sagerra. I el nin la contava, després me la contava a mi superemocionat, diu, no, perquè va demanar un camp de tennis i després va demanar una piscina i un xalet.
0: Sí.
2: I diu, i volia tantes coses que al final no va tenir res. Vull dir que en realitat els missatges són tan intrínsecs a la societat humana que si els hi expliques i els hi transmets, això sí que arrelen els més petits.
0: I això que dius també per la meva feina me toca molt de prop i a vegades, a mi el meu predí i ma mare me les contaven ser més...
2: Salvatges,
0: sí, que sí. Me'n recordo una que és un que un fa una taulada i li diu que tingui un bon ventre, no me'n recordo el nom, i li diu, no, has de dir això, altre, i se'n va a l'altre, i li diu... I cada vegada s'equivoca d'expressió i li peguen una pallissa que no el maten, perquè... I això ja m'ho contaven, i jo no crec que m'hagi generat ni cap trauma, ni que... Però avui en dia també a vegades pareix que és això, que protegim un poc en aquests temes que són tan universals i que... I que són tan humans com els humans. Mm-hmm. I crec que és important, això, mantenir-ho i fer-les... Mm-hmm.
2: I si hem de fer un museu o qual cub que mantén aquestes rondalles vives, és ni més ni manco que la nostra següent convidada. Perquè hem de saludar a Caterina del Riu, i ella sí que... Li hem de fer un monument a Caterina. Com estàs? Benvinguda.
3: Ai, gràcies, Margalida. No ho sé, això del monument per mi me vendrà una mica gros.
2: No, però la feinada que has fet per recuperar-les, per transcriure-les, i ara encara més amb aquest projecte que comentàvem, que són aquestes rondalles bitjoc, precisament per aquest públic que comentàvem, en Agustí, més petit, però que també... té interès o n'ha de tenir per les rondalles?
3: A veure, interès molt. Quan deien Agustí, li dius a un infant ara te contra una rondalla i va de ses orelles i va dels ulls. Una altra cosa és que els infants d'avui en dia puguin llegir amb facilitat i comoditat les versions originals de Mossèn Alcover. Això ja ho hem de deixar per quan siguin un poc més grandets, perquè són tan riques, expressives i també pròpies de fa cent i busques d'anys quan el Covell se va escriure. Per tant, aquest projecte nostre, aquest bitzoc, que agafa el nom d'una fórmula màgica que surt a les rondalles, intenta acostar aquesta possibilitat de ser llegides, compartides, escoltades, contades, sense molt de problemes, diguem, per entrar d'una manera més entenedora. Aquest és el nostre objectiu, tant de l'editor com de l'editor de Saïm, com de l'il·lustrador, que és en Tomeu Riera, com jo mateixa, que faig les adaptacions.
2: Uh-huh. Heu començat per dos, en Joanet i Set Missatges i el Gegant de l'Ermita. En teniu més en marxa, Caterina?
3: En tenim dues més ja a la llibreria, ja fa estoneta. Sí. Després va venir en Pere Gri, una miqueta abans de l'estiu, i posteriorment, ara deu fer una cosa d'un mes o així, va venir la Ratata i la Avellanet, una d'aquestes encadenades. I la següent, que és els 7 cèrvols, ja és a impremta. O sigui que...
2: Que anau per feina.
3: Sí, esperant per Nadal tenir-ne, si no, 5... Sí, 5, entendrem.
1: Sí, intenció és fer-les totes.
3: I els 7 cèrvols, totes, no? Perquè són 440. No, una selecció dependrà de la resposta del públic. Perquè, clar, el llibre, si no se venen, els editors, no.

0: els ho paren fabricant i llibreters vendre-los. En principi en tenim 16 de programats, que ja són un bon nombre així mateix, i si la resposta és bona, seguirem.
1: I es va de fer adaptar-les en aquests nous lectors?
0: Jo és que hi tenc molta de pràctica, perquè la meva faceta com a narradora fa que tingui molta de pràctica a adaptar textos escrits a l'oralitat, i amb això no hi perd molta de pena. Home, és una feina que l'has de fer consciència i l'has de fer bé, però pas gut de fer-la i me resulta molt, molt plaent, la veritat. És que en aquest aspecte val la pena destacar és en Tomeu, l'il·lustrador, en Tomeu Riera, perquè ell té bastant de registres com a il·lustrador, vull dir, no és un il·lustrador aquest que tingui una única manera d'il·lustrar. I a les rondalles ha trobat un punt entre allò tradicional i aquestes il·lustracions més del món dels còmics, sense ser pròpiament còmics, però sí que tenen aquesta tirada un poc més moderna, i crec que ha aconseguit una simbiosi adequada.
2: Sí, tant. Ara mirava aquest que tenc a les mans, és en Jonatit Set Missatges, que és un dels que heu fet, i
0: És el primer, sí.
2: és boníssim, perquè en Escoltim, en Xerrim, en Fortim, tot això, també és molt agraït d'il·lustrar, no?, tots aquests personatges.
0: Són missatges amb superpoders. Sí. També una cosa a tenir en compte és que hem seqüenciat la col·lecció per nivell lector. Això és important. Hem fet tres nivells. Els de més jovenets, diguem, en més inicials, li deim novells, i té un pany, perquè la marca, diguem, de nivell lector va per panys, perquè realment Bitzoc seria una classe de pany, la cosa ve d'aquí i lliga tot. Tenim els que tenen un pany, que són els novells, després tenim els experts, que tenen... No, perdó, els avançats, que tenen dos panys, i els experts, que tenen la marca en el llibre de tres panys. La que tu tens, en Joanet, té tres
2: Un
0: panys.
2: pany, crec que té.
0: No, si mires a darrere, hi ha tres
2: Ah,
0: panys de
2: sí, tens
0: color.
2: raó, en té tres. Sí,
0: Que diu nivell
2: disculpa.
0: lector.
2: Ai, doncs difícil, la meva.
0: Sí, la teva és dels més grandets. Sobretot és el tipus de llenguatge, però també la quantitat de paraules. No? Els primers van entorn a 1.000 paraules, l'altre nivell entorn a 2.000, i dels experts 3.500, una cosa així.
2: Molt
0: I
2: bé.
0: després també hi ha una segona seriació que és per temes. Tenim quatre sèries. Una és Rondalles Meravelloses, l'altra Rondalles d'Animals, l'altra Rondalles Realistes i finalment les Contarelles, que són més aviat com un pot de riure, no? Com a més còmiques. I això és aquesta proposta, i cada sèrie d'aquestes té un color associat. Les meravelloses són liles, les d'animals són com a color taronja, les realistes són ro com a roses, i les verdes són les de Contarelles.
2: Molt interessant, els podeu trobar a les llibreries, tots aquests llibres, se diuen Rondalles Bitzoc, i els ha escrit en Caterina Belriu amb il·lustració d'en Tomeu Riera. Són de Saïm Edicions, i el llibre que també està per arribar, Caterina, no sé si el coneixies, és d'en Agustí, que
0: No,
2: serà...
0: estic esperant a
2: Sí.
0: veure memes que vaig veure per diari.
2: I ara mos ho contava, dia 12 del 12 a les 12. El presenten. Alerta.
0: Ah, molt bé. I ja també aprofito per convidar-vos a la Fira de les Rondalles, que serà la primera fira d'Inca, ho faran coincidir amb la Fira de les Rondalles, serà dia 24 i dia 25, i dia 25 és diumenge, s'hora baixa, farem un conte llegendes del rei en Jaume, i dia 23, que és divendres, que ja s'haurà començat Estruet, farem un conte rondalles de bruixes, tot això a Inca, també.
2: Fira
0: O
2: bona
0: sigui
2: cosa.
0: que rondalles per amunt i per
1: Sí, hi
0: avall.
1: ha un
2: Que
1: bon
2: està molt
1: esplet.
2: bé. Sí, que poden triar. En el cas vostre, Agustí, què passarà dia 12 del 12 a les 12? 12 de desembre a les 12.
3: Sí, va ser casualitat i quan...
0: Bueno, de desembre o de novembre?
3: No, de desembre.
2: 12 del 12.
3: 12 del 12.
0: De desembre, de desembre. Ah, m'apunt, m'apunt.
3: Idò... No, no és, nosaltres ara cada divendres estem oferint un misteri que tracta per Instagram, que jo no soc gent de xarxes socials, però hem emprat aquest canal, i oferim un petit misteri cada divendres allà on desvetllem una petita part d'una de les nostres neorondalles, i dia 12 del 12 a les 12 ja avançam que serà una presentació bastant poc clàssica i que haurà elements... intentarem que sigui bastant distòpic i que se respiri aquest ambient que nosaltres pretenem crear amb el llibre.
2: Serà Santa Maria?
3: Sí, a les cases dels mestres. Al migdia hi haurà els quadres que nosaltres il·lustren les rondalles i es prepararà un poquet de vi, xerrarà, supos que en Mateu Morro, ens farà una petita introducció, i esperant que sigui una conjunció d'una presentació clàssica d'un llibre amb elements disruptius, distòpics i...
2: Molt bé, molt bé. Això, com dèiem, 12 del 12. Ho coneixies, Caterina, que hi hagués tanta rondalla a Santa Maria? Hi ha més pobles que en tenen que d'altres?
0: Sí, sí, de fet, ja vaig fer el pròleg a la segona edició que ha comentat.
2: Sí.
0: Que ha comentat en Rigo, sí, en
2: Agustí.
0: Sí. El pròleg, el Mateu Morro me va demanar que li fes el pròleg, que és una edició preciosa, la veritat.
2: I vol dir que hi ha pobles que tenen més rondalles que d'altres o en tenen tots?
0: Tots en tenen, el que passa que uns han tingut més sort que altres en la recol·lecció.
2: Ja. Jo també.
0: Per exemple, jo que som d'Inca, ha tingut molt poca sort amb això, perquè en té molt poquetes de recollides. En canvi, llocs com Artà o com Sant Llorès o Bunyola mateix, en tenen moltes. Però és una qüestió més de recol·lectors que no de que n'hi hagués o no n'hi hagués, o que la gent en comptés o no en comptés.
1: Clar, però no hi ha cap poble sense cap.
0: Sense cap, sí, probablement hi ha qualque poble que no en té cap ni en el recull d'en el convent ni en el de ser xiduc. I amb això que vos deia de ser rondall, m'ha perdut que m'he botat una cosa important.
2: Quina?
0: Que és que és Còmic Nostre, un maïnca.
2: Ah, sí, ben rebons.
0: I dissabte, dia 17, també presentarem la col·lecció amb Tomeu i jo i també contarem una rondalla a la fàbrica Ramis a les 11, dissabte.
2: Aquest dissabte.
0: O sigui,
2: que tenim feina, aquest dissabte.
0: Ui, jo és que la meva agenda ja li surten rondalles.
2: D'estrella de rock.
0: Ja vaig una mica perduda.
2: Sí, Caterina, així m'agrada. Hem de fer una petita pausa i tornem tot d'una i jugam amb les rondalles.
4: IB3 Ràdio és cultura.
5: Dissabte, a les 2:30, segueix amb Esport 3 en joc el futbol de segona divisió des de l'estadi d'Ipurua, Eibar, Reial Mallorca.
6: D'Antoni! Tot un partidàs que viurem en la màxima emoció. I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
7: Però hem de veure aquest puntet de claridad més, d'aquest ritme més.
5: I en acabar, serà el torn de la primera federació amb el partit Àguiles Udeivissa. Fins a les 9 del vespre, el millor futbol a IB3 Ràdio.
8: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Els tres que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
4: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
9: Tento.
4: Pensar i contestar, tot és començar.
2: Començar amb el joc amb les rondalles. Agustí, començarem per tu. Estàs preparat? Tindràs 30 segons per enumerar paraules. Man, quines te tocaran.
1: Vinga, Agustí, tens 30 segons per dir personatges de les rondalles.
2: Hala, personatges, t'ha tocat.
1: Personatges.
3: Vinga, ja que xerràvem amb Jonet de Sallerra, en Fora Por, no me'n recordo el nom. Que així arrencant...
2: És difícil, així, no? Anem a Granota.
3: Granota, vinga. Ara estic... Clar, com a deia en Caterina, hi ha bruixes. Una bruixa, sí. Bruixa. Els
2: gegants.
3: Els homenots de colzada. Les dones d'aigua, les sirenes...
2: Ara surten.
3: Però no són personatges, són...
2: Bé, ja està,
3: no
2: bé.
3: Són propis. Ja sí, els ja dimonis.
2: Molt bé, ho has fet molt bé.
3: Gràcies.
2: Ara te'n sortiran, no?
3: Sí, sí.
2: Quan veus cap a que teva, sortiran els altres. Sí. Caterina, és el torn, man, que te tocarà.
1: Caterina, hauràs de dir títol de rondalles.
0: La mola és estranja, en Estaldó, el castell diràs i no tornaràs, en Pere Grí, la filla d'Escarbonaret, en Elionoreta, el consell del rei Salomó, el missatge petit, Pere Poc a Poc, no sé, moltíssimes més. Nostalda, crec que ja l'he dit. Ana Francineta, Escota d'Ana Marieta.
1: Molt bé.
2: Molt bé, Caterina, molt bé, molt bé. Aquesta ha estat la primera prova, però en tenim una altra.
4: Guanya qui la sap més llarga.
2: Agustí, ara vos hem preparat unes preguntes, començant per tu, mem. Qualcuna de les fórmules més populars de com comencen les rondalles són «Vet aquí una vegada», o «Tens era tens quan els animals parlaven», o «Això era i no era», «Bon viatge fàcil a cadernera», però també n'hi ha d'absurdes i divertides, com ara aquesta que diu «I qui vulgui creure que cregui i qui no, ho sap completar».
1: Com acaba? Que ho vagi a veure o que no ho cregui?
3: Que ho vagi a veure.
2: Ben dit. Molt bé, Agustí. Efectivament, i qui vulgui creure que cregui i que no, i qui no, que ho vagi a veure. Molt bona, aquesta, no? Obrint de penjar, qualque banda.
3: Sí, i avui en dia més.
2: Aquesta sí, la professió periodística també li aniria bé, eh?
3: Molt, sí.
2: Qui vulgui creure que ho cregui i qui no, que ho vagi a veure.
1: Per penjar, o per tatuar,
2: sí,
1: fins i tot.
2: Home. Oh,
1: seria sí. Llarg, tatuatge.
2: Pues ja, ho deixam a gust de tothom. Molt bé, segona pregunta per tu. Agustí, mossèn Alcovera, capellà, i moltes de les rondes recollien la tradició cristiana de l'època. A vegades utilitzaven fórmules que desitjaven una bona vida o una salvació, com aquesta que diu «I Déu ens doni a tots una bona mort i...»
1: «El cel quan serem morts» o «I salut per tothom».
3: «El cel quan serem morts».
1: Ben dit.
2: Així és, «I Déu que ens doni a tots una bona mort i el cel quan serem morts». Bona, molt bé. Agustí, provadíssim. Caterina, és el teu torn, va. Sabrà el dimoni on se colga és una expressió pròpia de moltes de sa plet de rondalles de mossèn Alcover, que vol dir sabrà de tot, oh? També trobam tirar es mal a sa paret, que vol dir recobrar la salut. Però n'hi ha d'altres, com anar-se'n amb un dit per davall s'espinada i s'altre a s'orella. Què vol dir aquesta?
1: Caterina, vol dir... És una manera de dir que algú parteix baldat... o escaldat, o és una manera satírica de dir que algú se'n va sense haver aconseguit allò que volia.
0: Aquesta segona acció, però jo sempre havia sentit dir amb un dit en el cul i l'altre fora.
2: Ah, ho?
0: També. Amb un dit en el cul i l'altre fora. I si voleu encara més completa, se'n va anar com Madame Orella, amb un dit en el cul i l'altre fora.
1: Com Madame Orella.
2: Efectivament, una manera de dir que se'n va sense haver aconseguit allò.
1: Clar, ja hi ha variacions que són eufemismes, no?
2: Clar, sempre n'hi ha hagut. Molt bé, molt bé. S'espinada era eufemisme. Bé, sí.
1: Sí,
0: exacte. Cool, clar.
2: Exacte. Molt bé, Caterina, parlant de bitzoc, aquesta paraula tan fantàstica que la vostra col·lecció se diu així, rondalles bitzoc, però clar, t'han de demanar què vol dir.
0: Clar, això és l'equivalent del famós obrit sèsam i tancat sèsam. I la nostra fórmula de la ronda és completa, és preciosa, i l'hauríem d'aprendre i no dir abracadabra o coses d'aquesta.
1: Clar.
0: La forma és marimon obri, obri bitzoc, i en haver de tancar, marimon tanca, tanca bitzoc. I sembla que bitzoc és una plaça antiga de pany de fusta.
2: Un pany de fusta.
0: Que avui en dia ha desaparegut.
2: Vaja. Doncs les rondalles ben vives gràcies a tota aquesta gent. Agustí Rigo, moltíssimes gràcies, enhorabona.
3: Mos
2: apuntam al 12 del 12, les 12 les 12, pensarem en tu, te telefonarem. I Caterina Barri, moltes gràcies.
0: Ja vull dir una cosa a ten Agustí, que jo durant 3 anys també vaig ser mestre de buja.
3: Ah, sí? Mira, però, mira que és petita i he conegut molta gent que ho passa.
2: I de bons mestres tenen a buja. Caterina, gràcies. Agustí, gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Ara tornem.

0: Heu de saber que la Fundació Toni Catany ha inaugurat una exposició dedicada als viatges que va fer el fotògraf a Mèxic.
1: Tentol, amb Margalida Mateu.

moment de començar aquesta segona hora de programa, segona hora de Tèntol. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres. Tenim en Iker Hernández amb nosaltres al control tècnic. I si fins ara hem jugat amb les paraules i amb les rondalles, ara mos toca conèixer quina és la notícia del dia.

0: I per conèixer la notícia, saludam a Maria Pons, que ja torna a ser aquí. Benvinguda.
1: Moltes
0: ben tornada. Celestia Oliver, com estàs?
2: Som aquí.
0: I també tenim en Miquel Junts.
3: També som aquí.
0: Com anam?
1: És dir que no estigueu, però no haurem de preocupar.
3: Sí.
2: Clar.
0: Sí. Per sort, tothom ha aixecat sa mà. Aixecat sa veu, perquè sa mà no m'ho no m'ho sentirien els oients. Però bé, veurem que avui la notícia del dia passa per Llucmajor. Allà ja sabeu que hi ha la Fundació Toni Catany, que si no hi heu anat, si teniu oportunitat d'anar-hi, feis-ho, perquè realment hi ha unes exposicions fantàstiques. I la darrera que han inaugurat està dedicada a Mèxic.

0: Avui toca volar fins a Mèxic. Bé, millor dit, fins a la Fundació Toni Catany de Llum Major, però això sí, per parlar de Mèxic. I és que fa uns dies, en aquest Centre Internacional de Fotografia, es va inaugurar Mexicana, un seguit d'activitats i exposicions relacionades amb aquest país. Una de les exposicions que hi podeu trobar és Toni Catany i Paul Strand, Mèxic, amb fotografies que va fer aquest fotògraf mallorquí durant els dos viatges que va fer el país americà l'any 1996 i el 2008, i molt influïdes per un dels seus autors preferits, que, com diu el títol, és Paul Strand. Ens ho explica Antoni Garau, director del Centre Internacional de Fotografia, Toni Catany.
1: En aquests viatges de Mèxic, en Catany fa el mateix que fa sempre. Retrats, uns quants, el primer viatge, el segon, unes arqueologies i món de carrer. I què feim? Antoni, a més, és col·leccionista i un dels grans que el van influenciar és Paul Strand. El personatge de Paul Strand, que recull també tota una part important de la història de la fotografia, en Catany va col·leccionar el portfolio mexicà, uns fotogravats meravellosos, formats, en tenim, són 20 peces, el qual les posam en contraposició a les imatges de Toni Catany que va fer. Catany, a més, va fer una edició, un portfolio impressionant, format per 8 imatges al Platí Palladi de Mèxic. Presentam aquest portfolio amb contraposició de presentant-lo al cantó de les imatges de Paul Strand i, a més, tot un seguit d'imatges que fa de personatges, d'espais, i podem veure aquesta influència mexicana de Catany i aquesta influència de Paul Strand.

0: polirio.
1: Però a més d'aquesta exposició que ara hem comentat, també n'hi ha una altra de Manuel Álvarez Bravo, un dels fotògrafs més reconeguts de Mèxic i dels més importants del segle XX, i Grau ens explica un poc qui és.
2: Manuel Álvarez Bravo va ser un personatge que va viure tot el segle XX, va viure 100 anys, de 1902 a 2002, i a més va viure tots els grans moments mexicans, els anys 30, la Revolució Mexicana. En aquells moments, a Mèxic, coneix Paul Estrán, coneix Einstein, treballa amb ells, i aquesta relació fa que a Mèxic hi hagi tota una influència molt grossa de tot l'apartat de cinema i fotografia que s'està coent. Això ho podem veure amb la seva obra. De Manuel Álvarez Bravo, l'exposició Cuerpos, Almas y Calles és una selecció meravellosa, que no sabeu com ho és de meravellosa, més de 100 obres que podem tenir gràcies a que aquesta exposició l'hem poguda fer amb l'arxiu i Casa Museu Manuel Álvarez Bravo de Mèxic. És una locura, amb unes còpies molt especials, uns platins paladis també impressionants, unes còpies úniques que no s'havien vist mai, còpies inèdites, i després ho tenim representat quasi bé totes les seves grans obres.

0: molt interessant això que mos explica en Toni Guerau sobre en Álvarez Bravo, que mos ha dit que va fer feina amb en Sergei Eisenstein, que és un dels cineastes, bé, el pare del cinema soviètic, i té pel·lícules superinteressants.
1: Vaja.
0: Són paraules majors que fes ja feina amb aquesta persona. Però bé, a part d'això mos explica que han fet un experiment juntant la fotografia de Álvarez Bravo amb els poemes d'Octavio Paz.
2: Octavio Paz i Manuel Álvarez Bravo tenen una relació molt, molt intensa. I il·lustram amb les obres de Manuel Álvarez Bravo un poema que Octavio Paz li dedica. Don Manuel, perquè tothom el coneix com Don Manuel, una persona que va acabar sent molt venerable i molt important en el món de la fotografia. Els títols de les obres de Manuel Álvarez Bravo són uns títols meravellosos. I Octavio Paz els introdueix en el poema que li dedica. Aleshores, hem posat les obres amb els títols amb els versos de Manuel Álvarez Bravo, una manera completament nova i diferent de veure l'obra de dos, vull dir, literatura, poesia, fotografia. I a dintre d'aquest poema pots veure i reconèixer unes de les obres com La buena fama durmiendo, El obrero, vull dir, tot un seguit de coses que són absolutament meravelloses.
0: I això no és tot, perquè encara hi haurà més activitats dins aquest cicle, a part d'aquestes dues exposicions, dins aquest cicle Mexicana de la Fundació Toni Catany.
2: Dins d'aquest cicle de Mexicana hi haurà un seguit de conferències. Demà mateix tenim Manuel Sol Mateo, que és un net de Manuel Álvarez Bravo, que mos presenta Cuerpos Sonoros, Almas Detenidas, un concert en el qual ens fa un passeig pels carrers de Mèxic en el segle XX. Més endavant, al desembre, tindrem un altre concert amb música tradicional mexicana que serà una meravella. Espero que tingueu ganes de venir-nos a veure i de conèixer tot el que tenim. Gràcies.

0: Doncs gràcies a tu per explicar-ho tan bé, Lluís Guerau. Era en Toni Guerau, que mos explicava aquesta exposició tan interessant que podreu veure des de ja, dia 10, s'ha inaugurat.
1: Sí, ja s'ha inaugurat, i ara mateix no sé fins quin dia, i espai hi serà bastant de mesos, perquè per desembre encara tenen actes, així que teniu temps per veure-la.
0: Doncs molt bé, i també molt interessant aquest viatge que va fer en Toni Catany el 1996. Primer hi va anar de dia 21 d'octubre a dia 12 de novembre. Va fer aquest primer viatge i realment el va copsar tant que va plasmar en la seva obra, i després n'hauria fet un altre anys més tard. Per tant, aquests dos viatges del fotògraf de Toni Catany que tant el varen influenciar de qualque manera, i també els seus artistes, la seva obra, que ara torna amb aquesta exposició que es farà a la Fundació Llucmajor, que podreu visitar i també veure les activitats complementàries, que com sempre són moltes i fan molt bona feina. Així que queda recomanat La Mexicana, així se diu, Norbert, aquesta exposició.
1: Mexicana, tot sol.
0: Saps l'article. Gràcies, Miquel. Hem de fer una petita pausa. Consell de la Universitat de les Illes Balears i refrany del dia.
2: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

dues maneres oposades de consumir moda. La moda ràpida o moda presta, en anglès fast fashion, és un model de producció i venda de roba que ofereix peces noves a preus baixos i amb molta rapidesa, seguint les darreres tendències. En canvi, la moda sostenible, en anglès slow fashion, fomenta una producció més responsable amb materials de qualitat, processos respectuosos amb el medi ambient i condicions laborals més justes per als treballadors. La moda ràpida té l'avantatge de fer que la roba sigui més accessible i econòmica. L'inconvenient és que genera un gran impacte ambiental i afavoreix el consum excessiu. La moda sostenible, tot i que sol tenir un cost més elevat, promou un consum més conscient, redueix els residus i contribueix a una indústria tèxtil més ètica i respectuosa amb les persones i el planeta. Són dues maneres ben diferents d'entendre i consumir la moda. Són dues maneres ben diferents d'entendre i consumir la moda, que ens conviden a reflexionar sobre el model de consum que volem transmetre a les generacions futures. I terme explicat, terme acabat.

0: arriba el moment de conèixer quin és el refrany de la setmana, Maria.
1: Sí, escoltam un dia més les veus dels nostres oients de Tentol i avui escoltam concretament el nostre estimadíssim col·laborador i company de Xiu Xiu, en Jordi Suárez.
2: Hola, Ido, mirau. Jo que soc de Sant Cervera, en el poble se diu quan qualcú va molt a poc o necessita espavilar un poquet, deien que ha de menester les herbes de Sant Joan. És a dir, que necessita un miracle o una força sobrenatural per aconseguir espavilar una mica.
1: Una força sobrenatural, eh? Com són les herbes de Sant Joan. Bé, don Jordi ho ha explicat molt bé, que necessitar les herbes de Sant Joan, empleem aquesta expressió quan qualcú és molt lent o quan una feina necessita molt de temps per ser acabada. També tenim una variant amb el mateix sentit, que és dur més coa que les herbes de Sant Joan, que ho deien quan el mateix, una cosa per ell que no s'ha d'acabar mai. Aquest és el significat, però d'on prové aquesta expressió? Idò, una explicació tradicional recollida ja al diccionari català-valencià-balear en remet als antics remeis elaborats amb herbes de Sant Joan i, segons aquesta explicació, les plantes s'havien de coir el dia de Sant Joan abans de sortir el sol important i es posaven dins un recipient amb oli que s'havia de deixar al sol i serena durant 40 dies. Aquest procés de preparació, que exigia paciència i una espera considerable, ajuda a entendre per què aquesta expressió va acabar associant-se amb la necessitat de molt de temps per fer o aconseguir una cosa.

Hem de dir que aquesta pràctica s'emmarca en un conjunt més ampli de creences populars que atribuïen propietats especials a les herbes collides per Sant Joan, que és la nit del 23 al 24 de juny, vinculada culturalment al solstici d'estiu, i era considerada una data especial propícia per determinats remeis i rituals relacionats amb les plantes, el foc, l'aigua i la rosada. Hem de recordar, però, que aquestes creences varien segons els indrets i les èpoques, per això, més que atribuir l'origen d'aquesta dita a unes a una explicació màgica, podem entendre-lo com a reflex lingüístic d'una tradició remeera en què la recol·lecció i la preparació de les plantes requerien temps i paciència. Però, en tot cas, desenvolupant més el tema del solstici d'estiu, per aquells que no sàpiguen què és, coincideix, com dèiem, amb la nit de Sant Joan i representa el moment de l'any en què el sol arriba a la seva màxima esplendor, però també el punt a partir del qual els dies comencen a escurçar-se. Per a les cultures antigues i les tradicions romaneres, com deien també, aquesta transició desfermava una forta càrrega màgica i energètica, on la línia entre el món terrenal i l'espiritual era molt fina.

0: I doncs, mireu, vos poso qualque exemple de totes aquestes tradicions de solstici d'estiu, perquè les creences paganes lligades a aquesta celebració es fomenten en tres grans eixos. El primer, en primer lloc, el poder de les plantes, que és el que comentàvem, les herbes de Sant Joan, que, segons aquesta tradició, la nit del solstici és el moment en què la terra es troba en la seva màxima vitalitat. I se creia que a la gelada o la rosada de la matinada de Sant Joan batiava les plantes i multiplicava les seves propietats medicinals, però aromàtiques i protectores de manera miraculosa, perquè fessin efecte, però s'havien de coir a tren d'alba, caminant descalç i, segons algunes supersticions, completament en silenci o resant determinades oracions de protecció. Això, tot això, si heu d'anar a cercar herbes de Sant Joan, apunteu-vos-ho.
1: D'acord.
0: Després...
2: Tenim feina. Sí.
0: Llavors tenim també, a banda de les plantes, el foc, que segons les creences paganes també el sol perdia força a partir del solstici d'estiu i per això els humans encenien les fogueres, que encara se fa avui dia a les platges per la festa, per donar més energia en el sol, perquè continués escalfant la terra i les collites, i també per purificar la comunitat. I de fet, les cendres servien com a amulet i se cremava el passat pegant vots damunt la foguera i demanant desitjos i tot això que encara ara a vegades veiem. I en tercer lloc tenim l'aigua, l'altre element sagrat d'aquest vespre, que deia que s'havia de banyar, la gent s'havia de banyar a la mà o a les fonts durant el vespre del solstici, perquè això assegurava salut, neteja de l'ànima i se creia que eliminava qualsevol encanteri o mal d'ull. Existia el costum de sortir en els camps a rourejar, que era estirar-se nu, és que tot ha de ser nu a descalç, però bé, nu a descalç damunt serva humida per la rosada del matí de Sant Joan, i se pensava també que aquesta aigua caiguda del cel en el moment del canvi de cicle curava les malalties de la pell i atorgava bellesa i joventut eterna.

0: Ara, guaitat en Jordi, que és qui avui ens ha proposat aquest refrany a Va de Menester, les herbes de Sant Joan. Aquest és el que apuntam en aquest llistat d'expressions. Ja en tenim un bon grapat. De moliner mudaràs i de lladre no te n'escaparàs. Després tenim un bon mostel, gota a gota s'omple la bota, ostres vengueren que de casa ens tragueren, s'asa va dir en esport coregut, i avui ajuntam aquesta nova a Va de Menester, les herbes de Sant Joan. Ja tenim un bon grapat de refranys, veurem quins són els que més vos agraden i els que més deis per aquest rànquing que ens estan proposats a fer-vos aquí. Moltes gràcies, Maria.
1: Gràcies.
0: I també en Jordi.
1: Sobretot en Jordi.
0: També.
1: D'aquesta dita que diuen molt per Sant Cervera, mos ha dit.
0: Ah, sí? Idò, mira.
1: Seu poble.
2: Jo no l'havia sentit mai,
1: jo. No l'havia sentit mai, però he de dir que ara l'ampliaré, perquè m'ha encantat.
2: No, les herbes de Sant Joan sí que n'havia sentit xerrar, però aquesta...
1: Sí, però de les herbes de beure, de fer les herbes, com la fira de les herbes de Sauba i això, no?
2: També de les herbes de Sant Joan, com aquestes coses curadores. I aquestes coses sí que ho havia sentit, però l'expressió aquesta no... Mai.
1: Idò, mira, ja m'ho pres qualque cosa nova avui.
0: Molt bé, gràcies. Fem una petita pausa, un tèntol, també, i nosaltres tornem tot d'hora.

0: I de tres, ràdio és humor. I de tres, ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. I D3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: El Diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
2: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió, ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
3: En Joan de fugir, i de, se va acostar allà, fos lo que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
4: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
0: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. Ja anirem, amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.
5: Les 4 i 26 minuts, moment per rebre les nostres marines, les marines de Tèntol. Com esteu?
6: Amb molta energia.
5: Ah, sí?
7: Per a descompensar.
8: Contentes d'estar aquí, de veure'ns, mos enyoràvem.
5: Sí? No vos veig tant, ara valtres dues.
6: Clar, que realment mos veiem quan veníem. Llavors, si ara venim menys, mos veiem menys.
5: Clar.
6: Exacte.
5: Clar. Però bé, esteu connectades.
6: Sí. Ja. Ja anirem un dia d'espa o de qualque cosa d'aquestes.
7: Tenim pendent, tenim la llista de deures.
5: Bona feina. Bé, avui hem de parlar d'un nou tema, un tema d'una època molt concreta de la criança.
6: Mm-hmm. Perquè... O no tant,
5: efectivament, perquè se pot allargar en el temps.
6: Exactament. Sí, és un meló. És un meló.
5: Perquè avui xerrem de la lactància. Sí.
6: Avui, duint els temes de lactància, i a més, mos hem basat en les recomanacions i la informació de la Organització Mundial de la Salut.
5: Molt bé.
6: Així és que...
8: No hi ha discussió possible.
6: Meló,
8: mínim
6: meló. Sí, exacte.
5: Mos curam en salut.
6: No mos engrunarem ni pan ni gens. No som nosaltres aquestes persones. No, Marina, no. Una mica, de vegades.
8: Però jo, el no tenir experiència directa, no puc
6: ja
8: opinar tant.
6: A més, bueno, volem donar-se una hora bona, perquè duim aquí les bases d'avaluacions inicials.
8: Ah, és emoció.
6: No són resultats, però van dir que eren avaluacions inicials. No tenen nota.
9: Tot van contestar.
6: Però,
8: si qui té les cares dibuixades i les estrelletes, jo crec que li poden posar un plus, no?
6: Això
8: és el que jo volia dir.
5: Ja ni me'n recordava.
6: Jo tenia un professor que quan li dèiem a veure si no mos podia regalar qualque coseta, ell sempre deia que mos donaria mig punt si posàvem el nom.
8: Ostres, tu.
6: Passa tinta.
8: Jo n'he tingut que te llevava mig punt si no posaves un nom, cosa que m'ha pareix lògica, també.
5: També.
6: Veus? No tenies el mig punt perquè si no ho posaves.
8: Perquè ho vam dir aquí.
6: És el mateix que el meu professor ho plantejava sempre en positiu.
8: Sí, el meu devia estar un poc més cremat.
6: Passa tinta. Ell sempre ho justificava perquè dius, bueno, l'esperança que tenen altres. Bé, volien dir que, així com hem escollit, a part d'en Celestí, que va rebre ajuda externa,
9: sí.
6: La resta...
8: manco ho accepto.
6: Com a mínim, sí, que algú li sonava, però en general no era el que tinguéssiu més per mà.
5: No l'ha practicat, però...
8: Ja no podràs comparar.
9: No. Ho havia de practicar.
8: No.
9: Aquests 7 dies.
8: No has de practicar tot el que no els tenia.
10: Eren deures que no mos vàrem apuntar. Idò.
6: Ara, els deures d'avui, pensau que és lactància. Anau, preparam-vos.
10: Això ja és
8: complicat.
5: Serà més difícil, aquesta.
6: Sí que no veuré que el tema de la lactància és com a més freqüent que la gent sàpiga que estem xerrant quan xerrant de lactància. No? Mm-hmm. Llavors, la lactància és el període de la vida d'un mamífer, siguis qui sigui, en què s'alimenta de llet. També se diu lactància en el fet d'alletar. Llavors, ens referim a lactància tant en el cas de la criatura que s'alimenta com en el cas de sa mare que està alletant en aquell infantó.
5: I si és la llet artificiosa, també se considera lactància?
6: En aquest cas seria el període durant el qual s'alimenta de llet.
8: Uh-huh. Exacte, però sí que
6: perquè és lactància. Perquè en cap punt s'ha estipulat de on surt aquesta llet. Durant aquest període, les recomanacions actuals són que els bebès han de ser alletats sota demanda, que vol dir que cada vegada que demanen se'ls dona llet. Quan nosaltres érem petites i petits, hi havia una corrent que deia que havien de passar 3 hores. I si entre mitja l'infant plorava, ja plorava, i ja està.
5: Ara ja fa
6: una sèrie d'anys,
5: Això de les 3 hores ja no...
6: Ja no s'usa, no. En principi.
5: No.
6: D'aquí un temps, no, millor torna a canviar. Però les recomanacions actuals...
5: És sempre que tingui gana.
6: Quan demani, quan exactament. Demani. Dia exacte. I nit.
8: És a dir, pot ser cada 2 hores, és vespre.
6: Pot ser que condicional...
8: He posat condicional perquè sempre...
6: Marina, perquè no ho ha viscut.
8: Perquè sempre hi ha esperança.
6: Efectivament, això passa. Això passa. I cada menys.
10: Sí, des nin que te toqui, perquè n'hi ha que no ploren i no demanen tant. És que clar...
6: Jo he sentit a dir, conta la llegenda, que hi ha infants
5: que dormen tot
6: acabat de néixer que dormen 8 hores seguides.
8: És una llegenda, però hi ha gent que conec. Si gent que conec no,
6: a mi no,
8: no subscriu.
6: A mi no m'ho han contat.
8: No subscriu.
10: És un unicorn. És a dir, és com una cosa...
6: Però, escolta, si la loteria de vegades li toca... Sempre hi ha qualcú.
10: Clar.
6: Llavors, tipus de lactància. I aquí sí que anàvem en de bon surt la llet. La llet pot ser lactància materna, és el moment aquest de donar pit, i tant l'Organització Mundial de la Salut com l'UNICEF recomanen que els nadons siguin alletats exclusivament amb llet materna durant els primers 6 mesos de vida, com a opció prioritari. Mm-hmm. De vegades pot ser que això no s'ho pugui fer. Llavors, aclariment, petit aclariment per aquella gent profana en la matèria. Exclusivament llet vol dir ni aigua... Ni un trosset de pa, ni res.
8: El sistema digestiu de l'infant no està preparat per digerir res més que no sigui llet.
6: Una vegada que introduïm...
5: Aigua tampoc, fins als 6 mesos?
6: Durant els primers 6 mesos, només llet. Uh-huh. Per què? Perquè realment les necessitats d'aigua que té el cosset d'aquesta criatureta ja estan cobertes en la llet. Totes les seves necessitats nutricionals queden cobertes en la llet. Sigui llet materna o sigui llet artificial. Perquè la llet artificial ja està formulada perquè compleixi tots aquests requisits. Uh-huh. Per tant, tant seria segura una opció com l'altra.
10: I si fos el cas de que per mi que ja no n'hi ha de cedida, és a dir, una veïnada o una dona que tingui llet i sa mare no en tingui i li doni de mamà...
6: Avui en dia no tenim dida, però sí que volíem per xerrar que hi ha ses donacions de llet materna. De fet, el banc de sang i teixits té un departament de donacions de llet materna i aquestes donacions són superimportants perquè, sobretot amb infants prematurs o malalts, els hi és un benefici grandíssim poder disposar de llet materna encara que no sigui de la seva pròpia mare. Si se fa això, la composició de la llet canvia. Llavors, per infants recent nats, necessitarien la llet d'una mare que el seu bebè, que ha començat a alletar, com molt fa 6 mesos. Perquè a partir d'aquests 6 mesos, que deien que durant aquests 6 mesos s'alimenten exclusivament de llet, després introduirien l'alimentació complementària, que aquí sí ja comencen a menjar altres coses. Llavors, com que el seu cos ja està preparat per digerir altres coses, la composició de la llet també ja varia, perquè les necessitats nutricionals també estan variant.
10: Que complet, és cos humà, és una cosa...
6: I funciona tot sol, de moment. Que és una cosa que és bastant fantàstica.
10: Sí.
6: Sí, si haguéssim de programar, igual que programem altres coses de casa, segurament m'ordiria més problemes. En cas de que no se pugui procedir amb aquesta lactància materna, tindríem la lactància artificial com a alternativa, no? Aquesta llet que aniríem a comprar en pols i se prepara amb aigua. Hi ha una sèrie de recomanacions, segons si el nadó és més petit o és més gran, per si l'aigua pot ser més tova o ha de ser calenta, perquè aquesta no és una llet esterilitzada, com sí que és la llet materna, que tant la llet com el pit, en principi, bueno, el pit no és estèril, però la llet sí és estèril.
5: Però això s'ha de bullir.
8: No, Dali Seba, jo he vingut avui a escoltar.
10: Ella tot serva.
8: No.
10: Està aquí d'aprenent, també.
6: Això és una classe magistral.
8: Sí, no, ho vull que digui res. No dir res, de que ella tira...
10: Tu estàs d'acord en
8: ella
10: tot,
8: ella tira,
10: ja està.
8: Jo estic d'acord en tot, jo no tinc aquesta experiència, ella està superben preparada per explicar-ho.
5: No, però després podrem parlar de quan arriben els infants a escola que encara mamen, men que passa. Això deu passar.
10: En principi no hauria de passar.
8: En principi
10: res,
8: no hauria de passar el mateix que els bolquers, que tampoc no hauria de passar, a no ser que hi fossin casos molt concrets.
6: La resposta era diferent. Dic, en principi no hauria de passar res. ben que dir que un infant sigui lactant
8: no hauria d'intervenir.
6: No mos hauria d'afectar en res a
5: ja, però per aquell lot necessita amb urgència sa mare. I no és
6: sí,
5: en aquell
6: però
5: moment.
6: Si necessita amb urgència a sa mare, a sa figura principal sí, de cures, exacte. No és per sa llet.
8: No,
6: és per vincle afectiu.
5: Ja, però si té gana, tu no li pots donar res.
8: Home, sí, un infant de 3 anys que comença a anar a escola.
5: Ah, no, escoleta. Però ja dic escoleta.
6: Sí, però escoleta, sí, escoleta allà s'opció de donar-li sa llet, ja bé sigui extreta de sa mare, si se fa lactància materna exclusiva, o bé sigui preparat amb llet artificial. Llavors,
5: no, bé, perquè hi ha infants que en els 4 mesos ja van a l'escoleta.
8: Sí, sí, però sí, sí. Sa mare se pot extreure sa llet i la pot dur a l'escoleta i... No? Sí.
6: Clar, és a dir, aquí entrarien diferents coses. Poden fer, pot ser que aquell infant faci lactància artificial, en sa qual cosa se li donaria en principi un biberó. Això pot ser una opció personal o pot ser conseqüència d'una causa metge, tant sigui de sa mare com sigui de sa criatura, o podria ser que se faci una lactància mixta, que vol dir que se mescla llet materna amb llet artificial. O bé, a un moment puntual, pues, perquè sa mare no se n'ha anat, no s'ha pogut extreure llet, o perquè hi ha una malaltia d'un dels dos, o el que sigui, o bé perquè, per qüestions d'organització familiar, de decisió personal, se decideix que, per exemple, l'estona que queda amb una altra persona que no és sa mare, se li donarà llet artificial. Uh-huh. També, si se fa aquesta lactància mixta, hi ha moltes maneres diferents de donar sa llet, que no és només en biberó. Uh-huh. Perquè si se vol mantenir sa lactància materna, tot el que siguin tetines i demés pot interferir en el patró de succió i podria ser que fos més difícil després reprendre sa lletar amb el pit. Uh-huh. Per tant, podríem tenir dit xeringa, relactador, tassonet, cuareta... Hi ha multitud d'opcions per facilitar que la criatura s'aprengui la llet quan no hi ha espit disponible, i n'hi ha que interfereixen més en el patró de succió i n'hi ha que interfereixen menys, com, per exemple, un tassonet.
10: Clar, que això també passa, no? Que hi ha mares que volen donar pit, però després no va bé. Bé, no sé. Ai, ara me sospiro.
6: No sé si és una cosa de que precisament volien xerrar. És a dir, la lactància materna exclusiva és l'opció prioritari i és la més recomanada. Per què? Pues benestar i la salut infantil, perquè protegeix d'infeccions, perquè redueix el risc de mort sobtada, perquè hi ha un menor risc de malalties cròniques, perquè s'ha vist una petita correlació en el desenvolupament neurocognitiu.
8: Hauríem de veure si és significativa.
6: Els infants alletats... Bé, està molt matisat això en els estudis. Però bé, allà, ho dic perquè de vegades se sent i se dona aquest benefici. Sí. I a la vegada també té beneficis per la salut materna. Hi ha una reducció del risc oncològic i si funciona i va bé la lactància materna, representa una millora en la seva salut mental. Però... si hi ha problemes en la lactància, i és una cosa que pot passar, això repercuteix negativament en la salut mental materna. Tant per frustració com per angoixa, i fins i tot poden arribar a conseqüències més greus. És veritat que hi ha recursos, hi ha assessories de lactància, hi ha sempre consultar, no?, en la pediatria, en la persona de pediatria, en les comares quan estem a l'hospital, quan acaba de néixer un infant, però sí que és veritat que pot haver-hi dificultats a l'hora d'establir la lactància, sobretot. El que no passarà és que la llet sigui dolenta, que és aquella cosa que se diu un temps.
5: Ah, sí? La llet
6: només pot ser dolenta si estem prenent una medicació que no és compatible amb la lactància. I, de fet, això, hi ha una pàgina que és super recomanable, que és e-lactància. És una plataforma completament gratuïta. Tu introdueixes en el cercador la medicació que t'has de prendre i te diu el nivell de seguretat de cara a l'alletament, per tant.
5: Uh-huh. És a dir, que he de prendre...
6: Fantàstic.
5: Té mal de cap, no sé què, tu poses el medicament que va a prendre i te dirà si és compatible o no amb la lactància.
6: Efectivament.
5: El període de lactància. Això està molt bé.
6: Sempre en seguretat abans de tot.
5: I tant. Què voleu dir més d'aquest període? Bueno. Na Marina, ullet?
10: Na Marina vol sentir.
5: No, sembla que res. No, dic que en els 3 anys també hi deu haver qualque nin que encara mama, que ve a escola.
8: Jo, si me n'he trobat, no me n'he adonat, o no m'ho han dit, o no m'ho han comunicat. La col·lega de Marina no tindria per què interferir. És més un tema de vinculació.
5: Mm-hmm. Perquè fins a quina edat se recomana...
6: Segons la OMS...
10: Com us agrada, la vostra amiga, la OMS.
6: No, és el que dèiem. Els primers 6 mesos han de ser llet exclusiva, sigui materna o sigui de fórmula, i llavors la llet segueix sent l'aliment principal fins a l'any,

0: Clar, les dents de llet se diuen de llet perquè és aquest període de lactància, segons tenia jo entès. Llavors, fins
1: quan cauen,
0: 6, 7,
1: quan els perdem...
0: Fins al 6-7 seria com el, entre còmetes,
2: natural. Ancestral, sí.
0: Sí.
3: Clar, perquè després, o sigui, els pits fabriquen llet fins que se deixa de tenir la demanda, diguéssim, entre còmetes, no?
1: Exactament. Com tu si veus sempre
0: van
1: llet...
0: Van a demanda.
1: Clar, sempre tens dents de llet, allargues més ses dents de llet, no?
3: Podríem
0: no,
3: fer
0: una sèrie. Dents de llet, crec que ses dents
4: de
0: llet
4: no. Acaben quan els hi toca, ses dents de llet no.
0: Però els pits sí, els pits de producció de demanda. Llavors, moltes vegades el que passa és que hi ha dones que el que fan és lactància en tàndem. Tenen una primera criatura, aquella criatura està fent lactància materna, llavors hi ha un nou embaràs, un nou infant, durant un temps coexisteixen les dues lactàncies, a lo millor el gran ho deixa, però segueix el petit. D'aquesta manera, la lactància s'allarga o se pot arribar a allargar durant molts anys.
2: O que pots alletar dos infants d'edats diferents?
0: Sí, la llet s'adapta a l'edat del més petit. Perquè els canvis hormonals de l'embaràs i el part fan que la llet s'adapti en l'edat del petit. Perquè és el que dèiem, les necessitats nutricionals no són les mateixes d'un bebè que va de néixer que d'una criatura de dos o tres anys.
2: Però tampoc no li seria dolent en el fill major.
0: En el gran no li serà dolent, però el petit no podria prendre la llet, que sí que seria apte pel gran.
2: D'acord.
0: Perquè té... Ara això sí que ja ho he dit
2: no,
0: de cap. Crec que té més contingut en proteïna, si no record malament.
4: I no poden fer que un pit faci una cosa i l'altre faci l'altra.
3: T'imagines quin superpoder?
0: Ja, que un nina es doble salt mortal.
4: Hombre, que el gran xupi d'una banda i el petit de l'altra.
0: Un pit per am.
4: I un pit per am.
3: Per això en tenim dos, no? De
4: clar, per això en tenim dos.
1: Ara ho sabem.
0: Clar, no se poden tenir més de dues criatures. Això ja ve limitat. Ah. Bueno, de fet, jo ara deia la lactància en tàndem no vol dir necessàriament que estiguin fent pit les dues criatures a la vegada. Ara, moltes vegades, quan hi ha bessonades, sí que se fa pit amb els dos infants a la vegada, sí. Sobretot quan són petits, perquè els estòmens són molt freqüents. Llavors, hi ha una sèrie de postures que te permeten donar pit
2: als
0: dos nadons a l'hora. Ui, això ja se sol dir de lactància. Jo fins aquí.
2: Idò, moltes gràcies. Hem après moltes coses avui. Marina Bennassa, sobretot.
4: No, sí, jo he vingut observadora. Doient.
3: Gràcies per la teva presència, però Marina, no faltaria més.
0: Jo m'he sentit molt recolzada.
4: Jo no he dit res, jo només deia sí. Amén, amén.
2: Llavors, si vols parlant de com acabar el període de lactància, que això també és un món.
0: M'agrada.
2: Com s'acaba aquest període?
4: Aquest dia també vendré doient.
0: Però tu pots fer-se recerca perquè hi ha molt de llibres infantils damunt d'això.
4: Sí. No,
0: ja ho tenim com pensat.
2: Gràcies, Marines.
0: A fins aviat.
2: Fem una pausa i tornem tot d'una.
5: IB3 Ràdio és informació. Comença el dia amb la informació més completa.
6: Són les 7.
5: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
6: Bon dia, matí complicat a les Balears.
5: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
6: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
5: Amb totes les veus i les reaccions.
6: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
5: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
7: Misteriosa.
8: Misteriosa.
7: Ella fila, però Miquel Àngel fila.
5: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
9: Molt bon dia a tothom, bon dia, Juanmi, com estàs?
7: Molt bon dia, Miquel Àngel.
5: Amb Miquel Àngel Ariza i Juanmi Mas.
7: Han passat moltes coses aquesta setmana.
9: Hi ha una triatló. Què és una triatló?
7: Una triatló és una prova esportiva on se neda, se cor i se va en bicicleta.
5: Dissabte i diumenge, a partir de les 9 del matí, viu la gran vida.
7: Però per nedar no hi ha manera.
9: No.

Són les 4:46, som en directe i ara vos hem d'explicar que demà diumenge... No, demà, de demà a diumenge, perdoneu. Demà no és diumenge, òbviament, demà és divendres, però fins diumenge s'estrena l'obra De la sal de la ferida. N'he fet un tatuatge del dramaturg Manel Serrano, una interpretació lliure del poemari Crostera,

0: Tänne kätikalli.
1: Unutulat sen vaan poti. Penso que mai no podré pujar. A la taula de fusta i rodes.
2: I doncs sí, en el Teatre Maruja Alfaro Mar i Terra de Ciutat es podrà veure aquest 3 dies, com deien, divendres, dissabte i diumenge, de la Sal de la Ferida n'he fet un tatuatge del dramaturg Manel Serrano. És una adaptació lliure del poemari La Crostera de Cati Coll, dirigida en aquest cas per Ma Fiol i que interpreta na Núria Esbert i que va ser Premi Boti l'any passat en la categoria juvenil d'un poemari que precisament també havia estat o havia rebut un altre premi, el Vila de Lloseta de Poesia inèdit el 2018. Per tant, un text multipremiat és una ofrena sense pal·liatius als adolescents que es posa totes les pors i totes les salvacions d'aquests primers anys de vida després de la infància.
0: Manel Serrano, com estàs?
3: Bé, i vols?
0: Molt bé. Benvingut. Mira, tenim ben una arribat. Càmera i tot, sí. Una Bàrbara, que t'ha vingut a gravar.
3: Sí, val un món ensucrat.
0: Que sí? Vos coneixíeu?
3: Sí.
0: Sí?
3: Sí.
0: Podem explicar de què? Bé, la Bàrbara és la nostra companya de serveis digitals d'Ivetres, que ara li està fent un vídeo.
3: La Bàrbara l'ha de conèixer que meva, mira per on.
0: Sí?
3: Sí. I bé, va venir a fer una gravació per un programa d'en Joan Cabot que versava sobre el tema del suïcidi.
0: Ah, sí, sí.
2: El recordam, i te'l recordam. Sí, sí.
0: Sí. Molt bé, Manel. Avui ets aquí per parlar de teatre, tot i que ara parlaven de lactància i t'ha vengut una imatge de que t'han explicat, perquè òbviament no te'n pots recordar, de quan eres petit, perquè vas tenir una lactància complicada.
3: Sí, vaig tenir una lactància complicada, perquè bé, jo vaig néixer en Javi Llepori, i bé, tenia la part de llavi obert i esperarà també bastant complicat, era un nyarro, allò. I com el sistema d'alimentació era molt complicat, era una de les complicacions que vaig tenir d'infant. I bé, de nadó, les dones de la família i dels voltants van fer un enginy de donar-me llet amb un draps que gotejaven damunt la meva boca i així, a poc a poc, gota a gota, m'anava alimentant com un ocellet.
0: I vas poder surar.
3: Sí.
0: Gràcies a aquestes dones.
2: Gràcies a aquestes dones. I aquests draps.
3: Sí, havien de bullir el drap perquè tinguessin una textura més...
0: Sí, perquè fos esterilitzat, també.
3: Exacte, també. I d'aquesta forma tan curiosa i tan comunitari i tan de senzill de les persones... vaig poder surar.
2: Tota una xarxa de dones que podrien dir dides, directament.
3: Sí, sí, sí. Ahí poden ficar la paraula dida.
0: A Sant Cervera, això.
3: A Sant Cervera,
0: això. Perquè en Manel va néixer a Sant Cervera, tot i que ara vius a Palma.
3: Sí.
0: I és dramaturg, i per això vull l'han convidat, perquè teniu en marxa una obra de teatre, em dic que té un títol molt poètic, De la Sal de la Ferida n'he fet un tatuatge. Preciós, aquest títol, no?
3: Sí, tothom m'ho diu i a mi me va sortir de ben endins, de l'ànima. De fet, me va sortir xerrant en el Cati Coll perquè quan vaig llegir el poemari me va dur molt a la meva adolescència perquè els poemes de Nakati són com molt directes, són unes barres contundents i me recordava molt a la música que escoltava quan era adolescent i a les típiques ferides o coses que no ressonen en aquella època que no tenim mestres quan som adolescents. I res, i xerrant amb ella, perquè jo el que volia era considerar que teníem una autora mallorquina viva i que encara tenia la fortuna de conèixer-la, per xerrar amb ella més enllà de l'obra. I en aquesta finestra que obri més enllà de l'obra, escriure De la Sal de la Ferida. I bé, xerrant amb ella, que jo anava en el tren i hi havia aquestes lagunes quan te fiques a la panxa del túnel, hi havia moments que no aturàvem i un moment que no es van aturar de la conversa per molts de la connexió telefònica...
2: Que va fallar, sí.
3: Me va fallar, vaig apuntar en el bloc de notes, De la Sal de la Ferida n'he fet un tatuatge. I després, quan vaig reprendre la conversa amb la Cati, vaig despenjar i li vaig dir, De la Sal de la Ferida n'he fet un tatuatge. Diu, Manel, què me dius? I diu...
0: Ja
2: tenim títol. Preciosa. De totes maneres, totes les ferides arriben a fer crostera?
3: Sí. Bé, de fet, abans xerraven d'en Joan Cabot i jo considero que la vida, la creació, la cultura, els sentiments i les experiències és sempre un entreforc. Si no ho contemplam així, no es parlem coses. Jo tot el pas per aquest entreforc, i tot el que me passa sovint té que veure també en les meves creacions, no és vera? Fent aquest programa amb en Joan, xerrant, no sé si durant la gravació o després, ell me va fer una reflexió dient que no hi ha ferida, no hi ha res a vèncer en aquesta vida, que no hi ha res a superar, que xerram de tot aquest rotllo, aquest discurs de que hem de superar i tal, sinó que no hi ha res a superar, que no s'hem d'acceptar. I aquesta paraula d'acceptació també hi era a la conversa amb la Cati, i quan nosaltres dues xerràvem, xerràvem molt d'acceptar-nos a nosaltres mateixes, no? Crec que la vida no és pau, la vida és moviment, llavors no passa la pau, i sempre trobarem moments on estirem més defallides, més fràgils, més sensibles, on la putada serà més grossa, però ja ens coneixem, ja ens tenim, ja no som acceptades, ja viatjam en nosaltres mateixes. I això és de lo que va sobre. Sobre va sobre aprendre a acceptar-nos tal com som i a partir d'aquí intentar navegar en aquesta vida que també se nos ha regalat i veure-ho des d'aquest punt de vista, tal vegada.
0: Clar. I amb això has posat una actriu, la Núria Esbert,
3: sí,
0: que fa un monòleg, és un monòleg, s'obre.
3: És un monòleg, sí. Monòleg també molt intens. La veritat és que la Núria fa una feinada preciosa. Jo la vaig conèixer a una lectura, un altre entreforc, a una lectura dramatitzada, i quan vaig veure el seu primer pla de sa cara, quan llegia aquella emoció que traspuava, vaig dir, uau,
0: és
3: ella. I res, missatge d'Instagram i atrevir-se, no?, com tot en la vida.
0: Sí.
3: I la veritat és que vàrem començar a fer feina per el bot i quan teníem 0 euros, però 3.000 il·lusions, l'Ateneu La Fonera no el va deixar bar de l'espai per fer els assajos, i a partir d'aquí vàrem començar a crear, però el guapo va ser el que va sorgir entre les nostres dues, la unió que vàrem crear en Núria i jo com a creadores. De fet, el mes d'agost teníem tot un procés fet i ho vàrem esqueixar perquè no ens sentíem a gust i vàrem tornar a fer-ho, però era com un acte de valentia, fa mal dir-ho, però molt agosarat, però no ens sentíem tan bé que eren capaces de dir...
0: Bé, de tornar a començar.
3: De tornar a començar. És molt guapo tornar a començar.
0: Sí.
3: Mira, un altre títol. Bé, que ja va guanyar un Òscar.
2: Clar, Núria, com du accent a tot aquest procés que la condueix a acceptar-se, a estimar-se? Perquè, clar, tu parteixes d'aquesta adaptació lliure de la crostera, ara na Núria està dirigida per na Mafial, clar, sou tot un equip.
3: Clar. Bé, ara el creixement és exponencial i s'altre dir, quan va acabar un assaig, perquè na Mafial ha fet una direcció increïble, és una persona que té una sensibilitat...
0: Molta empatia, també.
3: Amb molta empatia, té una mirada pròpia. Mm. Crec que és una directora i una actriu i una roda de teatre a reivindicar. I jo crec que jo li vaig dir a na Núria, contes aquesta història en la teva pell, en la teva mirada. Jo vaig crear un viatge d'emocions que abans, quan ho dirigíem ella i jo, que érem com una parella creativa, no ens faltava aquesta mirada externa, perquè és veritat que no havíem ficat molt en el test, en l'idea i tal, però no ens faltava aquesta mirada externa. Jo també volia que algú li donés una altra volta. Me feia gana xerrar de la dona adulta, perquè crec que és molt important contar una història de l'adolescència, però que aparegui l'edat adulta, perquè l'edat adulta és com dir, ei, mira, no te preocupis, no t'amoïnis, sobreviuràs, arribaràs a l'edat adulta i podràs veure tot això que està passant en certa distància. I també una cosa que és clau a la nova... Perquè això és una restrena, perquè m'ha afegit un acte nou, la direcció ha canviat bastantes coses, han canviat també el que és l'escenografia i alguns llocs sectorals que també m'ha afegit.
0: Uh-huh.
3: I... Ai, perdona.
0: No,
3: sí,
0: digues-me,
3: Considerava que era clau la visió de nosaltres mateixos com a adolescents, però també des de l'edat adulta. I això volia dir.
0: Clar, perquè quin tema es tractau a sobre? Temes de salut mental, que comentaves abans?
3: Sí, tractam temes de salut mental, tractam temes com ara, d'una forma molt velada i molt poètica, les autolesions, la soledat, la cosificació de les persones, més enllà de la cosificació de les dones, el sentiment de no encaixar en la societat, que també és una cosa que podíem reivindicar, que també podem sentir-nos no dins la societat, en fora d'ella. També tractem el tema de les xarxes socials i de l'exposició que fem a les xarxes socials. També xerram de la ràbia i també hi ha temes com atacs d'ansietat i també hi ha xerram com l'escriptura, la música i la cultura poden salvar la vida de les persones, que de fet és un poc el que me va passar a mi. Perquè aquesta dramatúrgia no és un nom concret, el personatge, perquè és com un Frankenstein de les adolescències, de na Cati, de na Núria i meva, i tot ficat dins aquest personatge femení.
0: I tu te vas salvar l'escriptura?
3: Sí. Sí, igual que aquells draps en la llet.
0: Que poètica, també, Manel.
3: Sí.
0: Aquesta obra la podreu veure aquest cap de setmana. Teniu 3 dies, Norbera, divendres, dissabte i diumenge en el Teatre Mariterra, Maruja Alfaro.
3: Fantàstic. Volia dir una cosa superimportant. Perquè a vegades el llenguatge mos diu una cosa, però és una altra. Vull dir, aquest viatge teatral és un viatge cap a una lectura positiva de la vida, una lectura de que no tot està perdut, de que sempre hi ha un fil de llum. És una obra ideal per als joves, però també és una obra ideal per qualsevol persona fins a 200 anys. Després ja no. Mala tarda. I també és ideal per veure mares i filles, pares i filles, pares i fills, i veure la família sencera, perquè viatjam durant l'adolescència. L'adolescència no és un cliché. Tu i jo vàrem ser adolescents, i ara, quan sortirem aquí de fora, ens trobarem a 2 adolescents. És un viatge en paral·lel per el món de l'adolescència i de la fragilitat de la persona humana que finalment se troba i quan nos trobam descansam.
0: Res, que no podem afegir res més, que no?
2: I que la seguireu passejant.
0: Sí, esperem.
2: Hi haurà més dates.
3: Sí. Hem d'anar al Teatre d'Inca, dia 29 d'octubre, anem al Teatre de Manacor, a final de desembre, i
2: hi haurà dates.
3: Sí, jo estic aquí, si ho has a disposició.
0: Moltes gràcies. Preciós, de la Sal de la Farina, he fet un tatuatge aquest cap de setmana al Teatre Mar i Terra. Gràcies, de veres, gràcies de Palma.
3: Sí, gràcies a vosaltres de tot cor.
2: Gràcies, Manel.
0: No tenim més temps, tornant demà, moltes gràcies.
2: Fins demà.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Aracel i Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts a un programa que es fa en equip, en conjunt, en xarxa, perquè cada